ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerruto. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Silvia.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit. Abans que jo li vagi

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions, a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. És l'última oferta que ha fet aquest dilluns el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, per tirar endavant una moció de censura després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE. Feijóo ha dit a Telecinco que un govern monocolor servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
2: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
1: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu ja en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat, i acusa Feijóo d'apropiar-se, d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguin sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció dels socialistes ha tancat files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs. Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran.
1: Europa es posa d'acord per endurir la política migratòria. Les institucions comunitàries validen que els estats puguin instal·lar a l'estranger centres de deportació d'immigrants irregulars. Copien així el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània.
3: El 18% dels mestres i professors ja han votat el preacord que divendres van signar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. La consulta durarà fins dijous i estan cridats més de 94.000 professionals. La consellera d'Educació avisa que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos. Mentrestant, avui continuen al Barcelonès les vagues d'educació que ara només mantenen els sindicats minoritaris.
1: Les produccions catalanes La Tercera Fuga, de Victoria Spunsberg, i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max, que aquesta nit s'han entregat al Teatre Romà de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. L'Hospital Vall d'Hebron estrena una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang.
3: Duplica la superfície que tenia fins ara i s'ha passat d'habitacions compartides a individuals. A més, també té habitacions tipus apartament familiar, tot plegat seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director general de l'Hospital Vall d'Hebron.
4: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques, i això és un canvi brutal, és espectacular.
3: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts.
1: Esports. Aquesta matinada ha mort als 79 anys Rick Adelman, entrenador llegendari de la NBA i membre del Hall of Fame. Amb més de 1.000 victòries a la Lliga Nord-Americana, va ser el primer tècnic de Ricky Rubio als Estats Units i una figura clau en la història de les banquetes de la NBA.
3: L'Igualada situat empat a 1 a les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria.
1: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit dels quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 2 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimarts el temps ens durà petites novetats. Per un costat, tindrem el cel blanquinós per núvols alts i per un altre, els ruixats de tarda seran més actius. De fet, seran localment intensos al Pirineu Oriental i a Osona. El dia serà menys calorós. Les màximes més altes del país no passaran dels 33 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Viladecans el sol sortirà a les 6:21 del matí i aquí el dia durarà exactament 14:59.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Sempre és un bon dia per recordar això que va dir Freddie Mercury. No seré una estrella del rock, seré una llegenda. Vull ser recordat com un músic amb valor i substància.
0: I és que avui li posem una mica de màgia per començar el dimarts i si parlem, evidentment, de bandes màgiques, ells segur que ocuparien les primeres posicions.

0: of Magic, i és que tal dia com avui, un 2 de juny, però de l'any 1986, es va publicar l'EP de Queen, que precisament donava títol a aquesta cançó. De fet, un bon grapat de les cançons del disc van formar part de la banda sonora dels Immortals. El disc es va convertir en un altre èxit de la banda i un fet molt destacable. Precediria l'última gran gira de Queen al costat de Freddie Mercury. I, de fet, recordar Mercury és pensar que sí, que hi ha persones que han estat tocats per una mà prodigiosa que els ha convertit en una espècie d'espècimen únic i irrepetible. Perquè la seva música perdura en el temps mentre el món segueix girant. I sí, nosaltres també us prometem una hora de ràdio per recordar. Arrenquem el dimarts, que no és poc, i ànims, que el dia només acaba de començar.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia de nou.
2: Molt bon dia.
0: Bon dimarts.
2: Bon dimarts, com estàs?
0: El dimarts...
2: És el pitjor dia de la setmana, però vaja...
0: Està batejadíssim com el pitjor dia de la setmana, almenys pel que fa aquest programa, aquest equip, per la vida en general, la humanitat.
2: Per tant, per la gent normal. Però no passa res. Si teniu avui un bon dia, felicitats, sou vosaltres, però aquí estem de dimarts, però escolta'm, nosaltres farem un programa com si fos divendres, dilluns, dimecres o qualsevol dia de la setmana que ho donem tot, perquè avui estarem molt pendents d'aquesta oferta del Partit Popular per una moció de censura instrumental. Avui Feijó està a Barcelona, en parlarem a la hora del matí, tindrem el secretari general de Junts, en Jordi Turull, per respondre directament a Feijó i aquesta oferta que ha fet directament el partit de Carles Puigdemont. També tractarem el tema del Papa i el català, perquè hi ha certa polèmica, sí, per l'ús que farà del català a la Sagrada...
0: Era poqueta cosa, no?
2: Això diuen, que bon la benedicció dia serà en castellà i que només hi haurà un parell de frases en català durant la missa. Després tindrem a Jorge Dioni, que és autor del llibre Pornocràcia. Parlarem de ciència i tecnologia amb Rafa Vila San Juan. Avui que fa... Bé, l'altre dia va ser el Dia Mundial Sense Tabac i en parlarem d'això al nostre espai de ciència i tecnologia. I a les 11:05 la teràpia Boomer amb Sergi Pàmies parlant d'expressions d'abans. Aquestes expressions com nasty de plasti i aquestes coses...
0: Aquestes container...
2: Exacte, de la teva... De la teva generació, sí, Canalies. I amb tot això i més, doncs, fins que s'acabi aquest dimarts, aviam si arriba ràpid.
0: Està molt bé que parles de generacions quan acabes de fer 40 anys, eh?
2: Sí, però aquests 5 anys de diferència que ens portem a vegades es noten en certes coses, però bueno, aquí en Damios, que diria un amic meu.
0: Ànims, bro, que el dia només acaba de començar. 6-7, Àlex Bosch, bon dia.
3: T'ho juro, i per Snoopy.
0: Hi ha moltes frases d'aquestes, no? Que denoten clarament que som d'una altra generació.
3: Imagina't jo.
0: També dic una cosa, la gent jove li passarà exactament el mateix, eh?
3: Sí, sí.
0: Que això és una cosa recurrent, eh?
3: Pel camí, oi?
0: Clar, exactament. Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
3: Doncs mira, si tens temps, dona'm un parell de minuts avui perquè t'explico una història que t'agradarà i que aquesta nit s'ha convertit en un fenomen absolutament global.
0: A veure.
3: Avui parlem d'una de les estrelles del Mundial de Futbol. Probablement no guanyarà la competició, entre altres coses, perquè juga amb Nova Zelanda, que ni tan sols ha guanyat mai un partit del Mundial, i segurament tampoc no marcarà cap gol, perquè, entre altres coses, juga amb el pitjor selecció i, a més, és defensa. De fet, fins fa poc era un autèntic desconegut. Fa una setmana, amb prou feines, tenia 5.000 seguidors a Instagram, però la cosa ha canviat molt i ja t'ho explicaré per què.
0: A veure...
3: Es diu Tim Payne, és central, de 32 anys, de Nova Zelanda, i em preguntaràs què ha fet per convertir-se en estrella del món de la nit del dia?
0: M'ho pregunto jo i s'ho pregunten els oients que ens estan escoltant,
3: doncs,
0: ara mateix.
3: La resposta és res.
0: Molt bé, quina meravella,
3: doncs. Absolutament res. Ell no ha fet res. El secret el trobem a l'Argentina. Fa 6 dies un influencer, només 6 dies, eh? Un influencer que té ara mateix 979.000 seguidors, Valen Scarcini, llançava aquest repte.
4: Si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido, ¿qué pasaría si hubiera un jugador que nos una a todos? Claro, un futbolista que todos banquemos sin importar nuestra nacionalidad.
3: Doncs el repte, és a dir, era aquest, fer famós un futbolista absolutament desconegut que anés al Mundial.
0: Una espècie d'experiment a través de les xarxes,
3: escolta'm,
0: no?
3: Escolta'm, el repte ha caigut amb molta gràcia. El nombre de seguidors de Tim Payne ha anat creixent exponencialment dia a dia en els últims darrers 6 dies davant la sorpresa del mateix Payne, que ha vist com el seu nombre de seguidors anava creixent i, bàsicament, no en tenia des de la tranquil·litat de la seva localitat de Nova Zelanda, que tots fossin argentins.
0: T'imagines? Que clar.
3: Sí, bàsicament, han començat a donar-li molts likes a les seves publicacions i a fer tot de comentaris per aconseguir que tingui molt de relleu. Ell ho agraïa fa 4 dies així.
5: Hola, toros. Muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español, sigo practicando el Duolingo.
3: Fantàstic. La cosa s'ha sortit tant de mare,
0: sí,
3: que ja hi ha himne, una cúmbia feta des de l'Argentina per animar a Tim Pei.

0: I no t'ho perdis, perquè el millor de tot, recordem que es diu Tim Payne, és la tornada. No pain, no gain, no pain, no gain.
1: No pain, no gain. No pain, no gain. Quina meravella.
0: Espera't, que avui ha aparegut un mural a Miami amb la imatge del jugador, de Tim Payne, i el lema No Pain, No Gain.
1: Veure.
0: Que és que el fenomen és ja definitivament mundial. Aquesta matinada, Tim Payne ha sumat al seu seguidor 4 milions...
1: Què?
0: A Instagram.
1: De 5.000 a 4 milions?
0: En només 6 dies.
1: Mare meva!
0: De fet, ell, que és de Nova Zelanda, la gent s'ha posat a comparar. Resulta que té més seguidors ell tot sol que els All Blacks, que passen per ser l'equip esportiu més important de Nova Zelanda, l'equip de la selecció de rugby. I fins i tot ja han sortit gent que està reclamant que apareguin altres coses. Fins i tot un streamer espanyol ha proposat fer popular un altre jugador desconegut, en aquest cas Kay Trewin, lateral d'Austràlia, això ho ha fet aquesta nit, i diu que vol recrear així la rivalitat entre Messi i Ronaldo, portada a les xarxes.
1: Però escolta'm, és un experiment molt interessant, com algú que no és ningú aconsegueix en 6 dies...
0: I sense fer res.
1: I sense fer res.
0: No ha fet res absolutament per aconseguir ser viral.
1: 4 milions de seguidors, una cúmbia i un mural a Miami,
0: sí,
1: correcte?
0: Sí, i Cat Real també ha fet un petit vídeo amb música sobre ell, i vaja, de sobte hi ha un furor especial per veure el debut de Nova Zelanda al Mundial, que jo us comunico que el seguirem en especial atenció, perquè és la matinada del 15 al 16 a les 3 i juga contra l'Iran.
1: Gràcies, Àlex.
0: Fins ara.
1: Quina meravella. Històries per començar el matí. Escolta, ho podríem fer amb els matiners, també t'ho dic, això. Podríem fer aquest experiment. Fantàstica la història que ens acaba d'explicar l'Àlex Bosch aquest matí per arrencar el programa. I avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè comença la Patum a Berga. I no només per això, sinó perquè ho fa amb la coneguda com a Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb discapacitat que formen part d'aquesta fundació. A més, per quarta vegada, els salts de les comparses es faran a la plaça de Sant Pere, donant a aquesta Patum tota la solemnitat que es mereix.
1: Escapant motors per la Patum, recordem també, per cert, que aquest programa vam estar comentant les trenes, aquestes sí. Trenes de la Patum, molt reforçades perquè, evidentment, noies, nois, persones amb els cabells llargs puguin gaudir de la Patum sense la molèstia dels cabells a la cara. I de què parlarem poc aquest matí, Marta?
3: Doncs mireu, del JOMO, que és la Joy of Missing Out, és a dir, l'alegria de perdre's les coses, que substitueix el conegut FOMO, allò del pànic o terror a perdre't un pla o no sé el lloc exacte, que la resta. Si te quieres divertir.
1: Marta Viana, encara de ressaca del concert de Bad Bunny a Barcelona.
3: Jo sí, perquè hi vaig poder anar. Hi ha molta gent que, evidentment, no hi va poder anar.
1: Ah, vas anar?
3: I
1: no
3: tenia...
1: ho sabia.
3: Dius, ara.
1: Dius.
3: Sí, ah, sí, vaig ser les privilegiades. Vaig estar a la casita.
1: A la casita,
3: però...
1: també.
3: No, ah. Hi vaig estar. T'he de dir que molt millor l'agrada, jo
1: tant,
3: diria.
1: I tant, i tant.
3: En qualsevol cas, jo hi vaig anar, hi ha molta gent que no. Per tant, hi ha molta gent que ha viscut amb el FOMO d'anar al concert de Bad Bunny. I ara el que ha nascut és aquest nou concert, el JOMO, que és una mica una reacció a l'esgotament i a la pressió social d'estar sempre connectat. Sobretot es nota en la generació Z, pel que expliquen. El que volen ara és fer doncs, una migdiada, quedar-se a casa i que ara la gent que fa tants i tants plans i que està sempre a tot, doncs els fa directament mandra.
1: Em sembla estupendo perquè és que vivim totalment enganxats a les xarxes.
3: M'agrada molt.
1: Sembla sí. Que haguem de fer sempre coses. Jo he de dir-te que porto molts caps de setmana fent coses i aquest cap de setmana no vull tenir cap plan.
3: Això és difícil, te de dir, perquè ja comença el bon temps i et diran, ai, anem a fer un vermutet.
1: Però el plaer de no tenir res planificat, que és diferent.
3: I de dir que no a un pla que et pot fer mal.
1: Dir
3: que no és molt important.
1: Però estic una mica cansat de socialitzar.
3: Sí.
1: Per tant, no em digueu res. No em digueu res
3: No molestarem.
1: No a tot. Lara, amb quina bona notícia ens haguem al matí?
3: Doncs aquestes hores del matí us convidem a fer una visita al fons del mar. Bajo el mar, bajo el mar,
1: vives contenta siendo sirena. Eres feliz. ¿Qué pasó, Ariel? M'encanta. I per què viatgem al fons del mar?
3: Doncs mira, perquè la bona notícia d'avui és que els voluntaris de la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, han alliberat al mar 5 exemplars de tortuga marina recuperats al seu centre a la platja de la Pineda de Castelldefels. Els animals de l'espècie Careta Careta han caminat cap al mar acompanyades pels voluntaris i per un pescador davant l'expectació de centenars de persones que s'han reunit a la platja per veure aquestes tortugues.
1: Careta Careta es diu l'espècie.
3: Sí, l'espècie de tortuga, la Careta. Careta, Careta. Una mica sireni de la Lara, no? No? No t'agradaria? Amb aquests cabells llargs, no, guapos, sí, que tens.
4: Jo seria una sirena.
1: I qui seria la Marta Viana?
3: Jo, el Cranc. El Sebastián.
1: Jo qui soc?
3: El Flanders.
1: Escolta'm.
3: Un tauró.
1: Jo seria...
3: La Úrsula.
4: És molt guai,
1: jo seria Úrsula. No en tinc cap tipus de... I Ot Serra, qui seria Ot Serra?
3: El Flanders.
1: El príncep, no, el príncep, Ot Serra.
3: Sí, sí.
1: No, l'Andreu, no. L'Andreu, el príncep, no.
3: Doncs no. El que digui la Úrsula, vull dir.
1: Quin motiu tenim per saltar del llit, Ot Serra? Bon dia.
5: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als jubilats que voluntàriament vulguin reincorporar-se al mercat de treball és que cobraran més. El govern espanyol ha aprovat un nou decret que diu que aquells que treballin entre un 55 i un 80% d'una jornada ordinària sumaran un plus del 25% a la seva pensió un cop hagin passat 6 mesos. Si les jornades són d'entre un 30 i un 55%, l'increment a la pensió serà del 15%. Això sí, el complement es deixaria de percebre un cop arribi la jubilació definitiva.
1: Doncs vinga, bones notícies per arrencar el matí d'aquest dimarts 2 de juny. Amb 9 minuts arribem a 6:15 del matí, fent els matiners de Catalunya Ràdio. Moment de desplegar la nostra particular revista del cor. I amb què comencem?
3: Amb Amaia Romero. Ai,

0: cantant en un concert a València aquest cap de setmana, va agafar el mòbil a un fan i va gravar un vídeo a mig concert. Després, aquest fan, que es diu Manu, va penjar el vídeo a les xarxes i, evidentment, s'ha fet clar, molt viral.
1: Manu, mira, estoy aquí contigo. Estamos aquí en el concierto. Mira, ahí estás. Nada, ay, muchísimas gracias por haber venido. Espero que siempre te acuerdes este día, que siempre quede en tu mente. Mira qué bonito ahora para...
2: És que no pot ser més meravellosa. Som fans d'Amaia Romero, dels seus directes, de la seva música i d'aquest feedback tan preciós que té amb els seus seguidors. I alerta, perquè el cor també batega amb Dua Lipa.

0: Dua Lipa, que s'ha casat.
1: S'ha casat amb Calum Turner a Londres. Ho ha fet amb una cerimònia civil. Tots dos anaven guapíssims. No sé si ho veus a fotografies. Ella especialment amb un vestit jaqueta, una Pamela blanca, preciosa. Ha sigut, es veu, una boda més íntima. S'han casat a l'Ajuntament de Londres, on també es van casar, per cert, Paul McCartney, Ringo Starr o Liam Gallagher. Tot això ha sigut abans de la boda, d'aquesta macroboda que faran a Itàlia. S'esperen moltíssims convidats. La boda es veu que durarà uns 3 dies.
0: Mare meva!
1: I es farà a Palermo, a l'illa italiana de Sicília.
0: 3 dies. A mi m'encanta qui aguanta un casament de 3 dies. Jo amb un en tinc prou.
1: Sí, sí. Mig dia també.
0: Clar, perquè aquí has d'anar controlant molt, eh? També t'ho dic, perquè els casaments que la gent, almenys aquí, la tradició és que la gent es desfermi una miqueta.
1: Sí. I ara que hi fan allò de la preboda, boda... Uf,
0: quina mandra.
1: No? Un pal. Quants diners?
0: I quants looks?
1: Sobretot.
0: Looks,
1: clar,
0: diners.
1: Clar, molts diners, sí.
0: Temps de temps lliure per tu,
1: o
0: no?
1: O clar, jomo, jomo.
2: Practiqueu jomo.
0: Quins sons deixa la ràdio aquest matí?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Laura Fa va parlar-nos de la nova història amorosa de Lamine Yamal.
2: Lamine Yamal.
3: Què li passa?
2: A veure. Té nòvia, no passa res, té nòvia. Jo l'únic que vull dir avui a Catalunya Ràdio és que té una nòvia que té 21 anys i, escolta, les dones i nòvies dels futbolistes és insuportable el nivell d'insults, assetjament...
3: Hi ha molt pressing, no?
2: Bueno, sí. Perquè es dona per suposat que van amb ells només perquè són futbolistes.
0: Bona reflexió de la Laura Fa, com sempre, al matí de Catalunya Ràdio. I amb només 6 minuts, 6:45.

0: rising. Molts oients ara mateix despertant-se amb Catalunya Ràdio i ho han fet d'una manera, escolta'm, diria que per la porta grossa, Marta.
1: I tant, en Frank Sinatra, amb aquest tema Strangers in the Night, que arribava un dia com avui al número 1 de la llista del Regne Unit. Amb aquest tema Sinatra va començar la seva segona etapa d'èxit, però com passa amb molts temes que fan història en el món de la música, ell no suportava cantar-la, tot i que li havien aconsellat que fer-ho li portaria molt bona acollida. Ell mateix va arribar a dir que era la pitjor cançó que havia escoltat en la seva vida i que directament era una merda. Això és el que recull en una biografia seva feta l'any 2006 per Anthony Summers i Robin Swan.
0: El millor és la cara de l'Ara García mentre escoltava.
2: Pues que és molt maca.
0: Home, és preciosa.
1: No, clar, és preciosa. Més boniques.
0: Però passa moltíssim, que els artistes moltes vegades la cançó que és tot un èxit és la que més odien cantar als seus directes. I quin dia ens espera astrològicament parlant? Sergi Tous, astrocat.cat, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 2 de juny, tenim la Lluna passant per Capricorn i això ens convida a tocar de peus a terra, posar ordre i mirar els nostres objectius amb més responsabilitat. No és un dia per dispersar-nos gaire, sinó per prioritzar, ser pràctics i fer allò que toca. A vegades, avançar no vol dir córrer més, sinó enfocar millor l'energia. Avui, seny, estructura i pas ferm. Que tingueu molt bon dimarts.
0: Doncs vinga, seny, estructura i pas ferm, ens agafarem aquests conceptes perquè aquest dimarts passi una mica millor i mentrestant l'Ara García, qui bufarà espelmes avui?
1: Doncs avui, 2 de juny, felicitem a dues persones molt conegudes però que són d'àmbits ben diferents.
0: A veure.
1: Per una banda tenim l'actor Pepe Villuela, que avui arriba als 63 anys, i per una altra banda tenim la periodista de la premsa del Cor, Rosa Villacastín, que
0: en
1: avui...
0: català, que és català, no?
1: Rosa Villacastín, no la conec.
0: Mira que és castiza, la Rosa Villacastín. No és de la teva època, l'Ara.
1: No.
0: No.
1: La Rosa Villacastín, que avui bufarà 79 espelmes.
4: Hello, I was the Queen Elizabeth from England. Every morning I have a tea with Chubby. Canalias is the best. See you in heaven, cookies.
5: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb el de les matineres.
0: I per arribar a 2:15 del matí, música que és pura cafeïna. Arriben The Bangles.

0: Són 5:45. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 2 de juliol. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com sempre, amb l'Anna toca repassar els titulars d'aquest matí. El Partit Popular, és una de les notícies d'aquestes últimes hores, ofereix un pacte a Junts i al PNB per fer fora Pedro Sánchez arran dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE.
1: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, els demana el seu suport per tirar endavant una moció de censura i els promet un govern sense Vox que tindria com a objectiu netejar les institucions i posar les urnes. Declaracions Telecinco.
2: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
0: Però el PNB i Junts no se'n refien.
1: No, per ells, Vox continua sent una línia vermella i això fa que el PSOE respiri alleugerit i ja diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa.
0: Recordem que aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, Jordi Turull de Junts, per parlar precisament d'aquesta notícia, d'aquest pacte que proposa el Partit Popular. Mentrestant, l'excomissari Villarejo canvia de versió davant el tribunal del cas Kitchen.
1: Ara diu que va ser una operació legal per rastrejar els diners de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a l'estranger. I assenyala que l'expresident Mariano Rajoy se'n va aprofitar per eliminar allò que el perjudicava.
3: Que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
0: Pendents també de la situació a Ucraïna.
1: Rússia ha llançat aquesta matinada un important atac sobre Kiev i Dnipro. Els atacs russos s'han fet almenys 5 morts i desenes de ferits. Ucraïna també ha atacat la ciutat russa de Kursk amb un balanç encara provisional d'un mort, segons informacions russes.
0: Mentrestant, Donald Trump intenta salvar les converses amb l'Iran.
1: Assegura que podrien tancar un acord la setmana que ve i que s'obrirà l'estret d'Hormuz. Això contrasta amb la posició de Teheran, que ha suspès les negociacions amb Washington pels atacs d'Israel al Líban. Trump diu que Israel aturarà la seva ofensiva, però Netanyahu manté que continuarà al sud del país, des d'on la milícia xiïta ha llançat coets contra el nord d'Israel.
0: I Europa es posa d'acord per endurir la política migratòria.
1: Les institucions comunitàries donen llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant així el model de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris han tancat aquest dilluns l'acord definitiu per la nova llei que donarà cobertura legal als centres de deportació.
0: Els docents continuen votant si ratifiquen o no el preacord que divendres van firmar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària.
1: De moment, el 18% dels docents ja s'han pronunciat, una consulta que s'allargarà fins dijous al migdia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegurava ahir al matí de Catalunya Ràdio que si guanya el no, diu que s'arribarà a un escenari caòtic.
4: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
0: El papa recona el català en la seva visita a la Sagrada Família.
1: El Vaticà ha publicat el guió litúrgic del viatge del pontífex i hem sabut que Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesús. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
5: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà, però en el fons, si aquí haguéssim trobat una posició ferma de la nostra Església, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
0: En canvi, els Premis Max sí que tenen accent català.
1: Sí, els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Destaquen, sobretot, les produccions La Tercera Fuga, de Victoria Spunsberg, i no de la companyia de dansa La Venidera. Han estat protagonistes en la gala que s'ha fet al Teatre Romà de Mèrida.
0: La diferència entre l'art i la religió queda palès en aquestes dues últimes notícies. Gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara. 6:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
7: Bon dia.
0: Bon dimarts a tots dos. Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui amb Alberto Núñez Feijóo en bona part de les capçaleres del dia. Tant La Vanguardia com El Diari ara expliquen en portada que Feijóo ofereix al PNB i a Junts una moció de censura a Pedro Sánchez per convocar eleccions de seguida. També en parla avui a Madrid, al diari El Mundo. És el seu principal tema de portada, on llegim que Feijóo atiarà la moció a Catalunya. No us conformeu amb el bloqueig, diu textualment. Ho farà avui, per cert, que serà a les jornades del Cercle d'Economia.
7: Parlant d'economia i de política, Hisenda cita les comunitats per mirar de tancar aquest any el finançament. Ho llegim al periòdico. Per contra, l'Ara situa en portada l'anunci del president Illa de 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per accelerar infraestructures.
6: Un altre nom propi de les portades és Donald Trump. La Vanguardia obre l'edició dient que el president nord-americà intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran.
7: I per acabar, Gabriel Rufián. Llegim al País que Esquerra frena la seva intenció de controlar la llista al Congrés.
0: I, evidentment, avui la moció de censura plantejada per Alberto Núñez Feijóo ocupa bona part de les pàgines d'opinió dels diaris.
7: L'Ara hi dedica l'editorial i assegura que el PNB i Junts estan incòmodes tant amb Sánchez com amb Feijóo.
6: I afegeix que el líder del PP no deixarà de presentar bastó i pastanaga als nacionalistes catalans i bascos perquè no hi té res a perdre.
7: El periodista Joan Tàpia, membre de comitè editorial del periòdico, diu que el PSOE està pitjor que fa un any, però el PP no està pas més bé.
6: Tàpia recorda que el PNB i Junts demanen eleccions, però no volen que Feijóo ocupi la Moncloa.
7: El Mundo diu en l'editorial que Pedro Sánchez mostra victimisme en relació a la corrupció i bunkerització davant la demanda d'explicacions.
6: En relació al PSOE, lamenta que un partit que va representar la vertebració d'Espanya es comporti avui com una fortalesa assetjada al servei de l'interès particular del seu líder.
7: A El País, el catedràtic de Ciència Política Ignacio Sánchez Cuenca posa en dubte la imparcialitat dels jutges quan han de dirimir sobre casos polítics.
6: Alerta que les dues vares de mesura de la justícia i la policia acaben erosionant la legitimitat d'un poder fonamental de l'Estat.
7: I per la seva part, La Vanguardia opta per dedicar l'editorial a l'alerta, diu, per l'augment dels tirotejos després que una nena quedés ferida diumenge al barri de Sant Roc de Badalona.
6: Exposa que l'any passat es van comptabilitzar 93 tirotejos a Catalunya, un 30% més que l'any anterior.
7: I afegeix que els nivells de violència són inferiors als d'altres països, però s'han d'aturar.
0: I quan pràcticament ja passen 7 minuts de 6:15 del matí, moment també de repassar la premsa digital. Buongiorno novament a tutti.
6: Buongiorno, Canalias.
0: Buongiorno. Si teniu prevista anar a Roma, apunteu aquesta aplicació.
6: Aquea, una aplicació que localitza les 3.000 fonts d'aigua potable que hi ha a la capital
0: Veus?
6: Italiana. Sí, Aquea. Els romans les anomenen Nasoni per la forma de l'aixeta i a l'opció que l'aigua surti per baix, o si tapes la sortida principal, que surti per un petit orifici superior i és una mica més fàcil per poder veure. És una app per reduir el consum d'aigua embotellada, ja que Itàlia Canalia se situa al capdavant dels països que més en consumeixen.
0: Què temen els ocells?
7: Doncs les línies elèctriques, pobrets meus.
0: Sí, clar. No m'estranya.
7: En els últims 5 anys han mort gairebé 4.000 ocells a Catalunya, 4.000, eh? 3 de cada 4 són espècies protegides i entre un 1 i un 5% espècies amenaçades. Són dades de Seu BirdLife que llegim al Més Tarragona. La majoria d'ocells que moren electrocutats són el duc, l'astor comú o l'aligut comú.
0: Quins hospitals són els millors del món en tecnologies intel·ligents?
6: Doncs mira, al podi hi ha 3 centres dels Estats Units, la Clínica Mayo de Rochester a Minnesota, la Cleveland Clinic a Ohio i el Massachusetts General Hospital. L'hospital Vall d'Hebron ja apareix en posició 27. A més, es consolida com el primer hospital intel·ligent de tota Espanya i el 5è d'Europa. A la llista dels millors també hi ha el Clínic Sant Joan de Déu i la Clínica Sagrada Família. Ho veiem al periòdico.
0: Que ja no tornarem a sentir igual.
7: El Cargol treu banya, una versió, no? Cargol treu banya.
0: Sí, sí, sí.
7: Doncs mira, mira aquesta versió.
0: Què?
7: Hi ha una versió que s'ha fet viral.
0: Com l'has feta, la cançó?
7: Cargol treu banya, puja a la muntanya, cargol treu pi, puja al muntanyí. Records aquí a la meva mestra d'I3. Bueno, no, que en aquell moment era Pàrvuls, que encara me'n recordo la cançó.
0: Molt bé, molt bé. Jo crec que l'has entonat molt bé per haver-ho fet així. De cop a sac, preguntant-ho d'aquesta manera.
8: Cargol ja no treu banya, ja no puja a la muntanya. El cargol ja no treu vi, l'aixa fa ton marró.
0: Que, a veure, què està passant? Mira, prou ja, aquesta... de veritat. Jo és que baixo del 2026, me'n vaig.
7: Jo t'ho explico.
0: Explica'm bé, perquè això...
7: El cargol treu banya que t'he cantat jo és el de fa 40 anys.
0: Sí, el de tota la vida.
7: Sí, tota la vida.
0: De tota la vida, Maria.
7: D'acord. Aquesta que sents és la versió que s'ha fet viral a TikTok. I a darrere hi ha en Naïm, que és un jove català d'origen marroquí.
0: Però és el mateix que ha cantat el Patufet?
6: Ah, exacte.
0: Ah, va.
6: Porta 3 o 4, ja.
0: No està malament, Dani, eh? No està
6: malament. Molt bé.
7: De fet, mira, ara que ho dius, eh? En aquestes cançons ell barreja humor i ironia, i el Patufet, tinc aquí la lletra, eh?
0: A veure.
7: No te la puc cantar, això ja no, eh?
0: No.
7: Ara no, ja hem cantat
0: prou. Ja està. No busem,
7: tampoc, Maria. Diu,
0: Digues.
7: Gent, tinc una mala notícia. En Mohamed ha matat el Patufet. Aquesta és la lletra. D'en Naïm.
0: Escolta'm, però molt bé. M'agrada molt sentir l'humor. Catalans.
6: Ja portarem més aquests dies.
0: Sí, sí, sí, està molt bé, està molt bé.
6: Aquestes o quatre ja les anirem portant.
0: Un dia d'aquests també farem repàs als matiners. I mentrestant, avui el temps una mica variable, Marc.
6: Sí, avui ens espera un dia amb menys calor i amb més xàfecs. El dia serà assolellat amb teranyines de núvols prims. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes al Pirineu Oriental localment intensos. La calor, com diem, afluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus.
0: 5 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. És la nostra cargoleta particular, Marta Viana, arribada des de Lleida. Centre neuràlgic del genocidi cargolí de cada any.
9: Sí, la veritat, per què negar-ho?
0: És que a veure si
9: és el que fem.
0: Si a la plet del cargol. Petonet a tots els lleidatans que escolten aquest programa. Sempre parlem de Lleida o tot el que tingui
9: sí,
0: a veure amb
9: trobo
0: Lleida.
9: Trobo que parlem molt de Lleida, cosa que m'agrada molt i segur que els nostres oients també.
0: Hi ha alguna cosa culturalment a Lleida o no?
9: Sí, moltes coses.
0: Sense seria el cas d'avui.
9: No, avui no, però bueno, segur que hi ha alguna coseta que podríem rascar, però a mi sempre m'ha fet gràcia que l'Aplec del Cargol ho portem des de la secció de cultura i no des de la part d'economia, per
0: tirat,
9: exemple.
0: Sí, senyor.
9: Perquè, bueno... Sí, bueno, és gastronomia, no sé,
0: sí,
9: sempre
0: però
9: tinc dubtes.
0: També és cultura, no? També és cultura popular.
9: Sí, sí, sí, clar.
0: Vull dir que l'Aplec està rodejat de cultura.
9: És com l'Apatum.
0: Ah, exactament.
9: No?
0: Però anem a creiem que són alguns apunts culturals després de la nostra reflexió sobre si... què és l'Aplec del Cargol.
9: Què és l'Aplec, exacte. Ho hem repassat ara, dos quarts, però bones notícies pel que fa als premis Max que s'han celebrat aquesta nit a Mèrida perquè la tercera fuga de Victoria Spumberg s'han portat 3 guardons. De fet, el talent català ha estat reconegut amb 11 premis diferents. D'aquí una estona també el repassarem amb la Marta Vives, que és l'enviada especial a Mèrida. I si et sembla, fem dos apunts musicals que jo crec que t'agradaran.
0: I alerta, perquè aquests apunts musicals comencen amb una de les veus més importants de la música dels últims anys, una artista estimadíssima que té com a nom i cognom Celine Dion. Meva, si algú està deprimit avui, que no escolti el By Myself, perquè sempre em recorda Bridget Jones, aquesta cançó.
9: Sí, és veritat. Doncs mireu, si la voleu anar a veure, ha anunciat 10 nous concerts a París, s'afegeixen als 16 que ja havia anunciat per la tarda vinent. Aquests nous concerts els farà del 8 al 29 de maig, davant la gran demanda sense precedents que hi ha hagut. Es veu que en la prevenda van superar els 9 milions de persones que voldrien comprar entrades, per tant, déu-n'hi-do. I en total farà aquests 26 concerts, seran al Pavelló la Defensa Arena de París, que té una capacitat de fins a 45.000 espectadors.
0: I alerta perquè acabem amb ella. Evidentment, us estem parlant de Taylor Swift.
9: Sí, perquè primer va ser Bad Bunny i ara li toca a la gran estrella del pop sumar-se a Toy Story 5.
0: Ah,
9: perquè en aquest cas la cantant no posarà veu a cap personatge, sinó que ha anunciat que farà un nou tema inspirat en la història de la pel·lícula. Es dirà I Knew It, I Knew You i la podrem sentir sencera el dia 5 de juny, el dia en què s'estrenarà la pel·lícula.
0: I a aquestes hores del matí, aproximant-nos ja a 6:15, volem moure el dial al juny del 1983. Un mes històric, perquè es va fer la primera emissió de Catalunya Ràdio i així incorporava la veu en les seves emissions.
10: Diuen que la màgia de la ràdio consisteix, en bona part, en la seva immediatesa. Una immediatesa que fa que avui, en aquest precís moment, en punt, encetem la nostra relació quotidiana amb tots vosaltres. Catalunya Ràdio es presenta. Aquells que tenen la perspectiva dient, diran, potser, que aquest és un fet que marca una fita. S'arribarà a dir, tal vegada, que assistiu a un moment històric.
11: En tot cas, per a tots els que formem l'equip de la primera emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, comença un compromís públic. Un compromís que assolim amb il·lusió, energia i rigor. Amb voluntat, sobretot, de servir-vos, dins les nostres possibilitats, el bo i millor.
10: I punt.
0: M'encanta recordant els inicis d'aquesta casa i sempre amb un clar objectiu, el de servei públic, aquest que segueix intacte. I quan falten pràcticament 16 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de... Oh, buongiorno, des de Roma, Guillem Soler. Buongiorno, Guillermo.
12: Bon dia, matiners. La caiguda del feixisme després de la Segona Guerra Mundial va propiciar que els italians decidissin el 2 de juny del 46 entre república o monarquia. 80 anys després, avui celebren arreu del país la victòria de la República. una festa amb una gran presència institucional i en què hi participen els cossos de seguretat i també l'exèrcit amb espectacles aeronàutics i desfilades. Per la població és un dia festiu i els balcons i els carrers s'omplen de banderes tricolori. El principal esdeveniment es fa aquí a Roma. És una gran desfilada militar i on tot ja està preparat, però per tot el país es fan diverses celebracions. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Roma pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, com sempre, en Guillem, amb aquesta feina impecable al voltant del món. I el Roger...
13: Qui estigués a Roma ara, eh?
0: Estava pensant aquí, l'únic que no es mou és mai el Roger.
13: Sí, aquí segueixo, la gent va i ve i jo aquí estic pringat, com sempre, però escolta...
0: No passa res, home.
13: Tota alegria.
0: I tant,
13: algú ha de mantenir aquesta casa.
0: Què passarà? No,
13: aquesta casa hi ha molta gent, ja. Faig broma.
0: Va. A tothom et dirà, escolta'm, jo...
13: No, home, no faig broma, faig broma.
0: A partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio i avui amb Francesc Soler, per cert.
13: Sí, exactament. Mira, molt pendents d'aquesta nova oferta de moció de censura del Partit Popular que Feijóo concretarà a Barcelona. Tindrem a Jordi Turull, secretari general de Junts, perquè ens digui què en pensa. Per tant, potser abans que la faci ja Feijóo la tindrà descartada. També parlarem de la visita del Papa i de la presència del català, que ha generat una certa polèmica, o la poca presència, en funció de qui ho miri. Després tindrem a un quart d'onze a Jorge Dioni, que ha escrit el llibre Pornocràcia. A la secció de Ciència i Tecnologia de Rafael de Sant Juan parlarem de tabac, perquè el dia 31, diumenge, va ser el Dia Mundial Sense Tabac, i encara hi ha molta gent que fuma, massa, però vaja, cadascú amb els seus vicis, ja ho saps. I després a la teràpia boomer de Sergi Pàmies, les expressions... Què, eh?
0: Per què ho has dit, això?
13: Perquè hi ha gent que fuma en la seva llibertat i en la possibilitat ètica per fer-ho. No, perquè hi ha gent que intenta deixar de fumar i després hi torna, i aquestes coses, són coses que passen. Ara, i a més...
0: Escolta, la meva mare ara m'enviarà un missatge i em dirà...
13: Però jo no estic parlant de tu, estic parlant... He dit, hi ha gent, és un genèric.
0: Sí, sí,
13: quanta
0: clar.
13: Gent... Segur que hi ha algun matiner que ens està escoltant que ha intentat deixar de fumar
0: segur.
13: Que ha fracassat i ha tornat a fer-ho.
9: Segur que n'hi ha d'altres que ho han aconseguit.
13: Ah, exacte, bé, segur que n'hi ha d'altres que ho han aconseguit i segur que n'hi ha d'altres que, ara mateix estan dutxant-se, no sé, hi ha matiners...
0: O fumant-se un cigarro.
13: Hi ha matiners per tot, o sigui que... El que segur que no n'hi ha cap que se sàpiga la dada que ve ara.
0: Ai, m'ho cus molt bé, però jo ja estic patint. Ja, si ens ho planteges d'aquesta manera, com a coach d'aquí a l'estudi, horrorós, Maiol.
13: Perquè, mira, avui que parlem de la poca presència del català a un lloc en concret, que és el discurs del Papa,
0: sí.
13: O a la missa, més sí. Millor dit, una dada sobre el català.
14: Parlo sense vergonya, parlo en llibertat. Sí,
13: va. En concret, avui, quantes persones parlen català a l'Aragó?
0: Uf, poquíssimes. Dues?
9: Tres.
0: A veure, a l'Aragó, molt poques. Milers? Poquet. Milers? No. Milers?
9: Milers.
0: La meva partner en la dada Maiol em pot mirar,
9: Sara,
0: sisplau?
9: Sara, busca-ho a Google.
0: Milers, que la Sara té molta intuïció. 5.000? Més. 100.000. 100.000. Jo dic 100.000.
9: 7.000?
0: Va.
9: Són moltes.
15: Jo menys.
0: Vinga, va.
9: 15.000.

0: petita part, però que encara s'hi parla català. Però hi ha una bona part que és a Saragossa, uns 12.000 parlants que són catalans, que viuen a Saragossa i per tant parlen català.
1: Això no compta.
0: Per tant, aquesta, avui sabia que fracassaríeu molt, 55.513. És una antiga, aviam si algú s'anima a refer aquest...
2: Doncs sí, no serien gaire més optimistes, eh?
0: Perquè estava molt bé aquesta feina que es va fer el 2011.
2: Són dades realment tristes, al cap i a la fi.
0: Sí, perquè és una petita part de la Franja, és la part d'Aragó, però vaja, en fi, cal seguir...
1: Ara comencem, però volem saber les actuals, eh?
0: Bueno, doncs vés a Aragó,
1: no fes el cens. Això ho hem de comptar. Això ho aconseguirem.
0: Hi ha una feinada darrere d'aquest recompte espectacular, sí, sí, perquè és anar, diguem-ne, persona a persona a contrastar que parlen català.
2: Penseu, vinga, va, aquest estiu,
0: penseu que es va fer el 2011 i es va publicar el 2017. Imagineu-vos la feina que hi ha darrere d'aquest cens, perquè jo acabi dient una dada aquí absurda i vosaltres us allunyeu de 35.000.
2: 9-3-2-0-7-4-7-4. Els matiners de Catalunya Ràdio us convidem al Festival Vallviva. No sé si heu anat, és un lloc espectacular a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Oh. Aneu trucant, perquè d'aquí uns moments us convidem a anar a Vallviva.
3: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
4: Faro que ilumina le notti del mondo per la grandiosità delle sue costruzioni.
5: Estem preparats per la visita del Papa? Aquest dimecres, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins als punts clau d'aquesta visita papal a casa nostra. La Sagrada Família, el convent de Sant Agustí, Can Brians i Montserrat. I conversarem amb les persones que rebran el Sant Pare.
3: Aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
6: Evitem el soroll.
7: Ens allunyem de les estridències.
6: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
7: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
8: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
6: Un informatiu sense presses.
7: Per donar context als grans titulars.
8: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
2: Doncs vinga, va, que amb només 9 minuts arribem a les 6 del matí. És que, a veure, el tema de Vallviva és una meravella. 9-3-2-0-7-4-7-4. Alerta, perquè els que ens aneu trucant entrareu en aquest sorteig que, com sempre, decidirà el guanyador o guanyadora, Eloi Cordomí, la mà més innocent dels matiners. Podeu escollir, per exemple, pel públic més adult, els directes de Mare Mundi, també Antonio Orozco o Ana Torroja. Per al públic més jove, que no vol dir que la gent gran no pugui anar a veure Teràpia de Xoc i Pep Plaza, o també pel públic més familiar, amb els Atrapasomnis, que serà el diumenge 12. De fet, el festival, el Vallviva, se celebra entre el 8 i el 12 de juliol, a un lloc espectacular, que és a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. I a aquestes hores del matí vull saludar l'Olga. Olga, molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
2: Què tal, Olga? Com estàs?
9: Ai, molt bé, moltes ganes de parlar amb tu, eh? Truca't moltes vegades i no m'agafava.
2: No m'ho puc creure! I això? Perquè estem adormits a vegades.
9: Sí, no, potser trucava massa tard i ja havíeu agafat altres trucades.
2: Ah, Olga, ja veig que ets al cotxe. Cap on vas ara mateix?
9: A treballar.
2: I de què treballes?
9: A treballo al Vall d'Hebron.
2: Ah, molt bé. I ens hi posem molt d'hora, no entenc?
9: Bueno, començo a les 8, però que... Ai, a les 8, a les 7, arribo, em faig un cafè i estic tranquil·la llegint, perquè com que n'hi ha problemes per aparcar, passejo una més d'hora.
2: És que això és una bona solució sempre, perquè com es posa a la ciutat de Barcelona aquestes hores del matí, és millor anar amb una mica de temps. D'on vens, Olga? D'on ets?
9: De Montmeló.
2: De Montmeló. Doncs escolta'm, moltíssimes gràcies per trucar-nos també aquest matí, i a veure si tenim sort i te'n vas a veure alguns d'aquests directes al Festival Vallviva del 8 al 12 de juliol a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. D'acord, Olga?
9: Molt bé. Moltes gràcies.
2: Gràcies,
9: adeu.
2: Que vagi bé. Adeu. Recordem, aquest festival que se celebrarà aquest estiu, si teniu ganes d'anar a la Garrotxa, a través del 9-3-2-0-7-4-7-4, amb aquests directes estupendos d'Antonio Orozco, Ana Torroja, Mare Mundi, també Teràpia de Xoc amb Pep Plaza, els Atrapasomnis, són alguns dels... del cartell que formaran part del Vallviva d'aquesta propera edició. I tinc per aquí a la Maria José. Maria José, molt bon dia.
10: Hola, molt bon dia, Xavi.
2: Què tal, Maria José, com estàs?
10: Molt bé, i vosaltres?
2: Doncs molt bé, aquí fem programet. Escolta'm, amb 7 minuts que acabarem ja tindrem el dimarts fet. Des d'on ens truques tu, Maria José?
10: De Castelló de la Plana.
2: Molt bé, i què estàs fent aquestes hores del matí? Desperta amb aquesta veu tan animada.
10: Doncs sempre em desperto per escoltar-te.
2: Home, expressament a les 5.

0: al matí cada dia?
1: Sí, i tant, soc matinera.
0: Ostres, doncs això està molt bé. Et despertes de bon humor amb nosaltres, Maria José?
1: Contentíssima.
0: Que això és important,
1: eh? M'alegreu el dia.
0: Això és el més important. Tu amb aquesta trucada ja ens has alegrat també aquest dimarts. Estigues alerta perquè d'aquí uns moments sabràs si t'emportes aquestes invitacions per anar al Festival Vallviva. D'acord, Maria José?
1: D'acord, moltíssimes gràcies.
0: T'envio una abraçada, que vagi bé.
1: Igualment, una abraçada.
0: Adéu. D'aquí uns moments, Eloi Cordomí ens explicarà, com sempre, alguna de les seves anècdotes. Ai. No marxeu. Ens ho estaves comentant, Marta, Taylor Swift formarà part de Toy Story 5 i amb ella pràcticament arribem a les 6.

0: A Catalunya Ràdio, bon moment per saludar també en Francesc Soler. Francesc, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Alerta perquè arriba un bon moment. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Què tal, com estàs, Eloi?
2: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Tenim careta, no?, com sempre, de l'Eloi. Vinga, anem.
3: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Una secció aclamadíssima, Jordi Sellas, que sàpigues, Eloi, que és fan d'aquesta secció, que ho sàpigues.
1: Home, clar, com ha de ser. Fa dos dies que la fem, però no passa res.
0: Escolta'm, és que no cal que estiguem mig any fent-la perquè sigui un èxit, Eloi.
1: Clar, no, d'això es tracta. I la gràcia és que ha sortit espontàniament.
0: Exactament.
1: No l'hem parit.
0: És que les coses espontànies és com quan surts a la discoteca i et penses que no lligaràs i acabes al matí fent el que fem algú.
1: És la millor comparativa que se m'acudia.
0: Escolta, què m'expliques avui, Eloi?
1: Mira, avui volia compartir amb vosaltres un so que sento al capvespre, quan es comença a pondre el sol i durant les primeres hores de la nit, que és molt típic de molts llocs de Catalunya, però aquests dies ho estic sentint especialment i m'agradaria compartir-ho amb vosaltres.
0: A veure. Una granota.
4: Granotes.
0: Granotes.
4: Jo diria.
1: No, no són granotes. No són granotes. Mira, us ha enganyat a vosaltres també.
0: És una serp.
1: És un ocell. És un ocell que es diu enganyapastors.
0: Ah, i per què es diu enganyapastors?
1: A més, té aquest so com així metàl·lic. Es veu que quan t'hi acostes, ell fa com sortides espontàniament, no? Cada cop i volta surt entremig de les bardisses i vola cap amunt, se va cap avall. I antigament, doncs això, els pastors el veien aparèixer així entremig dels animals i de les bardisses. I es veu que antigament es creia que xuclava la llet de les cabres durant la nit. I per això no estava molt ben vist. Oh. El que passa que en realitat l'únic que feia és aprofitar els insectes que hi havia al voltant de les cabres o del ramat. I possiblement d'aquí ve el nom d'aquest d'enganyapastors. I també per aquests moviments així una mica erràtics que fa.
0: Doncs escolta,
1: ho he buscat i la veritat és que ho he trobat molt curiós. I és un so molt característic del vespre, no tant de primera hora al matí.
0: Doncs amb l'enganyapastors ho deixem aquí perquè no tenim...
1: Avui no podem fer el temps. Avui hi haurà tempestes.
0: Diana, moltes gràcies, Eloi, estimat. Fins demà.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Mar Negre. Capítol 2. Investigació encallada.
1: Aviam si ho he entès bé. Podria ser que algun nostàlgic de l'organització de l'armer secreta s'hagi volgut carregar l'escriptor? Cada vegada entenc menys coses.
2: És que és complicat d'entendre. Tot i que la Joana ens ha fet un bon resum, tot sigui dit.
1: Sí, però ens convé recapitular. L'OAS era un grup terrorista que estava en total desacord amb l'abandonament d'Algèria com a colònia francesa.
2: Exacte. Fins i tot van intentar atemptar contra De Gaulle algunes vegades. Avui els qualificaríem, sense cap mena de dubte, com a elements de l'extrema dreta, que és el que eren. Has de pensar que durant molts anys Algèria va ser la colònia preferida dels francesos i que Orà havia arribat a ser considerada com la perla de la Mediterrània i la cinquena ciutat més poblada de França.
1: Llavors, als anys 60, comença una guerra colonial de grans magnituds on els dos bàndols cometen autèntiques atrocitats. Els uns per aconseguir la independència, els altres perquè no l'aconsegueixin. Fins que arriba un moment que la situació és insostenible.
2: I és quan el general De Gaulle decideix abandonar Algèria. No sense que abans s'hagin produït accions brutals, com per exemple tirar més de 300 persones al Sena durant una manifestació pro-Algèria a París. La policia aquell dia només va reconèixer 3 morts.
1: Sigui com sigui, el cas és que hi ha tot un seguit de paios molt emprenyats que creen un grup terrorista, l'OAS, una espècie d'exèrcit secret.
2: Que cometen un munt de robatoris, atemptats, pistolerisme, però sobretot robatoris al sud de França. Per això contracten professionals dels baixos fons de Lió i de Marsella, d'una banda, i tot de xavals desencantats que han hagut de deixar Algèria per tornar a França i que en arribar aquí se'ls coneix com els Pied-Noir, els peus negres, els africans. Nanos que viuen completament desarrelats, que han vist morir gent a la guerra i que tenen un gran ressentiment contra De Gaulle i l'estat francès, perquè pensen, i no estan mancats de raó des de la seva perspectiva, que els han abandonat als peus dels cavalls.
1: I lògicament estan molt emprenyats i disposats a fer qualsevol cosa. Però què hi pinta el nostre escriptor aquí?
2: Segons la Joana, el Bessonov ja havia escrit algunes coses sobre ells, els seus llibres, però feia anys que els estava investigant per escriure el que ell anomenava la seva gran novel·la. I potser havia descobert alguna cosa que no volien que se sabés. El que la Joana creu és que encara hi ha vincles entre l'OAS i el partit de Le Pen i que el Bessonov ho sabia.
1: El que no entenc és per què carregar-se l'ara en una fira de llibres a l'Escala quan el podrien haver mort en qualsevol moment a casa seva de manera molt més discreta.
2: Potser el que no volien era discreció. I a més, un crim en un altre estat sempre és molt més senzill. Les investigacions les estem fent nosaltres i no la gendarmerie. Establir lligams és molt més difícil. I això en cas que hagin estat ells. Jo en tinc els meus dubtes.
1: Per què?
2: Entre altres coses, per una qüestió d'edat. L'OAS va ser especialment activa durant els anys 60 i principis dels 70. Després es va anar dissolent com un terròs de sucre en un cafè massa amarg. Se'ls va menjar el propi pas del temps i de la història. Posem que algun militant amb 20 anys el 1975, algun dels de llavors cadell de l'organització, sigui el nostre assassí. Estaríem buscant un home de 68 anys. Vols dir que ara està com per complicar-se la vida en aquestes coses?
1: Potser ha encarregat l'assassinat. Potser és algú que vol venjança després d'haver estat una temporada a la presó. O encara més senzill, potser és algú que té por d'haver d'anar-hi si se sap allò que vol publicar l'escriptor i per això se'l vol carregar.
2: Però si tots els crims que puguin haver comès estan molt més que prescrits.
1: Però segurament això no és el que importa al nostre home o als nostres homes. El que li importa de veritat és que no se sàpiga per no perdre la seva posició, el seu estatus. Imaginem que és un home que ha refet la seva vida i ha triomfat mínimament. Tot i que els crims hagin prescrit, encara té molt a perdre. i segurament no li tremolaria la mà, i aquí és on entronca amb la teoria de la Joana. Recordes que al primer moment no li va donar gaire importància a l'OAS? Però ara, quan ha llegit els mails del Bessonov i ha pogut veure l'esborrany de la novel·la, sí que creu que hi pot tenir alguna cosa a veure. Però sobretot, pels lligams amb Le Pen.
2: Sí, aquesta teoria pot ser molt més interessant, però ens posen un vesper important. Perquè una cosa és investigar la mort d'un escriptor i l'altra és intentar esbrinar la vinculació de l'extrema dreta francesa amb els seus precedents i amb la descolonització algèria. Tot i que treure aquests draps bruts sí que pot ser un motiu interessant per carregar-se algú.
1: O per encarregar-ho a algú de casa nostra. De bojos n'hi ha a tot arreu. I no s'han de descartar per res les connexions que tenen els nazis gabatxos amb els nazis de casa nostra, que n'hi ha. I forces. Potser hauríem de començar a investigar si n'hi havia algun dels nostres a l'escala.
2: Potser tens raó. Ho hauríem de contemplar. Tot i que espero que sigui un motiu equivocat i que tot sigui molt més senzill. Però no podem deixar res a l'aire. Sigui com sigui, condueixes tu de tornada. Tinc tanta son que aprofitaré per dormir una estoneta, si no et sap greu.
1: Cap problema. Anem cap a casa. Sí, sergent, no pateixis. Ja vinc a buscar-te. I busca un cangur per la nena. Jo trigaré encara 3/4 ben bons en arribar a casa teva.
3: Gràcies. Serà la manera més ràpida que ens puguem posar en marxa.
1: No se'n parli més.
2: Et porto un cafè. Val més que te'l prenguis, perquè si no ho fas tu, me'l veuré jo. I serà el tercer del dia.
1: Intueixo una nit mogudeta.
2: De vegades, penso que el meu exmarit li hauria d'haver engegat un tret i haver-lo deixat en una cadira de rodes xuclant sopa fins a l'eternitat. Com a mínim, m'haurien ficat a la garjola. Tindria horaris i em donarien menjar 3 cops al dia.
1: Recorda'm que no et porti la contrària, no sigui cas. Que encara t'entrin segons quina mena d'instints, sergent.
2: No siguis burro. Gràcies per venir-me a buscar. Que el cotxe s'hagi quedat sense bateria perquè vaig deixar-me'n els llums oberts és humiliant i estressant, a parts iguals. I sobretot em posa d'una mala llet extrema. Arribarem a temps a la reunió amb l'inspector?
1: Suposo que sí. Però el que no sé és què li direm. Fa 2 dies que estem investigant la línia que apuntava la Joana i no hem trobat res de res. Els nostres neonazis són uns veritables fills de puta. Però de tots els que tenim fitxats no n'hi havia cap a l'escala aquell dia. Prefereixen anar a tocar els collons als moros i als negres a la Jonquera o a Figueres o als mercats municipals que fer turisme per la costa.
2: Caporal, aviam si t'haurem de netejar la boca amb lleixiu.
1: Ja pots pensar el que vulguis, però això del políticament correcte ens està matant. A més, darrerament, per un treball que estava fent, he llegit que molts negres es denominen ells mateixos així i que és un motiu d'orgull. Així que mira, no ho veig gens malament.
2: D'acord, d'acord. Veig que llegeixes coses molt profundes darrerament.
1: Estic estudiant humanitats i antropologia a distància en els temps morts.
2: Ara doncs has fet un home amb ambicions. Ara fora conyes. Estic molt contenta per tu. Com ho portes?
1: És dur. M'hauria agradat haver estudiat quan no hi havia tantes pràctiques i tantes collonades. Que ara ens passem el dia fent cosetes i treballets. Jo preferiria un sol examen final i llestos. Però m'he hagut d'adaptar. I em diverteix força, no et pensis. M'agrada que em facin pensar.
2: Doncs ja pots pensar què li hem de dir a l'inspector quan vulgui saber per què no avancem en l'investigació de la mort del Bessonov. Perquè ell és de resultats immediats. I perquè tenim la premsa que ens està pressionant de bon de veres.
1: Ja t'he dit que a mi el que m'agradaven eren els exàmens finals. No haver d'entregar pràctiques cada 2 per 3.
2: Espera. Para un segon a qualsevol lloc. Que això em sembla que serà llarg.
4: Sergent Antònia Siquier?
2: Sí, amb qui parlo?
4: Soc l'Abril Badia. Soc la cap de cultura del diari digital La Veu del Poble. Té un minut?
2: Sí.
4: Crec que tinc una informació que podria ser rellevant per la seva investigació sobre la mort de l'escriptor Joan Daniel Bessonov. Ho he estat parlant amb la meva amiga Tura Soler i ha estat ella qui m'ha facilitat el seu contacte. Ha dit que era prou important i que era millor que li ho expliqués directament a vostè.
2: Soc tot a orelles. La Tura té molt bon criteri per aquestes coses i és tota una experta. Segur que el que vostè té a dir-me és important i rellevant.
4: Gràcies. El cas és que fa uns dies vaig estar llegint un fil a Twitter en què unes quantes llibreteres i llibreries atacaven durament el model de fires en què participaven les editorials independents i que cada vegada són més. En els darrers anys hi ha hagut un esclat de fires arreu del país de tota mena, així com també de festivals literaris, i és clar, hi ha algunes llibreries que s'han emprenyat com a micos en veure que se'ls girava competència. És una mica com quan les editorials van començar a vendre per internet, que gairebé no ho podien suportar.
2: En certa manera és comprensible. Deuen perdre una part d'ingressos i a ningú no li agrada tenir competència.
4: Seria llarg i complex d'explicar, però en realitat no és així. Perquè les llibreries que es queixen no solen tenir a l'abast dels seus clients gaires llibres dels editors independents, que són els que van a aquesta mena de fires. És a dir, la immensa majoria de llibreries sol ignorar, en molts casos per falta d'espai, en d'altres per manca de distribució i altres complicacions, els llibres de les microeditorials i les independents. Per tant, no es pot considerar que les fires siguin la seva competència. Potser sí que qui es gasta els diners allà no compra un altre llibre en una llibreria, però difícilment trobaria el llibre que compra en l'establiment.
2: De tota manera, vostè em deia que hi ha alguna cosa que ens pot servir per a la nostra investigació.
4: Sí, ja entenc que vostè no està per perdre el temps amb les petites misèries del món editorial. El cas és que en aquell fil hi havia algú que deia que era una sort que haguessin pelat l'escriptor i que el millor que podria passar és que hi hagués una desgràcia d'aquesta mena en cada fira perquè així desapareixerien de la faç de la Terra.
2: No foti! Deu haver quedat registrat, això.
4: En realitat, el mateix emissor el va esborrar poc temps després d'haver-lo fet i ara mateix ja no hi és. Però li prometo que el vaig veure allà. El que passa és que la discussió anava pujant de to, hi havia molta gent i no vaig poder seguir el ritme i saber qui és qui ho estava dient.
2: Una autèntica llàstima.
4: Bé, suposo que els seus informàtics podran recuperar-ho i trobar qui va ser el que el va emetre. Perquè en el mateix fil hi havia algú que s'identificava a si mateix com a lector que va dir que pel que hi havia a les llibreries, el millor que podia passar és que totes es convertissin en un McDonald's. Que ja trobava tot el que volia a les fires o a Amazon i no havia de suportar els llibreters. Lògicament li van dir de tot i fins i tot hi va haver alguna amenaça. He pensat que les dues coses podrien servir com a pistes per a vostès i per això vaig parlar amb la Tura.
2: Doncs la veritat és que ens ha estat de molta utilitat. Parlarem amb els companys d'informàtica a veure si podem recuperar aquest fil i així tindrem una pista més on poder investigar. Ens ha estat de molta ajuda.
4: No hi ha de què.
1: Bones notícies.
2: Notícies que compliquen les coses perquè obren perspectives d'investigació. Però que vulguis o no, em semblen interessants. Tant o més que la hipòtesi de l'extrema dreta francesa contractant sicaris per carregar-se un escriptor a l'escala quan ho podria haver fet a casa seu sense cap problema. Potser les coses són més senzilles.
1: Què vols dir?
2: Que les coses senzilles, en molts de casos, són explicacions més plausibles que les grans conxorxes internacionals. Per ventura, tot es redueix a un afer de botiguers. Què en penses, caporal?
1: Que la trucada ha arribat al moment precís com per poder dir-li a l'inspector que estem seguint dues línies d'investigació. Encara que sigui mentida i que només en tinguem una de perfilada i una altra que tot just començarem a iniciar precisament després de la reunió. A més, avui podrem començar a parlar amb els editors de Bessonov i potser encara podrem obrir una tercera línia d'investigació.
2: Què vols dir?
1: Que els escriptors es veu que sovint diuen meravelles un de l'altre, de portes en fora, però que tot sovint s'odien entre ells. I alguns fins i tot ho fan en públic, sovint, per coses que no acaben d'entendre's. Ara acabo de recordar perfectament per què Manuel de Pedrolo és un escriptor que no acaba de caure gairebé a l'Empordà.
2: Com és?
1: Perquè l'home es va atrevir a dir que Josep Pla era un idiota. I aquí segons quines coses no es perdonen.
2: Encara que alguns puguin pensar que són veritat.
1: Sobretot aquelles que alguns pensem que són veritat.
2: Què, caporal? Com ho has vist?
1: Puc parlar amb franquesa?
2: Si us plau, no espero res més que això.
1: Doncs em sembla que el nostre inspector està molt pressionat des de dalt perquè el mort era mínimament famós. I això ha fet que la premsa s'acarnissi molt més del que és habitual. Si el mort fos anònim, no hi hauria tanta pressió, i això fa que ens colli a nosaltres. Pel que fa a l'inspector, estic segur que li agradaria molt més que la teoria de la conspiració internacional fos certa. Per molt rara que sigui. Perquè té molt més mèrit haver desmantellat una operació de l'extrema dreta internacional que no pas una conxorxa de botiquers. Però sap que és molt més probable que sigui quelcom molt més senzill, com tu bé deies. L'única cosa bona de tot això és que ens ha donat recursos suficients, que tenim personal a les nostres ordres, i això ens anirà bé. I també que ha acollat els informàtics perquè facin la seva feina com més ràpid millor, que això ens ajudarà molt. Tot i això, no esperis ni una ditada de mel, que ens exigirà resultats com més aviat millor, i tots sabem que el cas és ben complicat.
2: Sí, ni tan sols hi ha cap testimoni, ni enregistrament de les càmeres de seguretat de les botigues, perquè estem en plena temporada baixa. Qui ha fet la feina, independentment de si la feia per a si mateix o per encàrrec d'algú altre, sabia què feia i com havia de fer-ho. Em preocupa que sigui algú que ja ha matat alguna altra vegada, perquè no sabem si ho tornarà a fer. Se'n gira feina.
1: O sigui, creus que si és algun llibreter o algun altre escriptor emprenyat o el que sigui, ha encarregat la feina a un professional?
2: O això, o és algú que ha tingut molta sort, o que ha llegit molta novel·la negra, o fins i tot que n'ha escrita. Ja ha decidit passar a l'altre costat i convertir-se en el protagonista d'una.
1: No fotis.
2: La meva mare ja ho diu. Que de bojos n'hi ha més a fora que a dins. Ens repartirem la feina. Què prefereixes? Interrogar el seu editor o insistir per la pista dels fatxes mentre esperem que els informàtics trobin alguna cosa?
1: Me'n vaig per la política, si a tu t'és igual.
2: Doncs jo me'n vaig a Barcelona.
1: Què dius ara? No ho faràs per telèfon o per videotrucada?
2: M'agrada notar l'alè dels nervis en els interrogats. A la tarda tornaré a ser aquí i fem repàs. I vaig amb l'AVE, una hora d'anada i una hora de tornada. Aprofitaré per clapar. Qualsevol urgència, ja saps on trobar-me.
1: Compte, que ja saps que la Renfe la carrega el diable.
5: Benvinguda, sergent Siquier. Però no calia que s'hagués molestat en venir des de Figueres. Hauríem pogut fer una videotrucada.
2: Sí, certament. Però tenia curiositat per veure també l'editorial. No sabia que era aquí on es cuinaven tants llibres de la nostra literatura.
5: Vol que li faci una visita per la casa?
2: Res, no m'agradaria més. Però hem d'anar per feina. No sigui cosa que l'assassí que busquem decideixi continuar escapçant la literatura catalana. Què em pot dir dels llibres del senyor Bessonov?
5: A mi m'agraden molt. És una literatura de màxima qualitat. És cert que en els darrers temps ha estat complicat haver de defensar algun dels seus títols davant de la gerència econòmica de la casa. Però ja sap vostè que tots aquests llicenciats en Esada i companyia, l'únic llibre que llegeixen és el de la comptabilitat, i encara gràcies. Això ha fet que en alguna ocasió, amb llibres més personals, hagi hagut de trobar xupluc en altres cases editorials.
2: I això és habitual?
5: De vegades no queda més remei. Això ja no és com fa 40 anys, que feies un contracte i lligaves un autor per sempre més, i hi havia fidelitat absoluta. Ara qui realment mana en tot aquest negoci són les agents literàries, que cada cop tenen més poder, i que... I això negaré haver-ho dit davant dels meus advocats. Cada cop fan millor la seva feina.
2: Per què negar l'elogi a les agents?
5: Perquè se suposa que són les nostres enemigues naturals. Jo no hi crec gaire en totes aquestes coses, i crec que el que ens cal és un sector editorial fort on tothom hi jugui el seu paper. Però hi ha molts col·legues meus que en llencen pestes. No els agrada tenir un intermediari més i encara menys algú que hi entén de contractes, de terminis, de lliuraments, de bestretes. Abans, tot es basava en una relació de confiança entre autor i editor, li diran en molts casos. I ara s'ha perdut una mica el romanticisme. I ha entrat en marxa tota aquesta part mercantil que alguns editors, especialment els més grans, els fa una mica de basarda.
2: És comprensible, tot canvia i sovint això ens fa molta por. I segurament també es devien fer algunes pràctiques abusives que ara no es donen.
5: No li negaré. Hi va haver editors que es van aprofitar de la gallina dels ous d'or, que són els escriptors. Ara, això és pràcticament impossible. De totes maneres, de l'escriptor, que és el productor, en vivim tots, fins i tot les agents, que també suquen dels quartos que ells guanyen.
2: És com dels pagesos o dels ramaders, només que ells no tenen agent literària. I així els va com els va, els pobres. Deixem-nos d'intentar canviar el món, que tampoc ho aconseguirem en una hora. Jo volia saber si en alguna ocasió hi havia hagut problemes amb els llibres del Bessonov. Algú que s'hagués enfadat pel que escrivia o pel que deia, algun tipus d'amenaça o similar, per petita que fos.
5: En general, els llibres eren molt ben rebuts, malgrat el fort compromís de l'autor i el fet que parlés de coses complicades i dures de la història de França i d'Europa dels darrers anys. Però no rebia cartes ofensives ni correus, o com a mínim feia temps. Això sí, cada vegada que li publicàvem un llibre, sí que rebíem amenaces a l'editorial. I això sí que li ho he guardat. Miri, són aquests correus. Al principi no en varen fer cas, però els serveis jurídics de la casa ens varen recomanar guardar-los per si mai passava alguna cosa. Ara estic content de tenir-los. A mi em sembla obra d'un xalat, però mai se sap.
2: Ostres, me'ls podríem portar? Crec que ens poden ser molt útils per a la nostra investigació.
5: Ja ho he pensat i li n'he fet una còpia. No es pensi que és un cas únic. A l'editorial rebem correus amb amenaces i insults molt sovint, sobretot quan toquem temes polèmics. No ens passa gaire amb les novel·les, per això aquest és un cas una mica especial i està bé que vostès en tinguin coneixement.
2: Doncs li ho agraeixo molt. Moltes gràcies pel seu temps.
5: No hi ha de què.
2: Només una cosa més. Vostè sap si podria tenir enveja d'algun altre escriptor o mala relació amb algun llibreter?
5: Miri, en Joan Daniel era un home singular i no era amic de complaences. Si t'havia de dir alguna cosa a la cara, ho feia sense cap mena de problema. I en tot el tema de la llengua, era molt conseqüent i vehement. Ara, si vostè m'està demanant per una enemistat llarga i sostinguda en el temps, jo no en tinc constància. En general, era un bon paio, divertit i simpàtic. Dolgut perquè aquí el consideréssim exòtic i francès i a casa seva català. Però llevat d'això, de petites trifulques i comentaris, no conec cap enemistat irreconciliable.
2: Moltes gràcies. Li agafo la paraula. I queda pendent la visita a l'editorial.
5: Quan vostè vulgui, no ho dubti.
2: Digui.
6: Hola, sergent. Com estàs?
2: Molt bé. He pensat que faré un canvi de plans. Me'n vaig cap a casa directe des de Barcelona. És una tonteria pujar fins a Figueres i després agafar el bus. En un quart d'hora en surt un.
6: Perfecte. Com ha anat?
2: Bé, això de Barcelona és estressant. Hi viu una puta gentada i sempre tenen pressa. I els que circulen per la Diagonal encara més. Tots aquests executius sembla que no els giri res a l'hora.
6: És que no hi ha res pitjor al món que un executiu barceloní. Bé, sí, un de madrileny, esclar. Tot sempre pot empitjorar.
2: Has trobat alguna cosa?
6: No. Ja saps que tinc un amic que es mou molt bé en aquests ambients més extremistes i m'assegura que això no és cosa seva, que ell no ha llegit res en cap dels fòrums que manegen, ni ha rebut cap trucada ni cap informació que la mort d'en Bessonov fos cosa seva. Evidentment, hi ha molta gent que se n'ha alegrat, esclar, però ells no ho han estat.
2: Com en pots estar tan segur?
6: Perquè si ho hagués fet algú dels seus, ho estaria proclamant als quatre vents. Es veu que el nostre home era peça de caça major. No només pel que escrivia sobre l'OAS i Algèria, sinó també per la seva postura beligerant amb el tema de la llengua. El meu amic m'ha dit en paraules textuals que no hi ha cosa més odiable que tota aquesta penya que vol recuperar el català i l'occità en els nostres santuaris francesos. Són tots exterminables, començant pels de la Bressola i continuant per cadascun dels escriptors que fan servir el català. T'asseguro que si ho hagués fet algun dels nostres, ho hauria comunicat per apuntar-se al mèrit i el reconeixement. Una cosa així s'hauria de celebrar com Déu mana.
2: Collons, caporal! Quina mena d'amics tens?
6: Se n'han de tenir fins i tot a l'infern d'amics. I amb aquest no som amics. Som coneguts i ens respectem prou l'un a l'altre com per no tocar-nos els collons. Però fa anys que estic esperant que faci una cagada per dur-lo de cap a la Cangrí i posar-lo en una cel·la plena d'immigrants perquè hi passi una bona estona. I a tu, què? T'ha anat millor?
2: Tinc una possible pista, però abans que te l'expliqui, tenim res dels informàtics?
6: Sí, m'ho havia descuidat. Han pogut reconstruir el fil de Twitter. Tothom hi participa amb el seu nom real, excepte la persona que es va alegrar de la mort de l'escriptor i va esborrar la piulada. És un usuari que es fa dir a la xarxa Galvany, com el cavaller de la taula rodona. De fet, la majoria de piulades que fa són sobre coses vinculades amb el rei Artús i la novel·la fantàstica. I de tant en tant es caguen tot en la literatura catalana contemporània. Estan buscant qui hi pot haver darrere i si el poden identificar. Trigaran uns dies.
2: Doncs jo he estat a l'editorial i hi ha una sorpresa per nosaltres. Cada vegada que publicaven un llibre de Bessonov, rebien amenaces. Cartes anònimes que arribaven des de França que expliciten que en cap cas no s'havien de publicar llibres d'autors francesos. Que els autors francesos que escrivien en català eren uns porcs traïdors i que el més traïdor de tots era Bessonov, que explicava misèries de França que no s'haurien d'explicar i encara molt menys a l'estranger. I que si ho continuaven fent, es veurien obligats a prendre mesures contra l'escriptor i contra l'editorial. Són cartes molt amenaçadores que apunten que si cal faran esclatar una bomba i cremaran tots els magatzems.
6: Collons amb el nostre amic. Generava grans consensos. Tots els de casa seva el volien veure mort pel que escrivia i per la llengua en què ho feia. Si l'èxit d'algú es mesura pel nombre d'enemics, aquest devia guanyar-los a tots.
2: Ara caldrà veure si hi havia algú veritablement disposat a carregar-se'l. Però anem augmentant les possibilitats. L'extrema dreta francesa, que crec que podem començar a descartar. Algun xalat que odia la llengua, la qual cosa ens obre un camp de possibilitats immens. Algun llibreter o escriptor, o simplement algú que se'l va carregar per qualsevol altra cosa. En lloc d'aclarir-se el panorama, cada cop es complica més.
6: Com la puta vida, sergent. Com la puta vida.
7: Heu escoltat Investigació encallada, capítol 2 de Mar Negra, de Sebastià Benassà. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol, amb les veus d'Abel Font, Cristina Cantal, Lali Giner i Josep Torrent. I al capítol següent, una nova vila del llibre dedicada al canvi climàtic se celebra a Cabrils i una nova boca, l'escriptora Ada Castells, apareix morta després del festival. Serà el capítol 3 de Mar Negra, Escolar-se a l'asfalt.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
9: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: Insolació i cop de calor. Adults, nens, grans i treballadors a la intempèrie.
11: A l'estiu, un dels problemes que podem tenir estaran directament relacionats amb la calor i el sol. Per evitar una insolació o un cop de calor, Mantingueu-vos hidratats, bevent aigua freqüentment. Utilitzeu roba lleugera, gorres i ulleres de sol. Eviteu l'exposició directa al sol durant les hores de més calor. I si treballeu a l'aire lliure, preneu descansos regulars a l'ombra. En el cas de signes de cop de calor, com marejos, nàusees o confusió, busqueu ajuda mèdica immediata.
9: Salut activa.
12: Lucía Gil, infermera resident de l'especialitat d'atenció primària i comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
13: Algunos consejos para evitar el golpe de calor es que, por ejemplo, cuando nos encontremos en casa, debemos controlar la temperatura. Si disponemos de un ventilador, nos ayudará. Y si no, podemos frecuentar las estancias más frescas. Para los trabajadores al aire libre, cuando nos encontremos en la calle, podemos evitar el sol directo, caminar por las sombras y tratar de llevar agua siempre encima para refrescarnos. Si vamos a la playa, es recomendable usar sombrilla. Si tenemos que coger el coche, debemos evitar los trayectos en horas que el sol da y hay más calor, y nunca dejar las ventanillas cerradas si hay animales, personas frágiles o niños dentro. Debemos reducir también las actividades al aire libre durante las horas de más calor, y si no podemos, pues debemos beber agua incluso sin tener sed. También es muy importante que si conocemos a personas mayores que vivan solas, debemos visitarlas y mantener contacto frecuente con ellas, ya que algunas pastillas que toman afectan al control de la temperatura. Recordemos que en caso de signos de golpe de calor como náuseas, vómitos, confusión, mareo, sensación de sed y cansancio, lo primero que tenemos que hacer es buscar la sombra y refrescar. Si són signes més graves, debemos de buscar ajuda mèdica immediata.
9: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Remó de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remó de pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Remó de pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels jubs i basses i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, la Neus Esmel, poeta, l'Albert Pardo, ornitòleg, la Georgina Florejacs, membre de l'associació mediambiental La Sínia, la Cinta i la Magda Armengol, cistelleres del Museu de la Pauma de Mas de Barberans, i en Jordi Sunyer, mestre i antropòleg.
0: Remó de pedra.
2: De l'àrab al jub, pou. Un aljub és una cisterna o un dipòsit ample i de poca profunditat tallat a la roca o fet d'obra. Està revestit de pedres i cobert de volta i serveix per arreplegar l'aigua de pluja. En alguns indrets també pot significar safareig petit.
1: Abans d'entrar en matèria, l'Albert Pardo, en l'acte de presentació de la Guia del Gaià, editada per Piolet, ens recordava la gaianada de l'any 2015. Aquest mot és el que utilitzen els habitants de la zona per definir les avingudes del riu Gaià. Aquell any, la crescuda del riu va ser còmplice de la recuperació de patrimoni.
3: Arran de que l'última gran gaianada del 2015 va deixar al descobert tot en això de patrimoni cultural molt lligat a l'aprofitament humà del riu, que havia quedat amagat, estava sota vegetació degut a que havien quedat en desús. I es va pensar que la natura ens havia donat l'oportunitat de recuperar aquest patrimoni humà. I tota una sèrie de persones superexpertes van elaborar aquesta guia. Jo només vaig contribuir amb una descripció dels hàbitats naturals, una mica per donar, com comentava abans, aquest contrapunt de naturalesa intrínsecament unida a l'activitat humana.
1: L'antropòleg Jordi Sunyer prepara un nou llibre sobre la pagesia. En el procés de documentació ha estudiat les construccions que al llarg dels anys s'han emprat per regar els conreus.
4: El dibuix de les Sínies ens marca un dibuix de la situació de l'aigua al subsol. Els pagesos tenien els recursos que tenien, per tant no podien fer un forat allà on convingués, no? Sinó allà on el saurí els hi pogués marcar, no? En aquest cas veiem com les Sínies se situen tot al voltant del litoral, entre la platja i la primera línia de cases, Torredembarra i els pobles de la Rodalia, com Creixell, Roda Barà, estan situades a una segona línia i curiosament segueixen cap a l'interior, però només allà on hi ha torrents, allà on hi ha rases, que diem aquí, no? N'hi ha tres a Torredembarra, una que separa Torredembarra i Altafulla, una que separa l'antic terme de Torredembarra i de Clarà, que ara són un mateix municipi, i una altra que separa amb Creixell. Són torrents, doncs, on baixa només aigua quan plou, i llavors el subsol s'amara d'aigua, no? A banda d'això, cal veure com, en un lloc com aquí, mediterrani, amb poca afluència d'aigua, tant en el subsol com per damunt, es tracta de retenir l'aigua, no? I a partir d'aquí doncs neixen tota una sèrie d'estructures per retenir aquesta aigua, que també és molt interessant d'analitzar.
1: La pagesia i les masies necessitaven aigua i sempre trobaven la forma d'obtenir-la i emmagatzemar-la. Les construccions d'aigua neixen d'aquesta necessitat i el conjunt forma part del patrimoni.
4: És molt curiós perquè una masia pot arribar a ser tot un món en si mateix, no? És a dir, un nivell d'autosuficiència que avui en dia ens en faríem creus. Tots els pobles tenien masos, masies, barraques on passar la nit. I les masies, a més, tenien sistemes de captació d'aigua per ser autosuficients, no? Per exemple, hi ha Cal Xitot, a Torredembarra, molt a prop del centre d'atenció primària. Ara només en queda una sínia abandonada. Ara és una mena d'aparcament. Però jo aquesta masia hi havia vist vaques. I sóc de l'any 75, com us he explicat, no? Aquesta masia, que tinc retratada per mi en aquest futur llibre, doncs tenia la seva pròpia sínia, tenia terres de conreu, tenia vaques, tenia regadiu, i estava envoltada doncs, d'altres masies. Per exemple, on hi ha el centre d'atenció primària, era una masia que era propietat del Fernando Vallmitjana, el metge. El Mas Pujol, on tenim el dipòsit d'aigua, allò és una antiga masia que també, entre Torredembarra i Creixell, dins el terme de la torre encara, vaja, una masia importantíssima que des de que es va abandonar no fa tants anys, als anys 90 encara hi havia un pastor, doncs bé, només cal deixar una masia tancada 10 anys i passa el que passa, no? Per tant, l'estudi d'aquest patrimoni també ens dona molta informació sobre l'aprofitament de l'aigua i penso que, ostres, amb la tristor que ens dona a tots quan hi passegem ben a prop hauríem de fer un esforç per donar possibilitat a que algú o alguna administració o algun particular se'n pogués fer càrrec. Està passant amb les masies, però també està passant amb les cases antigues, com estem veient en molts nuclis antics, no? Es fa molt car comprar-les i es fa molt car rehabilitar-les. Hem de posar-hi molta imaginació i facilitats per part de l'administració per tal que aquest patrimoni doncs, no es perdi. També les cisternes que hi ha dintre les cases antigues d'aquestes cases.
1: Com són i on es troben els aljubs o cisternes?
4: Perfil habitual, als pobles d'aquí la rodalia, últimament he estat fent treball de recerca a Creixell, es tracta de obres la porta gran per on entrava el carro i a un lateral i hi tens una mena de tapa com si fos un pou, doncs no és un pou, és una cisterna, una cavitat enrajolada, com si fos de vitrall, com si fos un cub per guardar-hi, per deixar fermentar el vi, però és per l'aigua, es tracta de canalitzar l'aigua que ve de la pluja, aquesta aigua ha de caure fora de la casa i amb un sistema de palanca, quan l'aigua que hi ha baixa ja és neta, es fa introduir a dins de la cisterna. Aquella aigua es pot fer servir per beure aigua, no només per usos de neteja o per altres coses de la cuina, no? Es pot fer servir per beure. Aquest és el sistema, és tan senzill com aquest. I esperar que plogui perquè es renovi.
0: Ramó de Pedra.
1: Com funcionaven els aljubs o cisternes?
4: En aquest cas, les últimes que jo he vist, a Creixell, amb una palanca, deixar anar l'aigua fora i al cap d'una estona de ploure, canviar la direcció de l'aigua perquè vagi a dintre.
1: Un sistema de recollida d'aigua ben pensat, ens explica en Jordi Sunyer mentre recorda el seu avi i el seu pare. Aprendre dels nostres predecessors.
4: Per exemple, el tros del meu avi, a les Roques Planes, n'hi tenien tres, no? L'aigua era necessària, evidentment, per la vida, però també, sobretot, per una feina que es feia en el secà. Tot aquest món del Penedès, del Camp de Tarragona, es va especialitzar a partir del segle XVIII en la vinya. I per controlar doncs, les diferents malalties que afectaven a la planta, calia doncs, fer la barreja amb el sofre, per fer tota aquesta barreja, aquestes coses que havien anat aprenent, doncs es feia falta aigua. Aquest sistema de recollida d'aigua és molt curiós, no? Perquè estava estava molt pautat com calia recollir aquesta aigua. Si l'aigua baixava tota bruta cap a la cisterna, t'embrutava la cisterna. Llavors calia fer una sèrie de filtres sempre amb elements naturals, no? Per exemple, encara ara, si ens hi fixem al de fora, trobarem alguna argilaga vella a l'entrada. També hi havia una petita bassa de decantament per tal que l'aigua doncs passés per allà, fes una mica de bassa i la matèria que pesés més doncs anés a parar al fons. Eren fins a 3 o 4 barreres per tal que l'aigua entrés neta dins de la cisterna. Era tan neta que de fet es podia veure. De fet, el meu pare m'explica, ell nascut a l'any 40, m'explica com el de fora sempre doncs hi havia un got o una galleda per tal que si passaves per allà poguessis veure aigua, no? Hi havia aquesta gentilesa, diguem-ne, doncs dels pagesos, no? La majoria rabassaires per aquí la rodalia i sobretot cap a l'interior fins a Salamó, no? Era terra de vinya, per tant, terra que necessitava cisternes. Per exemple, al municipi on estem ara, a Torredembarra, n'hem comptat més de 100 de cisternes al de fora. I llavors també hauríem d'analitzar totes les que hi ha a les cases, no? Si anéssim al nucli antic i parléssim amb les famílies, segurament en trobaríem un centenar més. Jo n'he documentat moltes, moltíssimes, perquè a banda doncs, dels llocs on feien el vi sota les cases, moltes d'elles tenen cisternes. Una de les coses que ens fa molta gràcia d'explicar és que el terra, el subsol dels pobles, està tot foradat.
1: I, com que no tot ho trobem en els llibres d'història, en Sunyer ens explica una curiositat, els cocons.
4: Hem parlat de les cisternes, no hem parlat de les barraques de pedra seca per guardar les quatre eines, hem parlat dels marges de les escales que hi feien, d'aquestes clavegueres, però després hi havia els cocons, que era una cosa molt curiosa, que era, es tractava de fer-te una estructura en pedra per amagar-te i al davant fer una petita basseta de pedra i esperar que algun ocellet doncs, anés a beure aigua i amb aquella proteïna doncs, acabar-te de fer l'arròs i seguir treballant. No? A mi em sembla doncs, una sèrie de coses que clar, que no formen part dels llibres d'història, no? Però que te dibuixen doncs, com era la vida rural en pobles que avui en dia doncs, han alçat pisos per tot arreu i anem tots amb molta pressa per anar amunt i avall sense anar a cap lloc en concret.
0: Ramó de Pedra.
2: Ramó de Pedra.
0: Un podcast d'aigua i patrimoni.
2: L'etimologia de bassa és d'origen preromà, probablement de l'ibèric balsa o barça, o bé una variant d'un preindoeuropeu, barra, cognat del castellà, balsa, i potser del basc, balsa. La bassa és una construcció de pedra on s'atura i es deposita l'aigua destinada a fer anar un molí, una farga, o bé per regar. En el cas dels molins, normalment és una construcció que s'hi fa adossada. A la bassa hi ha elements importants com el sobreeixidor, que normalment es troba a la part de dalt, per quan se n'ha de desguassar l'aigua abans no vessi, i també per desviar el curs de l'aigua cap a d'altres llocs. Un altre element important és la buixarrera, que és un forat per on s'avia l'aigua de la bassa o del safareig, i es troba normalment a la part de baix.
1: L'ús de l'aigua sempre ha estat disputat. No en va és sinònim de vida i economia. Un dels elements fonamentals en l'emmagatzematge de l'aigua han estat les basses. Les trobem al costat de síquies i canals i també a la vora dels molins. L'investigador local Pep Saragossa ens explica les característiques i usos d'aquestes construccions i alguns detalls sobre el dret del seu ús.
5: Hi ha una cosa referent a l'aigua, que era que l'aigua havia sigut del senyor, i llavors, com que l'aigua era seva, doncs donava, clar, els seus, donava permís per poder doncs, fer tots aquests, per fer una bassa, per fer un safareig. En canvi, la riera, l'aigua ja era dels molins. I llavors els moliners doncs, no deixaven que ells tenien bassa, perquè tenien de tenir bassa, o si no, no molien, però no el deixaven fent els altres. No? Tenien la propietat, diguéssim, i eren aquestes coses. Hi ha, ara aquest any, el Ricard Ramon ha editat un llibre molt, que tot això ho explica, no? Que és La lluita per l'aigua Baix Gaià, no? Que totes aquestes lluites i aquestes coses que comporta l'ús indegut de l'aigua, doncs ha arribat fins al moment actual.
1: L'aigua ha estat des de sempre un punt important per al conreu, però no només per a regar. Les basses s'utilitzaven pel cultiu, entre d'altres, del cànem. En Pep Saragossa ens ho explica.
5: I tots aquests elements doncs, quedaven a la vora de les síquies i I dels recs, doncs, anaven sortint aquests elements que ara, clar, veus unes petites basses on que no saps dir realment el que són. Després, aquí baix, estem aquí en el context aquest de l'hort de la Riera de Gaià, un dels cultius principals que hi havia era el cànam. El cànam és una planta per fer elaborar tèxtil, no?, per lograr fil, molt important durant fins a començament del segle XX, perquè, doncs, esclar, es feien servir moltes cordes, feien servir les veles dels vaixells, i amb l'elaboració del cànam primer necessites aigua perquè la planta visqui, però després, per fer l'elaboració, el primer que es fa, és una vegada segat, és posar-ho en basses perquè s'estovi i es podreixi, per després pugueu gramar, diguéssim, pugueu elaborar, doncs, diguéssim, no? I llavors han anat quedant aquestes basses, el moment que va deixar de tenir un ús, van anar desapareixent, perquè són unes basses que no són aixecades, són més aviat una mica enfonsades amb el terra, i és clar que va passar, que van agafar, els van omplir de terra i van tenir un tros de terra d'or més, doncs, no? I esclar, se'n veuen alguns elements i només n'hi queda, que sapiguem, només n'hi queda una de quasi sencera, que és Sardenya, no?, que és la bassa de Cadamià, no? És un element molt important.
0: Ramó de Pedra.
1: I precisament d'Ardenya en guarda records una de les seves filles, la poeta Neus Esmel.
6: Feien fil que també teixien per fer llençols, feien llençols de fil, eren uns draps dobles, vist ara, aquests llençols tan finets. A la majoria dels horts tenien unes basses i quan colien el cànam el posaven a remullar i llavors amb unes fustes el bregaven, el xafaven així, per després poder-lo filar, fent fil. Els pares i avis de la iaia paterna dels meus fills eren teixidors també, perquè la meva, la meva,

0: Aquella flor, en tinc un brot, una flor d'aquest cànem, perquè jo vaig anar a l'abril, els primers d'abril, aquells dies de Setmana Santa, ja no me'n recordo, vaig anar amb un net que tinc ajat i em va acompanyar a Canàries, a Tenerife, que tinc un fill, i té un petit hortet, i tenien un arbre de cànem. I vaig prendre una flor per ensenyar-ho a la neta que està aquí a Altafulla, a la besneta. Era una flor com un cotofluix. I llavors allò, el cànem, bueno, el cànem devien posar la planta del cànem a remullar. Per després, amb la perverguer, la bregar, no me'n recordo com se deia aquell estris que el bregaven.
1: Ramó de Pedra. Un podcast d'aigua i patrimoni.
2: A la guia de l'editorial Piolet sobre el Gaià se'ns parla de la bassa de cànem de Cal Damià. Es troba a Ardenya, al terme municipal de la Riera de Gaià. És una antiga bassa de cànem a la vora de la síquia de la Riera. Fins a principi del segle XX, la conca baixa del Gaià comptava amb una superfície molt important de cultiu de cànem. La bassa de Cal Damià és una mostra representativa de les basses que fins a principis del segle XX dominaven el paisatge de les hortes de la Riera i Tamarit.
1: Ramó de Pedra.
3: El cànem era una de les fibres vegetals més utilitzades, però no era pas l'única. El margalló també ha estat molt important a la cistelleria. A la Riera de Gaià ho estan redescobrint actualment gràcies al projecte Dones Cistelleres, que promou l'associació mediambiental La Sínia. Una de les impulsores, la Georgina Florejacs, parlava de l'ús del margalló en una de les seves primeres classes obertes que van oferir.
4: El margalló és una planta protegida perquè és l'única palmera que tenim aquí europea, no? que és d'aquí originària, i llavors la manera que es té d'això, d'acollir la palma, ja veureu, no? Que és una manera que és, bueno, això que ajudes a que després li segueixin sortint més brots, vull dir que no fem malbé la planta, sinó que ajudem a regenerar-la també, i a part és això, no? Que aquests brots tendres és els que després s'assequen i s'aprofiten per teixir. Això no es pot fer qualsevol ni de qualsevol manera, sinó que es necessita un permís, no? I totes les persones artesanes que es dediquen a això doncs han pogut demanar aquest permís i això es pot llavors anar a collir. Aquesta època, que és quan estan sortint els brots tendres, sempre se'n deixen perquè la planta segueixi conduint i apareix una bona època perquè doncs, aquest a l'estiu s'asseca la planta.
3: Per a aprendre les tècniques de la cistelleria han comptat amb les mestres artesanes del Museu de la Palma de Mas de Barberans. La Cinta i la Magda Armengol ens han obert les portes d'aquest museu de la comarca del Montsià.
5: Això estava molt deixat, se va deixar per l'any 60, perquè tothom se va ficar a treballar, perquè se guanyava molt més en altres llocs, i ara s'ha recuperat. Potser fa uns 18-20 anys que vam tornar a recuperar, s'ha fet un museu, i bueno, anem seguint. Tenim molta gent, molts alumnes, i molt bé.
2: Explicàvem que les basses o els aljubs es posaven en remull algunes de les fibres amb les quals es feien des de cistells a tantes altres coses. Quines plantes s'utilitzaven o s'utilitzen per fer doncs, aquests teixits?
5: Nosaltres treballem el margalló, que és l'autòctono d'aquí de Catalunya. Si antes se banyava, pues, se mullava pues, a les basses, o sí, més que res a les bases, perquè així se banya i se deixa reposar. Llavors se tapa en una toalla, una tovallola o una saca. Antes se feia en una saca, un sac d'anàpega olives, que era molt més consistent, s'enrotllava i es deixava pa demà, treballar pa demà. A veure, ara tot s'ha modernitzat, nosaltres ho banyem en un poal, una galleda, i en aigua, si és aigua calenteta, per treballar en seguida. En cap d'una hora ja pots treballar. I clar, ja no anem a les bases a banyar-ho. I llavors també ho fiquem tapat, perquè clar, no se torna a eixugar, i com la fulla absorbix, doncs llavors quan ja la treballa s'està tobeta. El primer que fem és anar a fer palmes. Les fem, les sequem, ha d'estar quasi un mes al sol, 3 setmanes, uns 21 dies. Les han de pegar a la volta, no es poden mullar mentre s'estan secant, les han d'anar recollint si ha de ploure, les han d'escampar. I bueno, és un procés molt llarg. Llavors el primer que fem és embrinar, que és separar totes les fulles, i la segona, escoellar, que és tallar el final. i és quan les fulles se separen totes. Llavors, bueno, han de començar a llatar,

0: El que has de fer en una agulla és arreglar-te-ho tot, fulla per fulla, i fer-te una mida del que tu vulguis fer. Si vols fer una peça molt petita, pues, 5 mil·límetres, per exemple. Vols fer una peça gran, pues, més gran. Segons el que tu te vols fer, fas la mida. Quan ja tens l'amunt més o menys pel que vols fer, pues ja te fiques a treballar.
1: Llatar, que ves, vindria a ser trenar, no?
0: Sí, bueno, llatar és trenar. El que és paraula tècnica d'aquí del poble. Llatar és la forma, és fer la tira. Després, clar, hi ha el cosir, s'ha de fer corda, s'ha de cosir la corda, en unes agulles també de ferro, que molts fan els ferrers, i, bueno, clar, és tot un món. Després de cosir, doncs, ha de fer els acabats, ha de fer vores, les anses, tota peça porta vora, perquè és tornar a passar per tot, tornar-li a ficar més fulles, més corda...
1: I anem a explicar què es pot fer. En pic tens la llata, pots cosir, donar-li forma per fer molts estris, no?
0: De tot, perquè com és flexible, tu quan cuses li pots donar les formes que vulguis. Doncs nosaltres vam començar a aprendre a fer un cabàs, que era l'autèntic, el que es fa anar sempre, i les tècniques ja són totes, i a partir d'aquí pots fer el que vulguis. Ara fem paneres de pa, fem estalvis, alfombres, joies, pots fer de tot. Fem escombretes, llapisos, moltes coses. Sí.
2: Nosaltres el que fem és fer cursos, a la gent els agrada molt. Treballar el margalló és una cosa molt dolça, és una cosa que no té res més que el sol, fa de blanquejador, no té cap producte. I el que fem és ensenyar a fer la trena, a llatar, i després a fer cordell i a cosir. Pues, el que es vol fer un bolso, un bolso, el que es vol fer una catifa. No sé, transmetre l'ofici en... no sé com explicar-te-ho. Per al que la gent veigui que antigament se feien les peces, però ara també, vull dir, se poden fer peces d'artesania. Bueno, vam trobar tot tipus de peces. A veure, llavors, en aquella època de plàstic no n'hi havia. I la gent el que feia era fer-se totes les peces que utilitzaven, igual per a eines de treball com per a casa, totes de margalló. Pues igual tenim senalletes per a la sal i per a la farina, que més per anar a ficar la roba pel corte i confecció, per anar-se a fer-se la roba, una overa per anar a buscar els ous a les gallines. No hi havia pobals de plàstic. Què més tenim? Cabassos per anar a portar la pasta del forn, dels pans que anaven a fer al forn. Tot s'ho feien, pràcticament s'ho feien tot. Per a quan naixia un crio, se feien per dormir, se feien la canastilla per ficar la robeta. Tot s'ho feien de palma, fundes de garrafa per a conservar el vidre, perquè no se'ls trenqués. Una pala de matamosques, no n'hi havia de pales de matamosques de plàstic. La feien de palma. Després també uns estalvis per ficar la cassola de Múnich i no te se cremés. Més per avant ja també van fer un botellero per aguantar la frescor de les botelles. No sé, per portar la carmanyola, tot s'ho feia

Hola, molt bon dia, amigues i amics, aquí Ràdio Molins de Rei i el seu programa matinal i diari La Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per coble. En tots vostès, Pere Païssa. Avui escoltarem a la primera part unes quantes sardanes del gran mestre Ricard Viladesau i començarem amb una de les sardanes més conegudes, més populars d'ell, Girona m'enamora, i després escoltarem l'Empordanet.

La cobla, la principal de la Bisbal, ens ha interpretat Girona m'enamora i després l'Empordanet de Ricard Viladesau. Bé, i ara continuarem amb aquest compositor i escoltarem Calongina i després la sardana Emma, també amb la cobla, la principal de la Bisbal.

La cobla, la principal de la Bisbal, ens ha interpretat Calongina i Emma, sardanes de Ricard Viladesau. Bé, i ara n'escoltarem un altre d'aquest compositor que es diu en Jordi i també és interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal.

La cobla, la principal de la Bisbal, ens acaba d'interpretar en Jordi Sardana, de Ricard Viladesau. Bé, i ara, després d'una petita pausa, continuarem amb més sardanes, però aquesta vegada amb sardanes obligades de tenora. Són interpretades per la cobla salvatana amb el tenor primer, en Josep Ferràs, i escoltarem, en primer lloc, Cant de Coratge, sardana de Conrad Saló, i després en Ramon Rossell, una sardana de Ricard Viladesau.

Acabem d'escoltar la Cobla Salvatana i el seu primer tenor, en Josep Ferràs, amb aquestes sardanes obligades de tenora. La primera es deia Cant de Coratge, de Conrad Saló, i després en Ramon Rossell, de Ricard Viladesau. Bé, i continuarem avui amb sardanes obligades de tenora, i ara escoltarem Xerinola, sardana de Ricard Viladesau, i després una de força coneguda i molt maca, Cant a la vida, de Josep Coll.

Acabem d'escoltar la Copla Salvatana i en Josep Ferràs com a primer tenora. I hem escoltat Xerarinola, una sardana obligada de dues tenores, de Ricard Viladesau, i després Cant a la vida, de Josep Coll. Bé, i ara escoltarem la darrera sardana per avui, obligada de tenora. Es diu Ara em toca a mi, és força alegre i balladora, i és d'en Ramon Vilà.

Acabem d'escoltar la sardana, aquesta sardana alegre, balladora, Ara em toca a mi, de Ramon Vilà, amb la cobla salvatana i amb el seu primer tenor, Josep Ferràs. Bé, ja avui per acabar, els deixo a tots vostès amb en Ramon Calduc. Amigues i amics, fins demà, si Déu vol, bon dia i bona hora.

Són les 8 del matí. Aquí comença el matí de Ràdio Molins de Rei. Bon dia i bona hora, amb Oriol Romeu.

0: Molt bon dia, Molins de Rei, què tal, com esteu? És dimarts 2 de juny de 2026. Comencem aquesta nova edició del programa Bon Dia i Bona Hora, la sintonia de Ràdio Molins de Rei. I ara mateix saludant-vos amb una temperatura de 20 graus a l'exterior de l'emissora i disposats a acompanyar-vos, com sempre, fins les 12 del migdia. L'equip d'aquest programa, Sílvia Artés, Roger Tuset, Oriol Romeu i tots els col·laboradors i col·laboradores que passaran pel programa. Avui que farem un especial de 11 a 12 dedicat al món de l'educació. Mireu, ja sabeu que un cop al mes tenim l'espai Parlem d'Educació amb la Marina Tomàs i l'Àngels Almendros, que ens acompanyen per reflexionar sobre aspectes relacionats amb la... amb el món educatiu. Comentem una notícia normalment de les darreres setmanes i després també, evidentment, fem recomanacions de llibres i també reflexionen sobre projectes pedagògics. Bé, el cas és que avui, i ja ho havíem fet en alguna ocasió, però amb aquest context que tenim doncs de reivindicacions per part dels docents, amb aquestes negociacions que encara estan obertes i aquestes mobilitzacions que hem viscut aquestes darreres setmanes, doncs ens hem plantejat fer aquest Parlem d'Educació especial. Per tant, a partir de perdoneu, de les 11, de 11 a 12, farem un monogràfic dedicat al malestar del món educatiu, a reflexionar-hi, amb la Marina i l'Àngels i amb dos convidats més que us presentarem en el seu moment, però ja us avanço que un d'ells el coneixeu prou bé perquè és el molinenc Francesc Ballester, que també ens havia acompanyat en alguna ocasió en algun altre especial del Parlem d'Educació. Doncs amb ell i, ja us ho dic, és igual, la Lourdes García, ells dos són professionals que han dedicat molts anys al món de l'educació, doncs s'afegiran amb la Marina i amb l'Àngels, i amb ells quatre, farem doncs les reflexions oportunes a partir de les 11, com us dèiem. Avui especial Parlem d'Educació. Però tindrem, perdoneu, tindrem moltes coses més al programa, com per exemple, ara aquesta primera hora, 9:15, després d'actualitzar tota la informació de servei, l'actualitat local, el repàs a l'agenda d'activitats i els titulars de la premsa escrita i la premsa digital, us explicarem que s'inaugura demà una exposició dins els actes de Vivim el Tour, que es van presentar ara fa algunes setmanes a la Sala Gòtica i que té per objectiu doncs vestir aquestes setmanes abans no passi el Tour de França per la nostra vila amb diverses activitats, actes, reflexions i exposicions. I justament demà s'inaugura l'exposició Tour de França de l'artista de Xàtiva, del Miquel Soró, que es podrà veure a la sala d'exposicions de Can Ametller. Ell treballa amb l'art del collage i ens explicarà d'aquí una estona què és el que hi podrem veure doncs en aquesta exposició. Havia sigut també ciclista, el Miquel, i després doncs va deixar aquest camí per aprofundir en la pintura, i justament doncs aquesta exposició ens permetrà veure la seva obra a partir de demà, com dèiem, a la sala d'exposicions de Can Ametller. En parlarem amb ell d'aquí una estona a partir de 9:15 d'un matí, on també aprofitarem per escoltar les reflexions del David Guerrero a l'espai de l'apunt del dia. Tindrem també el repàs, o farem, vaja, el repàs a la programació de Ràdio Molins de Rei i de la televisió per aquest dimarts, i escoltarem l'Albert Galera, que ens acompanyarà en la recomanació cultural parlant de cinema, avui parlant d'una de les pel·lícules que encara tenim en cartellera a casa nostra. Ja sabeu que en funció de la setmana doncs pot ser que l'Albert recomani alguna pel·lícula que està a alguna plataforma, o principalment, com amb ell li agrada dir, doncs el cinema, que és allà on ens hem de trobar, no? Les sales de cinema. Doncs l'escoltarem a l'Albert Galera abans d'arribar a les 9, a les 9 menys 5, fins a arribar a les 9. Després de les notícies tindrem la cançó del dia amb la Fermina Recio, la tertúlia d'actualitat, avui en principi amb el Josep Genés, el Xavi García, el Paco Prieto i el José Polo. I a partir de les 10 tindrem tres espais. L'espai polític, Avui preguntes a Esquerra Republicana de Catalunya amb el regidor portaveu, en aquest cas accidental, aquests dies, que ens està acompanyant, el Ricard Vinyets, que ens acompanyarà a partir de les 10:10 fins a 11:15. A 11:15 tindrem enregistrat avui el Damià Martínez a l'Espai Parlem del Renaixement. Avui ens vol parlar de la Museum Week. Doncs a veure què és això. Escoltarem amb aquesta píndola que avui ens ha deixat enregistrat el Damià a partir del 11:15. I a 11:45 el David Lloberes, que la setmana passada ens va poder acompanyar a l'Espai de Xifra en el Món, avui sí que ho farà en principi per parlar dels imitadors d'autoritarisme del Bukele a l'Amèrica Llatina. Ja sabeu que analitzem aspectes de la política internacional sempre amb el David. I després de les notícies de les 11, aquest debat monogràfic especial del Parlem d'Educació, que ens portarà fins a les 12 del migdia, i a les 12, informatiu Molins de Rei del dia, per una banda. Després tenim el programa PICAMA de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins. Avui és una reemissió. I després tenim la remissió habitual ja, en aquest cas, de l'aventura de cuinar. Tot això en aquest matí de dimarts 2 de juny de 2026. De moment, comencem el bon dia i bona hora. Ara mateix passen 7 minuts i mig de les 8 del matí. Anem a actualitzar la informació de servei. El primer que farem és conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària, connectant amb el RAC. Allà hi tenim, com sempre, el Ferran Aràndiga. Com ho tenim això, Ferran? Bon dia.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense incidències. Fa una estona que ja s'han retirat el vehicle accidentat durant aquesta matinada, la AP7 a l'altura de Pont de Molins, que en aquell moment doncs deixava només un carril de circulació obert en sentit nord. A hores d'ara tenim retencions habituals amb més intensitat cada vegada, doncs als voltants d'accessos de Barcelona. Destaca el nus de la Trinitat ara mateix en força col·lapse per la C58, la C33, la B20 a Santa Coloma de Gramenet o la C31 a Badalona, que tot plegat doncs ens deixa una situació molt congestionada en cadascuna de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim moltes retencions, sobretot a la AP7 en sentit sud, però també l'entrada des del Llobregat, que també doncs deixa molta lentitud cap a la capital catalana per la A2 i per la B23 des del Papiol i Pallejà en tot el seu tram de manera intermitent fins a ben entrada a la Diagonal de Barcelona o també Cornellà del Llobregat. Pel que fa a les vies costaneres, retencions encara en sentit nord a la C31 des de l'aeroport del Prat o a la C32, en aquest cas, des de Vila de Cans. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies i molt bon dia, Ferran. Parlem encara del transport públic, en aquest cas, parlem de mobilitat, perquè, segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, hi ha una incidència de rodalies a la R3 a causa d'actes vandàlics a l'estació de la Garriga. Els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació del Figaró, i es recomana fer transbord, diu, a l'estació de Centelles. Aquesta és una incidència produïda fa escassament mitja hora. Actes vandàlics que s'han produït a l'estació de la Garriga. I aquest fet fa que els trens iniciïn i finalitzin el seu recorregut a l'estació del Figaró. I també es recomana fer transbord a l'estació de Centelles. Això segons informa, com dèiem, el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, que, d'altra banda, doncs, a banda d'aquest fet, d'aquesta incidència a la R3, per si algú ha d'anar cap al Vallès i cap a Osona, en principi tenim normalitat a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona. Anem a conèixer la previsió meteorològica. Quin temps hem d'esperar aquest dimarts 2 de juny? El Jordi Miralles el tenim ja a punt perquè ens ho expliqui. Jordi, bon dia.
2: Hola, Oriol, bon dia. Aquesta matinada hem tingut pluja a Molins de Rei. S'ha recollit 1,2 litres d'aigua per metre quadrat i comencem la jornada amb unes temperatures una mica més baixes que ahir a la mateixa hora, bàsicament per això, perquè durant la nit ha plogut i ha refrescat una miqueta. De tota manera, les temperatures màximes avui, tot i ser una mica més baixes que les d'ahir, pràcticament aquest descens el notarem perquè tindrem molta humitat i farà molta xafogor durant bona part de la jornada. Un dia que serà bàsicament assolellat, però amb la presència sempre d'alguns núvols. Més sol que no pas núvols. Aquesta tarda augmentarà una mica més la nuvolositat, però de precipitacions no n'esperem. Sí que n'hi haurà a les comarques del nord de Barcelona, comarques de Girona, cap a l'àrea del Pirineu, amb tempestes, però a la comarca del Baix Llobregat, en principi, no haurien d'arribar. De cara a demà, doncs un matí variable i a la tarda també tindrem alguns núvols, tot i que farà més sol que no pas una altra cosa. Demà les temperatures baixaran, tant les mínimes com les màximes, i podríem parlar ja de temperatures plenament normalitzades per l'època de l'any.
0: Molt bé, doncs ho celebrem. Gràcies, Jordi. Ara mateix 20 graus de temperatura a l'exterior de l'emissora, al carrer Foment número 6. I el que farem ara és recuperar l'espai que compartim amb el Francesc Rueda des de l'àrea de desenvolupament econòmic del consistori, ubicat, ja sabeu, des de fa pràcticament un any a la primera planta de l'edifici del Molí. Allà ens comenta el Francesc les ofertes de feina que van rebent i que ens comparteix doncs, amb els oients del Bon Dia i Bona Hora. Tornem a recuperar doncs, aquest espai amb ofertes noves. Què tal, Francesc? Ben retrobat, bon dia.
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba d'un bar-restaurant ubicat a Molins de Rei. Ens demanen una ajudanta de cuina. Es busca una persona per treballar jornada parcial, 30 hores setmanals, de dimarts a divendres, de 19 hores a 23 hores. Dissabtes i diumenges, de 12 a 15 hores i de 19 a 23 hores. El contracte seria indefinit, el salari estaria al voltant dels 1.200 euros brus mensuals i les tasques pròpies d'una ajudant de cuina. Donar suport a la cuina en temes de planxa, fregidora, amanides, entrepans, etc. Tasques de neteja i manteniment de la cuina i altres tasques pròpies del lloc de feina. Es demana català, no cal experiència. A nivell d'estudis primaris o similar, es valorarà qualsevol formació relacionada amb l'hostaleria o la cuina i també valorable el tenir el carnet de manipulador d'aliments.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Francesc, per la informació. Informació que trobareu penjada també al web clicfeina.cat. A aquesta hora del matí us hem d'informar que no tenim constància de cap defunció, de manera que completem la informació de servei, recordant-vos la farmàcia de guàrdia per avui dimarts, dia 2 de juny. Avui és la farmàcia Oriol, la farmàcia que trobareu oberta fins a les 10 de la nit. Recordeu que la farmàcia Oriol és l'antiga farmàcia Mas, per tant ubicada al carrer Santiago Rossinyol, números 8-10. La trobareu oberta des d'ara a quarts de 9 del matí fins a les 10 de la nit. I a partir de les 10, si és del tot necessari que utilitzeu doncs, aquest servei, us haureu de desplaçar a les poblacions veïnes que sí que disposen de farmàcia de guàrdia oberta durant tota la nit, com és el cas de Sant Vicenç dels Horts o bé de Sant Andreu de la Barca. Continuem un minut i arribarem a un quart de nou del matí.

0: Anem a fer un repàs a l'actualitat local. Ahir us explicàvem que el Foment està fent obres perquè l'amfiteatre pugui tenir sortida d'emergència ja oficial. Què tal, Sílvia Artés? Molt bon dia.
1: Bon dia. Fa 4 anys, de fet, que el Foment està duent a terme obres per actualitzar el teatre, per adaptar-se a la normativa i també a la seguretat que ha de complir l'edifici. El 2021 es va actuar a la platea, a l'escenari, amb mesures antiincendis, com detectors de fum, taló tallafoc, zona d'evacuació, portes d'emergència, etc. Després es va actuar al soterrani, als camerinos, que es van renovar del tot, i també s'ha actuat l'any passat a espais de les seccions, com la de billar o la sala de socis, i es va adequar la normativa a l'edifici de sota del cafè. I ara li toca a l'amfiteatre per instal·lar una sortida d'emergència perquè fa anys que no es pot fer servir per motius de seguretat. Hermenegil Sinyol, president del Foment, ens ha explicat què estan fent.
2: El que fem una mica és preparar el terreny per la futura reobertura del que és l'amfiteatre. Com bé sabeu, portem 4 anys adaptant el teatre del Foment a les normatives de prevenció i extinció d'incendis, i Bombers ens va demanar que si volíem obrir aquest amfiteatre calia obrir una nova sortida d'emergència, una nova escapatòria, i un plan B, en cas que la primera no ens quedés col·lapsada pel foc. I és el que estem fent. Tot just la setmana passada vam començar a treballar en els fonaments del que serà l'estructura base. I és una tasca que durarà tot l'estiu.
1: Tota aquesta actuació d'aquest any 2026 té un cost de 250.000 euros. Hi ha una subvenció de 50.000 euros de l'Ajuntament, 78.000 euros de la Generalitat i el Foment, que hi ha de portar 122.000 euros.
0: I més qüestions, perquè aquest divendres comença el cicle de concerts, quarta edició ja del Jardí Botànic del SEM, però amb novetats.
1: Segueixen aquest cicle on es programen ballades de música en directe. Fins ara s'han fet a l'entorn natural del Jardí Botànic, a Collserola, però per les limitacions de la pesta porcina s'ha hagut de traslladar de lloc i es faran al pati de Can Ametller. En total hi ha 4 concerts, 2 al juny i 2 al juliol. El primer és aquest divendres amb Namina and the Barbarians. Maria Caimón destaca que, tot i el canvi d'ubicació, el format continua sent el mateix.
3: I bé, ser el mateix, diguem que seria, doncs a les 8 obriríem, l'espai aquest del pati de Can Ametller. Qui vulgui de 8 a 9 i quart, doncs podrà sopar, ja tindrem allà les taules, cadires, poden portar la carmanyola, entrepà, el que vegin, i també tindrem servei de bar. I a les 9 i quart doncs ja començaríem el concert, i que dura aproximadament una hora. I bé, el format seria el mateix, l'únic que canvia és el lloc.
1: Doncs aquest divendres ja el primer concert. L'entrada general val 17 euros, pels socis 12, i és gratuïta fins als 12 anys.
0: I fem un apunt d'esports per explicar-vos que l'equip amateur B de l'Atlètic Incresa no ha aconseguit pujar de categoria.
1: Han quedat 5 anys a la Lliga, han tingut una bona temporada i han jugat al play-off d'ascens per pujar a tercera catalana, però no ho han assolit. Han jugat les semifinals contra un equip de Rubí. El partit d'anada aquí a casa, el Ricard Ginebreda, van perdre 2-3, però la tornada al partit de Rubí van patir una derrota contundent 6-0. Adrià Cabrera és membre del cos tècnic del primer equip i explica com va anar.
4: Jugar la tornada a la semifinal de la promoció i jugar al camp del que havia quedat segon a la Lliga, i vam perdre 6-0. Va ser un partit molt contundent, on el rival va aprofitar les seves accions i els nostres no van estar del tot correctes. Era complicat, però bueno, després del partit d'anada hi havia il·lusió, però clar, jugar al camp del rival on havia quedat segon a la teva lliga amb molta contundència era complicat.
1: Continuaran, doncs, a quarta catalana. La resta d'equips del club han acabat també la Lliga i ja estan preparant el campus d'estiu.
0: Continuem. Passen 3 minuts d'un quart de 9. Fem un repàs a l'agenda d'activitats explicant-vos que demà tenim un acte al Cap de la Granja per parlar de la menopausa.
1: Es farà un taller pràctic per entendre la menopausa, compartir experiències i aprendre i tenir eines per viure aquesta etapa de la vida. La xerrada es farà demà, com dèiem, al CAP, a les 6 de la tarda, i l'encarregada de fer el taller és Sílvia Fernández, que és llevadora de la CIRA, l'atenció a la salut sexual i reproductiva de les dones de l'Institut Català de la Salut. Demà a les 6 al Cap La Granja.
0: Demà també tenim una nova proposta del Museu del Renaixement dins el cicle Museu Convidats.
1: A la mateixa hora, a les 6, a la Sala Gòtica, hi haurà una xerrada per conèixer el Museu Tèxtil de Terrassa i en parlarà Sílvia Carbonell, que és la directora en excedència d'aquest museu. Demà, també a les 6 de la tarda, a la Gòtica, entrada lliure.
0: I demà també tenim la segona part de l'Esportíssim, que és aquest reconeixement als esportistes de la vila.
1: És un acte clàssic ja que organitza l'Ajuntament per donar a conèixer i fer un reconeixement públic al treball, l'esforç o els resultats que han obtingut esportistes, equips o persones vinculades a les diferents entitats esportives. De fet, són les mateixes entitats les que proposen les persones que han de ser reconegudes i premiades en aquest acte, un acte obert a tothom que vulgui anar-hi, demà a les 8 del vespre al pati de Can Ametller.
0: Molt bé, dijous tenim nova proposta, nova xerrada de l'aula d'extensió universitària.
1: Per parlar de Giacomo Puccini com a figura rellevant de l'òpera italiana, amb òperes com Tosca, la Bohème o Madame Butterfly, que va transformar el gènere operístic i que continua admirant el públic mundial. I per parlar-ne, un coneixedor de la seva figura, Joan Vives Vallalta, el dijous en parlarà a 6:45 a la FEDE, en un acte que, recordem, és només per les persones associades.
0: I atenció, perquè aquest cap de setmana ens arriba la 8a trobada modelística de Catalunya.
1: Hi haurà diferents activitats a la planta baixa del Molí, hi haurà tallers infantils, campus, exposicions i un concurs, també, tot d'activitats al voltant del modelisme, que es duran a terme de divendres a diumenge, els dies 5, 6 i 7 de juny, a la planta baixa del Molí.
0: En aquest cas, amb una especial atenció al país d'Itàlia. L'expliquen des de la CAM, que és l'entitat baix organitzadora d'aquest esdeveniment. Parlem també dels timbalers del Camell, perquè organitzen la tremolinada aquest dissabte.
1: A la plaça de la Llibertat, primer a 6:45 hi haurà cercavila pel centre vila i després a partir de 2:45 hi haurà lluïments de les colles participants. És una activitat que organitzen els timbalers del Camell amb 9 colles més participants. Doncs totes les colles faran lluïment a 6:45. Després a 6:45 bingo musical i hi haurà barra amb entrepans i beguda per qui vulgui sopar allà. I després a partir de les 11, música, animació amb el DJ Kei Chibi.
0: Molt bé, i els matussers, que ho explicaven al seu programa, el Mirant al Cel, conviden la canalla de la vila a una tarda d'inflables i berenar gratuït també aquest dissabte.
1: Sí, en la línia de donar-se a conèixer, obrir portes i compartir una estona amb les famílies de la vila, la resta d'entitats, doncs organitzen aquesta tarda lúdica adreçada sobretot als més petits, a l'escola, al Palau, al pati, entre les 6 i les 8. Hi haurà inflables i també berenar gratuït amb entrada lliure per tots els infants que vulguin anar. Hi haurà també servei de bar. Expliquen que el comerç local hi col·labora per poder oferir aquest berenar gratuït, la Pastisseria Arenes i el Xocopunt, i en paral·lel també la colla oferirà servei de bar pel públic més adult, per les famílies que vagin a acompanyar els infants. Hi haurà doncs inflables i animació amb aquest acte que volen arribar a tothom que vulgui anar-hi el dissabte a la tarda al pati de l'escola al Palau.
0: Molt bé, també tindrem nova ballada de sardanes el proper diumenge proposada per la Grupa.
1: Com sempre, a la plaça de la Creu i a les 7 de la tarda, en aquest cas amb la Copla Mediterrània.
0: I recordeu que aquest cap de setmana celebra la 44a edició de la Festa de la Cirera i la Gastronomia al Papiol. Demà parlarem de l'exposició que organitza el Museu del Papiol. Ja sabeu que en el marc de la Festa de la Cirera cada any intenten organitzar una exposició. Enguany l'exposició porta per nom El Papiol revelat, la fotografia, història i evolució, i es podrà veure des d'aquest dissabte fins al 20 de juny a la Biblioteca Valentí Almirall. Demà a les 11 en parlarem aquí al programa. Continuem, 6 minuts i mig, i arribarem a 6:45 del matí.

0: Anem a fer un repàs a la informació general a través dels titulars de la premsa escrita. En Roger Tosset, bon dia.
1: Bon dia, Oriol. Comencem amb el periòdico de Catalunya, que parla del Cercle, que crida a enfortir els serveis públics. L'entitat aposta en la 41a reunió anual per una millora de la productivitat mitjançant un model basat en la tecnologia, la innovació i també l'ús de qualitat. I l'anuncia 3.300 milions per accelerar infraestructures en 6 anys. Parlen també de la INOA, doncs, anys que és una de les pacients de la nova àrea d'oncologia hematològica infantil de la Vall d'Hebron, inaugurada ahir. Res ho diu per sortir aviat i abraçar la meva iaia. Parlant d'un acte de relleu, Javier Moll, el periòdico compta avui amb un equip guanyador. Gemma Martínez n'assumeix el repte de fer un diari més fort. També parlant de tendència a l'alça, les oficines flexibles de coworking conquereixen el Passeig de Gràcia i l'amic de Zapatero no té patrimoni que justifiqui les seves empreses, amb un informe de l'ONIF. També l'esquerra colombiana en la primera volta qüestiona el triomf de l'ultra de la Espriella i Hisenda cita les comunitats per mirar de tancar aquest any el finançament. També entrevisten a Luis de la Fuente, que diu que la Min té l'obsessió del Mundial. A La Vanguardia, Trump intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran. El president dels Estats Units sosté que ha frenat Netanyahu, però el premier israelià diu que atacarà Beirut si persisteix l'ofensiva de Hezbollah. El trumpista de la Espriella sacseja Colòmbia en fotografia de portada, i també parlant de Feijó, que ofereix al PNB i Junts una moció de censura per convocar eleccions de seguida. El líder del PP planteja arribar a l'executiu de manera provisional i sense l'entrada de Vox per convèncer els nacionalistes. També hi ha article de política, el PP i Vox ultimen el pacte Castella i Lleó i l'anuncia 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per a infraestructures, i parlem de l'Ozempic, que omple les clíniques de cirurgia estètica. També el pistoler va disparar a les menors a Badalona. Hi ha testimonis que així ho expliquen. I a Barcelona, la visita del Papa es cola als souvenirs. El diari Ara, Feijó ofereix a Junts i PNB un govern sense Vox per anar a les urnes. Nacionalistes catalans i bascos volen eleccions, però per ara no donen suport a una moció de censura. El líder del PP demana coherència i diu que ja hi ha una majoria de 184 diputats que reclamen els comicis. En fotografia de portada, Trump promet a l'Iran el fre dels atacs d'Israel al Líban, i els immigrants van menys al metge, però visiten més les urgències dels hospitals. També parlen d'aquest anunci d'Illa al cerca de 3.000 milions d'euros per accelerar infraestructures, 300 menys del que deien la resta de diaris, i decau l'ajuda al preu de la llum i el gas, però es manté la del carburant. Avui també a l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, al diari Ara. I el punt avui parla de l'OTAN, a punt de la ruptura, la retirada d'efectius d'Europa anunciada per Trump i les insinuacions de desmantellament de l'aliança tensa en la relació transatlàntica i posen en risc el futur de l'organització. Parla de Xevi Salapuig, de l'expedient i benedicció, expedient al policia espanyol que va empantar la manifestant valenciana i més castellà en la visita de papà a Barcelona. Crònica d'Aina Serrano, Esquerra colla perquè Sánchez i Illa s'expliquin, i de David Portabella, espelmes a la moció de censura. A l'esportiu, Eric Polivalència i perseverança amb el premi del Mundial, i entrevista a Timothy Williams Waters, jurista i expert en relacions internacionals, que diu que s'hauria de reconèixer el dret a la secessió.
0: Continuem, 2 minuts i mig, i seran 9:15, diaris digitals.
2: Comencem per la premsa del Baix, que explica que s'ha desmantellat una xarxa de medicina estètica il·legal i s'han fet actuacions en concret a dues poblacions de la comarca per una xarxa, com dèiem, de distribució i aplicació de productes de medicina estètica que són il·legals i que operava arreu de l'Estat. L'operació ve des del març de l'any passat i aquest maig s'han fet diverses actuacions aquí, com dèiem, a Cornellà i a l'Hospitalet de Llobregat en concret, on els agents han detingut a dues persones. La investigació va arrencar arran de la detecció a l'aeroport de Vitoria, al País Basc, de diversos paquets amb medicaments, amb productes sanitaris procedents de Corea del Sud i de Vietnam. Entre material hi havia botox i àcid hialurònic que entraven al país sense cap mena d'autorització sanitària ni control sobre la cadena de fred. Aquests productes eren utilitzats en establiments no autoritzats, com per exemple perruqueries, centres estètiques sense llicència o fins i tot domicilis particulars. L'administració d'aquestes substàncies sense garanties pot derivar en infeccions greus, reaccions al·lèrgiques i fins i tot paràlisis facials. Com dèiem, hi ha hagut actuacions també a altres localitats de l'Estat. S'han detingut a 9 persones, s'han intervingut 10.000 unitats de botox, 200 vials d'àcid hialurònic i s'han confiscat més de 115.000 euros. Anem al Nacional, que parla dels 100 anys de Marilyn Monroe i d'una exposició catalana única a Europa. Justament ahir va fer 100 anys el naixement de Marilyn Monroe. L'efemèride és un bon motiu per tornar a veure pel·lícules com Ningú no és perfecte o Vides rebels, però també per descobrir la dona que s'amagava rere la bellesa i la imatge d'icona sexual. Això es dediquen dues grans exposicions, una a Los Angeles, a Califòrnia, a la seva ciutat natal, i una altra a Londres. Però sembla que l'exposició més única a Europa és catalana, és a la Fundació Cabanes, al Museu Cal Gerrer, a Sant Cugat del Vallès, per tant aquí mateix al costat. Es ven com el primer museu dedicat a Marilyn Monroe d'Europa. L'autor, Frederic Cabanes, és un artista municipal que ha destinat més de 35 anys a la recopilació d'objectes i documents, principalment llibres, sobre l'actriu californiana. Sobretot en destaca la biblioteca. Es veu que és el fons literari més extens del món dedicat a Marilyn Monroe, que recordem va néixer ahir, va fer 100 anys i va morir el 5 d'agost de l'any 62 amb només 36 anys per una suposada ingesta accidental o un suïcidi per sobredosi de medicaments.

0: Ara mateix són 9:15 del matí d'aquest dimarts 2 de juny, en directe al Bon Dia i Bona Hora. De moment sembla que tenim dificultats per localitzar el Miguel Soro, que és el protagonista d'aquesta exposició que podreu veure a partir de demà a la sala d'exposicions de Can Ametller, protagonista dels quadres que hi podreu veure. Porten per nom l'exposició Tour de França i en volíem parlar uns minuts. De seguida suposo que podrem parlar amb ell, però si de cas avancem les reflexions del David Guerrero, si us sembla, amb l'apunt del dia. El David ja sabeu que treballa al diari La Vanguardia i és el codirector del diari digital de casa nostra, el Viu Molins de Rei. Podem avançar, si voleu, l'apunt i després intentem parlar amb el Miguel. És una exposició, pel que hem pogut veure, doncs, molt interessant, amb una tècnica que empra del collage per fer retrats de ciclistes, dels ciclistes professionals, el Miguel Soro, i teníem ganes de parlar amb ell. A veure si és possible. I si no, doncs això, avancem el company David Guerrero i seguim amb el contingut habitual del programa. Per cert, ara que parlàvem de Marilyn Monroe, deixeu-me dir que demà farem una especial, un monogràfic de la Marilyn. Li hem demanat a l'Albert que ens acompanyi, no a la recomanació, sinó també una estona per xerrar amb l'Albert Galera, i demà en parlarem a partir de 11:15 del matí, aquesta setmana que ha fet 100 anys del seu naixement. Això serà demà, però anem amb l'entrevista d'actualitat. Com us dèiem, demà dimecres, dia 3 de juny, segueixen els actes de Vivim el Tour, que doncs s'encetaven ara fa algunes setmanes a la Sala Gòtica, i justament demà s'inaugura l'exposició Tour de França, que és obra del pintor de Xàtiva, del Miguel Soro, que podrem veure a la Sala d'Exposicions de Can Ametller. Una exposició que volem comentar precisament amb ell mateix, amb el Miguel, que el tenim al telèfon. Què tal, Miguel? Com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Molt bé, molt bé. Molt content d'acompanyar-vos en este passatge del Tour de França.
0: Que bé. El Miguel, que era o és exciclista professional, però també amant de la pintura. Aquestes dues aficions van anar en paral·lel, van créixer en paral·lel, Miguel?
1: Primer vaig ser ciclista, des dels 9 anys vaig començar a competir en escoles de ciclisme i sempre he sigut un xiquet creatiu, m'ha agradat molt dibuixar i bueno, pues quan vaig anar passant de categoria júnior i amateur, pues vaig començar a pintar en una escola i en un grup d'amics que així m'hacia al carrer. I pintava sobretot paisatge. I després, al deixar la meva carrera de ciclisme, pues va agarrar un poquet més força la pintura i em va petir pintar sobre ciclisme, que era la meva passió, no? Vaig dir que vaig mesclar les dues passions i vaig treure esta col·lecció dedicada al ciclisme.
0: Molt bé. Fa molt que ja que el vas deixar, el ciclisme professional, ja?
1: Sí, ja fa vora 25 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: Pues, sí, vaig passar a professional en el 2001, vaig estar 3 anys, 2 en Portugal, 1 en Itàlia.
0: Sí.
1: I després, pues, uno a treballar de diverses coses, però la pintura sempre ha estat ahí molt present, hasta que bueno, vaig decidir provar amb totes les meves forces i pues, a dia d'avui fa 10 anys que estic dedicat exclusivament a la pintura.
0: Molt bé, i ara doncs explica'm què és el que podrem veure a partir de demà aquí a Molins de Rei, doncs, amb aquesta exposició Tour de França.
1: Pues jo pinte una tècnica particular que és el collage i li dona molta importància a que els fondos parlen també de ciclisme, llavors composa una obra d'un ciclista en particular, però lo bonico de la meva obra és poder descobrir coses en els fondos, no? Quan tu mires la pintura des d'una distància i veus, pues, no sé, a Indurain o a qualsevol altre ciclista, però quan t'apropes es comences a veure coses diferents, no? I que parlen també de ciclisme. I a mi que una pintura te sorprèn en el temps, per exemple, quan la tens en casa i pots descobrir alguna cosa nova, doncs és algo que m'agrada.
0: I veig, pel que he pogut veure a la mostra, no?, ciclistes actuals amb ciclistes, diguem, mítics i històrics, no?, els que has anat pintant.
1: Sí, jo vaig començar a pintar sobretot el ciclisme clàssic, no?
0: Sí.
1: Un poquet enamorat d'aquesta època del blanc i negre, no?, i les bicicletes en els cables per fora I, bueno, doncs vaig començar a Xina i poquet a poquet doncs, uno va arribant un poc a l'actualitat. En l'exposició a Molins de Rei podrem veure un poc un recorregut de totes les coses, no? Des de primeres obres, Xina en blancs i negres, els copis i ciclistes de l'època, fins a l'actualitat pura.
0: I quants quadres hi exposaràs, més o menys?
1: Pues una trentena d'obres porte per allà, sí, obres de gran format. Estic treballant ara en una obra de 3 metres i mig, cinc obres així de format gran i després pues, una col·lecció d'obres d'alrededor d'un metre, 1,20 m.
0: Molt bé, i a més llegia, Miguel, que en el transcurs doncs, d'aquests anys has tingut l'oportunitat d'exhibir la teva obra a forces països, tant d'Europa com més enllà de les fronteres europees, no?
1: Sí, la meva exposició pues, vaig començar un poc per així per Espanya, però sí? Pues, en Itàlia vaig fer moltes coses i després he tingut l'oportunitat d'exposar a Austràlia, a Canadà, a Mèxic i ara en breu viatge als Estats Units i vaig a celebrar el 50 aniversari de Trek en una exposició que contarà un poc tots els millors moments de la marca.
0: Per tant, diguem, recorregut d'aquesta exposició, tu vas, però, amb aquests quadres ja de ciclisme clàssic que em deies, però vull dir, vas produint constantment més quadres per anar afegint?
1: Sí, sí, jo vaig produint i algunes de les obres pues, les venc i continuo produint. I, bueno, les obres no són mai les mateixes des que vaig començar. Sí que hi ha alguna que al final uno s'enamora de l'obra i no la vol vendre i m'acompanya a mi, però generalment les meves obres se poden adquirir i jo continuo produint i és tot prou nou.
0: Molt bé. Per tant, satisfet d'aquest recorregut que has anat tenint, diguem, en el camp de la pintura des que vas decidir dedicar-te a això?
1: Molt satisfet perquè pràcticament visc del meu hobby, no? Pintar era el que jo feia després dels entrenaments, un poc per evadir-me i per relajar-me, o sigui, és el meu hobby, viure del teu hobby. Viatjar constantment al costat de proves com el Campionat del Món, el Giro d'Itàlia, ara el Tour de França, i conèixer gent sempre relacionada al ciclisme i a l'art, doncs imagina't la satisfacció que m'hi produeix.
0: Molt bé, i a més llegia també a la teva bio, Miguel, que la teva obra doncs, ha comptat amb el suport d'entitats consolidades a l'esport, com l'empresa Gien, i ha estat ressaltada per prestigioses revistes, atenció, com la Forbes, eh?
1: Sí, sí, quan vam estar en l'exposició d'Austràlia va fer un guinyo a la Forbes i la veritat que molt satisfets. Allí en Austràlia vam fer una exposició molt, molt interessant. Estaven 15 dies en Wollongong acompanyant el Mundial de Ciclisme i la veritat és que va tindre molta repercussió l'exposició.
0: Molt bé. I tot això, tota la producció, la fas a Xàtiva mateix? Tens un estudi a Xàtiva?
1: El gros de l'obra, sí, naix així a Xàtiva el meu estudi. Però els deberes que jo, per exemple, quan t'exposes, sol pintar algun dia en directe en les exposicions.
0: Ah, molt bé.
1: Que en Molins també faré alguna exhibició en directe. Segurament no demà, perquè demà és un dia d'inaugurar i estaré amb la gent, però segur que trobem un dia que ja vos ho comunicarem, que estaré pintant en directe per si algú vol veure com naix una obra i el procés de
0: perfecte. Lloc. Clar, perquè una obra d'aquestes característiques, un quadre, per exemple, d'un ciclista com Abraham Olano, per exemple, que tinc aquí al davant, de l'equip 11, et porta molta feina, moltes hores de feina?
1: Sí que porta hores, el que passa és això, que un està pues, dedicat en exclusiu i pintant tots els dies, diguem que ho té prou clar i pues, ahorres un munt de temps. Però sí, no acaba l'obra en un dia, però sí que se pot veure com comença i adelantar-la molt perquè la gent tinga una idea de com naix una obra. Després m'agrada acabar-la tranquil·lament en l'estudi i donar-li el final que jo crec que té que tindre.
0: Molt bé, doncs escolteu, us recomanem que aneu demà a les 7 de la tarda, és la inauguració d'aquesta exposició, Tour de França, la sala d'exposicions de Can Ametller, es podrà veure les properes setmanes, i com deia, més obra del pintor de Xàtiva, del Miguel Soro. Alguna cosa més, Miguel, que vulguis afegir de l'exposició?
1: Bueno, pues res, convidar-vos a tots i això, pues espero que disfruteu molt d'aquest ambient ciclista i esperarem en ànsia un poc el pas del Tour.
0: Molt bé, recordeu que pràcticament d'aquí un mes, el 5 de juliol, el seu pas per aquí a la vila. Doncs, Miguel, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé l'exposició aquí a Molins de Rei, eh?
1: Gràcies a vosaltres. Ens veiem demà a partir de les 7.
0: Perfecte, que vagi molt bé. Una abraçada.
1: Gràcies.
0: Adéu-siau, bon dia i bona hora.
2: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, Ràdio Molins de Rei.
3: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
4: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
5: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
6: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
7: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
8: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
9: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
0: 2:30 seran 3:15 del matí. Seguim endavant al Bon Dia i Bona Hora i el que farem ara sí, és escoltar les reflexions del David Guerrero, company periodista del diari La Vanguardia, codirector del diari digital de casa nostra, el Viu Molins de Rei. Anem amb l'apunt del dia. David, bon dia i bona hora.
10: Bon dia i bona hora, Oriol. Si la setmana passada us parlava de teatre, aquesta setmana us vull parlar de literatura. Us vull parlar concretament d'un llibre que es diu Los acordes de la ciudad. És l'última novel·la del Raúl Montilla, de periodista del Baix Llobregat, i que ha escrit una nova novel·la en la qual, diguem-ne que fem un viatge en el temps i en l'espai seguint les passes d'un personatge anomenat Teodoro Montoya, conegut com el Canijo, i que és un personatge que coneixem quan encara és un nen a la Rambla de la Barcelona dels anys 50. El coneixem quan està a punt de robar una cartera i a partir d'aquí l'acompanyem al llarg de la vida, d'una vida plena de llums i ombres, una vida que ens porta des del seu origen, des de les barraques de Montjuïc fins a Buenos Aires, passant per Gràcia, Madrid, El Ayun, amb alegries, fracassos, girs inesperats, decisions que canvien destins. Vaja, com la vida per si mateixa, com la vida real per si mateixa. I tot plegat ho fa acompanyat, aquest personatge, aquest Canijo, ho fa acompanyat d'una guitarra, perquè la música és present a cada pàgina. És com una d'aquelles novel·les que semblen tenir una banda sonora pròpia i que mentre llegeixes doncs gairebé pots sentir les cançons de fons. Però no només hi ha música, també hi ha molt de cinema, de productors, d'artistes, de somnis de fama i de televisió que parlen en aquest llibre. I al costat del Canijo hi ha, òbviament, un altre gran protagonista. Es diu Los acordes de la ciudad, el llibre, i aquesta ciutat a la que parla no és cap altra que Barcelona. La Barcelona més coneguda, la de la Rambla, la de la plaça Reial, però també una Barcelona molt menys fotografiada, la de les barraques de Montjuïc i de les barraques del Somorrostro. Una ciutat dura, de vegades cruel, però també plena d'oportunitats, habitada per aquests immigrants que van intentar obrir-se camí com van poder. I per això m'ha agradat especialment aquest llibre, perquè hi ha un element que travessa tota la novel·la i que em sembla especialment interessant i que veu una mica, no?, de tota la bibliografia que ja ve escrivint el Raül Montilla en els seus anteriors llibres, i no és cap altre que l'orgull de classe. La consciència de pertànyer al bàndol d'aquells que van arribar amb una maleta a l'estació de França amb ganes de buscar-se la vida i amb esperances, que somiaven amb un futur millor i que van descobrir que la ciutat a vegades serveix per complir les promeses, però d'altres no. Per tant, és una història això que enganxa, que agrada, que ens volem saber què passa amb aquest canijo, un canijo que parla de música, un canijo que parla de Barcelona i parla sobretot d'una generació que ens representa a molts de nosaltres, que parla dels nostres avantpassats i de tot el que vam patir per arribar i aconseguir aquell ascensor social del que s'ha vingut parlant posteriorment i del que les generacions posteriors doncs només podem que donar les gràcies, perquè el seu patiment ha estat després la nostra sort i, sobretot, el nostre orgull.
0: Molt bé, David, fantàstic. Doncs moltíssimes gràcies per l'apunt del dia i que tinguis una molt bona setmana. Un minut per sobre 9:15. Anem a fer un repàs a la programació de Ràdio Molins de Rei per avui dimarts, quan acabem el Bon Dia i Bona Hora a les 12 del migdia. Podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei al dia fins a 1:15. I a 1:15 tenim la remissió avui, excepcionalment, del programa PICAMA de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins amb la Maritza Llobet i l'Anna Ribas. I a la 1, la remissió de l'aventura de cuinar, que ens portarà fins a les 2, moment en què connectarem amb la xarxa per escoltar les notícies en xarxa de 2 a 3 i de 3 a 4 el programa La Migdiada. Aquesta tarda el Pere Bergonyón amb el seu De tu a tu entre les 4 i les 5, com és habitual, i a les 5 tenim la cita amb l'equip d'Una finestra oberta al món amb el Carles López al capdavant. Avui el Carles ens ha explicat que parlaran de, en aquest cas, a banda de tot l'equip, s'afegirà també la terapeuta humanista argentina Dayana Barreto, especialista en enneagrama, gestal, ferides d'infància, constel·lacions familiars i formada en temes de bullying, i també amb la terapeuta humanista Montse Llaràs Muzas, experta en consteladora familiar, coach PNL, especialitzada en memòria celular i propietària del Centre de Teràpies de Salut Agape a Barcelona. Per tant, aquestes dues professionals s'afegiran a tot l'equip per parlar de la tribu dels dimarts. En aquest cas, doncs, és el tema que proposa el Carles i tot el seu equip. De 5 a 7, una finestra oberta al món. A les 7 agafa el relleu la Marta Trech i la Rocío Vallejo a l'espai, al programa Món Interior. Avui parlaran sobre la Fundació Vine amb la Lluïsa Espín, que parlaran doncs d'aquesta fundació de 7 a 8 del vespre al Món Interior. I a les 8 del vespre, després de les notícies, tenim Quan cau la tarda, el programa dedicat al món de la poesia de l'Alexandre Morera, que avui tindrà com a convidat el poeta Josep Soler Segarra, que serà aquí a l'estudi de Ràdio Molins de Rei, serà entrevistat per l'Alexandre i també el podreu escoltar recitar el seu nou poemari que porta per nom Goltls. Hi ha moments en què els que ens preguntem d'on venim, qui som i, en general, el perquè de la nostra existència, doncs aquest poemari és una empenta a la reflexió d'allò més preuat que tenim, que som nosaltres mateixos. Doncs podreu escoltar l'entrevista, poemes, cançons, després de les notícies de les 8 fins a 9:45 de la nit al programa Quan cau la tarda amb l'Alexandre i avui, com dèiem, amb el poeta Josep Soler Segarra. Després, reemissió de les històries de la fotografia 9:45, reemissió del Highway 61 amb el Jordi Corrales i la Bibi Sallent de 10 a mitjanit, i a mitjanit repetirem la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora fins la 1 de la matinada. A la 1, connexió amb ICAT FM. Fins demà a les 7 del matí, que tornarem amb la programació pròpia amb la selecció de sardanes que ens ofereix diàriament el Pere Païssa. I abans de saludar l'Albert Galera i parlar de cinema, anem a parlar de televisió. El més destacat d'avui ens ho destaca, ens ho comenta el Roger, quan vulguis.
11: Com sempre, comencem recomanant-vos pel·lícules que fan avui a la televisió en obert. A Comedy Central tenim avui, disculpeu, la comèdia de Kyle Balda i Pierre Coffin, que és d'animació, Los Minions. És una producció americana del 2015 que dura una hora i mitja. Els Minions van començar com a organismes grocs unicel·lulars i van evolucionar a través de les edats, servint sempre els amos més menys preables. A causa de la seva incapacitat per mantenir aquests amos, els Minions estan sols i cauen en una profunda depressió. Però un d'ells, anomenat Kevin, té un pla. Acompanyat pel rebel adolescent Stuart i l'adorable Bob, decideixen llançar-se al món a la recerca d'un nou amo. La segona proposta és a un quart i cinc d'11 a 2, Uno para todos, de David Llundain, amb David Verdaguer i Clara Segura, també Patricia López, Petxi Turnez i Anna Labordeta.

0: que transporta després d'un accident d'avió i acaba sent ingerida per un os negre. A continuació troben el depredador de 230 quilos en un estat de frenesí totalment destructiu. Per tant, l'os encocainat, o com es digui. Oso vicioso, a 11:15 a Bimat. La quarta proposta, a les 11, Factoria de Ficción, Fuego Cruzado, de David Barrett, amb Josh Duhamel, Bruce Willis, Rosario Dawson i Vincent D'Onofrio, també 50 Cent i Julian McMahon. Una pel·lícula del 2012 americana d'acció que dura 1:40, un bomber fora de servei és testimoni d'un assassinat per part d'una banda de mafiosos. L'home entra al programa de protecció de testimonis, però no aconsegueix amagar-se gaire temps d'aquesta banda. I a 11:15, a Nova, la pel·lícula d'Olivier Nakache i Eric Toledano, que és una gran pel·lícula, Intocable, amb François Cluzet i Omar Sy, entre altres. És una producció francesa del 2011, de la qual serà fet també una versió americana. Una comèdia que dura 2 hores. Després d'un accident de parapent, el Philip, un aristòcrata ric, contracta el Dries com a assistent i cuidador, un jove provinent d'un barri d'habitatges públics que ha sortit recentment de la presó. En altres paraules, la persona menys indicada per la feina. Junts barregen Vivaldi amb Erwin and Fire, l'addicció elegant amb l'argot de carrer i els vestits amb els pantalons de xandall. Si seria la pel·lícula més destacable d'avui, aquest Intocable, a 11:45. Llàstima que la fan molt tard. Tenim els programes que podem veure també a la televisió. A les 9 tenim aquest microespai al 33, Talent Creatiu. Segona temporada, Sasha Chávez fa colors amb la terra de Catalunya. La seva història és hipnòtica, inspiradora i captivadora. Transmet passió per la història, la pintura i també per les arts plàstiques. A les 10 tenim a Televisió de Catalunya Nit sense ficció, Christopher Reeve, el Superman Etern. Més de 40 anys després de l'estrena de la pel·lícula de Richard Donner, Christopher Reeve continua sent per moltes generacions l'únic rostre de Superman. La seva interpretació del superheroi del planeta Krypton va anar molt més enllà de l'actuació. Es va convertir en el personatge i va esdevenir una icona indiscutible del mite del còmic i del somni americà, basat en una entrevista inèdita enregistrada poc abans de la seva mort. Aquest documental explora el profund vincle entre l'actor i l'heroi. Això serà a les 10 a Televisió de Catalunya, mateixa hora que també ens programen el 33, La Renaixença, amb el Peyu, que centra el capítol d'avui en l'ús de la hamaca i en les dificultats per trobar el lloc perfecte per penjar-la entre dos arbres ben situats. D'altra banda, visita el programa Pau Segalès, membre de Pallassos Sense Fronteres, que sorprèn amb un truc i un esmorzar que es guanya el perdó de l'equip. A 11:45, seguim el 33, a la 30, Albert Pla esmorza amb diversos artistes per reflexionar sobre els límits de l'art i també el comportament dins dels museus. A la taula compartirà conversa amb Josep Mainou, Mireia Saladrigues, Laura Llanelli, Pedro Torres i Dora García. Exploraran diferents maneres d'entendre, per tant, la creació artística i la investigació. Anem a les cadenes espanyoles. A la 1 tenim a les 11 Al Cielo con Ella, el programa Rep Isabel Allende, en una conversa des de San Francisco, on reflexiona sobre feminisme, literatura, exili i política amb motiu de la seva nova publicació. A més, el programa compta amb la visita d'Isabel Cuixet, que presenta els seus nous projectes, i també d'Alberto San Juan, que parla del seu últim treball cinematogràfic. I a 11:15, a 4, i amb això acabem, tenim Código 10, coincidint amb el 8è aniversari de l'arribada de Pedro Sánchez a la presidència del govern, el programa analitza les últimes novetats que estan relacionades amb l'anomenat cas Leire i ofereix una exclusiva important relacionada amb la presumpta trama que, segons la interlocutòria del jutge, hauria operat per aconseguir informació comprometedora sobre jutges, fiscals i membres de les forces i els cossos de seguretat de l'Estat. I amb això acabem, Oriol.
1: Molt bé, doncs fantàstic. Moltes gràcies, Roger. 5 minuts i seran les 9 del matí. La recomanació cultural dels dimarts ens porta a parlar de cinema i ho fem acompanyats del crític de cinema, de l'Albert Galera. Albert, què tal, com estàs? Bon dia i bona hora.
2: Bon dia. Mireu, encara no havia comentat Michael, la pel·lícula biòpic sobre la llegenda Michael Jackson, una pel·lícula que de fet és la primera part, perquè hi haurà una segona on es continuarà analitzant la seva vida, la seva trajectòria, això sí, amb la clara convicció de no ser especialment conflictiva, tot el contrari, evitant problemes i episodis més escabrosos que tots coneixem sobre el mite. És una pel·lícula, per tant, feta pel gran públic, per agradar, i aquesta primera part de

0: Michael, doncs és una pel·lícula correcta, gens original, absolutament convencional, però que ens apropa, doncs, a reviure d'alguna manera els inicis de Michael Jackson i els Jackson 5 famosos, després, doncs, la seva independència com a cantant solitari i els capítols, diguem, més emblemàtics de la trajectòria i l'èxit de l'artista, sobretot a partir del moment també de l'impacte que va suposar Thriller, la llegenda del videoclip que va dirigir, per cert, John Landis i que apareix molt breument amb una representació de la pel·lícula. I sobretot el que retrata el film és allò que li agrada, que els agrada tant als americans, no? Les relacions tòxiques de família, un pare abusiu que, doncs, obliga d'alguna manera, doncs, a convertir-se en cantants famosos dels seus fills, i especialment el Michael, el més petit i el més talentós de tots ells. I bé, és una pel·lícula correcta que es deixa veure, que té ritme, on sonen les cançons constantment, tot i que val a dir que una pel·lícula que sigui un biòpic sobre un cantant mai ha de fer suficient les cançons, perquè per això ja tenim els discos, però en qualsevol cas, tot i que no té un mèrit cinematogràfic especialment destacat, és una pel·lícula que pel que pretén funciona, que evita, doncs, aquests conflictes que us deia al principi i que ha dirigit el director afroamericà Antoine Fuqua, un director de trajectòria molt irregular, però en pel·lícules prou potents, com Dia d'entrenamiento, per exemple, no? Bé, en qualsevol cas, Michael està funcionant molt bé arreu del món. És molt probable que arribi als Oscars de la propera temporada, protagonitzada per Jafar Jackson, que és el nebot de Michael Jackson i que, per tant, doncs, segurament pot accedir a una documentació, doncs, molt més propera del que va ser la figura del seu tiet, tot i que, bé, generacionalment no van coincidir precisament. Però que, en qualsevol cas, és veritat que han treballat molt amb ell els coreògrafs que tenia Michael Jackson, per tant, la manera de ballar espectacular del Jafar Jackson, doncs, té molt a veure en que han participat els mateixos coreògrafs que ja treballaven amb en Michael. I, per altra banda, la interpretació immensa, com sempre, d'aquest gran actor que és Colman Domingo, interpretant el pare, aquest pare absolutament egoista que busca la manera d'aprofitar-se dels seus fills, malgrat els hagi de convertir pràcticament esclaus al seu servei, i un Colman Domingo excel·lent, com sempre, és un gran actor, i en aquest cas és molt probable també que li caigui una candidatura a l'Oscar com a millor actor de repartiment, però d'això ja anirem parlant, o ja ho anirem veient durant els propers mesos, que falten molt pels propers Oscars. En qualsevol cas, Michael segueix obtenint unes grans xifres de taquilla i la teniu encara al cinema per poder-la gaudir, per posar-vos a ballar o per rememorar, en tot cas, el que va fer aquesta icona absoluta, Michael Jackson.
1: Molt bé, doncs fantàstic. Moltíssimes gràcies, Albert, per la recomanació. Insisteixo, demà, si tot va bé, parlarem amb l'Albert sobre 11:15 i feia 100 anys del naixement de Marilyn Monroe, i també va participar l'Albert amb aquestes col·laboracions que fa a la Finestra Indiscreta amb els companys de Catalunya Ràdio, i li hem demanat que també fer un perfil biogràfic de Marilyn Monroe, recomanar algunes pel·lícules més emblemàtiques d'ella, i tot això ho farem demà a 11:15 del matí, perquè ara ens hem d'aturar per escoltar les notícies de les 9 i continuar amb el contingut del programa d'avui dimarts. I serem fins a les 12 del migdia.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat situació molt complicada avui a les carreteres, tot i que no hi ha incidències greus. De moment, circulació intensa a les rondes, a la C58 a Montcada, a la C31 a Badalona, a la C32 a Sant Boi de Llobregat, a la 2 a Sant Vicenç dels Horts, a la C55 a Abrera, i també hi ha tallades per manifestació la Gran Via de les Corts Catalanes i l'Avinguda Meridiana Fabra i Puig a Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, una incidència en la senyalització per un intent de robatori de cable provoca retards de 20 minuts en els trens de l'R3 entre la Garriga i Figaró. I en clau política, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé avui al Cercle d'Economia, on defensarà la seva proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez i la convocatòria immediata d'eleccions. Feijóo insisteix a reclamar el suport de Junts i el PNB per fer caure el govern espanyol, tot i que els juntaires ja han descartat donar suport a aquesta iniciativa. La intervenció arriba un dia abans de la participació de Pedro Sánchez al Fòrum Empresarial i en plena pressió política dels casos judicials que afecten l'entorn del Partit dels Socialistes. I més de 17.200, el 18% del cens, havien votat fins les 8 del vespre en la consulta sobre el preacord assolit entre Educació i els sindicats majoritaris. La votació oberta fins dijous al migdia permet decidir entre avalar l'acord o bé rebutjar-lo i mantenir les mobilitzacions. USTEC defensa el vot favorable al pacte, mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha reivindicat a la xarxa que hauria de ser el més... el més important d'aquest acord.
4: El que s'ha de fer, sense cap mena de dubte, és posar en marxa totes aquelles mesures que signifiquin un avenç i una millora tant en les condicions laborals i retributives, en aquest cas dels docents, i especialment tenint en compte totes aquelles mesures que afavoreixin, en aquest cas, doncs, la millora dels aprenentatges del nostre alumnat.
3: Avui estan cridats a la vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que s'està duent a terme ara mateix davant la Casa Batlló. I el Servei Català de Trànsit fa un balanç positiu de la prova pilot en marques de traçat en revolts perillosos de la collada de Toses i la B-124, ja que el 65% dels motoristes les han seguit. Aquest estiu es faran noves gravacions per avaluar-ne l'eficàcia i es planteja ampliar la senyalització i instal·lar un control de tram a la carretera del Ripollès. Els motoristes continuen sent el col·lectiu amb més víctimes mortals a les carreteres catalanes, amb 21 morts registrades fins ara al mes de maig. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 9. Informació local.
5: Demà dimecres hi ha un taller per parlar de la menopausa, un taller pràctic per entendre la menopausa, compartir experiències i aprendre eines per viure aquesta etapa de la vida. En parlarà Sílvia Fernández, que és llevadora de l'atenció a la salut sexual i reproductiva de l'Institut Català de la Salut. El taller es fa demà dimecres a les 6 de la tarda al CAP La Granja i està obert a tothom que vulgui anar-hi. També demà dimecres torna el cicle de museus convidats al Museu del Renaixement. En aquest cas, es parlarà del Museu Tèxtil de Terrassa i ho farà Sílvia Carbonell, que és la directora del centre en excedència. Demà dimecres, a les 6 de la tarda, a la Sala Gòtica, entrada lliure. I també demà dimecres, l'Ajuntament fa l'acte de reconeixement als esportistes de la vila, l'Esportíssim, que vol reconèixer el treball, esforç o resultats d'esportistes, equips o persones vinculades a les diferents entitats esportives. Un acte obert a tothom que es farà demà dimecres a les 8 del vespre al pati de Can Ametller. I de cara al cap de setmana arriba la 8a trobada modelística de Catalunya, especial Itàlia. A més, enguany hi haurà tallers infantils, campus, exposició i concurs. A la planta baixa del Molí, durant tot el cap de setmana, des de divendres i fins a diumenge, els dies 5, 6 i 7 de juny, aquesta trobada modelística. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimarts és la farmàcia Oriol, que està al carrer Santiago Rossinyol, 810.
6: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, 91.2.
7: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
8: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
7: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
8: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
7: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
9: Ona Rainbow, amb Helena Peiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
10: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
11: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
10: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
11: un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
10: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
11: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
12: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
13: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
14: Generació Chic.
13: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
9: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: La cançó del dia, amb Fermín Arrecio.
1: Bon dia i bona hora. La cançó del dia d'avui es diu Siete Días i està interpretat per la senyora Paula Ribó amb el seu alter ego, que és Rigoberta Bandini. És el seu darrer single, va aparèixer el mes de març, i bé, ens parla d'un amor romàntic, obsessiu, quan no pots deixar de pensar en algú i t'obsessiona i es converteix en el teu tot de cada dia i has de fer esforços per deixar de pensar en aquella persona. Doncs d'això va Siete Días, que és el tema que espero que us agradi.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dimarts 2 de juny la compartim amb un equip de 3 avui. Xavi García, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Molt bon dia, Paco Prieto.
2: Molt bon dia, per part del Trident.
0: El Trident atacant i Josep Genés, bon dia i bona hora.
3: Hola, com no podia ser d'altra manera, molt bon, bon dia.
0: Molt bon dia. Comencem. Tindríem un davanter centre, diguem el davanter que ocupi la banda esquerra i la banda dreta. Us podeu dividir.
1: Exacte.
0: Aviam qui voleu cadascú.
2: Tu no, bandes... jo crec que el Pep té que ser el centre.
0: El centre.
2: Com Martí Filosia.
0: I tu potser banda esquerra.
2: Jo banda esquerra com a reixac.
1: I a mi em deixeu la dreta, que no és que m'agradi massa, però podem fer, per no entrar en dretes i esquerres, podríem ser els tres mosqueters i el d'Artagnan, no?
0: Ah, bé, també. Sí.
1: I l'amic seria el d'Artagnan, Atos, Portos i Aramis, un homenatge al Dumas, no?
0: Bé, que el Paco portat, ara estàvem comentant, sí, una exposició que tenim a la Virreina, molt, dius que molt interessant,
2: sí,
0: dedicada...
2: Sí, més que interessant, és magnífica.
0: A Jean-Luc Godard.
2: Sí, és molt novel·la... ideològica, molt potent,
0: sí,
2: l'ha fet un, el comissari, és una persona que treballa bàsicament al País Basc.
0: Sí.
2: Per exemple, ha fet moltes coses a la Tabacalera. Al País Basc, la gent sempre pensa en les exposicions del Guggenheim.
0: Que
2: no,
0: també, eh?
2: No, sí, però no. I són molt més interessants les que es fan a la Tabacalera de Sant Sebastià, i és un personatge que ha treballat molt a fora, a la Cint, que és una persona, va néixer a Saragossa, i ha treballat molt a França, a Alemanya i tal, bueno, i ha fet una gran exposició, pena que no n'hi ha catàleg, ni una, he portat un petit catàleg,
0: sí,
2: però un catàleg general bo de l'exposició no n'hi ha, perquè estan en plan de retallades a tots els museus i a totes les coses, però que val la pena, i que la gent sàpiga que és gratis i que tot aquest estiu la poden visitar.
0: Fins a l'octubre hem vist, eh?
2: Sí, al Palau de la Virreina, és molt fàcil.
0: Molt bé.
3: Bé, molt fàcil si no t'entrebanques amb...
0: Amb les obres.
3: Amb les obres.
0: Amb les obres.
3: Amb les...
1: O el papa.
3: Va, això serà dos dies. Les obres fa no sé quants anys que duren.
0: Efectivament, doncs interessant, normalment és interessant les exposicions de la Virreina.
2: La Virreina, sí, han fet, sí, coses bones, però aquestes especialment feia temps que no es feia una exposició tan potent, molt ideològica, molt potent, i n'hi ha moltes referències a Catalunya, etc, etc, sobretot al final de la carrera de Godard.
0: Sí.
2: L'última cosa que va fer.
0: Molt bé. Avui no ens pot acompanyar José Polo, eh? Em sap greu perquè firmen un article a La Vanguardia amb el company David Guerrero, que diu que les obres del soterrament de Sant Feliu de Llobregat acumulen 2 anys de retard.
1: Encara és poc.
0: El projecte que s'hauria d'haver acabat l'any passat diu no estarà a punt fins al 2027.
1: Amb sort.
0: Amb sort. I la inversió s'eleva fins als 169 milions, molt per sobre també del que s'havia pressupostat inicialment.
1: Normal.
0: Sí, són aspectes que no us sorprenen a cap dels tres, com a Trident experimentat.
3: Cap sorpresa.
2: El que és important és que l'acabin i que s'acabi bé, no? Perquè aquella notícia que es va repetir molt, el famós túnel de Rubí, aquell que van fer, que era l'any 82,
0: sí,
2: no és de l'època del franquisme, que estigui caient, qui el va fer, aquest túnel? Quina constructora la va fer? Perquè, clar, un túnel ferroviari, passin 50 anys i s'estigui caient a trossos, ningú parla de qui va fer aquest túnel.
3: L'altre dia llegia un article sobre el tema aquest dels trens, us el recomano. Està en una revista que crec que es diu elmirall.cat, i explicava coses com que quan van construir la línia de trens Barcelona-Molins de Rei, el procés era d'uns 53 metres al dia. Mentre que les línies de construcció del segle XXI i finals del segle XX pot acabar estant d'uns 500 metres a l'any.
0: Bé.
3: Hi ha una quantitat de dades fantàstiques que explica, doncs, el que és la manera de fer trens d'un país o d'un altre. Explica molt bé les coses de Xina. I, en fi, i com, doncs, determinats trams del corredor ferroviari del Mediterrani porten dècades per fer i fent-se a aquest ritme, a 500 metres l'any. Quan a pic i pala, fa més de 150 anys, anaven a 50 metres per dia.
2: No, hi ha altres coses interessants. És curiós, un dia parlant, la quantitat de persones que van morir fent l'AVE, accidents laborals. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, ara no recordo la xifra. I posaven en relació a altres construccions, per exemple, els grans gratacels dels anys 30 a Nova York i tal. I la quantitat d'accidents laborals que hi ha per fer una línia com aquesta no quadraven amb el que els costava fer un gratacels als anys 30. Aquestes coses normalment no es posen en qüestió, no? La quantitat d'accidents laborals, etc, etc. Bueno, però torno a dir, qui va construir aquest túnel l'any 82 que resulta que cau a trossos?
0: A veure, intentarem trucar a José Polo un momentet, a veure si res, perquè ara us aviso, per veure si ens pot donar més detalls de l'article en qüestió, que podeu llegir avui al diari La Vanguardia, perquè diu que el soterrament en si mateix, però està en el 92% d'execució, eh? O sigui que ja està... No, ho signen els dos. És que ara pregunta el Roger si era el David Guerrero. No, dic que ho signen els dos, que són els que fan informació normalment del Baix Llobregat, especialment el José. Diu que el soterrament, que alguns comparen en importància per la ciutat el que va ser els Jocs Olímpics per Barcelona, eh? Atenció.
3: No, és que aviam, la transformació que es produirà.
0: Per la transformació que es produirà.
3: La transformació que es pot produir i que es produirà, vull dir, finalment diríem l'Ajuntament i les àrees metropolitanes, etc., decidiran si s'hi va el tramvia o no, si s'hi posa un parc o si fan habitatges. Tot això hi ha debats, hi ha propostes, hi ha alguns acords, hi ha... La cosa pot canviar molt. Però la transformació de la ciutat és espectacular, perquè és que realment el soterrament és de diversos quilòmetres, amb el qual està clar, és tot el centre i fins i tot diversos barris perifèrics que es transformen.
0: Bé, a veure si podem localitzar el José i acabem de tancar aquest primer tema.
2: Mira, això del soterrament, quan a Barcelona van soterrar la línia de tren que passava
0: per on?
2: Per Gràcia, el carrer Aragó, i tal, clar... Jo, bàsicament, ja ho recordo soterrat, no? Però, clar, veus les fotos i tal, això va ser un canvi per la ciutat brutal. De cop i volta, el carrer Aragó, que passava la línia de tren, bueno, i això i altres ciutats, no? Però, bueno, jo em recordo d'això perquè la meva mare ensenyava fotos i tal, i m'explicava. Clar, és un canvi extraordinari.
3: No, ja tinc el guai no de fotos, no? De la realitat. Jo els corria per allà quan el carrer Aragó, doncs, estava, era una via de tren en trinxera, que es diu.
2: Sí,
3: cada dia passava per allà.
0: Cada dia, eh?
3: Cada dia. 11 anys, tren, Barcelona, Molins, Barcelona, l'estació era Passeig de Gràcia, ara la línia de Molins de Rei no passa per Passeig de Gràcia, va per Sants, Catalunya. Aleshores era Sants, Passeig de Gràcia. Bé, i ja hi havia... Ja passaven coses, eh? Concretament vaig descarrilar. Això dels incidents dels trens venen de lluny. Ara, el viatge era més curt. Durava menys.
2: Sí, perquè hi havia menys trens.
3: No, és que fins i tot hi havia més parades. Hi havia l'abaixador de Sant Ildefons, que ara està anul·lat.
2: La quantitat de trens...
3: Però anava més ràpid. Una, perquè hi havia semidirectes.
0: Això.
3: I l'altra, efectivament, hi havia, diguéssim, no tantes línies, que després totes es troben a Sants. Però, bueno, de totes maneres, repeteixo, el viatge era més curt.
0: I, per cert, que dimecres teníem l'alcalde del Papiol, Xavi García, aquí al programa, que ens va avançar que hi ha 3 milions d'euros invertirà a Renfe l'estació del Papiol.
3: Sí.
0: De millores, entre altres, perquè es pugui habilitar, perquè no es podia entrar, diguem, a la...
1: No, és tancada.
0: Estava tancada i, per tant, qualsevol dia de pluja forta, de molta calor, doncs...
1: Bueno, la van tancar, suposo que per vandalisme, o no ho sé. No sé
0: ara, en principi, s'habilitarà, reformarà.
1: No sé per què, però és una pena, ara doncs l'obriran.
0: Sí.
3: El que s'ha tornat a obrir tot el vestíbul de Sant Joan d'Espí.
0: També.
3: Un dia en vam parlar, i ara podem parlar amb en José, aviam si té la informació. Però pel que he deduït, al passar aquests dies per allà, al passar amb el tren, veig que està tot obert.
0: Sí.
3: Per tant, això vol dir que aquell problema dels ocupes que havien ocupat el pis de dalt, l'habitatge de dalt, ha estat resolt.
0: Sí.
3: Bona notícia pels veïns de Sant Joan d'Espí.
1: Amb el tema de trens i tot això, un cop... Jo, aquí som la conya, perquè el Josep parla dels països nòrdics, el Paco normalment de França, Alemanya...
0: Itàlia.
1: I jo parlo, Itàlia, jo parlo amb sabiat de la Xina, sóc el que parlo una mica de Xina.
0: Bé, no? Així ho anem combinant.
1: Perquè en tenen perplexa. Parlant de trens, hi ha un tren d'alta velocitat, de color groc, o sigui, en xinès, de color groc, que passa a una velocitat tremenda, recorre totes les vies d'alta velocitat xineses detectant avaries. I passa abans que qualsevol altre tren. És a dir, és un tren, igual que aquí, que si això no estava soldat o que si no sé què, allò passa un tren, tu i ho revisa tot. d'una manera normal, a una velocitat espectacular, i a més, els xinesos, que són molt així, quan el veuen, els xinesos el veuen passar, diuen que porta bona sort. Uh-huh. O sigui que a sobre li han generat una litúrgia.
3: Per això no és excepcional de Xina, això és així a Noruega, a Suïssa...
1: Imagina't la immensitat de Xina.
2: Fins i tot, una de les coses que em va impressionar més fa molts anys, a Itàlia, uh-huh, em vaig anar des de Roma, estava molt a prop de l'estació Termini dormint, i vam decidir que volíem anar a Nàpols, i vam poder agafar un expresso, uh-huh, no sé si era la una de la matinada, que aquí una de les coses bastant curioses en aquest país és que a les 10 de la nit ja deixen de funcionar gairebé els trens i tal, no? Que d'això moltes vegades hem parlat i tal, perquè després la gent jove té que agafar els cotxes per anar a la marxa i tal, bé, és igual. El cas és que vam agafar un expresso per anar de Roma a Nàpols, i era un expresso d'aquells de tota la vida, eh? Corria. Diu... No fa falta tenir un... S'ho van dir. No fa falta un avi. No fa falta un avi. Per això no fan tantes aves a la mà i tal des de fa molts anys. Vam anar en un periquete des de Roma a Nàpols, vam passar el dia i vam tornar en tren sense cap problema, amb un tren normal, que era directe.
0: Però pel que comences, si vas marxar a l'una matinada, devies arribar a Nàpols...
2: Arribo molt d'hora...
0: Molt d'hora... A tal... En una ciutat, diguem, molt animada.
2: Sí, i tan animada, sí, realment.
0: Bastant. Sí. A veure si anem a... Trobem el José, sí, i ara tancarem doncs, el tema trens. I li preguntem per l'estació de Sant Joan d'Espí i per Sant Feliu. Em diu que sí, el Roger. José, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, què tal? Com aneu?
0: Molt bé, i tu?
4: Pues mira, anem fent.
0: Anem fent. Molt bé. Escolta, gràcies per acompanyar-nos aquests minuts, que sé que tenies feina, però com que avui heu publicat amb el David aquest article a La Vanguardia, que t'he de dir que hem llegit els grans titulars, i aquí els companys ningú s'ha sorprès de tot el que dieu, eh? Però en tot cas, el resum seria que tenim aquests 2 anys de retard i molts més diners gastats del que es preveia, eh?
4: Aquest és el resum i són les 2 grans dades que es donen en aquest reportatge. Sí. El tema del temps, no? Que vagi amb un parell d'anys de retard, honestament, per l'obra que és, no hauria de ser així, però tampoc és un retard exageradament gran. Val? Dit això, s'ha d'informar que van tard. És a dir, més quan el que deien les utilitats ahir és que més o menys tot anava en ordre i que anaven a temps. No és cert que van a temps. És a dir, hi ha 2 anys de retard. I el tema dels calés. Els temes dels calés ha estat una mica més complicat d'investigar perquè han fet com una mena de recàlculs en el cos de l'obra sencer, introduint conceptes que en les anteriors xifres que s'havien donat no els havien introduït. Val? Llavors vam haver d'estar preguntant exactament quins contractes feien que aquest cos pugés, si hi havia algun factor que, doncs mira, diguéssim, no sé, per exemple, l'augment dels preus dels carburants, dels subministres, a veure ben bé què havia passat, no? Sí que és cert que es va fer una modificació del projecte per una cosa d'aquelles que són molt, molt locals però que a mi em resulten interessants, que és que es van trobar unes canonades d'aigua, sí, propietat d'Agbar, a més amb un cert valor històric, i van haver de fer una modificació i incorporar més pendent, sí, dins del túnel. I això ho va encarir. Ara bé, tot això s'ha de deixar bé clar i més clar sota, i això ja no és informació, és opinió meva, i més clar del que ens van explicar ahir. Hauríem de fer-ho més clar, sobretot perquè posem en context, i tampoc és per aquí doncs, intentar esvair ombres de res concret, no? Però és que recordem que aquesta ja per Cascoldo. Llavors, clar, hauríem d'haver estat més clarividents en el muntatge complet del que és el vessant econòmic. Tot i que sí que quadra que hi ha coses que no estaven incorporades i algunes bonificacions que l'han fet encara.
0: Uh-huh. Deies és que t'hem perdut la cobertura just en el moment indicat del Cascoldo.
4: No, ho comentava que és una obra que en el seu moment no s'ha provat que és sent investigada per unes presumptes mordides del Cascoldo i Ábalos. Sí. Sí. El primer contracte que és el de integració, concretament el del túnel. Llavors, clar, quan en aquest context després hi ha un augment del preu respecte al que es va dir, i tot i que quan vam preguntar sí que ens van donar explicacions que són lògiques i raonables, jo crec que s'hauria de fer un esforç de comunicar-ho millor.
0: Bé.
4: Explicacions que ens van dir ahir.
0: Bé,
4: reitero, que ens van explicar quadra, té lògica, però, ostres, una miqueta més en el context que tenen d'explicacions hagués anat bé.
0: I parlàveu, i ara ho comentàvem amb el Josep, no?, aquesta transformació que suposarà aquest soterrament per la ciutat, comparable doncs, amb el que va passar amb els Jocs Olímpics amb la ciutat de Barcelona, no?
4: De fet, aquesta és la part que a mi personalment m'interessa més de la història, com es transforma una ciutat a partir d'una obra d'infraestructures. Aquí, dins de Sant Feliu, bé, hi ha hagut canvi de govern, hi han hagut doncs, disputes, diguéssim, polítiques d'àmbit local, de veure què s'ha de fer, què no s'ha de fer. Al final, ells utilitzen un terme que és una mica pretensiós sota el meu punt de vista, però és que al final ho acabarà utilitzant tothom, que és ecodistricte. Volen crear un ecodistricte. I dic que és una mica pretensiós, perquè a mi això de posar-li a l'apel·latiu d'eco a tot, com t'ho diria, és a dir, se'm queda una mica buit, però sí que és cert que Sant Feliu guanyarà zona verda, Sant Feliu guanyarà zona de creació d'habitatge, que és necessari, i podrà millorar equipaments a partir del terreny que guanyen a les vies. Unes vies que també, recordem que Sant Feliu ha creat certa polèmica, que, clar, desapareixen les vies de la Renfe, però apareixeran el tramvia, no? Llavors és com si substituïm per una cosa per l'altra, que, honestament, a nivell de vertebració de la ciutat no és la mateixa barrera el tram que el que és Rodalies. I si ja ho lleguem en Molins, el que va recordar, i em va sorprendre, perquè a més no va ser ni arran d'una pregunta, sinó que venia amb el discurs preparat, el que va recordar ahir la consellera Paneque és que aquest soterrament de les vies a Sant Feliu, que implica l'ampliació del tram per la capital del Baix Llobregat, és la porta perquè algun dia el tram arribi a Molins. Normalment, en aquest tipus de rodes de premsa que es fan, sempre són els periodistes els que van preguntant i dient, escolta, i el tram fins a Molins, o el tram fins a Quatre Camins, o aquella actuació que vau dir fa uns anys. I aquesta vegada a mi em va sobtar que fos la consellera que, de motu propio, per entendre'ns, va esmentar aquesta possible arribada del tram a Molins.
0: Bé, que no et volem entretenir massa, José, l'altra qüestió que també apuntava el Josep i que hem vist i ho apuntaves tu també en un altre article, l'estació de Sant Joan d'Espí, que comentàvem amb tu que havia tingut dificultats i havia estat tancada durant mesos, sembla que això s'ha resolt, no?
4: Sí, s'ha resolt parcialment.
0: Parcialment.
4: És a dir, evidentment, i efectivament, millor dit, va ser una estació que va estar tancada fruit d'una primera ocupació que va ser molt conflictiva, que feien moltes gambarrades incíviques i greus, és a dir, com pixar-se per la zona de les finestres del pis que hi ha a sobre del vestíbul de l'estació, perquè el que recordem és que el que estava ocupat no era el vestíbul de l'estació, sinó un pis superior a aquest vestíbul. Els primers ocupes que van fer molt rebombori, van malmetre doncs, el pis, va fer que s'afectés el sostre del que és el vestíbul, vale? I per això va haver de tancar aquest vestíbul. Aquells ocupes van marxar, van venir uns altres amb un altre perfil no tan problemàtic, per dir-ho esquemàticament, i l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí va haver de negociar amb ells per fer el desallotjament, en el sentit que, escolteu, si esteu vosaltres no podem arreglar i no podem obrir el vestíbul d'aquesta estació. Fruit d'això, l'Ajuntament va mediar amb aquestes persones que estaven allà, van marxar i Renfe, que és l'encarregat de la gestió del vestíbul, mentre que Adif és el propietari del pis que es va ocupar, vale? Aquesta diferència, que sembla una tonteria, però està bé dir-la, ha fet una primera actuació de quatre cosetes, quatre panyets, perquè passar pel vestíbul torni a ser segur. Llavors, ara els viatgers que s'aturen o agafen el tren des de Sant Joan d'Espí poden passar pel seu vestíbul, és a dir, poden tornar a comprar bitllets. Ei, en una intervenció que coincideix amb que Renfe deixa de ser gratis, un altre detallet, però clar, és a dir, és completament segur, està reobert, però cal una intervenció en aquell edifici, per això dic que és parcial, doncs per acabar-ho d'arreglar del tot.
0: Bé, doncs ho deixem aquí. José, gràcies per acompanyar-nos aquests minutets i que tinguis bona jornada.
4: Vinga, molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada.
3: Adéu.
0: Que vagi molt bé.
4: Adéu,
0: adéu. Que no volem robar-li més temps al José. Algun afegitó més?
2: No, que és una pena que moltes estacions que s'han abandonat les tanquin. Jo crec que quan penses que tens que tancar una estació o part de les instal·lacions tindrien que passar-s'ho una mica més perquè no es perdin les instal·lacions, no? Un dia parlava, per exemple, la famosa estació de Portbou, no?
0: Sí.
2: Que era una... si tu mires les fotografies i mires els informes de com era l'estació de Portbou, com la van destrossar, i després no és només l'estació, sinó fora de l'estació havia una sèrie d'instal·lacions, com els pisos on vivien els ferroviaris, que a mi m'explicaven l'alcaldia de Portbou que voldrien fer-se càrrec d'aquests pisos, que són molt interessants. Però clar, no és propietat de l'Ajuntament, és propietat, no sé si d'Adif, de Renfe o de que sigui. Que és una pena, no? I quantitat de, per exemple, moltes línies que, no sé, pel Pallars i per la resta de l'estat espanyol, línies d'aquestes fèrries, quantitat d'estacions de pobles es van destrossar, es van... En alguns llocs ara s'està intentant recuperar aquestes estacions. Això no pot ser. Això no pot ser. No es pot tancar una cosa i que i caigui a trossos o que...
0: Per cert, parlàveu de la visita del Papa. Això serà la setmana que ve. Com veieu tot aquest... anava a dir algunes paraules, no? Aquest moviment que comportarà doncs aquesta visita. Aquestes últimes hores llegim que el català s'ha igualit, segons diu el Nacional, en la visita del Papa Lleó XIV a la Sagrada Família. S'ha igualit, segons la informa la missal de la litúrgia que ha fet públic la Santa Seu. El fet és que Catalunya Religió han comparat la distribució lingüística de la cerimònia amb la visita de Benet XVI el 2010 i el resultat és una reducció notable del protagonisme de la llengua catalana i una presència més elevada de la llengua castellana. El cas més flagrant és la de la benedicció de la Torre de Jesucrist, amb la qual culminarà la missa de la setmana que ve, que es farà en castellà. Fa 16 anys, diu, en canvi, va acabar amb la pregària de l'Àngelus en llatí. És cert que el català es mantindrà en alguns moments de la litúrgia, fins al punt que és la llengua escollida per les primeres paraules del Papa a la Sagrada Família. Però a més la missa començarà també amb la lectura del llibre de l'Apocalipsi. Escolta, ja ha transcendit tot això, però en tot cas que sembla que el català no capitalitza, diguem, el canvi, segons explica aquest article. Bé, llegim el Nacional, la VilaWeb i altres reflexions que fan al voltant de la presència de la llengua catalana, que és un dels molts punts d'aquesta visita, que no sé com la veieu, Josep.
3: Bé, no, com deies molt bé, aquest tema té molts angles, sí. Moltíssim, i el de la llengua és un. Referint-se en concret en aquest angle, en aquest tema, no em sorprèn, és a dir, fins i tot allà si sentim bon dia o ni això. Qui ha organitzat aquest viatge? Doncs fonamentalment, ho dic perquè hi ha noms i cognoms i són públics a la premsa espanyola, persones de l'Opus Dei, de la banda més d'extrema dreta de Madrid. Per tant, si organitza aquest viatge aquestes persones, de fet aquí a Catalunya hi ha una organització que més que una organització, una federació, una confederació, una associació que agrupa a nombroses entitats de base cristianes de diferents barris de Barcelona, com a mínim són 25. Hi ha esglésies, hi ha col·lectius de cristians de base, cristians socialisme, pel socialisme, moltes entitats que estan realment doncs, desolades pel fet aquest de com doncs, desapareix la llengua i desapareix la nació catalana en aquesta visita. Però que a mi no em sorprèn. Ara, per mi hi ha un altre element que em resulta més punyent, i és veure l'estat als peus d'un ordre religiosa, d'una de les religions del planeta. Què tal si el prior dels musulmans decideix fer això i venir a Barcelona? També mobilitzarem 8.000 policies, guàrdies civils, guàrdies urbans. També farem gratis la sessió de l'estadi de Montjuïc. També tallarem absolutament tots els carrers i autobusos i tot el que faci falta en el transport públic. A mi m'agradaria que aquesta cosa fonamental que està en la Constitució, Espanya és un estat laic, no religiós, es complís. I per tant, en aquest sentit, escolti, si ve el Papa, encantats, vull dir, i tots els seus seguidors, ja, però que es mobilitzaran, efectivament, s'està detectant l'increment d'un gran nombre de vols, perquè vindran persones de tota la Unió Europea i dels Estats Units, i a més també, diguéssim, d'aquestes determinades tendències dins de l'Església, perquè, evidentment, l'Església és un món molt plural, també, i, per tant, aquí hi ha bàndols, o hi ha línies, o hi ha tendències, no? A mi el que em dol molt és aquesta despesa, que estic segur que ningú mai... Ara en José es queixava de que si els trens de Sant Feliu o soterrament hi ha un increment de cost i que no se sap ben bé d'on surt. Aviam si aconsegueix el José com a periodista o qui ho pugui fer, saber quant haurà costat a la ràdio pública aquest viatge del Papa a Barcelona, a Madrid, a les Canàries. Quants milions d'euros s'han mobilitzat i resulta que els paguem nosaltres, fins i tot els no catòlics, eh? És a dir, aquí, si ets ciutadà espanyol, pagues impostos, doncs una part anirà a tot això. A mi em resulta més escandalós aquest aspecte.
2: Em sembla que ho vaig així que tots els hotels de Barcelona estaven plens, el sector hoteler estaven
3: encantadíssims. Els avions, concretament les companyies d'avió, no tenen en aquests moments places per gent que demana venir.
2: Clar, és un sector bastant curiós, no? A vegades passa, no? Farà com 5 anys o així, el sector immobiliari de Barcelona estava contentíssim que el metro quadrat de Barcelona fos més car que el de París. Hem passat a París, home. Aquestes fites, francament, a ells potser els interessen, però a la majoria de la gent no crec que no li interessa passar per sobre de París o de Berlín el preu del metro quadrat. Ara, els hotels estan contentíssims perquè es veu que ompliran tots els hotels. Però és el que diu el Pep. Escolta, els costos d'això i tota la parafernàlia i tal, no sé, podrien ser una mica més moderats tots, no?
3: I tot el respecte al Papa, eh? I atenció, per exemple, que recomanaria als oients que llegeixin la primera encíclica que aquest Papa acaba de fer. Altament interessant. I veritablement allò de dir un Papa que no només fa un paper, diguem-li, de líder religiós, sinó fa un paper de líder social.
2: Sí, que sí.
0: Molt bé. Xavier.
1: No, jo crec que això, el que heu dit, és correctíssim, no? És a dir, estem en un país teòricament laic, però si la majoria de la seva gent és catòlica, estem en un país catòlic, dins de la Constitució o fora o com sigui, és a dir, la majoria mana. Per tant, és un país molt, molt cristià, en aquest sentit, molt catòlic, podríem dir, no? El fet de que vingui el màxim exponent d'aquesta religió sempre ha de ser un motiu d'orgull, sigui la religió que sigui. És a dir, et posa el... com et diria jo, et posa el país, en aquest cas, vull dir Catalunya, eh? Tant de bo fos així, amb el centre de tot. L'importància de les Olimpiades, per exemple, va ser que va posar Barcelona al món, no? Pel fet de que vingui és important. També és un col·lectiu a l'espanyol molt, molt, molt cristià. Dos, aquest Papa és més oportunista, més no oportunista, aperturista, eh? I, bueno, és un Papa que a mi particularment, dels que han hagut, doncs, potser és dels que em cau millor, eh? Però, bueno, des d'un punt de vista, pel discurs que té. Però això no té res a veure amb el que diré ara. Quan el Pep deia, quan, i vosaltres dieu, quan té el cos i què val i tot això, només hem de fer una cosa. L'última visita del Papa, del darrer Papa que va vindre a Espanya, hi ha tot un pufo econòmic de gent que es va enriquir.
2: Sí.
1: D'Espanya. És a dir, cuidao, perquè els sinvergüences aprofiten qualsevol event per vindre. Sí, i és així, els es ve el Papa i són capaços de robar la gent que organitzava el tema, no? O persones connectades amb el tema. Particularment, jo crec que l'enrenou que porta una visita com aquest personatge és lògic, és normal. Cada cop hi ha més gent als llocs. L'època, per exemple, que el turisme era benvingut a Barcelona és perquè érem aproximadament la quarta part de la gent que ja l'habita ara. És a dir, no només hem d'afegir el turisme que ve, que és massa, sinó que hi ha moltíssima gent vivint a Barcelona. I ara hi ha un fenomen curiós. Molta gent se'n va de Barcelona per poblar el comtat. Què passa? En un lloc petit, ple de gent, portes un individu que encara porta molta més gent, doncs serà una cosa brutal. Vull dir, jo crec que s'ha d'observar.
2: Una cosa que jo vaig sentir, no sé, no estic segur, tal, ho van dir a TV3, suposo que no s'ho inventaven, sí. Tal, una cadena i tal.
1: Inventes,
2: o
1: interpreten.
2: Una cosa són interpretacions, però una notícia que tenies que pagar per ser rebut pel papa i tal, no? Que tenies que posar peles, perquè es rebés el papa en una audiència i tal. És tot una parafernàlia molt, molt curiosa. Escolta, el Vaticà és un estat,
0: Sí.
2: No és com altres religions, és un estat.
1: Sí, és un país. Sí.
2: És un país,
1: Sí, sí.
2: Amb banquers, amb tal, és un estat, com qualsevol altre, com Andorra, com a mínim. I bueno, ja veurem. Ara, quan deies tu de que la gent s'aprofita d'aquestes coses, amb tot,
1: a
2: les mundials de futbol, amb el...
0: O anem a citar la Champions celebrada a París pels seguidors del Paris Saint-Germain, que no sé com us deixa aquests aldarulls traspassant bastants límits.
1: És que això no té res a veure amb el futbol.
0: No té res a veure.
1: No, hi ha una actitud de... A més, estan esbrinant i estan dient i confirmant, de que tot el merder, tot aquest lío, l'han fet joves de la perifèria de París, no parisino, sinó de barris més marginals, que tenen l'actitud de que quan hi ha un aconteixement de França, podríem dir, a la celebració de París, ja ho fan. Que passa que aquesta vegada s'han passat molt.
0: Bastant.
1: Home, 900 detinguts o ferits.
0: Un mort. I ara un segon que s'ha trobat al cent.
1: Això el que et porta a dir és que ens estem asilvestrando, que diuen els castellans. No? Ens estem tornant unes bèsties. Qualsevol excusa és bona per anar i fotre un merder de caldeu. És igual que fos el Mundial, com que vingués, jo què sé. Per tant, i ojo, no estan tan lluny, Vull dir, els tenim molt al costat, el Paco els té al cor, fins i tot.
0: Sí.
1: Vull dir que el que passi allà a França, cuideu, perquè
2: els
1: tenim al costat,
2: No només a França, ja hi ha... N'hi ha algú, fins i tot pel·lícules molt, molt interessants i molt divertides, el que significava el futbol a Anglaterra. Merdes d'aquest tipus, a la lliga anglesa entre un equip i un altre, no per la Copa d'Europa, sinó el cap de setmana, etc. Bueno, pues el futbol, i el Paris Saint-Germain és un exemple hipertípic, que és un invent d'uns milionaris de l'Aràbia. El Paris Saint-Germain no pintava res dins de la història del futbol i tal, pintava més el Marsella, etc. Bueno, són tot una història que no té res a veure amb el futbol. L'altre dia, a Euronews, ho parlaven, no? Van fer un informe sobre el futbol europeu. I parlaven del que hi ha darrere a nivell econòmic de cada equip, no? Era un informe tal. I acabaven amb certa ironia dient, i a part d'això, sembla ser que també juguen al futbol. És a dir, feien un retrat del que hi ha, del negoci que hi ha darrere i tal. I el Paris Saint-Germain és un exemple. I gent de París que siguin del Paris Saint-Germain, el Paris Saint-Germain no tenia pes històric, que diguis el Marsella o el Girondins o etcètera, que sí que són... però, i el que ha passat no té res a veure amb el futbol i tal.
3: Aquest tema penso que, igual que la major part dels temes avui dia, no són coses senzilles, són temes complexes, que s'hi barregen diverses, moltes coses. Jo crec que el Paris Saint-Germain ja sigui inflat dels diners dels petrodòlars, o ja sigui un equip que té base, diguem-li, en el seu barri, la seva ciutat. Aquí a Barcelona tenim l'Europa, no? Tot un equip d'una potència històrica i arrelat al barri amb una força immensa. Però tots els equips de futbol, i sobretot aquests equips, diguem-li, de les primeres divisions, tenen entre els seus socis i seguidors autèntics bàrbars. El Barça també el té. És a dir, persones que, diguéssim, que per una banda barregen ideologies polítiques i que, en tot cas, el primer que fan és començar a beure litres de cervesa hores abans que comenci el partit. Quan això es desencadena, doncs, ja us ho podeu imaginar. Per tant, no defugim que hi ha això.
2: Sí, tant.
3: I en alguns casos, doncs, bueno, els equips, diguéssim, no sé, les juntes directives dels clubs de futbol prenen mesures per tal que aquests seguidors que tenen siguin minoritaris, no puguin fer mal, etc. Però, d'altra banda, hi ha una constatació. Això no és un fet, com deia molt bé el Paco, no és un fet futbolístic, és un fet social. És a dir, per tant, en Río Revuelto, ganancia de...
2: Sí, sí.
3: Això qui ho va dir, doncs, aleshores, què vol dir això? Vol dir que segurament, no sé si hi ha dades d'aquest apartat, hi ha les dades de detinguts, de ferits, etc, però, per exemple, dades de robatori. Uh-huh. Acaben desaparèixer centenars de mòbils. És a dir, per tant, aquí també actuen organitzacions que decideixen, o persones que decideixen dir, mira, podrem fer negoci en aquest moment. I després hi ha la realitat d'amplis sectors de la joventut francesa, en part, evidentment, descendents de la migració, o ells directament els immigrats. El mateix passa, efectivament, a la resta d'estats europeus, també aquí, que van acumulant, diguéssim, una determinada frustració perquè està fallant l'ascensor social, perquè hi ha dificultats molt sèries en els aparells educatius i en la política de l'habitatge, i tot això, aquestes frustracions, obren la porta a que de tant en tant digui, ara és un moment que puc explotar, i aleshores, bueno, el cremar cotxes és senzillament una certa violència gratuïta que està donant sortida a aquesta amargor profunda que tenen milers de persones joves.
2: Això que estàs dient tu, l'altre dia vaig llegir un informe d'una persona que ha sigut regidor i ha estat coses socials, és fill d'uns espanyols i tal, però bueno, això no importa, era la biografia d'ell, i parlava d'això, no? De l'ascensor social, de la frustració i tal. I ara no en recordo, però n'hi havia com un milió de joves a França que no sabien el que feien, perquè s'ha trencat aquest ascensor social, etc, que no tenen futur de cap tipus, de cap tipus. Bueno, quan no n'hi ha futur, quan no, quan la teva perspectiva personal és nul·la, passen coses.
3: Entenem per ascensor social, que potser és allò de dir, què vols dir amb això de l'ascensor social, no? El fet de que, doncs, bueno, tens una edat molt jove i pots fer primer, doncs, un procés d'estudis, i vas fent, per tant, estudis mitjos, estudis superiors, i després resulta que tens unes oportunitats laborals, tens una feina, cobres primer un primer salari molt... Però a poc vas consolidant, doncs, una capacitat... Sí, i va apareixent la vida i tot. O bé, com deia ell, és que no sé què faré demà.
2: Exacte.
3: És que no tinc feina, no treballo, no vull estudiar, perquè tot s'ha de dir, no vull estudiar, no em vull esforçar gaire, amb una jornada laboral de 20 hores no fa falta, ja i menjo, no fa falta treballar 40, no, això també compta.
2: I fins i tot t'esforces, que és el que s'està dient, no només a Espanya, a França i tal, sinó, per exemple, a Europa, sense parlar d'altres llocs. És allò que molts expliquen, sociòlegs, tu estudies i tal, i és el que deies un dia, estàs treballant d'una cosa que no vas estudiar. Uh-huh. Antigament, quan s'explicava, si tu estudies, treballes, t'esforces, tindràs un futur, més o menys. Més o menys. Era la lògica del sistema des de Polònia fins a Dinamarca a Espanya. Més o menys era l'explicació. Actualment això s'ha trencat. I a part dels que no vulguin estudiar o que no s'esforcin i tal, n'hi ha gent que s'esforça i arriben als 28 anys i diuen, bueno, i estic aquí treballant, jo què sé, de reposant coses en un supermercat. Clar, el tema és complex. És complex. N'hi ha quantitat de gent que ha perdut la sensació de futur.
3: I encara un altre element, que no l'hem esmentat, penso jo, que aviam, amb certa brevetat, que és com un nihilisme. Sí. És a dir, la buidor de valors, la buidor de raons en els serveis de moltes persones que no, perquè es mouen. No tenen nihilisme, il·lusió perquè... Home, ja, té il·lusió, pues, no sé, per la independència de Catalunya. Un, perquè té il·lusió, pues, té il·lusió perquè el Barça guanyi sempre. Sí. Un altre té il·lusió perquè, pues, perquè Espanya guanyi el Mundial. Sí. Hi ha tota una sèrie de persones que no tenen il·lusió per res. Per res, cap valor, ni l'art, ni la cultura, ni la música, ni l'educació, res. Sí, és a dir, sí. I que a més viuen en un món d'usar i tirar, en què doncs, fins i tot les persones s'usen i després ja no les veus més i les tires. I això acaba sent en una població doncs, de centenars de milions de persones, són molts vils. Aquestes persones, aleshores, entren en una dinàmica destructora de violència. I això també està estudiat en altres èpoques de la història de la humanitat. Sí. En aquests moments de tanta buidor ideològica, en què l'esquerra ja no és l'esquerra, en què la dreta no resulta que no se sap si és cada dia més dreta o què, el debat esquerres-dretes està pervertit, no? Tantes coses que estan passant, és la porta oberta a una altra línia de violència gratuïta.
0: Això que... Sí,
1: clar. No, digues.
2: No, això que estàs explicant, tu l'altre dia llegint a un gran estudiós i tal, Galcenet, em sembla que era, deia, és que fins i tot el feixisme clàssic tenia valors.
3: Sí, tenia valors.
2: Posava com a exemple extrem, eh? El pitjor és el no res.
3: No, els valors del matí són uns, per la tarda ja són uns altres. Sí, per tant, no hi ha valors.
2: No, exacte. Mm.

0: persona si li treus l'interès, ja no dic ni la projecció, l'interès pel futur, és una persona que viu absolutament a un pam del seu nas, no mira més enllà. Abans, si teníem alguna cosa o teníem una esperança, perquè la humanitat es belluga per esperances, eh?
1: Sí,
0: i per decepcions.
1: Sí, sí, sí.
0: Abans tenies una esperança,
2: d'esperança.
0: Sí, exacte. Sí, sí. Què vol dir? Tindre l'esperança de que un futur pot ser millor o et pot canviar la vida, motivava molt, perquè la solució de vida, la pastanaga que et fotia endavant, era el futur.
1: Sí.
0: Què era el futur? El futur era, pels pares, anem a dir, que el fill visqués millor, sí, sí, i que tingués més estudis, sí, i pel fill, pues, tractar de, imagina't, ajudar la família a sortir millor. Això s'ha trencat.
1: Mira, una cosa...
0: Un segon. Això s'ha trencat perquè els pares, des d'aquest sentit, per la seva macroprotecció o la seva desil·lusió, no fan que el fill aspiri a un futur, sinó que li donen tot el que poden, que està molt bé, però és a dir, abans no, abans deien, escolta, si vols això, tu compres tu, tu guanyes tu i tu pagues tu. Això avui en dia no. El que ho necessites, fan tot el possible per donar-los-hi. Estem maleducant els nostres fills? No, estem obviant el futur. I qualsevol país, qualsevol persona, qualsevol moviment, qualsevol idea, si no es projecta el futur i aspira al futur, està morta. I és el que ens passa. Hem perdut, no el nord, hem perdut el nord perquè hem deixat de creure en el futur.
1: Això que estàs explicant tu...
2: Molt ben dit.
1: Aquesta falta de futur i tal, que la gent no pensi que és per la part baixa de la societat i tal. Fa poc tenia un problema als ulls i vaig anar que em visitessin i tal, i em va visitar una doctora especialista, a més d'una mútua important de Catalunya i tal. Era de fora d'aquí, era, no sé si era argentina o colombiana i tal, molt amable. I tu tal, i vas preguntar quan vas venir, i diu, no, si jo no sé on estaré d'aquí un mes. Uh-huh. Havia treballat en 16 països diferents. 16 països diferents. Diu, no sé d'on estaré d'aquí 3 mesos. Uh-huh. Això trenca. Això no ho podem suportar les persones. Les persones necessitem tenir unes bases, perquè si no ens tornem bojos.
2: Donem-nos compte com realment, és a dir, la complexitat de les coses,
1: sí, sí,
2: va, sigui quin sigui el front, va a més. I en canvi, justament davant d'aquestes complexitats creixents, apareixen aquestes entitats o aquests líders que ens diuen que blau o negre. Res de grisos.
3: No hi ha punts mitjos.
2: Res de matisos, res de punts mitjos. I aleshores, per tant, és allò de dir, ui, quines solucions, malament. No són les solucions, són falses solucions. Per tant, com empitjorarem les coses.
3: Uh-huh. Bé, abans d'entrar en aquestes tertúlies que es fan abans de la tertúlia oficial, estàveu parlant de Villarejo, no he volgut treure molts temes judicials, però tenim 5 minuts per si voleu fer qualsevol observació de tots els casos que tenim sobre la taula.
1: A mi em cansa.
3: Jo crec que la gent també, que...
1: No, em cansa perquè no sé el que es passarà i tal. És allò com un bosc tan...
3: Sí.
1: Em cansa. M'interessa, per una banda, m'interessa perquè són coses importants i tal,
3: sí,
1: però a la vegada em cansa, no? És una situació...
0: Jo, per mi el gran problema d'això és que quan tu normalitzes la sinvergonzeria,
1: sí,
0: i l'acceptes, estàs mort. Sí. Aquest país, des d'un punt de vista de...
3: Ja està mort, vols dir?
0: Absolutament, en quant a opinió, en quant a criteri, en quant a demanar responsabilitats, és un país domat i dòcil, perquè aquí la teoria de i tu més, doncs, ha qualat molt, no? Aleshores, què passa? Que existeix un punt de vista de que si són els de la teva tendència, els hi perdones, i dius, bueno, és que això ho fa tothom, o els altres més, i quan no són de la teva tendència, són uns sinvergüences que tenen igual. Per tant, aquest blanc o negre que deia el Pep ve per aquí, perquè ja no es racionalitza,
1: sí, sí,
0: el fet. El que hauríem de racionalitzar és la causa. Perquè si tu no tens... Una cosa és criminalitzar el símptoma. El símptoma és que està tot podrit. Però el fet és per què està podrit. I aquest per què jo crec que el poble té que tindre aquest interès per aquesta informació i ser just i ser real. No perquè portin els teus colors, tens que donar-los la raó per donar-los. Per tant, què estan fent? Estan polaritzant d'una manera bestial, blanc o negre, els teus colors, no els seus colors, tot el que fan els altres va en contra teva i tot el que fan els teus va a favor teu. Siguis fatxa, trusquista, paracaidista... O... Per tant, què passa?

0: És l'opinió, ens han tret el criteri i ens fan anar com el futbol, per la passió. Uh-huh. El ser humà és un ser humà que la passió ha fet moltes bestieses amb ell. Hi ha una passió positiva, per exemple, la passió per l'art, no és el mateix que la passió pels hooligans, no? O la que tenen els hooligans. Què passa? Que juguen amb la massa. La massa és una espècie... Està conformada per sers humans, però no hi ha cap humanitat, no? No té ni cara ni ulls. Ni té, és una espècie de riu que t'hi llences i se t'emporta. I si vas a contracorrent, no molestes els teus, molestes a tothom, perquè tothom va amb la mateixa direcció. Ens fan falta rebels. No rebels d'aquests que... Sí. Cremen contenidors, perquè això són brètols. Rebels del pensament, gent que qüestioni, gent que escrigui, periodistes que realment aprofundissin i burgin on està el problema, polítics que realment l'honestetat estigui per sobre dels ideals. Ens falta tanta cosa que jo avui en dia parlar del Villarejo és com parlar, doncs jo què sé, em sona una mica el Mortadelo i Filemón i el Pepe Gotero i Otilio, perquè a més xapuceros, per lo menys podrien ser elegants i fins. No, no. A lo bruto. I jo crec que anem, en aquest sentit, estem perdent el criteri absolut, no?
1: Josep, sí, bueno. No, a mi el que em preocupa d'aquest tema, compartint el que s'acaba de dir, és l'impacte que està tenint en el règim democràtic. L'impacte que està tenint en això que en diem la democràcia, que, de moment, és el sistema polític més dolent,
2: sí,
1: per no dir-ho d'una altra manera, no?
2: Sí, sí.
1: I que, d'alguna manera, teníem, o tenim, una mica de democràcia. L'estan podrint. Quan la percepció que tens és que el partit polític és una màfia, no és un partit polític, és una organització, com deies, de sinvergonya, com es diu sinvergüences en català?
0: Poca vergonya.
1: Poca vergonya, doncs això. I quan resulta un partit polític és una col·lecció de poca vergonya, i els altres també, que són, per dir-ho així, mecanismes de col·locació del familiar, de tot això que està apareixent. Bueno, aleshores, per tant, ja no crec en la política, ja no crec en els partits polítics, que tots són iguals, ja no voto. I és aquest fenomen de degradació de la democràcia. Jo crec que aniria molt bé, i ara és una perogrullada, és allò de dir foc nou.
0: Sí, mira, hi ha un símptoma molt clar.
1: Mig minut.
0: Molt ràpid. El plantejament i l'enfoc, no? Per mi és característic. És a dir, tu ja no votes el que ho fa millor. Tu ara votes el que ho fa menys malament. És curiós, no? És una actitud de dir, bueno, segur que fa malament, segur que no funciona. Doncs mira, el que dins del que cap no ho fa tan malament és el que votaré. Fatal. Fatal.
1: Error. Això acaba portant a lo mateix.
0: Home, error.
1: El dia en parlem.
0: Sí, sí.
2: Jo tornaré a repetir que comencem per nosaltres mateixos.
3: D'acord.
2: I les reunions de veïns de les escales.
3: Val. Fins aquí, a Paco, a Xavier, molt Josep, moltes gràcies, i al José també, que ens ha acompanyat un trosset de tertúlia. Bona setmana tingueu.
0: Vinga,
1: igualment.
3: Gràcies. Bon dia. Adéu-siau.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé avui al Cercle d'Economia, on defensarà la seva proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez i la convocatòria immediata d'eleccions. Feijóo insisteix a reclamar el suport de Junts i el PNB per fer caure el govern espanyol. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha instat aquest dimarts al líder del PP a reunir-se amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Waterloo, si vol el seu suport a una moció de censura. La intervenció arriba un dia abans de la participació de Pedro Sánchez al Fòrum Empresarial i en plena pressió també política pels casos judicials que afecten l'entorn del Partit Socialista. I el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social arriba als 3,97 milions, amb 50.034 ocupats més que el mes d'abril, el major augment mensual registrat fins ara. L'atur baixa fins a les 307.627 persones, la xifra més baixa en el mes de maig des del passat 2008. Catalunya suma un 2,3% més d'ocupació que ara fa un any i encadena, per tant, 4 mesos de creixement. I més de 17.200, el 18%, volíem dir, del cens, havien votat fins ahir al vespre en la consulta sobre el preacord assolit entre Educació i els sindicats majoritaris. La votació oberta fins al dijous al migdia permet decidir entre avalar l'acord o bé rebutjar-lo i, per tant, mantenir les mobilitzacions. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha reivindicat avui a la xarxa què hauria de ser el més important d'aquest acord.
6: El que s'ha de fer, sense cap mena de dubte, és posar en marxa totes aquelles mesures que signifiquin un avenç i una millora tant en les condicions laborals i retributives, en aquest cas dels docents, i especialment tenint en compte totes aquelles mesures que afavoreixin, en aquest cas, doncs, la millora dels aprenentatges del nostre alumnat.
5: Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelona. És una mobilització que s'ha transformat en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que s'està duent a terme davant la Casa Batlló. I Mossos d'Esquadra, en cooperació amb la Gendarmeria, ha desarticulat a França una via d'introducció de bitllets falsos vinculada a la Camorra amb afectació directa a Catalunya. La investigació ha permès identificar i actuar contra els responsables, volíem dir un home i una dona, i neutralitzar, per tant, la distribució de moneda falsificada. S'han detectat 380 casos de bitllets falsos de 50 i 100 euros a Girona i al Vallès Oriental i es desplaçaven amb vehicles de lloguer i amb identitats falses. I pel que fa al temps, avui les temperatures es mouran entre els 25 i 30 graus en general, amb valors que podrien arribar fins i tot als 33 graus en punts de Ponent i les Terres de l'Ebre.
4: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 10. Informació local.
7: Demà dimecres s'inaugura una exposició dins els actes a motiu del pas del Tour de França per la vila, dins de les activitats Vivim el Tour, i es farà una inauguració, s'inaugura l'exposició de pintures titulada Tours de França de Miquel Soro a les 7 de la tarda a la sala de Can Ametller. Exposició de pintures sobre el ciclisme, sobre el Tour de França, inauguració demà dimecres a les 7 a Can Ametller. I de cara al cap de setmana destaquem que els timbalers del Camell organitzen la Tremolinada, segona trobada de percussió, han convidat a 9 colles més. L'activitat es farà dissabte a la tarda a la plaça de la Llibertat. Primer, a un quart de 7, hi haurà Cercavila pel centre Vila. Després, a 7:45, lluïment de colles. A 9:45, bingo musical i barra amb entrepans i beguda. I a partir de les 11 de la nit, música amb el DJ Chibi. Aquest dissabte que ve a la plaça de la Llibertat. I també dissabte els matussers convidant els infants de la vila a una tarda d'inflables i de berenar gratuït al pati de l'escola al Palau. La colla castellera vol organitzar aquesta jornada lúdica adreçada als més petits per obrir les seves portes, donar-se a conèixer i compartir una estona amb les famílies i el teixit associatiu de la vila. Serà dissabte a la tarda entre les 6 i les 8, aquesta activitat gratuïta oberta a tothom que es farà al pati de l'escola al Palau amb berenar gratuït i també els matussers instal·laran una barra de bar dissabte que ve a la tarda. I el SEM, que torna amb les nits musicals del Botànic, en aquest cas al pati de Can Ametller, perquè per la pesta porcina no es pot accedir al Botànic, que està a Collserola. Hi haurà 4 concerts en total, 2 aquest mes de juny i 2 al juliol, i el primer és aquest divendres amb Namina and the Barbarians. El concert es farà en 9:15 de la nit, però portes obertes ja des de les 8. Si voleu, podeu dur-vos el vostre sopar de Carmanyola. Hi haurà taules i cadires i també hi haurà servei de bar. L'entrada del concert val 17 euros pels socis del SEM 12 i és gratuït fins als 12 anys d'edat. I encara parlant del cap de setmana, per diumenge a la tarda, la grupa continua amb les ballades de sardanes d'estiu, en aquest cas amb la Copla Mediterrània, com sempre a la plaça de la Creu, a les 7 de la tarda, el diumenge. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimarts és la farmàcia Oriol. Està al carrer Santiago Rusiñol, 810.

0: Vols estar al dia de l'actualitat del Rainbow?
1: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
0: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
1: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
0: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
2: Ona Rainbow, amb Helena Peiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
5: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
2: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous, a les 11 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.

0: Les 10 del matí, pràcticament 10 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimarts 2 de juny. D'aquí una estona, el Damià Martínez ens ha deixat una píndola enregistrada avui, no podrà ser en directe amb nosaltres, però ens vol parlar de la Museum Week. Veurem què és això, què és aquesta setmana de, del museu. I també el David Lloberes, que ens portarà a Amèrica Llatina, a l'espai de Xifrant el Món. Això serà a 3:15 d'11 del matí. Perquè ara, com bé sabeu, al tornar de les notícies de les 10, el que fem és l'espai polític del dia. I avui farem preguntes a Esquerra Republicana de Catalunya. Saludem a aquesta hora del matí el regidor Ricard Vinyets, que ens acompanya per tercera setmana consecutiva. Què tal, Ricard? Bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Molt bon dia. Vam fer la prèvia del ple amb ell el dijous passat, dimarts passat, perdoneu.
1: Correcte.
0: El ple era dijous. Per tant, anem a fer una valoració, de, si
1: endavant,
0: us sembla, des del vostre punt de vista, d'aquest ple, que tenia una moció que inicialment la presentàveu vosaltres en solitari el mes passat.
1: Correcte.
0: I que es va traduir finalment en aquesta moció conjunta de tots els grups municipals per la millora de les condicions de les escoles de Molins de Rei i la planificació de les inversions educatives. Quina valoració en faríeu, doncs, del resultat final?
1: Bé, evidentment és una moció que al final plantegem al ple la totalitat dels grups, per tant, una moció que ja ve al ple amb el recolzament de tots els grups municipals, i ara és una moció que arriba amb molta força, per tant, el balanç, evidentment, ha de ser positiu. L'objectiu s'ha aconseguit plenament, que era el de... Esquerra, quan planteja aquesta moció al mes anterior, l'objectiu que té és simplement el de ficar un tema que és important, que està a la societat molinenca, que és una queixa reiterada de, dels centres educatius, és ficar-lo sobre la taula del ple municipal. Fins ara s'havia tractat, fins aquell moment s'havia tractat en els altres àmbits, inclús al carrer, i Esquerra simplement el que vol és ficar aquest tema, de dir, escolta, tenim aquest problema i hem de ficar-hi una solució, demanar exigències tant a l'Ajuntament com a la Generalitat de Catalunya, perquè de totes dues coses tenien un paper actiu per ficar solució a aquestes mancances que s'han anat fent crònicament a les escoles de Molins. Com bé sabeu, no va acabar de quallar fa el mes anterior, ens van demanar de deixar la moció sobre la taula i tindre un mes més de marge per poder arribar a uns consensos, i bàsicament el que vam veure la setmana passada és això, no? La constatació de que s'arriben a uns acords on per mi els punts més importants és que s'aconsegueix sobretot crear això, un pla de manteniment i ficar sobretot un calendari de les, de les actuacions que s'han de portar a terme, i també una miqueta al... el mirar quin és el pressupost, i per tant jo crec que fiquem la base per començar a ficar solució en aquest problema, i per tant el balanç és positiu.
0: Es concretava, segons també ens deia ahir el regidor Lucas Ferro, sobretot insistim i prioritzar obres i millora pel que fa a la calefacció, a les calefaccions.
1: Sí, que ha estat un problema realment greu dels centres en aquests últims temps.
0: Revisar els sistemes elèctrics i també les teulades d'alguns dels centres.
1: Sí, la veritat és que són mancances... Bueno, al final les escoles ja tenen uns certs anys, la majoria. És veritat que la Generalitat va tindre un temps que va començar a deixar d'invertir el que tenia que haver invertit, i al final, doncs clar, al final, quan van passant els anys, aquestes coses, si no vas ficant els recursos necessaris, la pilota, diguéssim, cada vegada es fa més gran, i per tant arribem a un punt, que és l'actual, que realment ja cal una posada al dia urgent. I d'aquí, doncs això, no? La necessitat de que aquest debat estigui sobre la taula. Crec que ara més que mai l'educació està sobre la taula en molts dels aspectes, i l'estat dels centres ha de ser aquest punt. Llavors, sento, em va saber greu la setmana passada que l'alcalde Déu...
0: Sí?
1: Clar, és que ve aquí, ja sabem que l'oposició ve aquí a fer un discurs i bla, bla, bla, bla, doncs, bueno, crec que aplicar l'educació al ple és important, o sigui que no... Si em queda aquí la seva intervenció més a parlar de l'oposició que de la moció en si, doncs ja és simptomàtic. I l'altre que digui, perquè recordant que la moció que vam presentar original ens la van retornar amb tot tatxat, excepte una frase, que em digui que això són debats de poca volada, doncs a mi, pel que em respecti, amb tot el respecte, també això és poca sensibilitat política i poca voluntat de voler arribar a acords, perquè presentar una moció i que te la retornin així, molta voluntat no és. I al final, quan un... Més enllà de les inversions, que podem entrar a discutir que també hi ha una gran responsabilitat de la Generalitat i que l'Ajuntament, evidentment, té uns recursos limitats i fa el que bonament pot, no dubtem d'això, que també la majoria d'escoles el que et diguin és que un dels grans problemes que hi ha és que quan van a parlar amb el regidor, o sigui, amb el govern municipal, no hi ha resposta, o que la resposta no arriba, o que no es concreta el dia de reunió, o que quan arriba el dia de reunió es posposa un altre dia. Això per mi ja és sintomàtic d'un gran problema, perquè vol dir que no li estàs donant la prioritat que ha de tindre. I al final te n'adones que no és un problema de l'educació, perquè en el darrer ple també van vindre veïns del Pont de la Cadena sobre unes queixes de millores del barri, i que també et diguin, una de les coses que et diguin és que amb el regidor del nostre barri no hi ha resposta, o la resposta arriba tard, doncs llavors, no sé, vull dir, no sé si això és debat de baixar a nivell polític o no, però crec que és simptomàtic que no hi hagi resposta. Jo entenc que donar respostes d'acció és més complicat, si ficar solució al que hem dit, de les calderes, de les teulades, evidentment, implica uns diners, implica una logística, implica tot. Entenc que pot tardar més o menys, però el que no podem fer és que la gent no tingui resposta, perquè al final, quan tu com a ciutadà tens un problema i vas a l'administració pública, que és qui t'ha d'ajudar a solucionar aquests problemes, no tens resposta, doncs és normal que la gent creï frustració, i al final aquesta manca de resposta doncs no és la imatge que crec que ha de traslladar l'Ajuntament de Molins de Rei cap a la seva ciutadania. Per tant, jo crec que aquí el govern és una cosa, una queixa reiterada d'aquests 3 anys que portem de mandat, i crec que és també que s'haurien de fer mirar de, si més no, encara que no tinguin la resposta, donar una resposta. No sé si m'explico. A vegades no pots donar la resposta concreta del que t'estan demanant, però sí mantenir aquest diàleg amb la ciutadania, perquè al final, si jo insisteixo molt, és important que hi hagi una proximitat entre ciutadania i política. La política ha de ser propera, i per tant, que moltes vegades et diguin no hi ha resposta per part dels regidors de govern o del propi govern, doncs sap greu.
0: Bé, aquesta moció, que era un dels punts protagonistes d'aquest ple, que va tenir alguns altres punts on us vau abstenir. D'entrada, el punt 4, que era la concertació del préstec de finançament del sector privat pel pressupost 2026. Recordeu, uns 381.000 euros amb una operació concertada amb el Banc de Sabadell.
1: Correcte.
0: I va votar a favor tothom, menys vosaltres. Per què?
1: Bé, no és perquè ens abstinguem a aquest punt en concret, sinó és per una línia de coherència política. Vull dir, al final, perquè entengueu, aquest punt és la... Si un cop són els pressupostos, evidentment es dedica una quantitat a inversions, que com que l'Ajuntament no té aquests diners, ha d'anar, evidentment, a buscar-los. Que és el que ha fet en aquesta operació. I, senzillament, el plantejament que ha tingut Esquerra és de coherència. Si ens vam abstenir als pressupostos, va ser una abstenció on vam aconseguir una sèrie d'acords, vull dir que va ser una abstenció constructiva. Entre altres coses, vam aconseguir una ampliació a les subvencions a les entitats, vam aconseguir també en certs punts de Molins una millora de la il·luminació per qüestions de seguretat i per fer més amenes aquestes vies de retorn a casa o de transitar per la vila. Vam aconseguir una sèrie de coses, la inversió també en material de carrer, però al final ens hem de tenir. Per tant, quan hem portat al ple punts on aconseguir aquest finançament per aquestes inversions, simplement el que hem fet és dir, doncs, com que ens vam abstenir en el, diguéssim, d'on penja tot, que és el pressupost, doncs ens hem anat abstenint, però evidentment l'Ajuntament ha d'anar a buscar aquests diners, perquè evidentment si hi ha pressupostat unes inversions s'han d'executar i s'han de portar a terme. Així, evidentment, l'Ajuntament no té aquests diners, doncs s'han d'anar a buscar al sector privat. Que això, si vols, t'ho lligo amb l'altre punt, que suposo que em preguntaràs ara, que és que també era el de la modificació de pressupostos.
0: Sí.
1: Aquí és una miqueta diferent. Aquí és l'Ajuntament té uns romanents. Els romanents són els diners que l'Ajuntament no es va gastar.
0: I s'aprova per unanimitat.
1: Sí, és on anava a dir. Al final, sí, això sí. No depèn tant del pressupost. I al final, aquí, l'avantatge que hi ha és que no vas al banc, sinó simplement agafes uns diners que no et vas gastar l'any passat. Caldria analitzar per què no te'ls vas gastar, perquè al final, si tu fas un pressupost, és, en teoria, perquè et gastis els diners amb el que has pressupostat. Però, bueno, evidentment, hi ha, per exemple, el fons de contingència, que no sempre es gasta, vull dir que ja és això, també. I, simplement, aquí el que hem fet és agafar uns diners que ja es tenien i s'invertiran, bàsicament, en la reforma del carrer Miquel Tort. Llavors, aquí el bo és que ni tant deutes ni generes interessos que per un banc. I, per tant, doncs, bueno, aquí sí que vam tindre el nostre vot favorable per aquest aspecte, no? Perquè, al final, és una operació que tot el que sigui no generar més endeutament i més interessos a tornar, doncs creiem que és positiu, sobretot ara que l'Ajuntament vam prendre una decisió capdalt, com és la construcció de la residència de la gent gran, que al final és un repte majúscul per l'economia de Molins de Rei. Vull dir, és una obra que marcarà moltíssim el govern del mandat que ve. Vull dir que al final l'endeutament de Molins és important, però és una decisió que es va prendre en tots els partits, és veritat, però bueno, ens marcarà molt i limitarà molt a altres inversions que es vulguin fer en el mandat que ve a partir del 2027.
0: Molt bé, i l'altre punt estrella doncs era aquesta aprovació inicial de la modificació del PGM a l'àmbit de la Riera del Molí, per tant a la zona de la Gravera, on no només vosaltres sinó que diguem, la resta de partits d'oposició us hi vau abstenir també.
1: Sí, crec que és sintomàtic, no? Que sí, al final considero que és positiu, si s'ha de fer una lectura també positiva, al final doncs, ningú partit va votar a la contra, però també és simptomàtic que el govern es quedi sol aprovant. Si al final la resta de partits de l'oposició, tant Esquerra com ara com en l'aire, vam optar per l'abstenció. Des del punt de vista d'Esquerra, no és que no veiem bé el tema d'aquesta modificació, perquè al final s'ha vengut molt de projecte, del que farem, que si les pistes, que si no sé què, aquests quantos. Al final el que portàvem realment a ple era la modificació de la categorització del sòl. Per tant, tot aquest model encara li queda molt per acabar d'ajustar, sobretot molts detalls. I com que bé, com que es va voler o es va contaminar una miqueta aquest debat de tot aquesta proposta que portava el govern respecte a què fer-hi en aquella zona, i com que això ens genera alguns dubtes, doncs vam preferir optar per l'abstenció. No és que no ho veiem bé, sí que ho veiem malament, sinó que de fet és evident. Allà tenim una de les entrades de Molins que doncs, deixa molt que desitjar com a imatge. Tenim una activitat industrial que originalment estava apartada de les vivendes del que és la vila, que actualment doncs, la vila ha anat creixent i ara està enganxada, la Gravera enganxada més a equipaments per mi molt sensibles, com és el propi CA, com és una escola i com serà la pròpia residència de la gent gran. Per tant, és evident que allò s'ha de modificar i s'ha d'adaptar als nous temps. Però bueno, com que hi ha aquesta sèrie de dubtes, sobretot pel tema de el tema industrial, quin tipus d'indústria, quines després també una miqueta les característiques tècniques, també el tema dels aparcaments que s'hi dediquen allà, si és suficient, si és insuficient, perquè és veritat que ja si la proposta que portaven hi havia aparcaments, però també és veritat que perdem aparcaments amb tot el que era l'aparcament que actualment s'ha tret perquè serà la residència de gent gran. Vull dir que al final, com que creiem que hi ha moltes coses que s'han de parlar i crec que aquí falten unes quantes reunions per acabar de definir això, evidentment, doncs per això ens hem d'abstenir. I torno a dir una altra cosa, perquè aquí també es parla molt d'aquest projecte, farem allò, al final, torno a incidir, l'any que ve, al maig, tenim eleccions.
0: Sí.
1: Aquí es parla molt de què serà aquest el projecte, desenvoluparem això, al final també dependrà del govern que tinguem el proper mandat, que serà, per mi, hauria de ser el que haurà de desenvolupar-lo. Que sigui el Partit Socialista i Comuns, això, evidentment, m'imagino que si li preguntes a Partit Socialista i Comuns et diran que sí, que tant de bo, però aquí ningú assegura que siguin ells. Per tant, moltes cometes en aquest projecte, perquè al final no és un projecte que quedi definit avui i que al final jo crec que serà un treball de l'equip de govern del 2027. Per tant, a veure cadascú, i aquí, evidentment, hi ha moltes coses que parlar.
0: A tot això, el Club Atletisme Molins també va emetre un comunicat.
1: Correcte.
0: A finals de la setmana passada, exigint, entre altres coses, unes línies vermelles.
1: I els vull felicitar,
0: Sí? Què et va semblar?
1: No, crec que és important que les entitats i les associacions, quan hi hagin temes que els afectin directament, expressin la seva opinió lliurement de manera pública. Crec que és important. No entraré en el... Ara aquí no estic entrant a si els felicito per el que van dir o no, sinó crec que a vegades aquí, quan sentim que ja hem parlat amb l'entitat tal, amb la societat tal, i estan d'acord, és missatger això al final, no? Sí, a mi m'agrada que les entitats en primera persona puguin dir clarament quines són les coses que els agraden, quines són les coses que tenen dubtes o les coses que no els agraden, i per això, en aquest aspecte, crec que cal agrair al Club d'Atletisme aquesta transparència, i sobretot aquesta transparència en el moment que l'han de tindre, que és abans de tindre el debat d'aquest punt. Per tant, des d'aquí, pues, enhorabona per tindre aquesta decisió de ser una opinió pública. Llavors, sobre els dubtes que sí. Dius que expressen, bé, és que el tema d'aquesta pista d'atletisme, per això et deia que cal parlar molt i veure molt. Si ens preguntes a Esquerra Republicana i parlem estrictament de la pista com el que s'ha plantejat, que és una pista pública que podrà anar tothom, que no hi haurà instal·lacions, per tant no hi haurà magatzem, no hi haurà grades, no hi haurà valles, no hi haurà vestidors, sinó que una persona, un vilatà de Molins de Rei, podrà anar allà tranquil·lament a córrer quan li vingui de gust. Això ja ho portàvem nosaltres en programa electoral el 2023 i ho seguirem portant el 2027, ja us ho adelanto, que és aprofitem els espais naturals de la vila per facilitar la pràctica esportiva a la gent. Per tant, que es faci aquesta instal·lació, bueno, instal·lació no se li pot dir, sinó que es faci aquesta pista allà, des del punt de vista d'un lloc més per la ciutadania, xapó, cap dubte. Ara, si això soluciona el problema del club atletisme, evidentment jo crec que mirant el comunicat que fan, la resposta és no, o si més no genera moltes dubtes. Jo crec que és evident, un grup de gent que vol practicar un esport voldrà que quan arribi un la instal·lació estigui perfecta, no hi hagin sorpreses. Això que vol dir? Pues, evidentment, un accés segurament restringit a aquella pista. Voldrà, evidentment, tindre un lloc on poder deixar les pertinences, on poder-se canviar, on poder-se dutxar, perquè no, jo, per exemple, nosaltres no acabem de veure, vas allà, corres, ara, per exemple, ara aquests mesos que ja fa calor, però encara estan entrenant en cas d'activitat, que acaba suadíssim i llavors no hi ha cap lloc on anar, clar, al final que vas al riu, evident. Llavors, és normal que el club d'atletisme plantegi aquests dubtes i és normal que haguem de pensar si realment aquesta pista, així, amb aquest plantejament tan inicial, com si realment posa solució. Llavors, jo crec que aquí falta fer-li molt més debat, fa falta més veure quines opcions tenim i valorar més coses. Per tant, bueno, és el que et dic. Crec que és un tema i, sincerament, crec que haurà de ser un tema també de debat de la propera campanya electoral.
0: Bé, una altra vegada.
1: Sí, al final els cicles són així i ara pues, estem... La política, al final, malauradament, té... Hi ha gent que et dirà els cicles de 4 anys són massa curts i probablement li donaré la raó, però al final també cicles de 8 anys a vegades també són massa llargs, per tant... Evidentment, mai serà la fórmula adequada per tothom, però bé, és veritat, hem de ser conscients. L'actual mandat s'ha marcat uns objectius. Jo espero i desitjo, perquè serà bo per la vila, que ben aviat ja tinguem la residència de gent gran bastant avançada. Pues, jo també espero i desitjo, i no li desitjo cap mal, pues, que aviat també comencem les obres del nou pavelló del Pont de la Cadena. També crec que el model m'agrada, perquè també és el model que hem defensat sempre des d'Esquerra Republicana. Vull dir que al final hi ha una sèrie d'objectius, el pla d'asfaltat, el pla de voreres, ens agradarà més o menys com s'ha desenvolupat, però evidentment allà s'estan fent. Vull dir, si serien els carrers o com ho faríem, probablement diferent, però bueno, s'estan fent. Però és evident que ara aquest mandat, i de fet es veu evident, ara hem comentat al ple, no hi ha masses punts moltes vegades, però evidentment ara és un repte de tornar a engegar una miqueta un altre mandat, un altre lloc d'aquí un any, perquè al final les coses en política, malauradament, si no que els expliquin a l'equip de govern amb el tema dels equipaments escolars, els tempos són bastant lents. No, normalment, malauradament, la política no sempre és lo ràpida que hauria de ser. I, per tant, pues, sí, és veritat, ara anem cap a un altre mandat. I, evidentment, obertament ho diem, la voluntat d'Esquerra Republicana és ser aquest govern del proper mandat i, per tant, ficar aquest to nostre més enfocat cap a les persones on realment enfoquem més cap a una escolta activa, que és el que us he dit, que actualment manca molt. I, per tant, pues, sí, la voluntat és de moltes d'aquestes coses revisar-les i mirar si realment és el que la ciutadania demanda realment.
0: Per tant, ja no hi hauran línies vermelles com va passar el 2023?
1: Crec que no és línies vermelles que des d'Esquerra sempre tindrem. I, evidentment, la trajectòria d'Esquerra Republicana es funda el 1931.
0: Sí.
1: Té una línia, crec que, molt evident i sempre hem estat confrontant a la dreta, a l'extrema dreta. Per tant, evidentment, hi ha unes línies vermelles que ja no les travessarem. Respecte, m'imagino que les línies vermelles et refereixes al Partit de Socialistes que va passar a les anteriors eleccions. No, la voluntat d'Esquerra no és ficar cap línia vermella a ningú, sinó al final a presentar un bon projecte per la vila i intentar treure un govern on puguem desenvolupar-lo nosaltres el més fidel al nostre programa. Vull dir, al final no és qüestió de parlar de qui fiques vermell, sinó al final és ser nosaltres la voluntat de ser el partit que vehicular del proper govern de Molins de Rei.
0: Bé, estem a punt d'acabar, Ricard. Del cap de setmana que deixem enrere, molta activitat.
1: Déu-n'hi-do, sí.
0: Vam veure el Ricard doncs, participant en diverses activitats. Si vols valorar la nit del comerç, per exemple.
1: Sí, bueno, dissabte, per exemple, el vam tindre
0: vas anar a la Pulpada.
1: A la Pulpada de l'Enxuscat, vam menjar pop. La veritat que els va quedar molt bé. Quan fas pop per tanta gent, dius, mare meva, aviam com quedarà això. No. Realment van fer una festa molt xula.
0: Sí.
1: Va durar molt, de fet, perquè era fins a les 9 del vespre, va haver-hi també a la tarda música, això va ser molt agradable, i després, respecte a la nit del comerç i les nit de les tapes, evidentment, bueno, si veu voltar, doncs, evidentment, per sort la temperatura va acompanyar molt bé, veníem d'aquell dia, Déu-n'hi-do la solana que feia al migdia, però al vespre, quan era l'hora de fer la nit del comerç, realment havia una temperatura, molt bon ambient. Jo vaig tenir l'oportunitat de passejar pel carrer, d'anar a sopar al mercat, i realment a tot arreu hi havia moltíssima gent, molt d'èxit, i crec que és important fomentar això, el comerç local i dos, la restauració local. Probablement li ha anat molt millor la restauració local amb aquesta nit que amb el bé de gust. Llavors, avisa navegants, reflexionem per què. I respecte al comerç local, evidentment, demostra que quan tu potències el comerç local, la gent respon, i jo crec que, si més no, jo a les botigues que vaig entrar, la gent entrava, mirava i comprava. Per tant, jo crec que hem d'aconseguir que la nit del comerç no sigui flor d'estiu, o sigui una simple flor, sinó que sigui una campanya com més allargada i és donar-li una volta. No vol dir que la deixem de fer amb el format que la fem, sinó que es sustenti amb altres activitats paral·leles que ens permeti fomentar tot el comerç local. Al final jo sempre he fet la mateixa reflexió. Quan tu vas a la Roca
0: Village,
1: què és el que t'ofereix la Roca? La reproducció d'un carrer. Tu vas a la Roca i el que tens és imitacions de cases, imitació d'un carrer. On tens una casa de veritat i un carrer de veritat? Pues, els comerç local de Molins. Per tant, si allà s'inventen una fórmula que és copiar el que ja tenim, hòstia, pues fomentem el que ja tenim, que és carrers, comerç local i cases de veritat i gent de veritat. No cal ficar una font falsa com tenen a la Roca, ja la tenim de veritat.
0: Però la gent és de veritat allà, no?
1: A on?
0: A la Roca.
1: Sí.
0: Ah, val.
1: I també hem de fer que la gent de veritat estigui al comerç local de Molins de Rei. Per tant, jo crec que també és una altra de les coses que crec que... Hem parlat de l'educació, però una altra de les coses que crec que cal donar-li una volta i potenciar molt més com a regidoria, sens dubte et diria que és el comerç.
0: Ricard Vinyets, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Per acompanyar-nos. Que vagi bé la setmana.
1: Igualment.
0: Sara Roy ens canta Compartint amb tu la vida. I de seguida tornem.

0: Parlem del Renaixement, una setmana més acompanyats del Damià Martínez, director del Museu del Renaixement, que avui no pot ser en directe aquí amb nosaltres, però ens ha deixat una píndola, com acostuma a fer quan passen aquestes circumstàncies, que per motius de feina doncs, no ens pot acompanyar. El saludem. Aviam, Damià, què ens expliques? Bon dia.
1: Bon dia, Oriol.
2: Avui, com deies, no us puc acompanyar, però no volia deixar passar l'oportunitat que em deixeu cada setmana de poder venir aquí a Ràdio Molins a explicar coses de l'actualitat del museu i de l'època del Renaixement i bueno, aquestes coses que ja saps que a mi m'agrada molt de venir a explicar. Aquesta setmana tenim sobretot un parell de coses programades. El dimecres, dia 3, per la tarda, a les 6, tenim una nova sessió del cicle dels museus convidats. En aquesta ocasió ens acompanyarà la Sílvia Carbonell, que és la directora del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. La gent normalment el coneix la institució més pel Museu Tèxtil de Terrassa, però és molt important aquesta primera part, perquè també és un centre de documentació, d'estudi i de recerca sobre tot els, bueno, sobretot els temes relacionats amb el teixit. I jo estic segur que farà una xerrada molt interessant a qui li interessi aquest món de la indumentària, de les robes en l'època del Renaixement, però també en altres èpoques. M'ha dit la Sílvia que portarà, que això sempre també és molt d'agrair, algunes peces per poder-les tocar i veure de prop. La Sílvia és una professional amb una llarguíssima trajectòria, en sap moltíssim d'aquest tema i sempre és un gust escoltar-la. I, a més, com ja sabeu, aquesta sessió dels museus convidats, de fet, aquest programa dels museus convidats, aquesta serà l'última sessió, hem anat convidant a museus amb els quals ja tenim col·laboració, que ens han prestat peces. En concret, del Museu Tèxtil tenim tres peces en exposició i una bona notícia que estic allò acabant de treballar amb el Museu Tèxtil, però que sembla que serà així, és que aquestes peces que en principi ens les van deixar només per 2 anys, fixa't, ja comença a fer gairebé 2 anys que vam inaugurar el museu, bueno, va ser al desembre, però aquestes coses sempre s'han d'anar treballant amb temps, doncs segurament aconseguirem que ens facin una pròrroga per 2 o 3 anys més, de manera que puguem seguir gaudint d'aquestes peces que són bueno, d'un valor extraordinari i que ens va molt bé per lligar amb el discurs que tenim aquí al museu per explicar l'època del Renaixement. Aquesta seria la primera cosa que tenim programada per aquest dimecres 3 a les 6 de la tarda a la Sala Gòtica. L'entrada, com sempre, és lliure amb l'aforament limitat. I la segona activitat d'aquesta setmana, que no està de més recordar-ho sempre, aquest diumenge serà primer diumenge de mes i, per tant, el museu serà d'accés gratuït. Tothom que vulgui venir a veure el museu entre les 10 i les 3 de la tarda podran acostar-se. Però aquesta setmana passen altres coses. I mira, em ve de gust explicar-ho perquè potser hi ha gent que no ho coneix, però és una cosa que la gent que treballem en el món dels museus la vivim molt. Aquesta setmana té lloc una cosa molt especial que es diu la Museum Week, la setmana del museu, o dels museus, en plural, la Museum Week. Això és una iniciativa que ja fa 10 anys que se celebra, a més està té el recolzament de la UNESCO des de l'any 2016 i és una iniciativa que durant una setmana reuneix a milers i milers d'institucions museístiques i culturals de tot el món amb un mateix format, que és molt senzill. 7 dies, 7 temes, 7 hashtags, és a dir, 7 etiquetes. Al llarg de 7 dies, i la Museum Week va començar ahir dilluns, hi ha una sèrie de temes. Cada museu, a través de les seves xarxes socials i dels seus mitjans de comunicació, explica coses relacionades amb la seva activitat vinculades amb aquests temes. És una manera també d'organitzar tota aquesta comunicació d'activitat que es fan als museus de tot el món al voltant d'uns temes molt, molt concrets. Aquesta és una iniciativa que va sorgir, ja et dic, fa molts anys, el 2016, quan els museus van començar a treballar molt amb les xarxes socials, amb l'esperança de que aquestes plataformes permetessin, d'alguna manera, que la cultura arribés a audiències molt globals, que fomentés el diàleg i que obrís vies de col·laboració. Això, diguéssim, s'ha anat fent perquè cada vegada hi ha més museus que s'hi sumen amb aquesta iniciativa i aquest any, justament, el que ha volgut ha sigut com obrir una nova etapa amb un dels temes que són allò més recurrents en tots els àmbits, diguéssim, de discussió de la nostra vida diària, que és la intel·ligència artificial. Si us he fixat, i si no ho podeu recuperar fàcilment, ahir dilluns al Museu del Renaixement publicàvem un post parlant de la intel·ligència artificial aplicada al museu. És un projecte del qual ja hem parlat alguna vegada, allò d'aquella col·laboració que tenim amb la Universitat Autònoma de Barcelona, amb aquests grups d'estudiants que estan desenvolupant un projecte. Perquè justament aquest enguany, els 7 temes que cada dia, com deia, 7 temes, 7 dies i 7 etiquetes, el primer d'aquests 7 dies, que ha començat ahir, dia dilluns 1 de juny, va ser el tema de la intel·ligència artificial en el museu. I si teniu curiositat i entreu amb la etiqueta, allò, coixinet, AI Museums, MW, en aquesta etiqueta podreu trobar tot allò que molts museus de tot el món estan piulant ara mateix o estan publicant a les seves xarxes relacionades amb el tema de la intel·ligència artificial i el museu. Lògicament, el Museu del Renaixement vam explicar el nostre projecte de col·laboració amb l'Autònoma i, mira, ha sigut interessant perquè ja ens ha contactat algú que hem vist això i diu, ostres, aquest projecte que l'esteu fent ens interessa molt, volem saber més coses i, bueno, és una manera de anar fent xarxa entre els museus, però al mateix temps una manera, jo crec que està molt bé, d'adreçar-se a la societat d'una manera diferent. Per si us interessen els propers temes que hi haurà aquesta setmana, avui dimarts, dia 2, el tema és futurs, els museus enfocats cap al futur. El dia 3 serà Museus per la Pau. El dia 4 el tema és un tema que pot ser interessant perquè dona moltíssim joc, que es diu tal qual si els objectes parlessin. Aquí jo no us avanço, estigueu pendents de les coses que nosaltres anirem publicant, però de cadascun d'aquests temes hem preparat alguna cosa per poder-la comunicar. El dia 5 de juny el tema serà Museus pel Planeta. El dia 6 serà Diversió en el museu com un lloc on et pots anar a divertir i a fer coses, i el dia 7, que és l'últim, el tema serà l'esperança, els museus per l'esperança. La Museum Week no només són totes aquestes accions de comunicació adreçades a la societat, sinó que també, bueno, hi ha moltes webinars i reunions, diguéssim, en format telemàtic que s'organitzen al voltant d'aquests temes. Normalment sempre estan més enfocades cap al públic professional, els treballadors i la gent que és del món dels museus, però n'hi ha alguns altres que, si els investigueu, també estan oberts per tothom qui vulgui estar. Bé, doncs aquestes són les coses que ja us volia comentar avui, que no he pogut venir, però bueno, que recordeu la sessió que tenim dels museus convidats amb la Sílvia Carbonell demà dimecres, la jornada de portes obertes del diumenge i després, al llarg de tota aquesta setmana, aquest projecte tan interessant de la Museum Week, que pots, bueno, veure l'activitat de tots els museus del món, bueno, tots els que hi participen, que són moltíssims, organitzada temàticament cada dia amb alguna d'aquestes etiquetes que us he comentat. Molt bé, doncs una abraçada i ens veiem la setmana que ve.

La música dels Brahms, l'últim tiravol, començant a fer ambient ja també pel que ha de passar aquesta setmana. I és que dijous és Corpus, demà passat és Corpus, per tant, celebració de la Patum, entre altres qüestions relacionades, evidentment, amb el Corpus. Aquesta cançó emblemàtica, doncs, del grup de Berga, amb en Francesc Rivera Antitot al capdavant. Ara mateix ens queden 12 minuts per arribar a les 11 del matí.

0: Desxifrant el món és aquest espai que compartim a aquesta hora els dimarts amb el company David Lloberes. Què tal, David? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia i bona hora, Oriol.
0: Que ens ve aquí amb una camisa...
1: Llampant. Exacte.
0: Sí?
1: Molt colombiana, no?
0: Molt colombiana, perquè avui ens vols
1: més
0: aviat, portar...
1: Més africana, més que colombiana,
0: sí,
1: però va.
0: Sí, recordava més.
1: Arreglem-ho així,
0: tocs africans,
1: així.
0: Però cita Colòmbia, perquè avui ens vols parlar de Colòmbia.
1: Exacte,
0: eh?
1: Sí, sí. No només parlarem de Colòmbia, però serà un dels temes dels quals parlarem.
0: Per tant, cap a Amèrica Llatina.
1: Exactament.
0: Sí, per quin motiu avui?
1: Perquè, de fet, en general, quan es parla d'un tema, s'hauria de diferenciar l'objecte d'estudi del cas d'estudi. Llavors, avui, el nostre cas d'estudi serà Colòmbia, no només, que quan parlem de cas d'estudi ens referim a la part empírica de l'objecte d'estudi, i quan parlem d'objecte d'estudi parlem de la part teòrica de l'objecte d'estudi. Per tant, avui teòricament estudiarem els populistes mafiosos hispanoamericans, altrament anomenat els Bukeles d'Hispanoamèrica, o de Llatinoamèrica, en aquest cas.
0: Els Bukeles.
1: Exacte, els Bukeles. Són els exemples, no? És a dir, tenim, per una banda, la dimensió teòrica, que és els autoritaris, i després doncs, tenim tres exemples, no? Doncs tenim un exemple que ja està governant a El Salvador, que és Bukele, i tenim dos exemples que, bé, han arribat molt lluny, segurament més lluny del que haurien d'haver arribat. Un és Pablo Marçal a São Paulo, i l'altre és Abelardo de l'Espliella a Colòmbia, i serà de qui parlem més, perquè hi ha hagut eleccions a Colòmbia aquest diumenge, la primera volta, i bé, tot pinta que la segona volta doncs, estarà bastant disputada entre aquest Bukele colombià, aquest... És complicat de descriure, no? Perquè és un personatge amb tantes arestes, però bé, aquest turbofatxa autoritari i ultraliberal llepabotes dels Estats Units, que ha tret el 40, gairebé el 45%, el 44,7% dels vots en primera volta, i disputarà la segona volta amb el candidat progressista Ivan Cepeda, que ha tret gairebé el 41% dels vots. Llavors, doncs, diem que serà una segona volta disputada perquè, bé, la resta de candidats que s'han quedat al voltant del 6%, doncs hi ha una més clarament a la dreta, que és Paloma València, que aquesta senyora ja ha dit és uribista, ve de la tradició política, doncs això, de la dreta colombiana. Bueno, quan parlem de dreta colombiana crec que la gent hauria de

ens duria a un 50-51%, i per altra banda, candidats que donin suport a Ivan Cepeda, doncs segurament hi hagi un candidat de centre, centre-esquerra, així com una espècie de partit renovador, que ha tret al voltant del 5% dels vots, que encara no s'ha pronunciat, però segurament acabi donant suport a Cepeda. Per tant, ens trobaríem en un escenari a Colòmbia d'aquí unes setmanes molt semblant a l'escenari que va haver-hi ja fa 4 anys, en el que Petro va ser escollit president, per un gairebé empat de 49 i poc i 50 i prou que va obtenir el Petro. Per tant, ens trobaríem una altra vegada a l'escenari de fa 4 anys d'empat tècnic i d'incertesa absoluta, no?, de si Colòmbia, aquest país que mai havia sigut governat per un president d'esquerra, doncs si continua el llegat de Gustavo Petro i tenim 4 anys més de governs progressistes, o si tornem a lo més fosc de l'uribisme, del paramilitarisme, de la madura que caracteritza aquests autoritaris d'extrema dreta, del qual avui doncs us parlaré diferents us portaré diferents exemples més enllà d'aquest Abelardo de l'Espliella. Però comencem parlant d'ell. És un senyor que viu a Miami, és a dir, ja amb aquests petits detalls jo crec que ja ens podríem fer un perfil del personatge, no? És a dir, és un senyor que viu a Miami, és un milionari que s'ha fet milionari a través de defenses legals de narcotraficants. De narcotraficants i de corruptes en general, de polítics corruptes colombians. Per tant, és un advocat. La dinàmica que porta o el personatge que s'ha construït darrerament per presentar-se en aquestes eleccions és un personatge, doncs això, basat, com hem dit, en altres personatges de l'extrema dreta autoritària d'Hispanoamèrica. S'emmiralla clarament amb Bukele, sobretot pel que fa a les seves propostes polítiques. La seva proposta política es basa en fer un discurs securitari de madura amb els pobres i basat en la construcció de macropresons. No? Doncs la criminalitat se soluciona construint macropresons, segons aquest senyor, que a més és una lògica i és una política que ja porta seguint Bukele des de, crec que ja fa 6 anys que va arribar al poder, i a més, per altra banda, Bukele no només va arribar al poder, sinó que ha començat el desmantellament de la democràcia liberal, no de la part liberal, sinó de la part democràcia de la democràcia liberal, no? És a dir, fent reformes constitucionals per eternitzar-se en el poder, etc. Però bé, això és Bukele. Abelardo de l'Espliella encara no ha tingut l'ocasió. I a més és un personatge que fa uns anys es declarava ateu, però com molts altres s'ha sumat al moviment aquest cultural, no diria tan religiós, és a dir, religiós és la forma que pren, però en el fons jo crec que és un moviment profundament polític, no? De l'evangelisme polític, del que no només copia les formes, doncs les formes dels predicadors, que a més són formes que ell aplica en la seva campanya política, com una espècie d'irracionalisme exagerat que fa gairebé experimentar experiències religioses als seus seguidors, no? És a dir, com una espècie de messianisme, no? Jo crec que és el que els atrau aquest tipus de líders de l'ultradreta autoritària hispanoamericana. Que copien de l'evangelisme en copien al fons el messianisme. El messianisme per una banda i el sionisme per altra. És un personatge profundament sionista. I quan hem parlat de les experiències aquestes messiàniques, hauríem d'introduir aquí el cas brasiler, Pablo Marçal, que

0: En aquest cas és una espècie de youtuber que es va presentar a les eleccions municipals de São Paulo ja fa 2 anys, que va estar a punt de passar a segona volta, és a dir, va haver-hi gairebé un empat tècnic entre els tres candidats, que era doncs, el candidat de l'esquerra, el candidat de la dreta clàssica i després aquest candidat d'ultradreta. Van quedar, crec que 33, 32 a 31, és a dir, el Pablo Marçal aquest va treure el 31% dels vots, i és un perfil més enllà de messiànic, molt basat en la comunicació política per xarxes socials i, sobretot, el seu perfil públic en canals de YouTube, fer-se conegut doncs això a través de xarxes, no? I a través del seu perfil de coach, no? Que pels nostres oients que no coneguin el concepte de coach, és com una espècie de motivador professional que en alguns casos es fa passar per psicòleg o que ven que t'intentarà fer superar doncs, algunes dificultats de la vida, no només professionals, sinó doncs, relacionades amb l'actitud envers la vida. Per tant, aquests tres personatges, Pablo Marçal, Abelardo de l'Espliella a Colòmbia, a Pablo Marçal a São Paulo i Bukele a El Salvador, doncs comparteixen aquests trets messiànics, aquests trets de voler ser suposadament outsiders, de vendre's com outsiders, i també tenen el tret de ser famosos milionaris que basen la seva personalitat en suposadament anar en contra del sistema quan al fons doncs se'n beneficien permanentment.
1: Bé, doncs avui amb aquest concepte Bukele,
0: bukelització de la política hispanoamericana.
1: Efectivament, el que ens ha portat avui el David Lloberes a l'Espai de Xifra en el Món. Gràcies, David.
0: Vinga, salut. Que vagi
1: bé. Fem una pausa per escoltar les notícies d'aquesta hora. De seguida tornem amb aquest especial Parlem d'Educació per afrontar doncs, i abordar aquest malestar al món educatiu que doncs, fa dies que dura.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé avui al Cercle d'Economia on defensarà la seva proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez i la convocatòria immediata d'eleccions. Feijóo insisteix a reclamar el suport de Junts i el PNB per fer caure el govern espanyol. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, insta el líder del PP a reunir-se amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, si vol el seu vot, el seu suport, volíem dir, a la moció de censura. La intervenció arriba un dia abans de la participació de Pedro Sánchez al Fòrum Empresarial i en plena pressió política pels casos judicials que afecten l'entorn del Partit Socialista. I Junts, PP de Catalunya, Vox, CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per aquest 2026, que pugen a més de 41.000 milions. És el segon projecte de pressupostos que presenta el govern de Salvador Illa després que al març el retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que no tenia els suports necessaris d'Esquerra. Avui s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. I el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social arriba als 3,97 milions, amb 50.034 ocupats més que el mes d'abril, el major augment mensual registrat. L'atur baixa, per tant, fins a 307.627 persones, la xifra més baixa en un mes de maig des del 2008. Catalunya suma un 2,3% més d'ocupació que ara fa un any i encadena, per tant, 4 mesos de creixement. I els docents poden votar fins dijous al migdia si avalen l'acord amb Educació i els sindicats majoritaris o si bé mantenen les mobilitzacions. USTEC defensa el vot favorable al pacte mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat avui en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que s'està duent a terme encara davant de la Casa Batlló. I Barcelona inaugurarà la nova Rambla amb una festa ciutadana el cap de setmana del 13 i 14 de febrer del 2027. El creador visual Lluís Danés serà el director artístic de la celebració que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i també poesia. I Mossos d'Esquadra, en cooperació amb la Gendarmeria, han desarticulat a França una via d'introducció de bitllets falsos vinculada a la Camorra amb afectació directa a Catalunya. La investigació ha permès identificar i actuar contra els responsables, un home i una dona, i neutralitzar la distribució de moneda falsificada. S'han detectat 380 casos de bitllets falsos de 50 i 100 euros a Girona i al Vallès Oriental. Es desplaçaven amb vehicles de lloguer i també tenien identitats falses. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 11. Informació local.
4: Demà dimecres hi ha un taller per parlar de la menopausa, un taller pràctic per entendre la menopausa, compartir experiències i aprendre eines per viure aquesta etapa de la vida. En parlarà Sílvia Fernández, que és llevadora de l'atenció a la salut sexual i reproductiva de l'Institut Català de la Salut. El taller es fa demà dimecres a les 6 de la tarda al CAP La Granja i està obert a tothom que vulgui anar-hi. També demà dimecres torna el cicle de museus convidats al Museu del Renaixement. En aquest cas, es parlarà del Museu Tèxtil de Terrassa i ho farà Sílvia Carbonell, que és la directora del centre en excedència. Demà dimecres, a les 6 de la tarda, a la Sala Gòtica, entrada lliure. I també demà dimecres, l'Ajuntament fa l'acte de reconeixement als esportistes de la vila, l'Esportíssim, que vol reconèixer el treball, esforç o resultats d'esportistes, equips o persones vinculades a les diferents entitats esportives. Un acte obert a tothom que es farà demà dimecres a les 8 del vespre al pati de Can Ametller. I de cara al cap de setmana arriba la 8a trobada modelística de Catalunya, especial Itàlia. A més, enguany hi haurà tallers infantils, campus, exposició i concurs. A la planta baixa del Molí durant tot el cap de setmana, des de divendres i fins a diumenge, els dies 5, 6 i 7 de juny, aquesta trobada modelística. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimarts és la farmàcia Oriol, que està al carrer Santiago Rusiñol, 810.

0: A PICAMA entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
1: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
2: PICAMA, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
4: Apunta els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
3: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
5: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
3: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
6: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
3: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
7: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
8: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però, i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns? Qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
2: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

Les 11 del matí i 8 minuts, encetem la darrera hora del Bon Dia i Bona Hora, que dedicarem íntegrament avui a parlar, a reflexionar sobre el món educatiu. Per tant, no tindrem ni l'entrevista d'actualitat ni l'espai de gastronomia Molins amb el company Jordi Beumala, sinó que farem aquest especial Parlem d'Educació per abordar i afrontar doncs, el debat del malestar que viu en aquests moments el món educatiu. Ho farem amb la Maria Àngels Almendros i la Marina Tomàs, però amb convidats que de seguida us presentarem.

0: Avui a l'Espai parlem d'educació, que fem un cop al mes aquí al programa. Anem a fer un col·loqui especial sobre el malestar al món educatiu des de la llar d'infants fins a l'ensenyament postobligatori. Ho farem, com sempre, acompanyats de la coordinadora d'aquest espai, que és la Marina Tomàs. Bon dia, Marina.
1: Hola, molt bon dia. Amb moltes ganes.
0: Molt bé. Amb la col·laboradora habitual també de la secció, que és l'Àngels Almendros. Bon dia, Àngels.
2: Molt bon dia.
0: I ens acompanyen també aquí a la taula dos professionals del món de l'educació amb un bagatge i una llarga trajectòria en el sistema educatiu, com són el Francesc Ballester. Hola, Francesc, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: I la Lourdes García. Lourdes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Doncs amb vosaltres quatre farem aquestes reflexions, aquest col·loqui, que, si et sembla, doncs engeguem, Marina.
1: Molt bé, doncs comencem. Moltes gràcies a tots per venir. I bé, com saben els nostres oients i seguidors, habitualment comencem aquesta secció amb una notícia educativa rellevant. I ens semblava important i imprescindible parlar de les mobilitzacions i protestes del col·lectiu docent. Tenint en compte, però, que el munt de pàgines que s'han omplert sobre el tema i la dificultat d'escollir-ne un de representatiu, hem decidit fer un tractament diferent aquesta vegada. De manera que avui farem un debat, un col·loqui, amb els convidats que hem presentat i que segur que ens aportaran reflexions interessants al respecte. No pretenem fer una mirada representativa del que ha passat o del que està passant, sinó una mirada més aviat externa, des de professionals, això de l'educació, una mica, doncs, des de fora. Aquest debat l'hem organitzat en tres blocs i al final, doncs, una reflexió a mode de resum. Comencem pel primer bloc. L'hem titulat "Repercussions d'aquest malestar en els diversos col·lectius de la comunitat educativa, en els docents, en l'alumnat i en les famílies". Anem a pams, doncs. Existeix aquest malestar? D'on neix? D'on surt aquest malestar? Només el tenen els docents? Com repercuteix en els altres membres de la comunitat educativa? En què es manifesta aquest malestar? En definitiva, demanem l'opinió sobre aquest malestar.
0: Molt bé.
1: Comencem, per exemple, per ordre alfabètic, amb la Àngels Almendros.
2: Doncs començo amb la meva opinió al respecte. D'una banda, la situació, ja ho sabem, no és nova d'aquest curs. Fa anys que l'ensenyament s'ha convertit en el que podríem dir una patata calenta dels successius governs. I tampoc la situació no és exclusiva de l'ensenyament, sinó que bona part dels serveis públics estan en una situació al límit. Vaig sentir algú que comentava "tenen les costures a punt de rebentar". Em va semblar molt gràfic. I això provoca les protestes de tots els professionals dels serveis bàsics, metges, sector agrari, mobilitat, etc. I aquest malestar, evidentment, es tradueix en manifestacions, vagues, ja les hem vist en els darrers mesos. Però, en concret, en l'ensenyament, em sembla clar que aquest curs les turbulències s'han instal·lat a l'aula. Segur que hi ha un malestar acumulat i en augment entre el professorat per la manca de recursos davant la creixent complexitat social i també la creixent complexitat educativa. I també, jo crec que s'ha de remarcar, per la deficient gestió del Departament d'Educació. Però també hi ha, crec, un cert grau d'exageració. Per exemple, quan diuen que estan tips del menysteniment i del maltractament sistemàtic de l'administració. Em refereixo, en aquest cas, al professorat, que es refereix d'aquesta manera a si mateix. El que està clar és que el conflicte s'ha portat bastant al límit i que s'han passat per alt, crec, les repercussions. I això ha fet que el malestar del professorat s'hagi traslladat a alumnes i a famílies. Està clar que la situació és tensa. El departament s'està mostrant incapaç de fer actuacions que redrecin aquesta situació i els docents també. Escalar tant el conflicte no només amb les reiterades vagues i manifestacions, sinó també amb aquesta mena de vaga de zel, podríem dir, que porten a terme des de fa mesos, pot acabar provocant un trencament entre docents, alumnat i famílies, i això pot ser difícil de recuperar. Se'n ressentirà la comunitat educativa, la qualitat de l'educació i, penso, els més afectats, els alumnes.
1: I tu com ho veus, Francesc?
3: Bé, potser ens podem repetir, però jo penso que a hores d'ara ja ningú pot negar que existeix una gran tensió a l'educació pública, bàsicament, tot i que la privada també s'hi ha afegit, diuen que s'hi afegeixen els divendres, caracteritzada per diferents motius, com la precarietat laboral, l'augment de la burocràcia en els centres, les altres ràtios, els conflictes de convivència, la inclusió educativa sense prou recursos, els riscos psicològics laborals i també per les decisions polítiques que es prenen. I això efectivament repercuteix en els tres col·lectius. Pel que fa als docents, jo penso que el col·lectiu docent és un col·lectiu força incomprès, que està molt espremut, que ha perdut el reconeixement social i l'autoritat que es mereix, sobretot també dins de les aules d'ESO i en els propis centres, no? Això, al meu entendre, els creen els docents, o una bona part del col·lectiu docent, un malestar, podríem dir, emocional i una afectació també en el grau de... en la salut. En repassava unes estadístiques que havien fet als docents, i més del 80% deia que afirmaven tenir aquests problemes emocionals en diferents graus, derivats de la feina. Hi ha també en el col·lectiu docent un important esgotament provocat per potser una... que provoca potser una menor motivació i que en alguns casos pot provocar menor compromís, afectant, com deia la Maria Àngels, a la qualitat de l'ensenyament. No podem obviar que la congelació salarial, la manca de recursos poden desincentivar també la professió, no? I també crec que es dona un augment de clima de claustre tens per de les decisions polítiques que repercuteixen en els centres. L'altra banda també està en l'alumnat. L'alumnat, com que es produeix, jo penso, una pèrdua d'aquesta qualitat educativa per la inestabilitat dels docents, per l'estat emocional dels mateixos, per la falta de recursos a l'aula, que deterioren aquest aprenentatge, no? L'afectació directa de les vagues, segons les decisions que es prenguin en relació amb sortides, colònies, festes, viatges, etc, etc. I aquí en reservo el que algú va dir, que de no realitzar l'avaluació personalitzada de l'alumnat, que jo no comparteixo, doncs crea també aquesta repercussió amb l'alumnat, que els afecta directament. Les repercussions en les famílies, doncs, també han de ser tingudes en compte, no? Si aquest conflicte es manté en el temps, les famílies comencen a expressar la inquietud per l'impacte de les vagues i les protestes que tenen sobre els seus fills i sobre la pròpia organització familiar. No totes les famílies ho entenen, aquesta situació. Més aviat, no moltes, i solen sintetitzar-ho en que fan vaga per cobrar més, per moltes pancartes explicatives que hi hagin. Penso que es pot produir, si no s'ha produït ja, un trencament de la confiança, situacions de desconfiança entre famílies i equips docents, i també, doncs, aquestes famílies que discrepen de les maneres d'educar, de la sensació de poca escolta, etc. Les famílies, i acabo, doncs, jo penso que se senten, en alguns casos, instrumentalitzades per la pressió en el conflicte entre sindicats i Departament d'Educació, tot i que penso que això és inevitable en qualsevol conflicte, per molta didàctica explicativa que s'hi posi. No sé què em pensarà.
1: Això, sí. Bueno, sí. Jo pots afegir
4: Evidentment, el tercer torn sempre té això, no?, de que hi ha moltes coses que ja estan dites i que, per tant, no cal repetir-les massa. Penso que aquesta vaga és, o estan sent aquestes mobilitzacions, aquestes vagues, com ja heu dit, allò, la gota que vessa el got, i que darrere hi ha un darrere fons de molt malestar, d'una situació que cada vegada es viu més tensa a l'aula, que aquí ja, jo penso que ja, pel que fa als docents, hi ha una demanda d'un increment salarial molt just, res a dir, però jo destacaria importantíssim dins de les demandes que també estan fent, no? És la diversitat a l'aula sense recursos. És a dir, aquesta inclusió que és important i que s'ha de considerar, si no hi ha recursos amb persones especialitzades, amb professionals especialitzats, crea una tensió que no beneficia ni als implicats, alumnat amb necessitats, ni a la resta de l'alumnat. Per tant, jo penso que aquí hi ha un desgast, una sobrecàrrega, amb una reivindicació econòmica, evidentment, però que jo personalment penso que hi ha altres temes, sense menysprear aquest, en absolut, molt importants. ¿Vale? Aleshores, bé, l'alumnat, totalment d'acord amb vosaltres, que és en definitiva l'afectat. És l'afectat perquè deixa de tenir una docència, que, o sigui, unes classes que hauria de fer, incertesa sobretot als més grans dels exàmens, bueno, de les matèries, aquells que van a selectivitat, etcètera, etcètera. És a dir, aquí hi ha un neguit important per aquesta tipologia d'alumnat ja més grandets, més adolescents i que tenen, bueno, per tots molta importància, no?, aquesta pèrdua de classes. I evidentment també per les famílies, com ja s'ha dit, no?, la conciliació, per molt que entenguin, que moltes famílies s'han manifestat a favor d'aquests docents i de les seves reivindicacions, però que evidentment aquesta incertesa és preocupant. En aquest sentit, aquí ja entrem en un punt que potser no heu comentat, però que em sembla important, el risc que tenim entre aquesta educació, o sigui, els centres públics i els centres concertats, on sí que s'està veient que uns fan vaga, que uns trenquen dinàmiques i els altres doncs no. Aquí hi ha un perill, no?, un perill de desprestigi del nostre sistema educatiu públic que em refereixo a escoles o centres públics. Per una altra banda, jo penso que tot això també és un moment que està servint per un debat públic intens sobre el món educatiu, que això està passant. És a dir, que jo un dels elements que destacaria en positiu és aquest debat públic que estem fent arreu del territori i que jo penso que és molt interessant i que convé que sigui així. I bé, aquesta pressió sobre el departament, que evidentment s'està portant i que segurament es portarà, doncs pot donar lloc a un desbloqueig que potser aconseguim uns acords que finalment puguin millorar el nostre sistema educatiu en aquests aspectes que penso que han estat oblidats durant temps.
1: Molt bé, moltes gràcies, Lourdes. No sé si voleu matitzar alguna de les coses que s'han dit ja fins ara. Jo afegir de que dintre de les famílies, els avis són els més interessats en que acabi, en que es resolgui, perquè sí. Tenen moltes coses a fer. Bé, a part de bromes a part, diguem-ne, voleu subratllar alguna de les coses que heu dit? Jo crec que ha quedat prou clar i potser també assenyalar que el tema de la manca de recursos al llarg de tot els records que tinc de l'educació sempre ha estat un dels punts amb totes les mobilitzacions sí. I potser caldria matitzar quina mena de recursos i perquè segurament, que això també s'ha apuntat, el que els crea més malestar en els docents és aquesta haver d'abordar no només l'ensenyament de les diverses matèries, sinó les situacions particulars que cada vegada són més diverses, més complicades, i això s'ha dit en moltes persones ho han dit en aquestes manifestacions que hi ha. Llavors, per tant, els recursos haurien d'estar vinculats en aquesta dificultat. I això no sé si es posa prou damunt de la taula i quins són els professionals que poden ajudar a resoldre això.
4: No sé si... Sí, jo totalment d'acord en el sentit de que sovint, i en el món educatiu ha passat, més recursos no és millora educativa. I això, els que estem ja fa molts anys i moltes dècades en aquest món som conscients. Per exemple, jo per mi una cosa que és importantíssima és que sí, val, incrementarem el nombre de professorat, però aquest professorat en principi hauria una part d'ell d'anar a atendre a l'alumnat amb necessitats educatives. Si aquest professorat no té una bona formació, si no té unes bones capacitats per atendre aquest alumnat, més professorat no és millor. És a dir, que hem de vetllar, jo penso que és importantíssim, vetllar per la qualitat del professorat que atendrà aquest alumnat.
3: Sí, totalment d'acord, però jo voldria recordar que hi ha un decret aprovat d'Escola Inclusiva del 2017 que incorporava una memòria econòmica de desplegament que deu estar en algun calaix criant malves, i està clar que apostar per l'escola inclusiva, que tots hi estaríem d'acord, doncs ha d'anar acompanyat de la partida anual adequada i ajustada a les necessitats de cada centre, no cafè per a tothom, sinó a cada centre segons les seves necessitats, amb el perfil professional que necessita per atendre aquestes diversitats de l'alumnat.
1: Sí, bé, doncs segurament que alguna idea encara es torna a reprendre. Passem al segon bloc, si us sembla. En el segon bloc volíem fer èmfasis en les relacions entre el Departament d'Ensenyament i els sindicats, que és una mica on es materialitza ara mateix aquest malestar, no? Potser coincidireu els convidats avaluar que aquest acord del Departament d'Ensenyament amb els sindicats UGT i Comissions Obreres, que es va batejar com acord històric, va ser justament la guspira que va fer reaccionar als altres sindicats, com ara l'USTEC, la Intersindical o el de Secundària, el Sindicat de Secundària. Bé, llavors, a partir d'aquí, doncs, es van començar a fer moltes mobilitzacions, jo m'agradaria que abordés amb el tema de fins a quin punt quins sindicats són més representatius dels docents que de tots els docents, com és que USTEC doncs s'ha presentat com el sindicat, segurament té més afiliats evidentment que no pas els altres, quin paper té el sindicat de secundària, que jo m'ha semblat sentir moltes de les declaracions que anaven més a favor, posaven més èmfasi en el tema de canviar el model educatiu, que no pas unes reivindicacions concretes d'augment de sou o de recursos, com anàvem dient. Bé, els sindicats fan un paper eminentment reivindicatiu dels drets laborals dels docents, o van més enllà i volen influir en les polítiques educatives? No sé, són algunes de les idees que m'agradaria llançar per saber la vostra opinió al respecte. Comencem ara pel Francesc.
3: Bé, jo penso que l'acord dels dos sindicats, Comissions Obreres i UGT, fora de la taula sectorial sobre el complement salarial autonòmic amb el Departament d'Educació, va ser un gran error. És el que jo penso. En cap cas és un pacte històric, i ho subratllo, no és un pacte històric, com s'ha dit. I el Departament ja no en volia saber res més quan cap dels dos sindicats és majoritari entre els docents. Considero que són sindicats amb una visió potser també estatal afins als partits que governen també l'estat espanyol, i van voler estendre-li una mà al govern català. Per això algú es titlla de traïdors. Un gran error estratègic per mi, amb la finalitat clarament política. No us estranyi, doncs, que el president de la Generalitat, el molt honorable senyor Salvador Illa, quan estava per Califòrnia, defensés l'acord i gosés afirmar que, i ho dic literalment, està tret de la premsa, mai s'havia invertit tant en educació. Va dir això, aquesta frase. Dic jo, renoi, senyor president, repassi el que he dit, perquè em sembla que és un error el que vostè ha afirmat. Desconec si la xifra anual bruta a cobrar i posada en calendari en diversos anys compensa o no la pèrdua de poder adquisitiu, eh? Per la reacció em sembla que no, i manté els docents catalans a la part baixa de l'Estat. La postura inamovible del departament, tot i que hi hagi hagut algun moviment, doncs la trobo incomprensible, si tenim en compte el pes sindical que representen tots plegats, no només per a afiliats que comentaves, Marina, sinó per a vots. Independentment dels afiliats, doncs els vots que després en les eleccions representen, no? Bé, jo crec també que també ho desconec, que la ràtio és l'avantprojecte de llei estatal, i no hi puc entrar perquè reconec que no l'he llegit. Sembla ser que infantil i primària seria de 22, quan a Catalunya ja era de 20 en el govern anterior, i podria significar un retrocés. Faig una petita pinzellada a les reivindicacions en general. Ja he dit abans la meva opinió de lo de la inclusiva i la, i la partida pressupostària que hauria d'haver, no? I a la secundària en seria de 25, eh? Disculpeu-me si dic que no és la mateixa complexitat la que existeix actualment a les aules dels instituts catalans que la de determinades zones del país veí. Mai no he cregut en el cafè per a tothom, que tant agrada als governs de Madrid, i a Catalunya ho torno a repetir, cada centre segons aquestes les seves necessitats. Bé, jo penso que per no repetir-me doncs seria fins aquí.
1: D'acord, quina opinió et mereix això dels sindicats?
4: Sí, alhora, jo estic d'acord que tancar un acord únicament amb UGT Comissions és un error, és un error perquè, a més, la trajectòria d'altres sindicats és coneguda per la seva combativitat, eh? És a dir, USTEC o altres, no? Però sobretot USTEC, on és majoritària a primària, ¿vale? Però que sí que és un sindicat molt crític, molt combatiu, i per tant, pensar que un dels sindicats majoritaris a primària, que tot i així tampoc no és que tinguin... Bueno, els sindicats en general no tenen massa afiliació, però sí que és cert que aquest moviment i aquest retorn a les vagues s'hi ha afegit molta part dels docents, estiguin o no estiguin afiliats, eh? Aleshores, clar, això ha creat una tensió que segurament el govern equivocadament no ho pensava, ¿vale? Aleshores, aquí jo penso que el sindicat, sobretot USTEC, no? Que, i els altres, també, que es deslliguen d'aquest acord i tornen a demanar recuperar el poder adquisitiu, baixar ràtios, increment de partilles, etcètera, etcètera, això que ja hem comentat, i sobretot el reclam històric de dedicar el 6% del PIB, cosa que, curiosament, a Catalunya es destina el 3%, mentre que a la resta d'Espanya la mitjana és del 3,6. Però, en tot cas, molt lluny del que allò que s'havia acordat que s'hauria de fer dins del món educatiu, que és el 6%. Clar, tornem a dir que, insistir que és aquests recursos que, com... que evidentment amb el decret d'inclusiva ja es tenien presents, no s'han posat sobre la taula, i que per tant aquí és una reivindicació totalment justa i necessària. ¿Vale? S'ha centrat molt aquestes mobilitzacions, torno a insistir que s'han centrat molt pel que fa a la pública, perquè els sindicats de la concertada pues, van per una altra banda, i sí que hi ha una certa mobilització, però molt, molt, molt diferent a la que està passant a la pública. Aleshores, clar, això també pot erosionar d'alguna manera aquesta actuació constant i tal a la pública, al model de públic, ¿vale? Bueno, sobre alumnat nouvinguts podríem, seguint una miqueta, no, el que deia, que podríem parlar molt, no, perquè realment l'increment ha estat brutal, per tota la diversitat, tenim dades del un 12% en el 17-18 fins al 30-37% en el 23-24, ¿vale? NESE, no alumnat nouvingut, estic parlant només de NESE.
1: de necessitats educatives.
4: Sí, sí, sí.
1: Ho dic pel...
2: Bueno,
1: que
2: necessitar, clarificar.
4: Sí. Ja parlem així com molt... Sí, de necessitats sí, educatives.
1: Molt,
4: sí.
1: Molt tecnològicament. Sí. I doncs, afegeixes alguna cosa?
3: No, perdó. Que el sindicat de secundària ASPEC, no?
4: ASPEC, sí. El sindicat de secundària ASPEC, sí.
1: Sí.
4: Bueno, i després hi ha la intersindical.
3: La intersindical, que,
4: sí. Sí, sí, sí.
1: I l'Àngels, doncs, deieu...
2: Doncs jo... Evidentment, una mica amb la línia del que acaben de comentar els meus companys, però sóc una mica més malpensada. I no tinc clar si realment ha estat un error del departament, una relliscada dels negociadors del departament, això de signar fora de la mesa sectorial de negociació, que és una cosa tan evident, o ha estat una cosa una mica, diguem-ne, que volguda. I també un altre error i una altra relliscada, ja s'ha comentat, el qualificar-ho d'històric. És que les dues coses són com una mica absurdes. A mi em sembla més aviat una maniobra per allargar el conflicte i acabar, espero que no, perquè seria bastant trist, signant una pujada salarial més o menys digna, i aquí estic d'acord amb que cal una pujada salarial digna i significativa, però que quedi pràcticament aquí, perquè, tal com s'ha insistit, el que cal és recursos per a la inclusió, recursos per a la millora del sistema, és a dir, cal molta, molta inversió. I... Bé, hi ha comentaris que s'han fet, per exemple, el col·lectiu diu, no sé si potser és excessiu, però segurament que se sent així, i abans també es comentava, que la situació a les aules afecta la salut mental dels professionals. Això em sembla molt fort, em sembla molt greu. I, per tant, calen recursos immediats per atendre això, per atendre la diversitat, per atendre les situacions molt i molt precàries. I l'acord no pot quedar només en una pujada salarial i poca cosa més. Penso que seria molt, ja ho he dit, molt trist després de tot aquest temps de protestes. Evidentment, ja ha quedat clar que l'acord signat no satisfà a ningú, que probablement ni satisfà els propis sindicats que l'han signat, a Comissions i a UGT. Però tampoc em sembla correcte, i crec que s'ha vist també una mica al llarg de tot aquest procés de negociació, que ho aprofitin per treure pit i entrar una mica més en joc polític que en la defensa de la qualitat de l'ensenyament. I a més em sembla arriscat això. Està clar, i jo, per mi seria una mica la conclusió, que el departament es mostra poc flexible, que s'ha enrocat en aquest acord signat, però els sindicats també haurien de rebaixar una mica aquest nivell de crispació i de retruc. Insisteixo, qui acaba perdent i molt amb aquest conflicte tan llarg és l'alumnat.
1: Moltes gràcies per les vostres intervencions. No sé si voldríeu contrastar alguna de les coses que s'han dit. En tot cas, bueno, jo simplement voldria també remarcar que potser aquesta demanda de nous recursos en forma de personal no hauria de ser de més professors, sinó que hauria de ser d'altres professionals de la
3: professionals
1: de
3: perfils.
1: Sí, d'altres perfils, perquè el problema segurament més gros que tenen és aquesta variabilitat, diguem-ne, de perfils, de situacions socials, de situacions d'emergència, i en aquest sentit, doncs, un professor no té formació en el respecte, potser caldria, doncs, professionals, doncs, d'educadors socials, treballadors socials, psicòlegs socials, bé, a tots aquells que d'una manera o altra tenen un perfil més adequat, i d'això se'n parla poc, penso. No sé, en tot cas és també un punt damunt de la taula que volia comentar. Doncs passem, si us sembla, al tercer bloc.
3: Molt bé.
1: Sí? El tercer bloc vindria a ser com parlar una mica sobre les accions que el departament i també alguns col·lectius han posat damunt de la taula, no? Com ara una de les també de les guspires que ha acabat d'encendre el foc ha estat el tema dels Mossos, de la incorporació dels Mossos en els centres d'alta complicitat, no d'educadors socials, no de Mossos d'Esquadra, no? Uh-huh. O bé, també per part del col·lectiu docent, doncs això de no voler participar en les colònies. Jo em pregunto, el participar en les colònies és un tema, diguem-ne, a negociar, o és una... o esdevé doncs, com una pràctica educativa? És com si ara no voldrem fer matemàtiques. A veure, bueno, sembla una mica també desajustat, no? O bé, doncs, l'aprovació dels pressupostos justament en el moment en què s'està negociant aquesta... els pressupostos els recursos d'ensenyament. Doncs potser són accions que s'estan fent que no acaben d'ajudar a trobar vies de solució a les mobilitzacions i a aquest malestar. Lourdes, què et sembla que en diries
4: això? Sí, la veritat és que... I aquí encara hauríem d'afegir la guinda, no, final de dues persones de Mossos que van entrar que van participar d'una assemblea. Sí. És a dir, això ja va ser ja una miqueta ja la floreta, no? A veure, el tema aquest de l'entrada dels Mossos a... Bueno, d'entrada, evidentment, com a... d'incògnit, no vestits a les escoles, sembla ser que és un
1: el que
4: se'ns ha explicat és que era un projecte pilot que s'estava fent a altres països, que semblava que donava bons resultats a zones d'alta complexitat, que ha provocat en definitiva un enrenou importantíssim, quan contràriament, després estava disminuint el nombre de tècnics o d'educadors, que ha baixat respecte al que hi havia. ¿Vale? La proposta era disminuir. Per tant, això ha creat una polèmica important, potser fora de lloc, diria jo, perquè el que és cert és que hi ha uns centres que ho han acceptat. I després de 13 centres que ho han acceptat, que per tant ho deuríem veure com una situació favorable o centre pilot, o una cosa, un tema pilot, doncs ara s'han quedat amb 6 i que jo crec que no s'ha sabut explicar bé el tema o... Bueno, en fi. Però bueno, s'ha utilitzat també molt per portar o per engegar aquesta situació
1: de protesta.
4: El tema de les colònies, jo penso que a més amb l'acord de govern ja estava clarificat que hi hauria un complement per dies de colònies. ¿Vale? Això era una de les coses que s'havia arribat a l'acord. Parlo de l'acord amb comissions i UGT, per tant, i a més, jo és un acord que el trobo molt, molt just. Marxes de colònia, estàs tota una nit fora amb els alumnes, per tant, de justícia, vaja, cap problema. Però és cert el que comentaves, no? Que les colònies formen part de, moltes vegades, del projecte educatiu de centre, d'un espai de convivència amb l'alumnat, és un espai educatiu inqüestionable, i que això, tot això és, jo per mi entenc que, ho puc entendre, però és un xantatge que l'alumnat no hauria de pagar, perquè al final és una tasca educativa. Una altra cosa és que aquesta tasca educativa s'hagi de compensar econòmicament, evidentment, però jo crec que és un tema que s'haurien de repensar molt i molt i molt. ¿Vale? Aleshores, en definitiva, crec que hi ha uns aspectes que s'han posat a la taula i que potser no serien ni molt menys els més importants de tot el que s'està discutint, debatint, etc. ¿Vale?
1: Doncs afegeixes alguna cosa, Àngels?
2: Enllaço amb l'últim que ha fet referència a la Lourdes, amb el tema de les colònies, de la possibilitat de suprimir colònies, i més enllà de l'acord, em sembla, el dir-ho em sembla molt greu. I no només colònies, sinó altres activitats complementàries. Fa pocs dies, justament, vaig passar per davant d'un institut i entre molts cartells de protesta que hi ha a les parets exteriors, hi havia un que deia: aquest curs anem de colònies, el curs vinent dependrà de l'administració. em va semblar molt fort. Aquell cartell, sincerament, hagués entrat per fer un comentari directe respecte d'aquest cartell. S'obvia, i ja ho acaba de comentar la Lourdes, s'obvia la funció que tenen les colònies, les sortides, les festes, totes aquestes activitats complementàries. L'alumnat aprèn a compartir, a respectar, es practiquen valors, es desenvolupen habilitats afectives, de relació, etc. I no només això, sinó que penso que per a molts alumnes poden ser fins i tot més beneficioses que les pròpies classes. Ho dic així de contundent. Suprimir-les, o diguem-ne pensar en suprimir-les, em sembla poc professional. I, a més, provoca un mal de retruc que crec que no s'ha de menystenir, i és que afecta la feina de moltes persones que estan lligades a totes aquestes activitats. Conductors d'autocars, cases de colònies, entitats que fan activitats, etcètera, etcètera. Per tant, penso que és un aspecte que s'hauria de replantejar. I anant a l'altra part, que era el dels Mossos als instituts, la veritat és que no ho entenc. Aquí discrepo una mica del que comentava la Lourdes amb el fet d'aquesta proposta, si pot tenir o no una certa, diguem-ne, validesa. Per mi no cal, sincerament no cal. Ja hi són, els Mossos als instituts, però esporàdicament. I van quan han de fer xerrades relacionades amb la seguretat, amb l'assetjament, que a més em sembla molt interessant i ho fan molt bé. També hi van quan hi ha conflictes. Els centres ja disposen d'un mosso o d'un policia municipal de proximitat, de referència, i són els que avisen que hi ha problemes de convivència greus. Per tant, crec que aquesta feina està bé, però no cal més. I el que sí que em sembla necessari és la incorporació, com deies, Marina, d'altres perfils de professionals dels centres, que hi van molt, molt escassos. Per tant, perfils professionals per atendre la diversitat i la complexitat, per suposat, però Mossos d'Esquadra crec que no seria un d'aquests perfils que necessiten. El que necessiten, penso, i acabo, els centres docents és estabilitat, dotacions de plantilles suficients i perfils docents i no docents adaptats a les característiques dels centres. I aquí agafo un comentari que ha fet el Francesc i en el qual estic totalment d'acord. No cafè per a tots, no de forma generalitzada, sinó en base a necessitats dels centres i a projectes educatius. I també crec que el que cal en els centres és tranquil·litat, continuïtat i deixar-los treballar.
1: Doncs l'última intervenció, Francesc, al respecte.
3: Sí. A veure, no em vull trepitjar fang, però jo diria... Mira, allò dels Mossos, jo em pregunto a qui se li ha passat pel cap proposar el pla d'incorporar Mossos de Paisà als instituts de Catalunya... I em nego a etiquetar-los per la complexitat que tenen. I podria parlar en propietat de modestament una persona que ha ajudat a implementar els Mossos d'Esquadra al Baix Llobregat en diferents poblacions d'aquí al Baix Llobregat amb necessitats. Per tant, en silenci es treballa més bé que no pas fent aquestes coses. Qui en tingui la responsabilitat ha de dimitir. Qui hagi pres aquesta decisió ha de dimitir. I tot l'equip que l'assessora. És una opinió. Per tant, és perquè no ha entès res de res. És el principi de Peters. Han ascendit fins a aconseguir tenir manar, comandament, etc. I el que han fet és demostrar la seva incompetència. Però no patiu que ningú dimitirà, ni ningú marxarà. Seria reconèixer la seva incapacitat. Jo faria una pregunta. S'arregla la conflictivitat amb policies dins dels centres o podem mirar quins perfils professionals necessitem aquests centres per contrarrestar-la? Més EAP, psicòlegs, orientadors, treballadors socials, mediadors...
1: Pedagogs.
3: Pedagogs, i treball d'entorn. Treball d'entorn, que és com més millor treballa si es treballa en xarxa, abans que coerció policial i estigmatització de centres. Sobre la infiltració dels Mossos d'Esquadra, que tu deies, un altre nyap. Són tan perillosos els docents del nostre país que la consellera d'Interior, la senyora Núria Parlon, el senyor director general de la policia dels Mossos, el senyor José Luis Trapero, han d'infiltrar Mossos espies a les reunions per saber què faran, què es preparen, quines actuacions preparen, i afirmen sense enrogir-se, que són actuacions operatives, no policials. Mandanassos, Després es posen les responsabilitats cap avall, jeràrquicament, a veure qui ha pres aquesta decisió. D'acord? I atenten contra els drets recollits a la seva sacrosanta Constitució espanyola. Drets que tenen els sindicats i els docents per reunir-se lliurement. No patiu, que tampoc dimitiran. I sobre el que dèieu, totalment d'acord amb el tema de les... de les decisions que han pres els docents o volen prendre els docents, que no faran. Alguns sí que ho faran, però els docents han fet molts anys durant aquestes feines, i puc dir que les feien sense rebre cap compensació econòmica. I ho dic claríssim, feien sortides, feien colònies, es quedaven fins a les tantes, organitzaven festes de fi de curs sense cobrar res. Després, els governs de torn donaven uns incentius, que és el que s'ha de fer, perquè també tenen vida laboral, tenen nanos, tenen fills, tenen filles, i es posa per ell el que sigui. I per tant, s'ha de... El que hi ha una línia que ningú se li pot passar pel cap, perquè és la balança dels drets dels alumnes i dels deures dels docents. I és a l'avaluació d'aquests alumnes com es correspon, com marca la LEC, que és avaluació individual. I, per tant, no poden dir no faré comentari, perquè ho he sentit, és que em queia una mica la cara de vergonya, dir no pots dir tu que no posaràs comentaris, Alguns només fan una línia, però altres, els informes d'educació infantil, són pàgines qualitatives, individuals, i primària també. Bé, jo penso que hi ha aquesta línia que... Bé, fins aquí.
1: Què s'ha de traspassar? Doncs s'han posat moltíssimes coses damunt de la taula. Sí. Prometia, en tot cas...
2: Només afegir, i em sap greu, però crec que aquesta línia s'ha traspassat, la de l'avaluació. Per això deia que és que em sembla que s'ha portat excessivament a l'extrem. I aquesta part, com tu dius, sembla molt i molt greu. Aquesta mena de vaga de zel encoberta que comentava abans em referia a això, que ja sé d'alguns centres on això s'està fent. No posar no comentaris, o sigui, limitar-se només a posar les creuetes corresponents. És greu. Sap molt greu, també.
3: Sí, sí, jo penso que és un dret. Sí.
2: Doncs... Ho és, i tant.
1: Podríem seguir molta estona. En tot cas, si voleu dir una frase com a resum de la situació actual, molt actual de l'educació a Catalunya, i si no, ho tancaríem aquí. Sí?
3: Una frase?
1: Sí, una frase.
0: Sí, tant.
1: Però una frase, eh?
3: No, jo, no jo és... Cada dècima que pugi el producte interior brut per arribar al 6% vol dir 347 milions de pessetes, d'euros, que anirien a l'educació i tal. Catalunya, si fos una nació, hem estat, ocuparia en aquests moments el 22è lloc de la Unió Europea. Amb això està dit. A partir d'aquí, tot el que vulgueu.
4: No, jo solament un matís, i és que potser no ha sortit així directament, però per mi és importantíssim l'estabilitat de les lleis educatives. El que no pot ser és que ara entra un govern, canvia la llei, i ara entra un altre, perquè això és un trasbals pels centres, pel model educatiu, per les famílies i pels docents, evidentment. Per tant, jo demanaria estabilitat, i ja que estàs tu aquí, Marina, pues revindicaré

0: burocràcia. Realment hi ha un excés de burocràcia, de vegades creuada, una mica inútil fins i tot, que carrega excessivament les tasques i això es podria evitar.
1: Doncs fins aquí aquest col·loqui sobre el malestar al món educatiu des de les llars d'infants fins a l'ensenyament postobligatori, que avui hem fet amb la coordinadora d'aquest espai, la Marina Tomàs, amb la col·laboradora habitual Àngels Almendros i com a convidats la Lourdes García i el Francesc Ballester, com hem dit, professionals de l'educació amb bagatge, amb llarga experiència en el sistema educatiu. Gràcies als quatre, a les quatre, i que vagi molt bé.
2: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies. Bon dia.

Fins aquí el bon dia i bona hora d'aquest dimarts 2 de juny. Us hem acompanyat el Roger Tosset, la Sílvia Artés i un servidor, l'Oriol Romeu. Ara, justament, la Sílvia entra amb l'informatiu Molins de Rei al dia. Després, a 2:15 tenim el programa PICAMA de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins amb la Marisa Llobet i l'Anna Ribas al capdavant. I a 1:00, la remissió de l'Aventura de cuinar, el programa de cuina d'aquesta casa que presenta aquestes setmanes la Judit Herrera. Connexió amb les notícies en xarxa i a partir d'aquí la resta de programació pròpia d'aquesta casa per aquest dimarts. Moltíssimes gràcies per la confiança, que acabi d'anar bé aquesta jornada de dimarts i nosaltres ens hi tornem a posar demà a 8:00 del matí. Adéu-siau.

0: Són les 12.
1: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
0: Bon dia. Esquerra Republicana considera que s'ha de repensar la proposta de pista d'atletisme a la zona de la Gravera, un tema que fa dies ja que se'n parla i que portarà cua. De fet, des d'Esquerra han dit que serà tema de campanya electoral, ara d'aquí una mica menys d'un any. Altres temes que tractem avui a l'informatiu. Doncs una exposició nova que s'inaugura demà en el marc de la campanya Vivim el Tour. Ja sabeu, el 5 de juliol passa el Tour de França per la vila, per la carretera en concret, i hi ha aquesta exposició en el marc de les activitats prèvies que s'inaugura demà, i parlem avui amb l'autor dels quadres. I els Matussers, la colla castellera de la vila, que es prepara per la propera actuació castellera aquest diumenge al Papiol, i també preparen una festa infantil oberta a tothom per dissabte a la tarda aquí al municipi. I parlem de la Club Natació Molins de Rei, que hi ha hagut canvi a la Junta, especialment relleu en la presidència. Ara el president és José Cuello, que substitueix a Jaume Mas, que ha estat al capdavant de l'entitat els últims 14 anys. I en esports destaquem els bons resultats dels equips Alaví i dos infantils del Club Futbol Sala Molins 99 en la promoció d'ascens. Doncs aquests són els principals continguts informatius d'avui dimarts 2 de juny. Comencem.

0: Comencem amb la informació del servei. Com sempre, el temps. Ara mateix tenim 26 graus a l'exterior de la ràdio i el Jordi Miralles, el nostre meteoròleg, ens avança el temps que ha de fer avui els propers dies. Bon dia, Jordi.
1: Hola, Sílvia, bon dia. Situació meteorològica avui de temperatures una miqueta més baixes que en dies anteriors, però tot i així la humitat continua sent alta i, per tant, tot i baixar les temperatures, la humitat és alta i la xafogó molt destacable. Per tant, aquest descens tèrmic pràcticament ni el notarem. Ni avui ni demà, perquè demà les temperatures encara baixaran una mica més, però farà humitat i bastanta xafogó. Pel que fa a l'estat del cel, aquesta tarda augmentarà una mica més la nuvolositat, núvols que els veurem en direcció nord, perquè a les comarques del Pirineu, del nord de Barcelona i comarques de Girona, aquí sí que plourà en forma de ruixat i de tempesta, però en canvi aquí al Baix Llobregat arribarien els núvols, però no pas les pluges, les precipitacions. Demà, un matí amb alguns núvols, a la tarda també hi haurà alguns núvols, però grans clarianes, i tot i baixar les temperatures demà, amb temperatures normals per l'època, la calor continuarà sent calor de l'època d'any. Per tant, calor del mes de juny, calor suportable, però en definitiva calor i sobretot el que dèiem, tant avui com també demà i els propers dies, un ambient molt xafogós a causa de l'elevada humitat.
0: Gràcies, Jordi. Pel que fa al transport públic, des del Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat destaquen que hi ha algunes incidències. El servei està alterat al tram, a la T3, freqüències de pas alterades per un accident. També el bus de Metropolità a Barcelona, el bus de Barcelona, hi ha algunes línies que no funcionen. Ahir a Rodalies, la R3, el servei ja s'ha normalitzat finalment, un cop s'ha resolt una incidència que hi ha hagut per actes vandàlics a l'estació de la Garriga, i els trens estan recuperant el seu recorregut habitual i progressivament les seves hores de pas habituals a la línia R3, que és la que passa per la vila. La farmàcia de guàrdia avui és la Oriol, que està al carrer Santiago Rusiñol, 810.

0: Esquerra Republicana creu que cal repensar la proposta de pista d'atletisme a la zona de la Gravera. Encara és inicial. Ara el que s'ha fet és aprovar l'inici de la modificació del planejament urbanístic en aquesta zona de la Gravera, que preveu que hi hagi una activitat industrial, recuperar el corredor biològic de la Riera de Vallvidrera al pas per aquesta zona i fer un parc, un espai verd, que inclourà o inclouria una pista per la pràctica de l'atletisme. Aquesta és la proposta inicial, el que s'ha explicat des del govern, que hi ha darrere d'aquesta modificació urbanística, que va per llarg, perquè suposa modificar el Pla General Metropolità i arribar a la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat. Per tant, no serà una cosa immediata. El govern ha fet aquesta proposta pel que fa a la pista d'atletisme. Se n'ha parlat en aquest context. Si el Club d'Atletisme la setmana passada feia un comunicat dient que la proposta no s'adequava a les seves necessitats perquè no és un espai d'ús exclusiu per ells. I, a més, no té cap equipament, cap espai per vestidors, gimnàs, oficines o per guardar el material. És una pista en un parc públic. Avui n'ha parlat el regidor d'Esquerra Republicana, Ricard Vinyets, que s'ha posicionat i ha dit que la proposta no respon a les necessitats i demandes del club.
1: Grup de gent que vol practicar un esport voldrà que quan arribi un la instal·lació estigui perfecta, no hi hagin sorpreses. Això què vol dir? Pues, evidentment, un accés segurament restringit a aquella pista. Voldrà, evidentment, tindre un lloc on poder deixar les pertinences, on poder-se canviar, on poder-se dutxar. Llavors, és normal que el Club de l'Atletisme plantegi aquests dubtes i és normal que haguem de pensar si realment aquesta pista, així, amb aquest plantejament tan inicial, com si realment posa solució. Llavors, jo crec que aquí falta fer-li molt més debat, fa falta més veure quines opcions tenim i valorar més coses.
0: Doncs Esquerra Republicana, que creu que cal repensar aquesta proposta, consideren que s'hauria de veure i debatre a nivell polític. Demà s'inaugura una exposició en el marc de la campanya Vivim el Tour. Forma part de les activitats prèvies al parc dels ciclistes del Tour que passaran per la vila, per la carretera, el proper 5 de juliol. Demà s'inaugura aquesta exposició amb pintures de Miguel Soro a la sala d'exposicions de Can Ametller. L'artista va néixer a Xàtiva per ara fa 50 anys, ja des dels 9 anys que és aficionat a aquest esport i va ser ciclista professional. A partir del 2001 va competir durant 3 anys, 2 a Portugal i 1 a Itàlia. I també és reconegut per la seva obra pictòrica que fusiona les seves dues passions, el ciclisme i la pintura. Ha exposat la seva obra a diferents països com Itàlia, França, els Estats Units, Canadà o Austràlia. Quan va deixar de ser professional del ciclisme, s'ha dedicat més intensament a la pintura i demà s'inaugura a Can Ametller l'exposició que situa Tour de França i que conté 30 quadres de gran format de Miguel Soro. Ell mateix ens ha parlat de com és aquesta exposició i la seva obra.
2: Jo pinte una tècnica particular, que és el collage, i li dona molta importància a aquests fondos, parlen també de ciclisme, llavors composa una obra d'un ciclista en particular, però lo bonico de la meva obra és poder descobrir coses en els fondos, no? Quan tu mires la pintura des d'una distància i veus, pues, no sé, a Indurain o a qualsevol altre ciclista, però quan t'apropes es comences a veure coses diferents, no? I que parlen també de ciclisme. I a mi una pintura que sorprenga en el temps, per exemple, quan la tens en casa i pots descobrir alguna cosa nova, doncs és una cosa que m'agrada.
0: Doncs l'exposició la podreu veure a partir de demà. La inauguració es farà a les 7 de la tarda a la sala d'exposicions de Can Ametller. Els matussers es preparen per la propera actuació castellera, que es farà el proper diumenge al Papiol en el marc de la Festa de la Cirera. Els darrers assajos han estat treballant portant la Torre de Sis, que fa temps que no fan a plaça, i aquesta setmana també la prepararan els dos assajos que tenen. I estan també organitzant i preparant un altre acte, que ja n'hem parlat, pel públic familiar. És una activitat social per donar-se a conèixer i que han organitzat, de fet, els últims 3 anys. Per tant, és la quarta edició d'aquesta festa que preparen adreçat sobre tot els més petits de la vila. Ho ha explicat el president dels matussers, Salva Prat.
3: Muntarem uns quants inflables al pati de l'escola al Palau durant 2 hores, de 6 a 8, i a més farem taller casteller, hi haurà servei de bar també i berenar per la canalla que vingui. I res, sí, estem intentant fer activitats a la vila que ens donin a conèixer més, a intentar, doncs, agafar nens i pares que vulguin venir a la colla a provar i, bueno, doncs això, estem intentant doncs, donar-nos a conèixer amb aquesta activitat i de moment els altres anys han anat molt bé.
0: Doncs aquesta setmana, per una banda, pel que fa a l'activitat castellera pròpiament dita i als assajos, el dimecres i el divendres a 7:45 a la Federació Obrera i dissabte a la tarda, quarta edició de la Festa d'Inflables, amb berenar gratuït pels infants participants, com dèiem, al pati de l'escola al Palau, dissabte de 6 a 8 de la tarda i de cara a diumenge a les 12 del migdia, actuació al Papiol, a la mar d'aquesta Fira de les Cireres, amb els castellers al Baix Montseny i els de Montcada i Reixac. José Cuello és nomenat president del Club Natació Molins de Rei, relleu doncs a la presidència de l'entitat després d'acabar un procés electoral en el que hi ha hagut una única candidatura, la de José Juan Cuello Collado, que ha estat nomenat nou president. Substitueix a Jaume Mas, que ha estat al capdavant de l'entitat durant 14 anys. Cuello ha estat vinculat al Club Natació des de fa més d'una dècada com a soci. El nou president ha tingut diferents responsabilitats a l'entitat, com a delegat de les seccions de natació, waterpolo i natació artística. També és membre de la Junta des del 2018 i des del 2020 que ha fet de vicepresident. Des de finals de maig també que és representant del Baix Llobregat a la Junta Directiva de la Federació Catalana de Natació. La nova Junta té un mandat fins al 2030 i l'acompanyaran Nil Marçal Martí com a secretari, Núria Murillo Pons com a tresorera i els vocals són Marisol Felip Benach, Joan Serrano Segura i Òscar Díaz Soler. I també s'incorporen a la Junta Marc Pedrerol i Jaume Mas, que continuarà formant part de la Junta, però ja en un segon pla, segons ell mateix ha dit. Doncs hem parlat amb José Cuello, nou president del Club Natació, i ens ha explicat quin és el principal repte que té ara en endavant el Club Natació.
4: Aconseguir, primer, aquesta pròrroga de la concessió del contracte, poder entomar una remodelació, una ampliació que és, jo crec que és vital i necessària pel Club Natació Molins, per la piscina municipal i, per què no dir-ho, per tota la vila, perquè realment som l'espai de salut i esport més important de Molins. Passen pràcticament 1.000 persones al dia per la piscina, entre cursets, entre socis, etc. O sigui, és un espai que té molta vida, en la qual cosa jo crec que si ampliem aquesta, i millorem les instal·lacions, encara podrem donar més serveis o els mateixos serveis que tenim ara, ampliar-los una miqueta, però sobretot de més qualitat.
0: Doncs parlava d'aconseguir que se'ls hi ampliés la concessió al Club Natació per la gestió d'aquesta entitat, per la gestió de la piscina i de tota la instal·lació, perquè l'any que ve, el 2027, finalitza. I l'intenció és ampliar la instal·lació perquè expliquen que a vegades hi ha saturació de gent, és una instal·lació que cal ampliar, sobretot a la tarda, explicava el nou president, que és quan hi ha més volum de persones, sobretot a la piscina, en moments de col·lapse, deia, quan coincideixen usuaris, cursets de natació o els entrenaments dels esportistes del club.
5: Molins de Rei al dia.

0: Bons resultats de l'equip a la Via i de dos infantils, del Club Futbol Sala Molins 99 a la promoció d'ascens. Són els únics equips, de fet, que encara estan competint, en aquest cas per pujar de categoria. Els dos infantils han jugat les semifinals del play-off, l'infantil B, que està segona, lluita per pujar a primera divisió, i han guanyat la semifinal. Jugarà la final contra el Rubí el proper cap de setmana. I l'altre infantil, el C, que està a tercera divisió, aspira a pujar a segona, també ha guanyat la semifinal i jugarà el dissabte, també fora, a Cornellà, contra el Barri Riera. L'Alaví masculí A ha guanyat la Lliga, ha jugat el play-off, en aquest cas era partit únic i era un partit per pujar a Divisió d'Honor. I ho han aconseguit, ens ha explicat Ivan Rodríguez, membre de la Junta.
1: El partit va ser contra el Racing Pineda i vam guanyar per 5-1, per tant, hem tingut l'ascens a Divisió d'Honor. El partit, la veritat, que va començar amb nervis, normal també, i es va començar encaixant un gol, però després, un favor d'abans dels minuts, es va fer un bon joc i es va acabar guanyant de manera solvent. Així que bona victòria.
0: Jugaran, doncs, a Divisió d'Honor, que és la màxima categoria del futbol sala a Catalunya. Ara, encara queden dos partits més a fora de casa, aquest play-off d'ascens que us dèiem dels dos equips infantil per pujar de categoria, una primera divisió i l'altra a segona, i la resta d'equips que ja han acabat la Lliga. Destaquem el sènior femení, que ha pujat de categoria, jugarà a Divisió d'Honor, igual que el sènior masculí, que tenia l'objectiu de mantenir la categoria, l'ha assolit, i el femení també l'ha assolit perquè tenia l'objectiu de pujar també a Divisió d'Honor. Repassem ràpidament algunes activitats. Demà dimecres, per exemple, n'hi ha força. Hi ha un taller per parlar de la menopausa a les 6 de la tarda al CAP La Granja. També hi ha una xerrada a la Gòtica per parlar del Museu Tèxtil de Terrassa dins d'aquest cicle de museus convidats. Demà a les 6 de la tarda a la Gòtica. I de cara a demà també hi ha l'esportíssim reconeixement dels esportistes de la vila, esportistes, equips i persones vinculades a les diferents entitats esportives. Es farà a les 8 del vespre, en aquest cas al pati de Can Ametller, un reconeixement que fa l'Ajuntament. I de cara al cap de setmana, una activitat que ja és habitual, la trobada modelística de Catalunya, que es farà a la planta baixa de l'edifici del Molí. Ho ampliarem els propers dies. Res més, punt i final a l'informatiu, i tornem demà amb més temes. Que vagi bé, bon dia.

0: diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot i nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes, només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
1: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
3: Aquest programa és una remissió...

0: Bon dia, us saludem des del programa setmanal Picama, magazín sobre salut relacionat amb els hàbits saludables i el tractament i prevenció del càncer, de l'associació Prevenció Informació Càncer Molins Picam, associació de pacients al servei de pacients. Avui entrevistem a la doctora Carme García, referent en malaltia respiratòria i tabac i col·laboradora en la referència de salut comunitària del CAP Molins al Papiol, que ens parlarà de les noves formes de fumar alternatives al tabac convencional, que actualment estan molt de moda. Bon dia, doctora García.
1: Hola, bon dia.
0: Bueno, anem per aquestes preguntes. Això de què vol dir altres formes de fumar? De què estem parlant? D'on venen aquestes noves formes de consum?
1: Hola, doncs, a veure, aquestes noves formes, perquè és així, vull dir, ara estem davant de tot un ventall de noves dispositius, de noves estratègies, no?, que... o alternatives per fumar. Llavors, bueno, hem vist, no?, que els últims anys han aparegut molts dispositius, no?, de consum de tabac o nicotina. És evident, no?, que el tabac o el consum de tabac convencional està disminuint en tot el món els últims anys i la indústria tabaquera ha buscat noves maneres de comercialitzar els seus productes, no?, que al final són productes addictius. Per què? Pues per mantenir els consumidors actuals addictes a la nicotina i per reclutar nous usuaris, i nous usuaris joves.
0: Sí, sí.
1: Llavors, al final és tota una estratègia, no?, per normalitzar els seus productes. No? Al final han construït això. De què estem parlant? Bueno, són productes que si els has volgut donar, perdó, un paper com a ajuda per disminuir els danys que ocasiona el tabac tradicional, o com a alternativa per deixar de fumar. Però això ja veurem, ja s'ha vist que això no és, és fals.
0: No és així.
1: No és així. I què tenim? Bueno, doncs tenim d'entre els dispositius, doncs, les cigarretes electròniques o també anomenades vapers, les pipes d'aigua o xixes o catximbes, el tabac sense combustió, que es fa per escalfament, i ara una nova modalitat que ha sortit, que és l'esnús blanc, que ja en parlarem.
0: Com?
1: Esnús blanc.
0: Esnús?
1: Això és la nova alternativa que ha sortit fa molt poc, que ja està en el comerç o ja està, que es pot adquirir, i que és una nova modalitat de consum de nicotina.
0: Caram.
1: Sí, vull dir que estem davant d'un ventall bastant ampli.
0: Caram. Quedo parada, perquè clar, vull dir, els que ja són grans i que no, no ho saps que hi ha aquestes noves modalitats, però...
1: Sí, sí, ens hem de posar una mica, doncs, això, no?, estar al cas, no?, i de fer una bona prevenció no només del tabac convencional avui en dia, sinó de tot el que ens ve i que ja tenim, no?
0: O sigui, el tipus serien això, eh? Les noves presentacions que n'hi ha serien aquestes? O
1: bueno,
0: què? Com ho fan?
1: Clar. Si volem pensar en això, tot això, podem dividir-les en dos tipus, no? Hi ha dispositius que són susceptibles d'alliberar nicotina, que no contenen tabac, vale? I que poden tenir nicotina o no, que serien les cigarretes electròniques o vapers, les pipes d'aigua, i després està l'esnús, que té nicotina. I després hi ha productes que es diuen productes d'escalfament de tabac, que són dispositius electrònics que escalfen el tabac en lloc de cremar-lo. Vale? I que aquests sí que tenen tabac. Llavors es poden dividir en aquests grups. Si voleu que en parlem un per un...
0: Sí, entre no? una... Anava a dir-te quina diferència cara a la salut.
1: Clar. Per exemple, primer jo crec que és interessant, no?, veure de què estem parlant cadascun. No? Per exemple, les cigarretes electròniques o vapers. No? Què són? Bueno, doncs són aparells electrònics que tenen diferents formes, que el que fan és escalfar el líquid que contenen i que produeixen un aerosol, que normalment aquest aerosol tenen diferents aromes, està aromatitzat, i que aquest aerosol és inhalat per la persona que consumeix. Llavors no generen fum, el que generen és un aerosol. El líquid pot tenir o no nicotina, però a part d'això, el que sí que té són molts o diferents compostos químics que són perjudicials per a la salut, i que això ja s'ha vist.
0: Aquí és on anem.
1: Clar, per exemple, sí que s'ha vist que tenen propilenglicol, aldehids, dissolvents, nitrosamines, inclús petites quantitats inclús de metalls pesats.
0: Caram.
1: Claro. Llavors, poden tenir una nicotina, això es pot posar, però no tenen tabac. ¿Vale? I inclús les últimes generacions, doncs, les han fet més petites, amb bateries de més duració, els fabricats, perquè els fabricants, no?, d'aquests dispositius, perquè siguin atractius, sobretot perquè estan destinats a, no?, a una població jove, Doncs les han fet doncs, diferents formes, inclús formes de bolígrafs, de USBs, en diferents dibuixos, diferents colors, que els fan molt, molt llaminers.
0: Llaminers,
1: no?
0: Clar, per a tot, claro. Per a gent jove, sobretot.
1: I no tenen la imatge aquesta d'algú nociu, no?
0: Clar.
1: Bueno, es proposen, no?, com productes més segurs que el tabac tradicional, com substituts d'aquest tabac tradicional i que podria ajudar a deixar fumar, però això ja en parlarem, no?, que no és així. Després tenim les pipes d'aigua, que això també són conegudes i que segur que si ens escolta algun jove també
0: sí.
1: Ho coneixeran segur, que són les famoses catximbes, que són dispositius que utilitzen per fumar una mena o un tabac especial o unes herbes, que el que fan és que tenen diversos gustos afruitats, diferents aromes, i es col·loquen una mena de tabac sobre un carbó que el que fa és cremar-los. I el fum que genera s'aspira a través d'una mànega que passa per un filtrat d'aigua i és el que inhala la persona que ho consumeix. Què passa? Bueno, doncs que està molt de moda en els joves. De fet, a molts llocs d'oci les trobem, les pipes aquestes d'aigua, que sabem que el consum és un consum sobretot molt social, molt en grup, que això fa que sigui atractiu per al jovent, no?, i perquè fa sentir-te, bueno, doncs tot una sessió, no?, de pipa d'aigua, de catximba, entre els amics, no? Una sessió de catximba, per exemple, pot durar uns 80 minuts i es poden fer entre 50 i 200 calades per fumador. Això vol dir que la quantitat de fum inhalada és molt alta, equivaldria a més de 100 cigarretes tradicionals, amb el que comporta això.
0: No. I a més ells igual es creuen que no, que això no és tabac. Aquest és el problema.
1: Claro, de tots aquests dispositius, de fet.
0: Aquest és el problema, eh?
1: Claro. Després, per una altra banda, tenim el que és el tabac sense combustió. El tabac sense combustió és un producte que s'assembla molt a les cigarretes electròniques, que funciona mitjançant un dispositiu electrònic que no produeix fum ni cendra i que el que fan és escalfar el tabac. L'escalfen a una temperatura inferior a 400 graus centígrades, normalment estan entre 300 i 350, i el que fan és que no arriba a la combustió. O sigui, perdona, eviten la combustió, ja ho dic bé, i el que fan és que no ho cremen, vale?, sinó que l'escalfen. Clar, la diferència entre les cigarretes electròniques i les pipes d'aigua i el tabac sense combustió, bàsicament, és que aquest últim sí que té tabac i les altres no. Les de són líquids. Vale?
0: Clar, per això molts pensen és que aquest porta tabaco, però els altres no. Per tant, creuen
1: clar,
0: que...
1: Clar, exacte. Té la falsa imatge de que és més inocuo, no? I això és un perill que tenim, no?
0: Clar.
1: També el tabac sense combustió també es ven, com que és menys nociu que les cigarretes convencionals. I ja veurem que tampoc. I després, l'última aparició, no?, que ha sortit...
0: Carambes!
1: Que això és bastant nou, és el snus blanc, que és una alternativa nova, que es tracta d'unes bossetes de nicotina que es fiquen a la boca i que es van xuclant i que no fan fum. És com si fossin
0: un
1: carnet
0: o un caramel.
1: Exacte. Això ve del Regne Unit i dels països nòrdics. Llavors, es venen amb unes capsetes, com si fossin carmelos, que tenen unes 20 unitats, vale?, que això no hi ha cap mena de regulació, per tant, es pot trobar als estancs, ho trobarem aviat als supermercats, a internet ja estan disponibles, que són econòmiques, però que la quantitat de nicotina que tenen aquests productes és alta i és una via molt ràpida d'addicció. De fet, els neumòlegs ja estan avisant que contenen inclús 10 vegades més de nicotina que un tabac convencional.
0: I cosa dolça, no? També deu ser.
1: Deu ser atractiu.
0: Per tant, la gent jove, molt jove...
1: Exacte.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: També volia fer un petit comentari, que això potser ja és més conegut ja de sempre, no és res nou, però ara sabem que ha augmentat el tabac per cargolar, vale?, el consum d'aquest tipus de tabac en lloc de les cigarretes manufacturades. I hi ha un fals mite entre els consumidors d'aquesta mena de tabac que, bueno, es pensa, no?, que les cigarretes aquestes són menys perjudicials.
0: Són més naturals.
1: Són
0: no?
1: més naturals.
0: Sabem
1: i no és
0: creuen.
1: Veritat.
0: No.
1: De fet, hi ha estudis que han posat de manifest que les persones que fumen cigarretes festes a mà tenen concentracions més altes de monòxid de carboni a l'aire exhalat que les persones que fumen cigarretes manufacturades.
0: Compte tu.
1: Malgrat facin menys cigarretes al llarg del dia. I això es creu que quan... Podria ser, que l'explicació seria que la pipada d'una cigarreta feta a mà crema molt més paper que la pipada quan es fa una cigarreta manufacturada. I a més s'ha vist que aquest tabac moltes vegades contenen altes, bueno, o més dosis de nicotina, a part de presència d'additius, que no està tan regulat com un tabac
0: com l'altre,
1: convencional.
0: Perquè falta la regulació, no?
1: Exacte, exacte, és el gran problema.
0: Carambes, carambes.
1: Sí. Bueno,
0: i llavors,
1: que ens trobem.
0: Hi ha prevalença a Catalunya d'aquestes noves formes de consum?
1: Sí, ja sabem que està en augment. Vale. De fet, tenim diverses dades ja. Per exemple, si mirem l'enquesta de salut de Catalunya, el 2023, l'1,4 de la població de 15 anys o més declarava haver utilitzat la cigarreta, estaven utilitzant les cigarretes electròniques en aquest any. Però un 11% les havia utilitzat regularment o les havia provat sovint anteriorment. Llavors, el consum, en aquesta enquesta, sí que va demostrar que sobretot el consum és molt, molt més alt entre la franja dels 14 a 40 anys.
0: És que comença molt aviat, eh?
1: Sí, sí.
0: Massa.
1: De fet, per exemple, hi ha una enquesta d'estudis el 2023, que està adreçada a escolars entre 14 i 18 anys, que el que va posar de manifest és que el 52% dels participants havien consumit cigarretes electròniques alguna vegada a la vida, i el 44% l'últim any i el 24% a l'últim mes.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Clar, llavors, al
0: final...
1: És
0: una barbaritat, eh?
1: Estem parlant d'una prevalença a Catalunya, potser que el 40% dels joves entre 16 i 21 anys declarava consumir vapers com a mínim un cop al mes.
0: Com a mínim.
1: Sí.
0: Bueno, i els riscos per la salut, ni te cuento, no?
1: I són.
0: Cada el tema del cor, cada el tema ara que ha sigut la setmana del cor, ara que serà la setmana del càncer de mama i tota la història, tots els riscos.
1: Clar, vull dir, ja se sap que el tabac tradicional té risc. Però clar, que apareguin nous dispositius que sembla que són més innocus, això es crea una mica de, bueno, bastanta controvèrsia i s'han d'informar bé, no? De fet, hi ha diversos factors que fa que siguin atractius, no? Ja sabem que la venda i subministrament a menors de 18 anys de cigarretes electròniques està prohibida.
0: Clar.
1: Però trobem
0: sempre hi ha alguns amics que fas comprar amb un altre amic o...
1: Bueno, no? I que a més es troben a supermercats o es troben per internet. Vull dir que això fa que si un producte és tan fàcil accés, potser no és que estan dolent. Això
0: clar,
1: és una falsa mita que a vegades en tenim,
0: clar.
1: No?
0: Sí.
1: Hem de pensar que és una porta d'entrada molt fàcil per tots els públics i que és una manera molt subtil de la indústria tabaquera, no? Que són els que realment han introduït aquests dispositius, no? De captar nous consumidors joves, que al final és una porta d'entrada per ser o fumadors duals o que acabin amb fumadors de tabac tradicional, també. Clar, no tenen tabac, no emetran fum, tot això, no?
0: Són... Clar, es pensen que... Això, no?
1: Exacte, que això no fa mal i és més sa, i és més segur. És més, inclús, per exemple, avui en dia les xarxes socials, cada vegada més hi ha influencers que promocionen el vapeig.
0: Bueno, sí.
1: Això és un mirall, no? Llavors, bueno, és un factor de sociabilització, és un factor de consum en grup, és un factor que potser és menys dolent que el tabac normal. Bueno, però malgrat tot això, sí que sabem avui en dia, hi ha estudis comprovats que tenen efectes perjudicials a la salut. Per exemple, hi ha un informe del Ministeri de Sanitat respecte a les cigarretes electròniques que ja va parlar d'efectes secundaris de cada un dels seus components. Per exemple, els líquids que contenen els vapers, val, que això és important que la gent ho sàpiga, sobretot el jovent,
0: sí.
1: S'han trobat substàncies cancerígenes a les emissions i el que és l'aerosol del líquid d'aquests dispositius. Per exemple, hi ha un augment o augmenten aquestes substàncies, la freqüència del càncer de pulmó, del càncer d'esòfag, ¿vale? A més, la presència de nicotina pot ocasionar addicció, si
0: clar,
1: en tenen.
0: Clar.
1: I a més, tots aquests sabors, no, i aromes que els hi donen, que a més són més atractius, també poden donar i s'ha vist que tenen problemes respiratoris, no? I a més, els vapejadors també tenen metalls que són quantitats petitones però que són tòxics a concentracions molt baixes. Això és el líquid. Si parles de l'aerosol, en realitat els vapes, per exemple, provoquen un aerosol, no un vapor com a tal. L'aerosol contenen partícules sòlides que s'inhalen. Són molt petites, però s'inhalen i es depositen a nivell pulmonar.
0: Mare meva.
1: Amb la qual cosa, això és un risc. I a més, en llocs tancats també hi ha una exposició passiva important a aquests productes.
0: Sí.
1: I ara, inclús, hi ha una malaltia amb els vapejadors que es diu EVALI, que és la nova malaltia, que ja té el nom, que en realitat les cicles són el que seria la traducció a català de lesió pulmonar associada a l'ús de cigarretes electròniques i vapeig.
0: Vale.
1: Que s'ha vist que, a diferència dels efectes nocius del tabac convencional, que no li restem risc, vull dir, existeix,
0: sí.
1: Ja ho sabem, aquests, normalment, els efectes d'un tabac tradicional ho comprovem amb els anys. Sempre diem, bueno, el malalt em poc, el malalt, no?, que ha fumat durant molts anys, no? Però aquestes lesions que estem trobant a nivell pulmonar amb aquests dispositius són, es presenten molt més ràpid, en dies, setmanes, no? I poden ser greus.
0: Vale? Sí, que persones molt més joves, hi ha bastants problemes que hi ha de cor, de càncer i, i de pulmó, bueno, de tot.
1: Sí.
0: Només
1: sí,
0: falta
1: sí, sí.
0: sobre això.
1: Clar.
0: Clar, en lloc d'agafar i anar cap a una vida més saludable, cada
1: Clar.
0: Vegada hi ha...
1: Exacte.
0: Més coses que el que fan és...
1: I que ho venen com que és més salut, com que és més... I no, no? I de fet, hi ha altres estudis, eh? Un estudi a l'Hospital del Mar i al Moisés Broggi, precisament del nostre entorn, que es va fer una recopilació d'històries clíniques del setembre de 2016 fins al juny del 2020, que es van identificar 8 casos d'intoxicació per monòxid de carboni a conseqüència de fumar pipes d'aigua.
0: Fixa't tu.
1: I es va veure que tots eren de mitjana per sota dels 30 anys i que presentaven concentracions de monòxid de carboni a la sang elevades. I a més, inclús alguns tenien ja sintomatologia neurològica per la intoxicació d'aquests productes, amb la qual això ja va alertar de que algú estava passant, no?
0: I què s'està fent per abordar aquest consum des de l'administració, com des de l'àmbit poblacional, social? Què s'està fent? I què no s'està fent, eh?
1: Clar.
0: Què s'està fent i què s'hauria de fer, vaja?
1: Clar, el que ens hem de quedar una mica amb la idea és que aquestes noves formes de consum són una via d'acostament del tabac a adolescents, sobretot als adolescents. També és veritat que està a l'abast de persones més adultes, però posem l'alerta, no?, amb els joves, sobretot, no?, per les característiques que tenen. És una nova via d'entrada al tabaquisme, augmenta molt el consum de tabac en un futur, les persones que vapegen perquè consideren que és com una llaminadura, que no, però hi ha el que és el no sé com dir-ho, l'enganxe o l'atractiu de fumar, l'addicció que crea ja inclús psicològica, això ja comença, no? I això comença molt ràpid. I clar, què s'està fent? A veure, és evident, no?, que les grans companyies de tabac, no?, tenen molta participació.
0: Molta, sí.
1: Clar, i això dificulta, no? Com a mínim podem pensar que va una mica en contra de lo que són les polítiques de promoció i prevenció de la salut, no?, que es pot fer en prevenció del tabaquisme en general, no? Aquests productes, a més, han estat introduïts en el mercat sense estudis preclínics, ni proves toxicològiques, ni assajos de seguretat a llarg termini. O sigui, això en realitat es requereix a tots els productes farmacèutics o productes sanitaris que es posen en el mercat, i aquest no hi ha cap regulació. Llavors, dit això, s'està fent alguna cosa.
0: Si no hi ha regulació, s'hauria de prohibir. Clar. Del moment que es demostra que... També es prohibeix, també es prohibeixen altres coses i es continuen fent, per
1: Exacte.
0: Això.
1: Exacte. No, jo crec que hem de...
0: Més informació, també. Més informació.
1: I una regulació.
0: Regulació, no? I
1: la
0: informació.
1: Que tenim davant, no?, amb les nostres mans. Bueno, l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, que és la Ecosan, ja va emetre un informe que avisaria dels riscos, això ja fa uns anys. Al nostre país... El Consell, si parlem de coses una mica que han estat sortint, o les alertes, no?, que han estat sortint. El Consell Internacional de Sistema Nacional de Salut va publicar també el 2020 una alerta al respecte. Després tenim l'Agència de Salut Pública de Catalunya, que ja no només per aquests dispositius, sinó que a nivell de tabac en general, de la prevenció del tabac, hi ha dues xarxes de professionals de salut, no?, que en marxa ja fa uns anys, que és una, per una banda, és la xarxa d'atenció primària sense fum, que estan escrits tots els centres de primària de salut de Catalunya, i per una altra banda tenim la xarxa catalana d'hospitals sense fum, que estan integrats per 89 centres sanitaris, que inclou la majoria d'hospitals de la sanitat pública. A l'àmbit educatiu, bueno, s'estan fent coses, ja no només per aquests dispositius, sinó també en general. Ja parlem del tabac perquè al final això és una forma de tabac,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Llavors, bueno, a la Generalitat de Catalunya va portar a terme una intervenció que es deia La classe sense fum, que és un programa destinat a l'alumnat del primer cicle d'ESO, i que sí que va demostrar en diversos estudis que era efectiu per reduir l'inici de l'ús del tabac i la progressió amb el consum habitual. Vale? Vull dir, ja s'estan fent algunes coses a nivell educatiu, no?
0: Bueno.
1: Després tenem, bueno, que ja ho coneixem nosaltres, la Setmana sense fum, que es fa anualment, que això és una cosa que es fa a nivell de tota Catalunya, que també serveix per sensibilitzar la població, no?, d'intentar deixar el consum de tabac, de gaudir un ambient lliure de fum. També es fa anualment una enquesta sobre temes de tabac a la població general. Una altra intervenció que jo crec que també és interessant i que, bueno, per veure que podem fer moltes intervencions a nivell de molts àmbits, no? I és les cigarretes electròniques generen residus, no? Perquè també, porten uns cartutxos fungibles que s'han de substituir a mesura que es consumeixen i moltes vegades són abocats al medi i a més fan servir bateries, sistemes electrònics molt petitons.
0: O sigui, la contaminació
1: existeix
0: puja
1: a nivell ambiental.
0: Ara s'està parlant molt del tema de la contaminació.
1: Exacte. I, per exemple, una de la intervenció que és força interessant i que es va portar des del Departament de Salut va impulsar, no?, lo de les molts municipis del litoral de Catalunya es van adherir a lo que són les platges lliures de fum, de tabac, de bories de cigarretes,
0: sí, sí,
1: altres residus.
0: Vale?
1: I inclús han entrat ja a ser lliures de tots els productes relacionats amb el que és el tabac. Llavors, bueno...
0: Clar, però llavors la gent no fumarà a la platja, però s'ajuntarà després en un lloc o el que sigui. Clar, la informació és bàsica.
1: És bàsica.
0: És bàsica. I per començar... Com dius, la media primària o a l'ESO, com comencen? Perquè comencen cada vegada més joves,
1: més joves.
0: Que el que parlàvem abans.
1: Sí, sí, i a més que ja es venen, no?, perquè siguin atractius per aquesta població, no?, perquè siguin atractius pels joves, perquè siguin atractius per la gent que potser està més desinformada, no?
0: És que és això, a vegades la gent jove diem, bueno, avui en dia la gent no està informada, està informada per el que els interessa, a través d'internet, a través de les xarxes i tota la història, però aquestes coses, no ho sé, sembla com si no s'interessen, bueno, o no es volguessin enterar, no,
1: bueno,
0: ho sé, noia.
1: Això tenim el paper nosaltres, no?
0: Sí,
1: des de
0: això és veritat,
1: tots els medis que
0: clar,
1: podem per intentar...
0: Llavors la gent sí que, quan té algú al seu entorn que ha tingut un problema de salut, llavors és quan agafen consciència, però llavors a vegades pot ser massa tard,
1: potser
0: o
1: sí.
0: Ja és una mica tard. Clar, convé molt, molt
1: clar,
0: abans,
1: Jo...

0: consum dual. Que a més a més els joves que s'inicien en el consum, en aquest consum, tenen el triple de risc de fer transició a un consum tradicional. O sigui, és una porta d'entrada perquè després no et quedes amb aquest consum, avances al següent.
1: Clar.
0: Claro. I que a més dels països de major consum de cigarretes electròniques no s'han trobat en els últims 15 anys una reducció del consum de cigarretes tradicionals atribuïbles al consum de cigarretes electròniques, sinó que més aviat...
1: Per tant, és doble, perquè és les tradicionals més tot el que s'ha
0: posat. No s'ha demostrat que disminueixi el consum de tabac tradicional. I que, a més, ja es coneixen problemes de salut importants, que ja s'han vist amb estudis clars, no? Derivades d'aquest consum. Amb la qual és evident que és un problema de salut pública, no? I que des de totes les vessants s'ha d'abordar. Des d'administració, des de la regulació, des del ministeri, des de l'àmbit educatiu, social, familiar...
1: Doncs sí, sí, sí. És que a més, inclús amb el tabac convencional, no?, que fins ara s'ha fumat i així, una persona tampoc no és conscient. Jo, òbviament,
0: vaig
1: estar uns anys que també vaig ser fumadora i no és conscient. Tu no ets conscient. Ja et diuen que ja ho saps, que el tabac no és bo, però no fumo gaire.
0: No passa res.
1: No passa res.
0: Fumo poc, no?
1: Exacte. Sí, es consumeix. M'entens? Vull dir que no som prou conscients, les persones, fins que a vegades en el teu entorn o el que sigui hi ha algun problema o ja et mentalitzes molt o el que sigui, però costa, costa.
0: Bueno, i que és una addició.
1: Les addicions, és una addició molt forta.
0: I no és fàcil a vegades,
1: no,
0: deixar fumar.
1: L'entorn, l'ambient, amb el que...
0: Exacte.
1: Tot influència.
0: Clar, i bueno, amb aquestes noves, no?
1: Sí,
0: nous dispositius.
1: Sí, modalitats, i a més, això que sembla que siguin...
0: Bueno, fa uns anys no ho teníem i ara ho tenim.
1: És que a més et diuen això no, sí, això no... no
0: sí,
1: no,
0: exacte.
1: No és el mateix.
0: No.
1: No és el mateix, et diuen. No és el mateix, no.
0: Bueno, i que hem de lluitar perquè estigui regulat, perquè estigui la gent informada, perquè siguin conscients del que consumim, no? I, bueno, lo de prohibir o no prohibir, això ja és d'un altre nivell, no? Però, evidentment, sí que hem de saber que tenim davant de les mans, perquè, a més, això... és un problema de salut,
1: que
0: i com
1: sí,
0: a tal
1: sí.
0: L'hem de tractar.
1: I tant que sí. Bueno, per res, escolta, moltes gràcies, doctora, molt interessant, esperem que també serveixi per donar informació.
0: Exacte,
1: i els joves que ho escoltin i si no els pares que
0: això,
1: els avisin
0: això.
1: O el que sigui, doncs que moltíssimes escolti. Gràcies.
0: No, a vosaltres, encantada.
1: I a més, ara amb aquest mes que és la setmana del cor,
0: sí.
1: També la setmana del càncer de mama, serà ara, vull dir que, bueno, tot això és molt, molt interessant. Bueno, doctora, moltíssimes gràcies per venir i, bueno, sempre demanem a la persona entrevistada una cançó que li dediquem i una frase que l'hagi motivat. Per tant, quina frase ens portes?
0: Bueno, jo crec que una bona frase seria "Lluitem per respirar millor".
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Molt adequat, oi? I quina cançó t'agradaria que et poséssim?
0: Bueno, m'ha fet gràcia perquè hi ha una cançó que es diu "Para dejar de fumar", del Chipirón de Granada, que parla precisament d'això, que millor que no, una cançó que parli d'aquest tema específicament.
1: Pues mira, molt bé, pues te la dediquem. No la coneixia, no? A veure si se'ls fa...
0: Exacte.
1: Ressò. Doncs molt bé, moltes gràcies.
0: A vosaltres. En el paquete

Fins aquí el programa d'avui. Agrair l'entrevista a la doctora Carme García, que és, per cert, molt interessant, molt instructiu, i esperem que en fi, que hagi tingut molta audiència i que aprenguin la lliçó, no? I rebeu una salutació de tot l'equip del programa, l'Anna i jo mateixa, la Marisa i la Eli, que estan al control de so, i, com no, a Ràdio Molins de Rei. Fins la pròxima setmana a 2:15. Que tingueu molt bona setmana.

0: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderrei.cat. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. El govern ha aprovat la creació d'una comissió per integrar les prop de 50 prestacions i ajuts que actualment gestionen 7 departaments diferents. L'objectiu és simplificar tràmits, reduir duplicitats i facilitar l'accés als recursos públics a les més de 490.000 persones beneficiàries. El pla, que s'haurà de presentar en un any, preveu avançar cap a la integració de les prestacions, com la renda garantida de ciutadania i l'ingrés mínim vital, amb la voluntat que sigui l'administració qui assumeixi la complexitat del sistema i no la mateixa ciutadania. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reitera la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya per fer fora Pedro Sánchez i iniciar així una nova etapa. Des de Barcelona, on ha participat en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, el dirigent popular no ha donat, però, més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi més enllà de reclamar el suport de Junts i el PNB.
2: Efectivamente, este colapso solo se sale devolviendo la voz a la gente. Es el único final digno para una legislatura exhausta. Lo que ocurre es que en la teoría hay que llevarla a la práctica. Lo que se dice no tiene ningún valor si no se acompaña de hechos coherentes con las palabras. Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
1: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, reclamava que PSOE i PP arribin a grans pactes com fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra. I Junts, PPC, Vox, CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per al 2026, que pugen a més de 41.000 milions. És el segon projecte de pressupostos que presenta Salvador Illa després que al març els retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que no tenia els suports necessaris del grup d'Esquerra. Avui s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. I els docents també poden votar fins dijous al migdia si avalen l'acord amb Educació i els sindicats majoritaris o si bé mantenen les mobilitzacions. USTEC defensa el vot favorable al pacte mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat en bicicletada i que recorre encara els carrers de Barcelona. I Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta per la previsió de pluges intenses aquesta tarda a les comarques del nord-est de Catalunya. Les pluges afectaran principalment el Ripollès i la Garrotxa, on es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Les pluges intenses poden anar acompanyades de calamarsa.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
3: Demà dimecres hi ha un taller per parlar de la menopausa, un taller pràctic per entendre la menopausa, compartir experiències i aprendre eines per viure aquesta etapa de la vida. En parlarà Sílvia Fernández, que és llevadora de l'atenció a la salut sexual i reproductiva de l'Institut Català de la Salut. El taller es fa demà dimecres a les 6 de la tarda al CAP La Granja i està obert a tothom que vulgui anar-hi. També demà dimecres torna el cicle de museus convidats al Museu del Renaixement. En aquest cas, es parlarà del Museu Tèxtil de Terrassa i ho farà Sílvia Carbonell, que és la directora del centre en excedència. Demà dimecres, a les 6 de la tarda, a la Sala Gòtica, entrada lliure. I també demà dimecres, l'Ajuntament fa l'acte de reconeixement als esportistes de la vila, l'Esportíssim, que vol reconèixer el treball, esforç o resultats d'esportistes, equips o persones vinculades a les diferents entitats esportives. Un acte obert a tothom que es farà demà dimecres a les 8 del vespre al pati de Can Ametller. I de cara al cap de setmana arriba la 8a trobada modelística de Catalunya, especial Itàlia. A més, enguany hi haurà tallers infantils, campus, exposició i concurs. A la planta baixa del Molí durant tot el cap de setmana, des de divendres i fins a diumenge, els dies 5, 6 i 7 de juny, aquesta trobada modelística. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimarts és la farmàcia Oriol, que està al carrer Santiago Rusiñol, 810.

0: Bona tarda, amics i amigues de Ràdio Molins de Rei, i benvinguts un dijous més a aquest programa que ens encanta i que es diu L'Aventura de Cuinar. Perquè, si us dic la veritat, cada dijous estar en aquest estudi és una aventura, perquè no sabem quin plat cuinarem ni quins postres menjarem, però sempre és una bona notícia. Ara, dintre d'uns moments, saludarem els nostres col·laboradors que ja han pujat de categoria, que ja no són convidats, perquè ara venen aquí a col·laborar, el Nacho Sagrera, de la botiga de l'Ibèric, i la Montse Arenas, de la pastisseria Arenas. Comencem. Bé, doncs, ja tenim aquí a punt els nostres col·laboradors. En primer lloc, el Nacho Sagrera, que ens explicarà avui un plat que ell segurament ha fet més d'una vegada, no? I és molt fàcil. Bona tarda. Com tot el que fa ell, és molt fàcil, no?
1: No, aquest és molt senzill, el podries fer tu i tot.
0: Exacte, jo crec que sí, eh? Aviam, sí. Com es titula el plat?
1: Crema de mongetes blanques en cruixent de pernil.
0: Ai, que bo, no? Cruixent de pernil. El pernil, sobretot, que es ven aquí a la teva botiga, és boníssim, eh?
1: I tant.
0: Perquè entres i només amb l'olor, Montse, ja t'alimentes, eh? Però, bueno, avui el plat que ens interessa són aquestes mongetes amb cruixent de pernil, no?
1: Amb cruixent de pernil, sí. Vinga. És un plat molt senzill, molt senzill.
0: Molt bé, doncs explica'ns-ho, sisplau.
1: Mira, és una recepta de cullera, encara que estem... Perquè rigo.
0: Ai, perdoneu, és que m'ha vingut una idea al cap que... És que aquestes coses passen en directe perquè estem atents a una cosa i la ment et juga males passades i penses en altres situacions. Però vinga, va, comportem-se, que els nostres oients ens diran que poca serietat, eh?
1: Ens comportem. Serietat n'hi ha molt poca, això sí que és cert. Mira, és una recepta de cullera, val? Te la pots menjar tèbia o te la pots menjar calentona. Principalment a mi m'agrada tèbia amb aquestes dates a les que estem i més amb la calor que està apretant aquests dies. I és una recepta que és ideal perquè el tenir molt de calci serveix per cuidar els ossos. Val? Llavors, seria semblant a lo que diguéssim seria la vichyssoise francesa, amb la mateixa textura, encara que amb un sabor que seria molt més típic nostre. Farem una recepta amb mig quilo de mongetes, aproximadament. Mig quilo de mongetes. Jo aconsellaria, evidentment, que vinguessin a la tenda a comprar-les, perquè, bueno, perquè és més natural, no porta conservants, no porta cap tipus d'additiu, però hi ha pots de mongetes que són molt bons, vull dir que per fer-ho fàcil realment podrien anar a qualsevol lloc a comprar un pot de mongetes. Posaria mig quilo de mongetes, un porro, una patata, un got de llet i brou de verdures. Si no tens brou de verdures, doncs una miqueta d'aigua. Oli d'oliva, sal i dos o tres llesques de pernil. La forma de preparar-ho és agafem el que seria el porro, el tallem a rodanxetes, igual que la patata, i l'enrossim una miqueta. No esperem, evidentment, a que quedi torradet, sinó el que ens interessa és que quedi tovet, que el porro i la patata quedi toveta. Una vegada el porro i la patata està tovet, agafem i afegim la mongeta. I, seguidament, el brou. Torno a repetir, si no tenim brou, doncs li posem una miqueta d'aigua, encara que el brou li donarà més sabor. I ho deixem fent xup-xup, ho deixem fent xup-xup, ja rius.
0: Ha sortit el famós xup-xup, eh? Sí. Ja us he dit que no n'hi havia, però el Nacho li posa xup-xup a tots els plats.
1: El deixem fent xup-xup uns 10 minuts, un quart d'hora, val? 10 minuts, un quart d'hora, aproximadament. Nosaltres, el que ens marcarà el temps serà la patata. Una vegada veiem que la patata està tubeta, doncs el que fem serà retirar-ho i tenim dues maneres de fer-ho. Una és amb el colador xinès, que ho podem triturar tot amb el colador xinès, i això explicarem ara una miqueta més endavant el per què ho farem. O l'altra, que és la ràpida i fàcil, és amb el Turmix. Podem triturar amb el Turmix. Allà, quan ho triturem amb el Turmix, el que farem serà afegir-li la llet i a l'oli que hem dit per emulsionar una miqueta. Val? I ja tenim la crema feta. La crema ja està feta. Te la pots menjar així, però bueno, el que li fa la gràcia i el que li dona el gust realment a la crema és el cruixent de pernil. El cruixent de pernil com el fem? Molt senzill. Agafem paper de cuina, posem les llesques dintre del paper de cuina embolicades i un minut al microones de màxima potència. Al cap d'un minut esperem que refredi, apretem fora el paper i veurem com se'ns esvicula el pernil i ja el podem tirar a la nostra crema. I ja està llest per menjar. Ja dic, és un plat que pots menjar-te perfectament no fred, perquè fred la mongeta a mi no m'acaba de convèncer personalment, però sí que te'l pots menjar, sí que te'l pots menjar tebi, val?
2: Jo tinc un dubte, el porro s'ha de posar-lo de dintre o de fora?
1: Ah, bona pregunta.
0: Exacte.
2: Perquè jo amb el porro mai m'entenc.
0: Jo ho tenia pensat, això.
1: A veure, el porro, i és cert, el porro, jo en aquest cas només poso la part blanca. Primer perquè és la part més tova i després perquè segueix la dinàmica del color de la mongeta. Si posem la part verda, aquella sí. Crema ja se'n semblarà una crema de verdures més que una crema de mongeta. És cert. Ara, jo quan cuino sofregit i això, jo acostumo a posar-li pràcticament tot el porro, Tot el porro, perquè sí, però en aquest cas no. En aquest cas tens raó i t'agraeixo que m'ho hagis preguntat, perquè en aquest cas jo només poso la part blanca, val? Ara podem explicar, si em permets, Judit, com podríem fer... Gràcies, molt amable. La Judit està dient que sí amb el cap.
0: No, és que jo tinc un dubte. Aviam, si és tan fàcil cuinar, jo soc una negada per cuinar, però amb aquest plat, que és molt senzill i molt ràpid, sempre i quan tingui els elements ja preparats, com pot ser aquests pots que vens a la teva botiga, que ja estan nets. Però imagina't que jo ho vull fer-ho a la manera tradicional, no? De bullir les mongetes i tot això. Quina diferència hi ha?
1: Bueno, jo ara t'explico. La diferència... Bueno, la diferència amb el gust, si compres un bon pot de mongetes, pràcticament no en trobaràs, val? El que trobaràs és la diferència amb el temps.
0: Yeah.
1: Jo t'explicaré. Nosaltres, per preparar el llegum, el comencem a preparar el dia anterior, val? És a dir, jo, per exemple, per un quilo de cigrons o per un quilo de mongetes, posem 3 litres d'aigua, perdó, amb una olla, 3 litres d'aigua. Per cigrons posem 25 grams de bicarbonat i per les mongetes 12,5 grams de bicarbonat. Què ens marca la quantitat de bicarbonat? La quantitat de bicarbonat ens ho marca la duresa de l'aigua. En aquest cas, com suposo que ens està escoltant gent de Molins i dels voltants, aquí tenim l'aigua molt dura, és la quantitat de bicarbonat que nosaltres, fent proves, vam calcular que era necessària perquè la mongeta o els cigrons ens quedés tou el dia següent, val? Llavors això ho deixa reposar a l'estiu a la nevera, a l'hivern ho pots deixar tranquil·lament sobre el marbre, ho deixa reposar i una vegada ha reposat el dia següent, al cap de 12 hores aproximadament, o poder una miqueta menys, vull dir, jo normalment ho faig abans de marxar de la tenda i el primer que faig és posar el llegum, 10 hores. En 10 hores el que fas és buidar-li a l'aigua, omplir-lo d'aigua i posar-lo a bullir. Jo també tinc la sal calculada i és que per cada quilo poso 37 grams de sal. I allò te'n recordes que parlàvem un dia que deies que ja feia servir la balança, que no sé sí. Què, jo també la faig servir bastant, perquè jo poso 37 grams de sal.
2: De precisió, 37.
1: 37.
2: I bueno, alguna espècie també poses? Llaurer...
1: Bueno, el llaurer i això, acabes de fer un... Com es diu això? Com ho diuen ara els modernos? El que quan t'avances a un...
0: Un spoiler.
1: Un spoiler.
2: No,
1: si ja ho explico. Quan tu poses... Va molt bé posar... llaurer o posar altres tipus de com es diu, d'espècies al llegum, perquè això evita les flatulències.
0: Vale, sí, està bé.
1: Vale. Jo després explicarem el perquè, val? Però jo normalment no li poso. Val? Llavors, el posem a bullir, una vegada bulleix, li sortirà l'espuma, el que fem és amb la rasera la retirem, baixem el foc al mínim i deixem que vagi bullint un parell d'horetes.
0: A foc lent.
1: A foc lent. Deixem que vagi bullir a foc lent. Per què? Perquè si bulleix a foc molt ràpid, els cigrons o les mongetes es belluguen molt i aleshores el que fan és perden la pell. I després, quan tu poses allò per vendre, queda sí. molt, molt lleig. Ja es veu molta pell, queda molt lleig. Val? Encara que ja anant a el que explicava al principi, també convé que perdin la pell. Perquè tal com us he dit al principi, us he dit que us explicaria la diferència entre fer-ho amb el colador xinès sí. o amb el túrmix. Doncs la pell és realment el que porta la flatulència del llegum. Llavors, si tu fas amb el colador xinès, el que fas realment és eliminar aquesta pell i no tindries aquestes flatulències. Val?
2: Però amb el colador xinès, però amb una cullera apretant molt, perquè...
1: Bueno, jo normalment, quan ho faig amb el colador xinès, ho faig amb la mà de morter.
0: Ah, exacte. També.
1: Ho faig amb la mà
2: però
1: de morter.
2: Però té molta més feina que un túrmix.
1: Bueno, molta més feina.
0: Però queda tota la pell, queda que ja no va.
1: Però bueno, això, sobretot per gent gran, suposo que tu no tindràs cap problema. Jo de moment encara no, vull dir, jo de moment jugo amb pell i no hi ha cap problema, però hi ha gent que potser, doncs, bueno, té...
0: Ja et diuen que qui menja mongetes, al final, no?
1: Al final què? No, a veure... un altre dels trucs que diuen per no tenir flatulències és menjar llegum dos o tres cops a la setmana.
0: Llavors el cos ja s'adapta.
1: El cos ja s'adapta, val? I preparat el tema del llegum, és una recepta molt senzilla i molt fàcil de fer, perquè voldria profunditzar més enllà. És a dir, el llegum té moltes propietats nutricionals, val? I si em permets, doncs t'explicaré algunes d'elles. Per exemple, són una font excel·lent de proteïna, especialment si es combinen amb cereals. És a dir, si tu combines el llegum amb arròs, uh-huh. que molta gent... Jo, per exemple, no tinc costum, no sé si vosaltres, hi ha molta gent que fa llenties amb arròs.
0: Sí, jo n'he menjat, queden bones.
2: A les escoles, al menú, estan posant arròs amb salsa feta amb llenties.
0: Amb la salsa.
2: Exacte, o sigui, en comptes de fer la bolonyesa és una salsa elaborada amb llenties.
1: Bueno, doncs el que diuen és que si tu combines la mongeta amb arròs o la llentia amb arròs, el que fas és obtenir els aminoàcids essencials que necessita el cos. Vull dir que és una de les raons principals. També ajuden a regular el trànsit intestinal, milloren la salut de la microbiòtica i augmenta la sensació de sacietat. És a dir, quan tu menges llegum, és com si t'omplessis molt, molt ràpid, i llavors ja no tens més gana, amb la qual cosa també fa de fibra alimentària. Hidrats de carboni. Ofereixen energia de qualitat i de lliurament lent, la qual cosa evita els pics de sucre a la sang. És a dir, evita que tinguis sucre a la sang. Vull dir que jo realment totes aquestes virtuts que tenia el llegum no les sabia i en té moltes. Uh-huh. No, jo crec que no mengem el suficient llegum que hauríem de menjar. Vull dir, jo a casa meva particularment, perquè moltes vegades m'aporto de la tenda, ahir vaig menjar amanida de cigrons, però si no, fer llegum com a llegum, jo a casa meva no n'acostumo a fer, val? I després, els llegums els que tenen són minerals essencials. Aporten ferro, potassi, magnesi, fòsfor i zinc. És el que tenen els llegums. I són molt baixos en greixos, val? Tenen un control molt alt del colesterol, tenen un índex glucèmic baix, ideal per mantenir estables els nivells de glucosa, és a dir, per la gent que tingui diabetis, és un menjar excel·lent. Controlen el pes gràcies a el que hem dit abans, a la sacietat que tu tens quan tens la sacietat, i són molt saludables pel cor.
0: Està molt bé això de les llegums, no?
1: Està molt bé això de les llegums, sí. Realment, ja t'ho dic, com avui sabia que la recepta era fàcil i ràpida d'explicar i no ens anava a portar el temps necessari, m'he informat sobre el tema de les llegums i vaja, ni m'ho pensava ni molt menys.
0: És que jo crec que jo avui us porto quatre notícies, perquè a vegades estem parlant de la cuina d'avui, però com serà la cuina del 2050, Nacho? Doncs serà totalment diferent a el que estem fent ara, que ara ho estem fent de forma tradicional i amb el temps com avança tota la tecnologia, potser tindrem els ingredients, però no seran d'horta, d'anar a agafar els tomàquets i tal, no? Perquè aquí diuen que hi haurà un menú per cada persona. I anirà, per exemple, per l'ADN que té, per l'activitat física. No és el mateix l'alimentació d'un esportista que d'una persona de certa edat o un adolescent, no? I llavors també les al·lèrgies, perquè hi ha molta gent que té al·lèrgies i potser no les sap. De dir, ostres, és que això soc al·lèrgic als cacauets. És un dir, eh? Però també pot ser a altres coses. També l'estat d'ànim influeix molt a l'hora de menjar, perquè dius, ostres, és que ara no m'apeteix res de tot això, no m'agrada, no? És que no, m'entens? I després també l'objectiu és tenir una salut de ferro, vale? O sigui, que ens hem de preparar perquè la cuina del futur serà molt dissenyada. No sé si jo l'arribaré a tastar, jo no sé, Nacho, si tu tindràs tots els elements allà, perquè també diuen que tindreu un robot a la cuina que també us prepararà tot el...
1: Bueno, ens jubilarem aviat.
0: Això esperem, no?
2: El Nacho ho compta, els dies que li falten per
0: jubilar-se. Ah, sí, 2.000 i pico, no?
1: 2.000, no sé, espera que t'ho dic ara. A mi per jubilar-me en queden actualment 2.144 dies.
0: Caramba, Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, sí.
0: Doncs potser encara, bueno, el 2050 jo crec que sí que... Jo no sé si arribaré, però bueno, vosaltres...
1: Jo treballant no arribaré, segur.
0: Doncs ens hem de preparar perquè la cuina del futur tindrà molts canvis. I una de les coses que m'ha xocat molt és aquest pa amb tomàquet, no? El nostre famós pa amb tomàquet. Doncs diu que es farà un pa amb tomàquet molecular amb textures noves. Mare meva!
2: No sé si ho veurem, però sí que et puc comentar que, escoltant el que deies, Judit, els menús relacionats amb l'activitat física es fan bastant, sí. Ja... Però els menús referents a les al·lèrgies, evidentment quan algú té al·lèrgia ho nota i sí. Va al metge, però sí que és veritat que a vegades hi ha intoleràncies que no ho sabem. O sigui, tu pots et dius, això no em senta molt bé, però tampoc tens una reacció al·lèrgica, no? Si t'inflama una mica, però no ho saps. Molta gent diu, ai, jo crec que tinc intolerància al gluten perquè em sento com més inflamada.
0: Sí.
2: I avui dia doncs, també s'està mirant molt això i s'està controlant. I jo crec que avui dia ja estem començant amb aquesta cuina del futur i després, pues, clar, el que tu has dit més endavant.
0: No? Amb el tema de pastisseries no sé com anirà tot això. Jo t'estic parlant a nivell del menú de cada dia.
2: En tema de pastisseries també estan treballant, per exemple, amb un sucre que es diu inulina.
0: Inulina?
2: Inulina, sí, que també té moltes propietats així més positives. Inclús nosaltres ara tenim un té... un té chai i un té matcha que el component dolç no és sucre, és inulina, que és també com una alga o... Sí, o sigui, una fibra vegetal. O sigui, estem també tots tirant cap aquí,
1: Però tu també em vas explicar una vegada que no prenies sucre.
2: No, sí que prenc sucre.
1: Però em vas dir que et posaves...
2: No, però el iogurt pel matí, sí. El que sí que faig, perquè jo només m'aixeco, em prenc un iogurt i no m'agrada natural, m'agrada amb sucre, però li poso sucre de coco.
1: Això,
0: sucre de coco.
2: En dolça i no et puja el pic glucèmic. El que fa el sucre, si jo em poso dues cullerades de sucre, què passa? Que al cap d'una hora torno a tenir gana. Llavors, aquest sucre et manté, com tu dius, una mica com has comentat, com els llegums, que fa que els nivells siguin més, es mantinguin i llavors estiguis més estona sense tenir gana. Llavors, a mig matí em menjo l'entrepà. Saps què et vull dir? I després amb un cafè amb llet i amb una mica de sucre també, però no em menjo al matí dues cullerades de sucre, al migdia dues cullerades de sucre també amb el cafè. No, em vaig posant el sucre de coco, un cop sucre, un altre cop sacarina, vaig una mica barrejant perquè no tinguis aquests pics de glucèmics.
0: Doncs, si voleu, continuo també amb aquesta cuina del futur, A mi em anirà estupendo, perquè ja em faran el menú i no tindré que cuinar, O no?
1: Bueno, poder acabarem comprant pastilletes,
2: No. O tindrem el robot chef a casa, Jo he vist uns robots que et fan la neteja, un Roma, però en plan ja de passar la pols, fregar, escombrar, i també segur que cuina.
0: Doncs, escolta, aquí també hi ha una cosa que m'ha xocat molt, per exemple, el que parlava, no? Els tomàquets, les herbes i les verdures estaran cultivades a morts verticals. Ojo, no horitzontals, verticals i urbans a Barcelona. O sigui, jo, amb el poc terreny que hi ha a Barcelona, no sé com ho faran, no? Però, bueno, és una de les coses que diu que serà amb el futur, no?
1: Boníssims, amb la contaminació que hi ha, boníssims.
0: A més, el peix serà amb aqüicultura sostenible. Suposo que serà amb pistipastories o alguna cosa així, no? I la carn, això sí que és una sorpresa, cultivada al laboratori amb gust idèntic al tradicional.
2: Yeah. Això ja s'ha aconseguit ja, eh? Amb la carn vegetal, que té el mateix gust que la normal. I a més, inclús notes com la textura i la sang, saps? O sigui que està molt avançat la carn aquesta d'heura i tot això, però cada cop va evolucionant més. Però bueno, també el tema del maltractament animal, jo crec que també tots més som més conscients de...
0: Bueno, jo suposo, jo per l'edat potser ja no hi arribaré, eh? Això vosaltres, que ja tindreu la tercera edat i tindreu que provar tot això, eh? Però vamos, que hi haurà un canvi de cuina, que vam passar de la cuina de la iaia, Montse? La tradicional i tot això, hem anat evolucionant a millor. I hem conservat també les receptes tradicionals que sempre tenen aquell secret de que no m'ha quedat igual, oi que sí, Nacho? Tu tens alguna recepta que hagis heretat d'alguna àvia o d'alguna besàvia? Alguna recepta d'aquestes?
1: Jo és que l'àvia per part del pare no la vaig conèixer i per part de la mare va morir quan jo era molt petitó. I aleshores no...
0: Però sempre deixen... La Montse jo crec que sí que deu tindre
1: alguna.
0: Jo saps
1: que sempre tiro de la meva sogra. Sempre t'explica que...
0: Ai, les sogres, que boniques que són les sogres, oi que sí?
1: La meva sí.
0: Ah, vale.
2: Jo sempre tenia una recepta, un menjar al cap de la meva àvia que feia per Quaresma, que era el bacallà... Bueno, ella li posava rap perquè ens agrada més a rap a casa, i la madrona em va passar l'autèntica recepta del bacallà amb panses, cosa que estic superagraïda, i si ens està escoltant, una abraçada. I sí, me la va passar ella perquè jo la recordava haver-la menjat a casa i no la tenia la recepta, i em sabia molt de greu, i li vaig comentar i me la va donar, i estic molt agraïda també.
0: És que de vegades volem innovar, volem dir, no, mira, la farem diferent, i lo tradicional, lo que sempre s'ha menjat, Montse, és aquell gust que recordes quan eres petita, dius, ostres, em feien aquest menjar i m'agradava. Volem innovar de vegades, i de vegades no ho fem bé, perquè tots els canvis en cuina no són bons. N'hi ha alguns que sí i els altres que no. Però sempre hi ha aquell secret del bon cuiner que diu, vaig a posar això, i a mi m'agrada, i punto. És com aquell que sempre li posa, pues, com et dirien jo, julivert, no? Julivert, i ja em diràs tu el que fa el julivert.
1: Color,
0: però ja està, no té un sabor així que diguis, ostres, a l'all, en canvi, si tu li poses all, a l'all sí que es nota aquell gust que dius, ostres, potser hi ha gent que li repeleix, no? Però que vull dir que ens hem passat d'una cuina de tradicional, ara la cuina d'avui en dia, que està ja avançant la cuina del futur, i no sabem com serà la del futur. Però jo espero que vull dir que es mantinguin també aquests plats que ens ha explicat el Nacho, eh? Que diguin, hi havia un senyor que explicava uns plats de mongeta que les feien 5 minuts i li quedaven superbones. Oi que sí, Nacho?
1: Espero que algú recordi. Una cosa que no he dit és molt ràpida. Sobretot si compren mongetes de pot, que les rentin bé. Perquè aquest líquid també és flatulent.
0: Això és un problema que també la cuina del 2050 tindrà que fer alguna cosa perquè no sigui així. Perquè no tinguem, per exemple, aquestes intoleràncies o aquestes al·lèrgies. Com que ens faran un menú adaptat a l'ADN que tenim, ostres, no pot fallar res aquí, eh? Ja veus tothom, aviam quin ADN té vostè.
2: Això ens ho faran ràpid, veritat, una mosteta de sang, ens ho trauran ràpid. Jo li vull preguntar una cosa al Nacho.
1: Pregunta.
2: Referent a les mongetes, si jo vull, per exemple, fer una cansalada a la barbacoa, que a nosaltres ens agrada molt fer cansalades i xuletes i tot això, puc trobar la mongeta, aquesta tubeta boníssima per acompanyar la cansalada a la teva botiga?
1: Sí, evidentment. Vale. I la cansalada també la podràs trobar.
2: Vale, m'ho apunto. I la teniu cada dia?
1: La mongeta sí, cada dia. Jo faig llegum és sagrat. Vull dir, llegum és una cosa que ja quan estava la Elisa feia, i és sagrat. El llegum es fa cada dia a la tenda. Cada dia
2: vale,
1: es fa
2: pues
1: el llegum.
2: Perquè costa trobar mongeta que sigui tubeta. costa moltíssim trobar mongeta que la facin bé.
0: L'any 2050 no tindràs problema, Montse. Hi haurà de tot.
2: Jo saps on anava? Això recordaran els oients. Us en recordeu de Calpons, de la carretera?
0: Sí, i tant.
2: Ostres, doncs allà, clar, jo vivia al costat i llavors anava cada dia també a buscar el que eren els llegums i les botifarres i es van perdent.
1: Jo anava a Olesa de Montserrat, me'n recordo, a buscar-li a la meva àvia quan era molt petitet i em feien amb una paperina de cartró.
0: El què?
1: La mongeta.
0: Li comprava
1: una paperina de cartró. Sí, la meva àvia sempre em deia, ella era castellana, cómprate dos, la pequeña i la grande, perquè ja sabia que la pequeña era la de camino.
0: Caramba.
1: Que me l'anava menjant jo, sí.
0: Escolta,
1: Calvi Santos deia on anava a comprar la
0: mongeta. I hem parlat de la cuina del futur, hem parlat també dels postres, però escolta, avui és un dia molt especial. Quin dia és avui?
1: M'ho preguntes o m'ho saps dir?
0: No, t'ho pregunto.
1: Avui és el dia... Això és la pastilla del gos, que em toca a les 4:30.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Va, quin dia és avui,
1: és el Nacho? Avui és el dia mundial de l'hamburguesa.
0: Ostres, però tu fas hamburgueses també, no? Sí,
1: però les faig crues. Bueno, a vegades les cuino amb ceba, Cuina hamburguesa amb molta ceba. Si cuino amb ceba, si penso amb la gent gran, i la cuino amb tomàquet, si penso amb la canalla.
0: No, l'hamburguesa és un aliment que, vull dir, que està a l'ordre del dia, no? El més... què menges? Vinga, va, posa'm una hamburguesa, no? Però hi ha hamburgueses i hamburgueses. Depèn de com siguin, de vedella, de pollastre o del que siguin, i com estiguin fetes també, i la qualitat de la carn,
2: Sí, sí, sí.
0: Perquè hi ha cada una que deixa-la anar,
2: Sí, sí, que també tenen com molt mala fama, i la veritat és que sí, realment és la de carn picada, està perfecta.
0: Sí, però clar, carn picada de quina qualitat, no?
2: Bueno, aquí està l'hora d'escollir cada un on
0: però ja tu veus de vegades carn picada, que és molt vermellet, molt de carn, i en canvi veus unes altres que tenen molt de blanc, perquè això és el greix, això és l'últim de la carn.
2: Però bueno, el tema de la vermelleta, això sabrà més el Nacho, el colorant també existeix, igual que les pomes.
0: Oh, sí?
2: Llavors ens vigila, perquè jo la que és molt vermella no l'agafo.
0: Tan vermella no, però aquelles que hi han com unes vetes blanques, això és el final de la carn, que ja no vol ningú.
1: O que no està feta, o que no està feta a tot amb tall de carn.
0: Això és el que... Exacte.
1: A veure, jo
0: amb exemple, retalls.
1: Jo, per exemple, quan faig les botifarres, quan elaboro les botifarres, jo les meves botifarres li poso panxeta. I allò és la part blanqueta que veus a la botifarra, és la panxeta. Que és de qualitat, perfecta de qualitat, li poso espatlla i panxeta. És com faig les botifarres. Llavors, si les vull més o menys greixoses, doncs li poso més panxeta o menys panxeta.
0: I també és la gràcia de cuinar-les, també, perquè si les cremes molt o te les fan com les fan aquí quan vas al McDonald's i tots aquests que semblen sabates, allò... Pim-pam, pim-pam.
1: Bueno, a més, jo amb el dones vaig molt, molt de tant en tant. A més, tinc la sort que els meus fills no els agraden gaire.
0: Home, tenint un cuiner a casa...
1: I sempre m'ha passat que vaig al McDonald's, acabo... Uf! I al cap de mitja hora tinc gana. No et passa? Vull dir, no sé què té aquest menjar que...
0: Bueno, potser...
2: Agafes mal de panxa,
0: Jo sí, també.
2: Jo una setmana va coincidir que vaig tenir que anar dos cops al McDonald's, en una setmana que no ho havia fet a la vida, i dic, ostres, em va sentar fatal, i vaig pensar, és això
0: perquè... també és la salsa que hi posen, o el tomàquet aquell que li posen a l'hamburguesa, que jo no sé quina classe de tomàquet és, perquè no és aquell tomàquet que dius d'untar, és una cosa rara, no?
2: No sé, jo estic, a més, amb que l'hamburguesa deu tenir, no sé, no vull dir si té antibiòtics o no té antibiòtics o el que tindrà,
0: però... Conservants.
2: Bona està, jo no diré que quan et menges l'hamburguesa no la trobo bona, perquè jo la trobo bona, però sí que és veritat que per la meva part i per la meva experiència a mi em senten fatal.
0: Però no són una hamburguesa com acabada de fer, sinó
2: no.
0: Estan preparades.
2: Totalment.
0: L'únic que fan és calentar-les.
1: Però
2: totalment,
1: això tot arreu, perquè jo quan vaig a comprar el súper, doncs per defecte professional, normalment me'n vaig a la carn i miro la botifarra. Vale? I mires la caducitat, dius 15 dies, dic...
0: És que és això.
2: Exacte.
1: Dic, a veure, com pot ser 15 dies? Si la meva la faig dilluns i dimecres haig de tornar a fer perquè ja...
0: Ja comença... Però veus... els conservants que li posen...
2: A mi em passa amb les coques o amb els tortells de nata que posa tantos dies, dius, i a sobre estan sense nevera, i dius, perdona, sí, això sobre, nata no és.
1: Allà sobre...
2: Primer, no, sí, crema, sí, sí, ara sí. Veurem les coques de crema, per exemple, allà sobre, i dius, això és impossible que es digui crema.
0: Ja veuràs les coques d'ara de Sant Joan, sí, sí, que les venen ja, al súper ja, 15 dies.
2: Ja estan posades, ja estan posades.
0: Sí, sí. I tu dius, ostres, és que no entenc, quan l'obres està més dur que una sabata.
2: Bueno, no, dur no, perquè a vegades li posen molts.
0: Però quan ja l'has obert, el segon dia ja comença a estar dur.
2: Ah, vale,
0: ja
2: no sé perquè no l'has provat molt, però el que et dic, que clar, dius, és que és impossible, no, això crema no és.
0: No. Doncs, Nacho, un resum breu del teu plat, sense allò de les llegums, que ens ha quedat molt clar que són molt saludables, tenen moltes proteïnes, tenen molt de ferro, tenen fòsfor, també has dit.
1: I provoquen flatulències.
0: I flatulències sortides d'aire, dit finament, no? Doncs avui, Nacho, mongetes...
1: Mongetes, porro, patata... una miqueta de... A veure, jo poso brou de verdures per donar-li més gustet. Si ho vols fer amb aigua, poses aigua i ja està.
0: I si no voleu tindre tota la preparació de les mongetes, a la botiga del Nacho venen uns pots que ja estan netes, no heu de fer tota la preparació.
1: I que val la pena. Jo, sincerament, aconsello que si volen comprar un pot, que comprin un pot, però que no vagin al més barat, no vagin a la marca blanca. No. Que comprin un pot, que tota la diferència tampoc és tant.
0: Exacte, i així us estalvieu aquelles dues hores de bullir,
2: I de l'antes de la nit abans.
0: Exacte. Bueno, sí. I si voleu, que us agrada molt cuinar, ho podeu fer.
1: Home, jo penso que dilluns...
0: Com ho ha explicat ell.
1: Dilluns que dius que era festa, dilluns vam haver d'anar a la tenda per posar el llegum en remull, per poder fer el llegum el dimarts.
0: Però bueno, és un plat que si tens els productes que ja els venen fets, és a mitja hora ja ho tens fet.
1: I si no tens porro, li poses una miqueta de ceba, i si no t'inventes, li tires qualsevol cosa. Sí.
0: Doncs molt bé, moltíssimes gràcies,
1: a
0: Nacho.
1: Tu,
0: I ara, què passa ara? Ara ve aquesta sorpresa que us hem dit que ens prepararà la Montse de la pastisseria Arenas.

0: Bé, doncs, ha arribat el moment que la Montse Arenas, de la pastisseria Arenas, ens doni aquesta notícia que, quan me la va explicar, em vaig alegrar moltíssim. Doncs, Montse, quan vulguis.
1: Doncs sí, doncs, Judit, ja saps que el dimarts et vaig trucar emocionada al migdia. Dic, Judit, que no m'ho puc creure, que per primera vegada ens hem presentat a un concurs, que justament era el concurs de la millor coca de Sant Joan 2026, que celebrava a l'antiga fàbrica d'Am, i era un concurs organitzat pel Gremi de Flaquers, amb una empresa de màrqueting també que es diu Senyor i Senyora Cake, amb diversos patrocinadors d'aquest doncs, món de l'hostaleria, com Pauline, que són els encarregats de posar la maquinària, com els Forts, Morató, que és una farinera, entre d'altres. I penso que la Judit, i dic, no m'ho puc creure, Judit, ens hem presentat per primera vegada i hem sortit premiades amb el segon premi de millor coca de crema i pinyons. Realment va ser un dia molt especial per nosaltres perquè és un honor, és una alegria immensa. La veritat és que és la primera vegada que ens presentàvem a un concurs d'aquest tipus. Nosaltres sempre som partidàries de no presentar-nos perquè sempre pensem que sempre guanyen els mateixos. Vaig a ser honesta. I mira, va ser... Ens van enviar el mail de recordatori de que ens presentéssim i va ser com dit i fet, vinga, va, dar-li a l'okay, no? Ens vam presentar, una mica més no arribem perquè hi havia molta cua per l'autopista i clar, teníem que arribar a una hora concreta a presentar la coca, però vam arribar i la veritat és que ens va sorprendre molt perquè havia molt nivell. Justament aquest any havia sigut rècord de participació.
0: Déu-n'hi-do.
1: Moltíssimes coques i moltíssimes pastisseries de renom.
0: També em vas dir que també hi havia el Hoffman.
1: Sí, clar, és que Hoffman va guanyar, que acostuma a guanyar el premi a la millor coca innovadora, vale? I la coca creativa. I, clar, situar-te doncs, una mica per un dia al nivell d'ells és com una passada, no? I a part que havia gent que s'havia preparat moltíssim. O sigui, després vam parlar amb professionals i ens deien, no, és que nosaltres portem 15 dies fent proves, hem cuit 15 coques per agafar la que més ens agradés per portar-la. I, clar, nosaltres anàvem sense cap pretensió. Saps? O sigui, això et surt bé un cop a la vida. Saps? En plan, anàvem tan tranquil·les de que anàvem a guanyar, simplement que anàvem a doncs, estar allà, a fer contactes, veure a empreses que nosaltres treballem amb ells també. Bueno, anem a xafardejar una mica com va el concurs, no? I clar, quan ens van dir, vam al·lucinar. O sigui, alguna nit m'he despertat aquests dies dient, no pot ser, no? Molt, molt contentes i molt agraïdes.
0: Doncs aquesta coca la podreu tastar, la teniu ja o la prepareu per Sant Joan?
1: Bueno, ara mateix no la tenim si no ens l'encarregueu, però bueno, per Sant Joan la podreu tastar.
0: I veureu que bona
2: no,
0: que
2: no
0: és.
2: No la tenim, però l'Eli se l'ha menjat tota.
0: Sí, aquí la Montse ha portat una coca i ens l'hem menjada. No sé si el David li quedarà un trosset, però l'Eli només anava fent viatges. Això vol dir que estava molt i molt bona, perquè ella té un gust exquisit. El Nacho també l'ha provada i jo també, i la veritat que és boníssima. I perquè, a més, és de Molins de Rei, oi que sí?
1: Totalment.
0: I d'una pastisseria que porta... És centenària, aquesta pastisseria. I us mereixeu el primer premi. Però bueno...
1: Estava 50-50, m'ho van dir, que justament la nostra va ser de la més complicada, que la meitat del jurat votava per una i l'altra per l'altra. Però realment és que ens sabe a primer premi igual.
0: L'any que ve, primer premi, eh?
1: D'any que ve ens ho currarem més. Aquest any hem anat com en plan presentant-se, però sense, ja et dic, sense cap pretensió. I res, estem molt contentes. Justament això dels 100 anys, no? El primer que em va passar pel cap quan m'ho van dir va ser el meu pare i la meva àvia, no? Que tant esforç sí. Han estat tants anys, no? Pues, sí, em van venir la memòria, em van venir ells, no?
0: Doncs ja ho sabeu, tots a menjar aquesta coca de crema, segon premi d'un concurs de campanetes, eh?
1: Doncs sí.
0: I aquí Molins de Rei estem molt ben representats per la pastisseria Arenas.
1: A veure, és un concurs, és a dir, que nosaltres hem guanyat el premi segon millor coca de Catalunya, però de crema i pinyons, matitzo, però bueno, que evidentment dintre dels que ens hem presentat al concurs i que és veritat que hi havia molta gent, màxim rècord de participacions, no?
2: 300 hi llegit.
1: Sí, era una passada.
2: 300.
1: I el jurat era tot superprofessional, gent de la fleca, de la pastisseria, d'empreses gastronòmiques, de la crítica, o sigui, realment espectacularment muntat, de principi a final, molt, molt ben muntat. Realment que estem molt contentes i bueno, molt sorpreses també, i també doncs, donar les gràcies, sobretot, ja que estic aquí, ho dic, a tots els nostres treballadors per la feina que fan, perquè com deia l'altre dia, que tu sempre em dius, és que sempre defenses el teu pa, no? Però realment s'ha de defensar també els forners i els flaquers, perquè aquí tenen molt a veure, sobretot trobar un equip que sigui potent, perquè si no tens bons treballadors no tens resultats, i també els clients, no? Perquè clar, si no tinguéssim clients tampoc estaríem, i realment som molt fidels i els tenim. I aquest premi, també tinc que dir-ho, que aquí a Molins doncs, sí que ens coneix moltíssima gent, no? Però a Barcelona no. A Barcelona no ens coneixen tanta gent. I clar, la botiga de Barcelona, doncs, ostres, si li dona una mica de push, exacte, doncs també ens va molt bé. I clar, jo he vist titulars aquest matí i ahir de tres coques de Barcelona premiades amb aquest concurs, no? I clar, dius, una Hoffman, una altra Faixa, i una altra nosaltres. Dius, ostres, és
0: sí,
1: que estàs a un nivell...
0: els millors.
1: Bueno, en aquest concurs. Però, bueno, estem molt contentes.
0: Aviam, Montse, digues on te teniu la pastisseria a Barcelona, per si algú...
1: Sí, al carrer Berlín 24.
0: Carrer Berlín 24, aquest sí que no m'olvidaré, eh?
2: Ai, del meu sí.
0: 41, has dit?
2: Molt bé.
1: Ai, està justament amb la cantonada de Numància, és baixar Numància i està a mà dreta.
0: Doncs ja sabeu, ho torno a dir, per aquesta revetlla demaneu la coca de crema de la pastisseria Arenas, que està boníssima, però encarregueu-la abans perquè suposo que hi haurà moltíssima demanda.
1: Bueno, a veure, també ja estem limitats amb la producció, o sigui, no és d'avui. Cada any, per aquestes diades, tots estem a tope.
0: Ja, és veritat.
1: Llavors, molt més tampoc podem fer. Però, bueno, com a mínim, doncs, si algú la vol provar, també pot anar trucant aquests dies i també doncs, la podem anar fent.
0: Les fareu també individuals?
1: Les fem en format petit, que són per dues, tres persones.
0: Ah, mira, que bé.
1: O sigui que també hi ha aquesta opció.
0: Doncs, molt bé. Ara, la Montse, després de donar-nos aquesta notícia tan bona, eh, que sí, Nacho? Boníssima, ara ens parlarà. Avui de què ens parlaràs? Avui de quin pastís?
1: Doncs mira, l'altre dia quan parlàvem de les ensaïmades em vaig quedar una mica amb les ganes d'explicar una miqueta com es feia el cabell d'Àngel. I, a veure, molt simple, dos frases. Però em va venir també al cap els pastissets de cabell.
0: Ah, boníssims!
1: Nacho.
2: M'encanta.
0: Ai, m'encanta.
1: T'ha agradat tant el cabell d'Àngel.
2: Sí, divendres vaig tornar a anar a buscar.
1: La vas trobar.
2: Sí, la vaig trobar.
1: La vas trobar.
2: Sí,
1: vale, ja vaig dir, guardeu-li una pel Nacho.
2: La vaig trobar.
1: Doncs és un postre que quan vas a les Terres de l'Ebre, a les pastisseries, està tot ple de pastissets. I aquí sí. Ens costa trobar-ho. I de vegades ens demanen, i de vegades fem, de vegades no fem, Però, bueno, i he pensat, doncs, de parlar una mica també de tradició i de portar-los, doncs, als pastissets.
0: Ah, molt bé.
1: Vale. Doncs, dir-vos que, com tots sabem, són uns postres molt tradicionals, estimats a casa nostra i a casa, doncs, sobretot de la gent de les Terres de l'Ebre, que són senzilles, però estan carregades de molta història i de tradició i records familiars, sobretot a l'època antiga, quan ho feien junts a casa, no? Tenen un origen àrab i sobretot per l'ús de les masses fines, sucre, espècies i confitura. El cabell d'Àngel que s'utilitza, com vam dir l'altre dia, és el de carbassa de sidra i era una manera també excel·lent abans també de conservar aliments durant molt de temps, o sigui que és la carbassa es feia servir també per conservar els aliments i els pagesos doncs l'utilitzaven perquè era un conservant molt, molt imprescindible i quan arribaven la collita de carbasses una part es destinava doncs a fer aquesta confitura dolça per després omplir-lo de cremes, ensaïmades, com li agraden tant al Nacho, i els pastissets. I els pastissets formen part de la identitat gastronòmica de les Terres de l'Ebre. No us podeu passar de llarg de les Terres de l'Ebre sense provar els pastissets.
2: Jo vaig a Horta de Sant Joan expressament a comprar pastissets.
0: Sí?
2: Sí. Horta de Sant Joan.
1: Horta de Sant Joan, m'apunto. Ens tens que dir el lloc exacte. I bueno, la família participava en tota l'elaboració. Uns preparaven la massa, uns altres feien el farcit, els més petits doncs, tallaven les boletes planetes doncs, per farcir-lo, com si fossin les empanadilles, aquestes boles rodonetes, i després doncs, amb la forquilla doncs, es tancava el pastisset. No eren uns postres de cada dia, sobretot es menjaven per Nadal, per Pasqua, per festes majors, i era molt tradicional doncs, que les dones del barri es reunissin doncs, per cuinar doncs, en grans quantitats de pastissets doncs, abans d'aquestes celebracions. I cada casa tenia el seu secret i hi havia també competicions doncs, de pastissets. I com dèiem, doncs, el cabell d'àngel s'elabora amb una carbassa especial, que com dit és la de sidra, perquè és la que té com uns fils a la polpa. Llavors, per elaborar-ho, es talla la carbassa, es bull fins que quedi tova, es retira la pell i les llavors, es separa aquesta polpa filamentosa amb una forquilla i llavors es bulleix amb sucre, pell de llimona i canyella. Es cou lentament fins que quedi brillant i espesa. Nosaltres, com dic el Nacho, tampoc l'elaborem, sí que el comprem amb una empresa que fa el que és la fruita confitada i el cabell d'àngel, i especialitzada en això, i és el que utilitzem. Com es fa la massa dels pastissets? Doncs amb farina, oli d'oliva, moscatell, sucre i ralladura de llimona i, evidentment, doncs, el farcit del cabell d'àngel. Es barreja la farina amb el sucre i la ralladura, després s'afegeix l'oli, el moscatell i l'ou, la massa es treballa fins que queda suau i flexible, s'estira ben fina i es talla en peces rodones ovalades, depenent com vulguem la forma, i s'hi posa una cullereta de cabell d'àngel dintre. Es doblega la massa en forma de mitja lluna i es tanquen les vores com amb una forquilla, com si fos una empanadilla. Llavors es couen al forn fins que quedin dauradets i quan encara són calentets doncs, se li posa una mica de sucre normal per sobre. I res, fins aquí doncs, l'explicació i el postre del dia dels pastissets, uns pastissets que continuen molt presents sobretot a les cuines medievals, a les fires, és un dels llocs que es troben més els pastissets, i representen també doncs, la cuina casolana, la tradició familiar i també la memòria dels avis i de les àvies, perquè eren molt típica de fer pestinyos, pastissets, era com...
0: És que és
1: com
0: un postre típic, això.
1: Sí, a més és un postre que dura uns dies. O sigui, perquè, dos o tres dies. O
0: perquè ho venen en caixes, no? Tu compres en caixes o a granel, tu?
2: No, normalment en compro en caixes d'una dotzena.
0: I es conserva bastant de temps.
2: I en de 24, també. Bueno, no sé si es conserva bastant de temps.
0: Però si n'hi haguessin de 50, també el compraria,
2: també,
0: no?
2: També. Sí, no, dura.
0: Però això té molt de sucre, Nacho?
2: Sí. Ja, bueno, però a l'Horta de Sant Joan no vaig cada dia.
0: Ah, tampoc. Vale.
1: Però els compres a una botiga que els ven així empaquetada, o els compres a un súper?
2: A un
1: com...
2: forn.
1: I els ven ja empaquetats en paquets de 12.
2: Sí, en caixetes. Caixetes. De 12.
0: Això està molt
1: això
0: bé.
1: Això està bé, perquè, clar, jo tindria que fer-ho així, perquè si no venden d'un per un, és una mica rotllo per nosaltres, perquè es trenquen de seguida, llavors, clar, quan els fas, doncs, si els empaquetes...
0: Però jo també n'he vist a supermercats també que em venen així, però que, evidentment,
2: no
0: els
2: color,
0: de forn...
2: No hi color.
0: No hi color, com sempre, no? Ai, avui, de veritat, estic molt contenta pel plat que ha explicat el Nacho, que ja m'he quedat amb la idea, saps? Jo vindré a buscar, ho vindré a buscar ja tot preparat, i em donaràs un altre repàs de la recepta per si se m'ha oblidat algú, també per aquest premi que li han donat a la pastisseria Arenas, i també per fer una mica d'esment aquest pastís que molt senzill però que té també la seva importància i que tothom ha menjat a la seva vida almenys un pastisset, o que sí? Com diuen, de Rasquera, algú així, diuen?
1: De Tortosa, potser, no?
0: O potser sí. No sé, li preguntarem al David perquè de postres en sap... De Rasquera, perquè Rasquera deu ser un poble que deu tindre la mà trencada. Doncs, escolta, vols que fem una miqueta de pausa musical i després ja ens acomiadem? Ara, aviam quina música ens porta, quina música t'agradaria?
2: Sorprèndeme, David.
0: Sí, el David que té molta mà amb això de la música, sempre li posa el seu toc humorístic, i després ja ens acomiadarem fins a la setmana que ve. Però de moment escoltem la música, d'acord?

0: Bé, doncs, amb aquesta cançó tan bonica de Champions, oi que sí, t'ha agradat, no?
1: Molt.
0: Molt. És que som campions,
1: sí,
0: aquí,
1: tant,
0: eh?
1: Tant.
0: Som campions,
1: sí, sí,
0: de tot, del futbol i de la cuina i de tot, eh?
1: I de la coca.
0: Celebrant també el premi aquest de la pastisseria. Doncs, alguna informació que vulgueu dir de cara a la setmana que ve? Alguna novetat, alguna sorpresa? Perquè aquest programa només té sorpreses.
1: Jo, tot secret, no et penso dir res.
0: Ah, bueno, ja trauré jo.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Alberto Núñez Feijóo presenta als empresaris catalans la seva aposta per avançar les eleccions generals i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. A les jornades del Cercle d'Economia ha negat que la proposta sigui capdrecera per arribar al poder i avisa que no demanarà favors.
2: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
0: El dirigent popular ha evitat valorar la petició que li ha fet Junts perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. Demà Pedro Sánchez participarà en les jornades del Cercle. És dimarts, 2 de juny de 2026, i tenim més titulars. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya, Sònia Kerr.
3: I considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Paneken és la portaveu.
4: S'ha trobat una receptivitat i una sensibilitat per aquesta qüestió. De fet, la pròpia visita del Papa a Catalunya, com dic, llargament treballat i amb una proposta, amb una invitació per part del president Illa, jo crec que per si mateixa ja és una bona mostra de l'estima que es té a Catalunya.
0: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema.
3: I ho fa a través del programa Adapta Clima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis. Ara l'objectiu és replicar-lo en pròximes convocatòries.
0: El maig tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica.
3: Hi ha prop de 7.000 aturats menys que l'abril, mentre creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats.
0: En cultura, una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut.
3: Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos.
0: Els esports... Perdoneu que he perdut la pàgina, ara sí. Els esports... Avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina, Joan Barberà.
5: El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit. Per a les barcelonines serà el primer títol, si guanyen, de Lliga, i per a les mataronines, el tercer.
0: I molt pendents del temps, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa aquesta tarda al nord-est de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, un temps més aviat suau, càlid, el que estem tenint, però ja amb la formació d'alguns núvols que aniran deixant immediatament algunes tempestes. Aquest matí hem tingut algun ruixadet a l'Empordà d'una forma molt passatgera, també la nit passada en el cas de l'àrea metropolitana, però sens dubte que serà al llarg de les immediates hores, aquesta tarda, aquest vespre, quan a gran part de les comarques de Girona acabarà plovent i amb ganes, també amb tempestes fortes. Compte a la capçalera del Fluvià i del Ter, per tant, a cavall del Ripollès i de la Garrotxa. Aquí és on més aigua esperem que hi descarregui, també amb calamarsa. I avançada la tarda, alguna tempesta també s'anirà escolant cap a la comarca d'Osona, a la Selva, també al Gironès, arribant fins i tot a l'Alt Maresme i a la banda del Montseny. Quan més cap a Lleida i Tarragona, el que anirà fent és més vent, un vent de ponent que farà pujar la temperatura, sobretot a les comarques de l'Ebre. En vista demà, una situació força tranquil·la i al matí més fresqueta que avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, reitera l'aposta per avançar les eleccions a Espanya i iniciar una nova etapa sense Pedro Sánchez. A les jornades del Cercle d'Economia, el dirigent popular ha evitat, però, valorar la petició que li ha fet Junts perquè vagi a Waterloo i presenti la proposta a Carles Puigdemont. Des de Barcelona, Feijóo no ha donat tampoc més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi, més enllà de tornar a reclamar els suports de Junts i del PNB. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
2: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
7: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
8: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
7: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
0: Des de Madrid, on s'ha celebrat la reunió del Consell de Ministres, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials.
3: Una Elma Saiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
9: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
3: Un Consell de Ministres que ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris, que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis. Uns diners que podran destinar també a fer habitatge públic.
0: Tornem a Catalunya. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Així tot, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
4: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
10: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó 14.
4: Mostrar que som un país que podem acollir visites de caps d'estat, ja ha passat, passarà i tornarà a passar, i aconteixements rellevants de gran impacte sobre la mobilitat de la nostra xarxa viària i de la nostra mobilitat pública.
10: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
1: Notícies en xarxa.
0: Nova jornada de vaga de professors i mestres. Avui el Barcelonès, que segons el Departament d'Educació està tenint un seguiment de l'11%. L'aturada la mantenen convocada els sindicats CGT, Intersindical i COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar aquest preacord entre els docents està oberta o estarà fins dijous i ja hi ha votat un 30% del col·lectiu. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del Barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Íngrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
12: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública. El que necessitem és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
13: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat, i també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules i als nostres centres educatius.
11: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana, i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la una del migdia i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
0: Mentrestant, el govern mira amb cautela aquesta votació dels docents, que ha de decidir si accepten o no el preacord per tal d'ampliar el pacte ja assolit el 9 de març.
3: Ignasi Jiménez, que és secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest acord.
14: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat en aquest cas el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària els recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
3: De la mateixa manera, Jiménez no ha volgut valorar els diversos escenaris que poden aparèixer un cop s'acabi la votació dels docents. Assegura que des del govern no es vol interferir en aquest procés.
0: Doncs no deixem encara l'educació, perquè el sector de les vetlladores de Girona i la UGT denuncien incompliments sistemàtics en el plec de condicions per part de la Fundació Catalana de l'Esplai.
3: Es tracta de l'empresa encarregada dels monitors de suport dels alumnes amb necessitats educatives especials de les escoles de Girona.
0: Unes irregularitats que, tal com asseguren, afecten directament tant els drets laborals de la plantilla com la qualitat del servei que es presta. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
15: Des de la UGT i el comitè de l'empresa asseguren que no s'estan complint les mesures estipulades al plec aprovat el mes de gener. Ho explica Helena Català, presidenta del comitè de Fundesplai a Girona.
16: Nosaltres vàrem tenir una reunió amb ells al febrer i li vàrem dir, escolta, quan fareu la pujada del, per sobre de conveni del 3% i quan fareu els fitxes? No, farem una reunió. Vam enviar diversos correus per a fer reunions, en un no que tinc eleccions, i després d'això ja silenci.
15: També denuncien que l'empresa incompleix l'abonament de les hores, anomenades salut, i que s'haurien negat a pagar determinades excursions. La demarcació de Girona compta amb uns 400 treballadors dins el sector que es veurien afectats, però apunten que en el conjunt de Catalunya, sumant dos territoris més on Fundesplai també ha guanyat el concurs, la xifra podria ascendir fins al miler de perjudicats. El sindicat diu que ja està estudiant les mesures oportunes per garantir el respecte dels drets laborals i la regularització de la situació de totes les persones treballadores afectades.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema als municipis. Ho fa a través del programa Adaptaclima, que en la primera edició ha arribat a 310 ciutats. Ara l'objectiu és repetir-lo en pròximes convocatòries. Judit Vallès, bon dia.
17: Bon dia. La creació d'espais amb ombres, instal·lació de tendals, refugis climàtics, renaturalització d'espais o accions d'estalvi i eficiència de recursos són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa Adaptaclima. El fons de prestació, amb 16 milions d'euros, ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. Aquest tipus d'actuacions són una demanda creixent en el món local, sobretot en àmbits com l'escolar. Marc Serra és diputat president de l'àrea d'acció climàtica i transició energètica.
18: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, en el que quan venen aquests mesos de maig que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles, hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no?, algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
17: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i, a part, posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
0: Doncs la calor pot agreujar els símptomes de força malalties, entre elles la miastènia. És neuromuscular, d'origen desconegut, i talla la comunicació entre els nervis i els músculs, cosa que provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària i poc coneguda, però es calcula que a Catalunya hi ha unes 2.700 persones afectades que reclamen atenció urgent. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral. Laia Casas és periodista i mare de dos fills, té 49 anys i li van diagnosticar la miastènia en fa 10.
20: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No? A mi m'encantava la meva feina, era la meva vida, i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà. L'impuls nerviós comença arribant al múscul, però diguéssim que s'esgota.
19: La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
0: És un quart de tres, obrim plana econòmica. El maig a Catalunya tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 parats menys que l'abril, una reducció del 2,2%, mentre que creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es frega els 4 milions d'empleats. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats, s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les 4 demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
22: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valor absolut, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
21: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
23: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
21: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
1: Notícies en xarxa.
0: Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de les mesures per la pesta porcina africana.
3: L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb agricultura per fer un pas endavant amb una situació que es veu estancada, tot i que ho viu amb prudència.
24: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
3: El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures.
0: Reclamacions també ens arriben del Tarragonès. Els veïns dels barris de la capital de Tarragona, de Sant Salvador i Sant Ramon, exigeixen més informació arran de l'aturada no programada de l'empresa Dow Chemical al polígon Nord Petroquímic. Denuncien que durant diversos dies han patit sorolls i vibracions per una incidència a l'empresa que ha obligat a activar de manera continuada la torxa de seguretat. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
25: L'Associació de Veïns de Sant Salvador denuncia que els barris han patit vibracions i sorolls d'una intensitat mai vista fins ara en finestres, persianes i portes que tremolaven de manera constant. Manel Castaños, el president de l'entitat veïnal, assegura haver suportat jornades i nits senceres de molèsties sense disposar d'informació suficient sobre les causes de la incidència.
26: Una sensació, doncs, de que aquí passava alguna cosa greu, perquè la sorollada era molt gran, era continuada, durant 3 o 4 dies ha estat continuada, i a més una acústica de molta intensitat, perquè vibraven persianes, vibraven portes de garatges, vidres de finestres.
25: Protecció Civil va rebre un centenar de trucades després que s'activés de manera continuada la torxa de seguretat de Dau al polígon nord de Tarragona davant de l'aturada no programada del cràquer d'aquesta indústria química.
0: A les Terres de l'Ebre, la plataforma Trens Dignes ha qüestionat els interessos de l'Ajuntament de l'Aldea i de la Generalitat per prioritzar un intercanviador d'autobusos d'una iniciativa privada abans que una estació intermodal anexa a la dels trens. Ràdio Tortosa, David Benito.
2: Trens Dignes ha lamentat l'anunci d'estudis de viabilitat de l'estació intermodal de l'Aldea i de la creació del tren tram de les Terres de l'Ebre i asseguren que és moment de passar a l'acció. Cinta Galianan és la portaveu de la plataforma.
4: Mentrestant s'estudia, es mira i reflexiona, se mos menja el temps. Que jo al senyor Manel Nadal li vaig dir, és que d'estudis i de projectes deveu ser especialistes. Ho fiquen als pressupostos sobre implantació ferroviària. De Tarragona cap al sud, no hi ha res.
2: A més, Trens Dignes ha denunciat que la R15 encara no ha tornat a la normalitat i molts dels serveis s'han de continuar fent amb busos. D'altra banda, la plataforma ha celebrat l'aprovació al Parlament d'una moció per incentivar el tren tram de les Terres de l'Ebre i ha demanat als ajuntaments del territori que aprovin mocions en el mateix sentit als respectius plens.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Barcelona inaugurarà la Rambla amb una festa ciutadana el cap de setmana del 13 i 14 de febrer de l'any vinent.
3: En concret, el cap de setmana del 13 i 14 de febrer, com deies, Marta, el creador visual Lluís Danés serà el director artístic de la celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i poesia.
0: L'estació d'autobusos Barcelona Nord es renova amb la mirada posada a esdevenir un gran hub d'autocars.
3: La nova estació concentra tots els serveis en una mateixa planta, té un únic accés per viatgers pel carrer Nàpols i una distribució que optimitza seguretat i intermodalitat. Amb una inversió de 14 milions d'euros, la reforma arriba en un moment de creixement sostingut de l'ús de l'autocar.
0: Moment per la cultura, una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Vindran les dones 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convidar a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
6: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
5: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
7: Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes, entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat, i per tant és una peça que val la pena de veure.
5: Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.
0: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina.
8: Bon dia, Marta. El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que comença a les 9 de la nit. Per a les barcelonines seria el primer títol de Lliga i per a les mataronines el tercer. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
9: S'ha hagut de recórrer al tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballart va fer els deures a la capital del Maresme. Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada. Potser suficient perquè els dos equips es coneguin a la perfecció, encara que Javi Aznar, entrenador del Sant Andreu, no li dona gaire importància.
27: Sobretot és creure en el que tu fas bé. Elles han cregut sobretot en el que fan bé, que és la sortida, la transició, l'arribada, el joc directe. Ho han posat en pràctica, que és una de les virtuts que té aquest Mataró, i ho han fet molt bé.
9: Fa dues temporades els dos quadres també van trobar-se en la final del play-off pel títol. Aleshores el Mataró va necessitar dos partits per aixecar la seva darrera lliga. Sílvia Begno, jugadora del Mataró, desitja repetir la fita.
28: Clar, dimarts no tindrem opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
9: En clau domèstica serà el darrer enfrontament entre barcelonines i mataronines, però aquest encreuament, si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de Champions League de l'11 de juny.
8: En bàsquet, avui comença el play-off al títol de la Lliga CB. A les 7 de la tarda, el Barça visita la pista de l'UCAM Múrcia. Primer partit de la sèrie al millor de 3 partits. Sèrie de quarts de final. Escoltem el blaugrana Xenguelia.
10: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar. Es muy físico. Encima, cuando juegan en casa, juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido con mucha ventaja.
8: En futbol, els socis del Centre d'Esports Sabadell ja han adquirit 6.000 entrades per al partit de divendres contra el filial del Real Madrid, tornada de les semifinals del play-off d'ascens a segona. Escoltem el jugador laquinat Ton Ripoll.
11: L'equip ho ha demostrat del que és capaç. No sé què passarà divendres, però el que sí que estic segur que passarà és que la nova Creu Alta vibrarà. Bueno, hem viscut altres escenaris com a Múrcia, hem viscut un escenari com a Algeciras, hem viscut altres contextos, no? Llavors, l'equip ha demostrat aquesta garra, no? En castellà, i jo crec que no serà d'una altra forma. Sortirem a morir per aquest escut, a sangrar per aquest escut, i crec que és, això és el que ens identifica com el senyor Sabadell d'aquesta temporada, i crec que és el que fa que tot l'equinata se senti orgullós.
8: A l'anada, el Sabadell va perdre per 2-0. I el candidat a les eleccions a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, és a Barcelona per explicar als socis blancs de Catalunya el seu projecte. Insisteix que Florentino Pérez vol vendre el club.
12: Ja han visto claramente, caretas fuera en esto, como dije, de que el Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave. No hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor, es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
8: A més, ha recordat Riquelme que si ell guanya les eleccions a la presidència del Real Madrid, José Mourinho no serà l'entrenador del conjunt blanc.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, seran ja 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
13: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
14: Hola, hola. Per començar, us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per Apuyuelo Ediciones, l'últim grapat de cendres. La sinopsis diu: la iaia ha canviat. Ja no és aquella que explicava històries i provocava rialles. Ara ja no pot fer tot el que feia. Els seus 4 nets, amb els quals manté un vincle especial, són la seva única alegria. Quan ella mor, la tristesa envaeix els cors de tota la família. Què faran els nets amb cada llàgrima i cada record? Què passarà amb l'últim grapat de cendres? La resposta és a les seves mans. Una història senzilla i emotiva sobre l'amor que, amb la màgia de la memòria, persisteix més enllà de la vida. Les autores són Sara López Calvo i Esther Parera Pous, dos mestres d'educació infantil que han treballat juntes durant molts anys i s'han volgut unir per recollir una manera amorosa d'acompanyar la mort d'un ésser estimat, i esperen que la lectura d'aquesta història doni peu a poder parlar de la mort sense tabús amb els infants. Un llibre que ens fa pensar en el cicle de la vida, en totes les persones que han fet possible que nosaltres siguem aquí i en com mantenir viu el seu record. I d'altra banda, per a un públic més gran, a partir dels 8 anys, però que també poden gaudir els adolescents, us recomano el nou còmic de la Miriam Bonastre, Valentina de Bonblanc, publicat per Entre Dos, el còmic que s'ha convertit en la primera sèrie d'animació en català feta a Catalunya d'estil anime. I es diu igual, Valentina de Montblanc. La princesa Valentina emprèn un viatge ple d'aventures per diferents indrets del país. Al llarg del camí es trobaran personatges mítics de les rondalles i llegendes catalanes, com en Patufet, Sant Jordi, el gegant Puigmal o el Mag Soc, que és ni més ni menys que el nostre tio. Un còmic que combina acció, humor i fantasia per revisitar els contes de sempre amb una mirada nova. Sembla que el folclore català últimament està de moda i crec que Valentín arriba en un molt bon moment per seguir reivindicant les nostres llegendes i tradicions. I a més de la mà de Míriam Bonastre, una autora supervendes que va triomfar amb la trilogia de Hooky, també disponible en català, i que és una aposta segura per enganxar petits i joves a la lectura. Paraula de Misha. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulademisha.com. Fins a la propera. Adéu!
13: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Alberto Núñez Feijóo presenta als empresaris catalans la seva aposta per avançar les eleccions generals i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. En les jornades del Cercle d'Economia ha negat que la proposta sigui capdrecera per arribar al poder i avisa que no demanarà favors.
15: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
0: El dirigent popular ha evitat valorar la petició que li ha fet Junts perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. Demà Pedro Sánchez participarà en les jornades del Cercle. És dimarts 2 de juny de 2026 i tenim més titulars. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya. Sònia Kerr.
3: I considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Paner, que n'és la portaveu.
16: S'ha trobat una receptivitat i una sensibilitat per aquesta qüestió. De fet, la pròpia visita del Papa a Catalunya, com dic, llargament treballat i amb una proposta, amb una invitació per part del president Illa, jo crec que per si mateixa ja és una bona mostra de l'estima que es té a Catalunya.
0: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema.
3: I ho fa a través del programa Adapta Clima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis. Ara l'objectiu és replicar-lo en pròximes convocatòries.
0: El maig tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació a la sèrie històrica.
3: Hi ha prop de 7.000 aturats menys que l'abril, mentre creix l'afiliació amb 50.000 llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats.
0: En cultura, una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes.
3: Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos.
0: Als esports, avui es decideix la lliga de waterpolo femenina. Joan Barberà.
8: El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit. Per a les barcelonines seria el primer títol de lliga i per a les mataronines el tercer.
0: I molt pendents del temps, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa aquesta tarda al nord-est de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
17: Bon dia, un temps més aviat suau, càlid, el que estem tenint, però ja amb la formació d'alguns núvols que aniran deixant immediatament algunes tempestes. Aquest matí hem tingut algun ruixadet a l'Empordà d'una forma molt passatgera, també la nit passada en el cas de l'àrea metropolitana, però sens dubte que serà al llarg de les immediates hores, aquesta tarda, aquest vespre, quan a gran part de les comarques de Girona acabarà plovent i amb ganes, també amb tempestes fortes. Compte a la capçalera del Fluvià i del Ter, per tant, a cavall del Ripollès i de la Garrotxa. Aquí és on més aigua esperem que hi descarregui, també amb calamar-se. I avançada la tarda, alguna tempesta també s'anirà escolant cap a la comarca d'Osona, a la Selva, també al Gironès, arribant fins i tot a l'Alt Maresme i a la banda del Montseny. Quan més cap a Lleida i Tarragona, el que anirà fent és més vent, un vent de ponent que farà pujar la temperatura, sobretot a les comarques de l'Ebre. En vista demà, una situació força tranquil·la i al matí més fresqueta que avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: A El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, reitera l'aposta per avançar les eleccions a Espanya i iniciar una nova etapa sense Pedro Sánchez. En les jornades del Cercle d'Economia, el dirigent popular ha evitat, però, valorar la petició que li ha fet Junts perquè vagi a Waterloo i presenti una proposta a Carles Puigdemont. Des de Barcelona, Feijóo no ha donat tampoc més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi, més enllà de tornar a reclamar els suports de Junts i del PNB. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
19: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
18: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
20: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
18: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes, com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
0: Des de Madrid, on s'ha celebrat la reunió del Consell de Ministres dels dimarts, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que les relacions amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials.
3: Una Elma Saiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
21: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
3: Un Consell de Ministres que ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris, que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis. Uns diners que podran destinar també a fer habitatge públic.
0: Tornem a Catalunya. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà la seva visita i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi ha trobat receptivitat. Mont Carvajal, bon dia.
22: Bon dia. El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
16: No es tracta de convèncer. La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
22: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
16: Mostrar que som un país que podem acollir visites de caps d'estat, ja ha passat, passarà i tornarà a passar, i aconteixements rellevants de gran impacte sobre la mobilitat de la nostra xarxa viària i de la nostra mobilitat pública.
22: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
1: Notícies en xarxa.
0: Nova jornada de vaga de professors i mestres, avui al Barcelonès, que segons el Departament d'Educació té un seguiment de l'11%. L'aturada la mantenen convocada, recordem, la CGT, la Intersindical i COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins dijous i ja hi ha votat un 30% del col·lectiu. Esther Minguell, bon dia.
2: Bon dia. Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Íngrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
4: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública. El que necessitem és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
5: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat, i també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules i als nostres centres educatius.
2: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana, i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la una del migdia, i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances dels sistema educatiu.
0: Mentrestant, el govern mira amb cautela la votació dels docents, que ha de decidir si accepten o no aquest preacord.
3: Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest nou acord.
6: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat, en aquest cas, el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària els recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
3: De la mateixa manera, Jiménez no ha volgut valorar els diversos escenaris que poden aparèixer un cop s'acabi la votació dels docents. Assegura que des del govern no es vol interferir en aquest procés.
0: Doncs no deixem els conflictes oberts. 114 facultatius de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona s'han afegit a la vaga d'hores extres que fa el col·lectiu. Amb la campanya Ni un minut més, el Sindicat Metges de Catalunya pretén que els professionals no facin cap activitat fora del seu horari laboral. Els facultatius adherits a la protesta reclamen una regulació dels horaris i una millora salarial. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
7: A la campanya, els Germans Trias s'hi ha adherit al Servei de Cirurgia General, Oftalmologia i Traumatologia amb un seguiment del 100%, a més del Servei d'Anestesiologia, amb un 70%. Es preveu que fins dimecres s'hi adhereixin també al Servei Digestiu i de Radiologia. Laura Ramio és anestesiòloga i delegada sindical de Metges Catalunya.
23: Unitat extra que és voluntària, doncs, que representa un 25-30% de tota l'activitat que s'està fent a l'hospital, almenys quirúrgica i de proves complementàries, doncs és la que hem decidit aturar el menor temps possible, esperem, perquè no ens agrada aquesta mesura i perquè doncs, els nostres pacients es veuran afectats, i esperem que la consellera ens faci cas i ho podem resoldre molt aviat i que això, les llistes d'espera no s'allargui molt més.
7: Consideren també que el sou base no és proporcional a la responsabilitat que assumeixen. Per aquest motiu, cada vegada més metges, especialment els més joves, marxen a altres països amb millors condicions laborals. Aquesta situació provoca un dèficit d'aquests treballadors en un sistema sanitari que, segons anuncien, es sosté gràcies a aquestes hores extres.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per tal de mitigar els episodis de calor extrema. Ho fa a través del programa Adaptar Clima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis de la demarcació. Ara l'objectiu és repetir-lo en les pròximes convocatòries. Judit Vallès, bon dia.
24: Bon dia. La creació d'espais amb ombres, instal·lació de tendals, refugis climàtics, renaturalització d'espais o accions d'estalvi i eficiència de recursos són algunes de les mesures que impulsa la Diputació de Barcelona amb el programa Adapta Clima. El fons de prestació, amb 16 milions d'euros, ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. Aquest tipus d'actuacions són una demanda creixent en el món local, sobretot en àmbits com l'escolar. Marc Serra és diputat president de la Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica.
25: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, en el que quan venen aquests mesos de maig que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no? Algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
24: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i a part posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
0: Doncs justament la calor pot agreujar els símptomes de força malalties, entre elles la miastènia. Es tracta d'una afecció neuromuscular d'origen desconegut i que talla la comunicació entre els nervis i els músculs. Això provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària i poc coneguda, però es calcula que a Catalunya hi ha unes 2.700 persones afectades que reclamen atenció urgent. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral. Laia Casas és periodista i mare de dos fills, té 49 anys i li van diagnosticar la miastènia en fa 10.
10: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No, a mi m'encantava la meva feina, era la meva vida i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà. L'impuls nerviós comença arribant al múscul, però diguéssim que s'esgota.
9: La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
0: Són 3:15. En clau econòmica, el maig a Catalunya tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i amb un nou rècord d'ocupació de la sèrie històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que el mes d'abril, mentre que creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats, s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les 4 demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
12: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valors absoluts, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
11: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
13: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
11: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
1: Notícies en xarxa.
0: Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any l'accés a Collserola arran de la crisi per la pesta porcina africana.
3: L'alcalde Carlos Cordón confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que es veu estancada, tot i que ho viu amb prudència.
14: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que tenen moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
3: El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures.
0: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i del Priorat ha qüestionat els interessos de l'Ajuntament de l'Aldea i la Generalitat per prioritzar un intercanviador de busos d'una iniciativa privada, abans que no pas una estació intermodal annexa a la dels trens. Ràdio Tortosa, David Benito.
26: Trens Dignes ha lamentat l'anunci d'estudis de viabilitat de l'estació intermodal de l'Aldea i de la creació del tren tram de les Terres de l'Ebre i asseguren que és moment de passar a l'acció. Cinta Galianan és la portaveu de la plataforma.
27: Mentrestant s'estudis, mira i reflexiona, se mos menja el temps. Que jo al senyor Manel Nadal li vaig dir, és que d'estudis i de projectes deveu ser especialistes. Ho fiquen als pressupostos. Els pressupostos sobre implantació ferroviària de Tarragona cap al sud No hi ha res.
26: A més, Trens Dignes ha denunciat que la R15 encara no ha tornat a la normalitat i molts dels serveis s'han de continuar fent amb busos. D'altra banda, la plataforma ha celebrat l'aprovació al Parlament d'una moció per incentivar el tren tram de les Terres de l'Ebre i ha demanat als ajuntaments del territori que aprovin mocions en el mateix sentit als respectius plens.
0: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Montblanc i Ràdio Palafrugell.
8: A Montblanc s'ha estrenat el primer enllumenat 100% sostenible. L'Ajuntament ha instal·lat una vintena de fanals a la zona del cementiri i del tanatori que funcionen amb energia solar. Són en un camí que fins ara era molt fosc. L'Ajuntament considera que amb aquesta actuació s'ha guanyat en eficiència energètica, però sobretot en seguretat. Gerard Ferrer és el regidor de Salut Pública i Medi Ambient de l'Ajuntament.
15: Aquesta era una reivindicació històrica en el que ara, fins ara, teníem un punt molt fosc i on volíem millorar doncs, la seguretat i la il·luminació d'aquesta zona tan demandada.
8: La inversió ha estat de 30.000 euros, finançats amb 20.000 euros de la Diputació de Tarragona i 10.000 de l'empresa Pastis Fred de Montblanc, que es troba també en aquesta zona del municipi.
16: I a Palafolls, un grup de veïns s'ha organitzat per aturar la construcció d'una nova benzinera al nucli urbà. El projecte de construcció d'una nova benzinera de Plenoi l'ha aixecat una onada de crítiques entre el veïnat. Actualment, un grup d'uns 90 veïns ja s'han organitzat per dur a terme accions de protesta i buscar vies legals per frenar la instal·lació. Segons els afectats, la ubicació proposada es troba a una distància excessivament curta d'edificis residencials, cosa que genera preocupació per la proximitat dels productes inflamables. També argumenten que Palafolls ja disposa d'una oferta suficient de benzineres i que el nou projecte no aporta cap servei extra al municipi.
0: Com sentíem, són els companys de Ràdio Palafolls els que ens aportaven aquesta nova informació i no pas els de Ràdio Palafrugell. I ara és moment per a la cultura. Una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la capital a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos. David Navarro, bon dia.
17: Bon dia. L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
18: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
17: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
19: Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes, entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat, i per tant és una peça que val la pena de veure.
17: Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.
0: Ens situem ara a Caldes de Malavella, a la Selva. Els treballs d'excavació al jaciment del Camp dels Ninots han permès recuperar l'esquelet complet d'una cria de tapir que va viure fa uns 4 milions d'anys al Pliocè. Es tracta del més complet trobat mai a Europa. Televisió de la Selva, Paula Fernández.
20: L'exemplar d'un any d'edat aproximadament és el juvenil més complet descobert fins ara a Europa. Ens detalla més el codirector de les excavacions, Gerard Campeny.
21: Aquest esquelet nou ens ampliarà aquesta informació, pel que deia, per poder conèixer les fases de creixement d'aquesta espècie. Com s'organitzaven des del punt de vista d'estructura social, no? Són animals que vivien, són força solitaris, que vivien en zones selvàtiques, no? Sabem, nosaltres hem pogut reconstruir la laurissilva, el bosc de llorer que hi havia al voltant d'aquest antic llac, i per tant, a partir d'aquí podrem conèixer com es comportaven tot aquest, perquè tenim una població sencera i, per tant, això ens donarà un ventall molt gran. Amb aquests 23 anys hem explorat pràcticament un 4 o un 5% de la totalitat del jaciment.
20: Ara les restes passaran per un procés de restauració i estudi que començarà a l'espai Aquae de Caldes de Malavella i continuarà als laboratoris de l'IPES Cerca, a Tarragona, per aprofundir en el coneixement d'aquesta espècie extingida.
0: I és moment per a la informació esportiva. Transport de Joan Barberà. Bon dia, Joan. Avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina.
2: Bon dia, Marta. El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit a la piscina Pere Serrat. El Sant Andreu, en els darrers anys, ha guanyat la Copa d'Europa i la Copa de la Reina, però encara no ha guanyat mai la Lliga. Per a les mataronines seria el tercer títol, per a les barcelonines el primer. Javi Aznar és el tècnic del conjunt barceloní.
4: Sobretot és creure en el que tu fas bé. Elles han cregut sobretot en el que fan bé, que és la sortida, la transició, l'arribada, el joc directe. Ho han posat en pràctica, que és una de les virtuts que té aquest Mataró, i ho han fet molt bé. I nosaltres, doncs, també tenim un joc molt ràpid, tenim un joc directe.
2: I què en diu Sílvia Begno, jugadora del Mataró?
5: O sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta Lliga.
2: En bàsquet, avui comença el play-off al títol de la Lliga CB. A les 7 de la tarda el Barça visita la pista de l'UCAM Múrcia en el primer partit de la sèrie, el millor de 3 partits, sèrie de quarts de final. El Vilassana, campió de Copa i que espera arribar a la final de l'Hockey Lliga Femenina, ha anunciat avui el fitxatge de la jugadora asturiana Sara Roces, una de les millors jugadores del món de l'hoquei sobre patins. Més hoquei sobre patins per recordar que l'Igualada ha empatat l'eliminatòria de semifinals contra el Barça i ara el conjunt de la noia té el factor pista a favor. Escoltem el blaugrana Ferran Font.
6: Sí, al final això és molt llarg, és una semifinal de 5 partits, anem una

0: candidatura del presidente Florentino Pérez está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
1: Riquelme assegura que si ell guanya les eleccions, José Mourinho no serà l'entrenador del Madrid. En waterpolo, el Club Natació Rubí va camí de tornar a la divisió d'honor femenina. Tenen avantatge contra el Barcelona. Carlos Dijero és el tècnic de les rubinenques.
2: Estem fent molt bé les coses, ho tenim molt clar, i sabíem que nosaltres tenim molt talent ofensiu davant que ens pot resoldre partits, però havíem de tancar pany forrellat, com es diu, la defensa, la porteria, està molt actives en les zones, i quan un equip està compromès i té qualitat i entén el que fa i té una filosofia de treball, al final crec que a nivell defensiu s'està reflexant això, i és el que hem de fer per la setmana vinent a casa.
1: Aquest proper cap de setmana, amb aquest avantatge de 3 gols, esperen certificar l'ascens i el retorn a la divisió d'honor femenina de waterpolo. I el Barça de futbol sala va guanyar la pista del Valdepeñas 4-6 i es classifica per a les semifinals del play-off del títol de Lliga.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els responsables de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya han dit que els organitzadors dels actes a Barcelona han posat clarament en valor la realitat social i idiomàtica catalana, però que correspon a la Santa Seu fixar la llengua que utilitzarà el pontífex. El coordinador general adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barrio Canal, en una roda de premsa a Madrid, ha respost així a les crítiques de Junts, que veuen risc el català quedi relegat. L'organització també ha detallat, per cert, que Catalunya i Canàries paguen el 20% dels 25 milions d'euros que costa el viatge, mentre que Madrid només cedirà espais i serveis. I nova jornada avui de professors en vaga i de mestres al Barcelonès, que segons el Departament d'Educació ha tingut un seguiment de l'11%, una aturada convocada per CGT, la Intersindical i COS. Mentrestant, el govern mira en cautela la votació dels docents

0: que han de decidir si accepten o no el preacord al qual van arribar amb els sindicats i el govern el passat divendres. Per cert, que fins ara han votat un 30% del col·lectiu. Ignasi Giménez, secretari de Millora Educativa del Departament, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest nou acord.
1: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat, en aquest cas, el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària els recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
0: I 114 facultatius a l'Hospital Germán Trias i Pujol de Badalona, Can Ruti, fan vaga d'hores extres. Amb la campanya Ni un minut més, el Sindicat de Metges de Catalunya pretén que els professionals no facin cap activitat fora del seu horari laboral. Els facultatius adherits a la protesta reclamen una regulació d'horaris. De moment, el seguiment pel que fa a oftalmologia i traumatologia és del 100%. Laura Ramió és anestesiòloga i delegada del Sindicat de Metges.
2: Activitat extra que és voluntària, doncs, que representa un 25-30% de tota l'activitat que s'està fent a l'hospital, almenys quirúrgica i de proves complementàries, doncs és la que hem decidit aturar el menor temps possible, esperem, perquè no ens agrada aquesta mesura i perquè doncs, els nostres pacients es veuran afectats, i esperem que la consellera ens faci cas i ho podem resoldre molt aviat i que això, les llistes d'espera no s'allargui molt més.
0: I Barcelona inaugurarà la Rambla amb una festa ciutadana el cap de setmana al febrer de l'any vinent, en concret el cap de setmana del 13 i 14. El creador visual Lluís Danés serà el director artístic d'aquesta celebració que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i també poesia.
3: Notícies en xarxa.
4: Informació local.
5: Demà dimecres hi ha un taller per parlar de la menopausa, un taller pràctic per entendre la menopausa, compartir experiències i aprendre eines per viure aquesta etapa de la vida. En parlarà Sílvia Fernández, que és llevadora de l'atenció a la salut sexual i reproductiva de l'Institut Català de la Salut. El taller es fa demà dimecres a les 6 de la tarda al CAP La Granja i està obert a tothom que vulgui anar-hi. També demà dimecres torna el cicle de museus convidats al Museu del Renaixement. En aquest cas, es parlarà del Museu Tèxtil de Terrassa i ho farà Sílvia Carbonell, que és la directora del Centre en Excedència. Demà dimecres, a les 6 de la tarda, a la Sala Gòtica, entrada lliure. I també demà dimecres, l'Ajuntament fa l'acte de reconeixement als esportistes de la vila, l'Esportíssim, que vol reconèixer el treball, esforç o resultats d'esportistes, equips o persones vinculades a les diferents entitats esportives. Un acte obert a tothom que es farà demà dimecres a les 8 del vespre al pati de Can Ametller. I de cara al cap de setmana arriba la 8a trobada modelística de Catalunya, especial Itàlia. A més, enguany hi haurà tallers infantils, campus, exposició i concurs. A la planta baixa del Molí durant tot el cap de setmana, des de divendres i fins a diumenge, els dies 5, 6 i 7 de juny, aquesta trobada modelística. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimarts és la farmàcia Oriol, que està al carrer Santiago Rossinyol, 810.

0: Però ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets uns tequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
4: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
5: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
6: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
5: Un kit d'emergències?
6: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
7: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
8: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
4: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.
1: Sí, una estoneta més, tornem a estar junts. I content que ens puguem retrobar aquí, i més amb la companyia avui. Avui no estic sola, eh?
2: No, no.
1: Avui, qui ha vingut? A veure...
2: El net del pintor de la canya.
1: Ah, sí?
2: El meu avi era el pintor de la canya, o el pare del meu pare.
1: I on vivia?
2: D'on visc jo ara, al carrer Puigcerdà.
1: Ah, el carrer Puigcerdà, que ha paral·lel al Montserrat, més amunt.
2: Sí, correcte.
1: Ah, però tothom et coneix més pel nebot del coll del mercat.
2: Sí, és clar, perquè vaig estar molts anys treballant amb ells.
1: I la Madalena i ell...
2: I el Ramon.
1: I el Ramon Coll.
2: El Ramon Coll, que quan va començar a la ràdio hi ha un moviment que a la carretera li de motiu li van posar el Rana.
1: El Granota?
2: Sí, el Rana, li deien el Rana. Sí, no sé per què. Mira, perquè era costum de posar motius a la gent en aquella època.
1: Però jo et coneixia més per fill del sagristà de Molins de Rei. O no? O vaig mal... O era
2: no, no, no, no, no, no, el meu pare va fer molts anys de sagristà. Quan ho va deixar el Montner, va tornar a agafar ell.
1: Però ell ho havia estat abans.
2: Sí, però no sé quins anys, ara... Els últims sí que va estar ell, perquè el Montner ja el va deixar perquè ja no podia i...
1: Com que tu ets més jovenot que jo, no te'n recordes, però jo recordo el teu pare de sagristà.
2: Després,
1: anys després, ja, quan tu devies tenir l'edat que jo tenia llavors, ja ell no ho devia fer. Mm. Escolta'm, el bus, estàs content del bus que tenim?
2: Home, sí, jo sí, perquè el dia que ho van inaugurar ja fa no sé quants anys, amb altres persones vam fer el viatge inaugural. Una hora per recórrer tot Molins.
1: I amb el mateix bitllet?
2: No, era gratuït, per això la inauguració no se'n paga.
1: A quant deu fer, 25 anys?
2: No ho sé, és que fa anys, ha passat el temps, també.
1: I tu, que ja vivies allà dalt,
2: sí.
1: Que fa pujada, que sí. Quan ets jove no saps el que és pujada i el que és baixada,
2: sí.
1: Però ara sí. I aquells anys, 50, 60 anys enrere, de gent gran, ja n'hi havien.
2: Yeah.
1: I no vivien només al carrer Puigcerdà, que encara vivien més amunt.
2: Els pisos a Cotarà, a Barriada de Banjo.
1: I tu saps què era pujar amb el cistell i garrafes amunt?
2: I fins que no van asfaltar els carrers, tot, quan plovia, jo era tot un fangal.
1: Sí, això és un altre tema, també, que no fa gaire gràcia trepitjar fang.
2: No, imagina't, tens la pluja carregat des d'aquí al centre del poble, la compra, el mercat, o d'on sigui, i pujar fins allà dalt a peu, eh? Vull dir, era un trasbals, eh?
1: Oh, esclar, i que llavors hi devia haver més tendes o tendetes per allà,
2: sí.
1: No?
2: Sí. Bueno, no sé ara, perquè aquella zona la conec poc, que ara hi ha poca cosa de tenda. El que conec és un fort que fa que tocant quasi al carrer Nostra Senyora Lourdes al final.
1: Ah, sí, ja ho sé.
2: I la parada del bus està aquí a la paret d'on hi ha els col·legis, a l'institut i el col·legi, doncs a la paret hi ha la parada del bus.
1: I sí que aquest bus fa un bon servei.
2: Oh, i tant. I ara, des que fan també els festius i diumenges, també.
1: Sí, encara millor, no?
2: Encara millor.
1: Hi ha coses a Molins de Rei que les hem de conservar i que tenim la sort de tenir-les i poder... No li donem prou mèrit com la piscina o el Club Natació Molins de Rei, que no només és anar a nedar.
2: No.
1: Allà es fan moltes coses.
2: Sí.
1: Tu, jo et veig pujar cap allà. Què vas a fer, natació?
2: Mai.
1: Però si series l'amo allà, amb quatre abraçades faries a la piscina de punta a punta.
2: Són 50 metres, no?
1: Sí.
2: És la mida olímpica, no? 50 metres.
1: Sí, i no et veus en cor?
2: No ho he fet mai. Em sembla que m'aniria cap avall.
1: Què poses? Només els peus quan vas allà i prou? No,
2: no hi vaig mai. No,
1: jo et veig passar, però sí. Et vas a caminar.
2: No. Sí, el meu esport és el caminar.
1: Sí, doncs al Club Natació, Molins de Rei, al gimnàs, és que va molt bé. A les 7 matí obren, els festius no, però els diumenges i dissabtes obren. Pots anar a fer relacions... personals, hi ha gent jove, gent gran, homes, dones, i pots connectar amb la gent. I després, això és una part afegida, no? Com es diu, que... A veure si afegit, em sembla que
2: sí, sí, ho has dit bé, si afegit.
1: Però pots fer gimnàs de manteniment, pots fer sauna, pots fer natació, pots prendre el sol, pots... Hi han activitats dirigides, es fan cursets de diferents coses. I és un entreteniment i un servei molt guapo. I el bus ens deixa a la porta.
2: Sí, sí, ja me'n fas així i ja està.
1: I res, tu no ho aprofites, aquest servei?
2: No, el meu és caminar i caminar. I perquè a mi una ATS que vaig tenir va dir, tu camines de matí? I dic, sí, però si t'envio al gimnàs aniràs. I dic, no, pues camina de matí tarda. I com que ja m'agrada, ho faig a gust.
1: Sí, sí, camines molt tros?
2: Una hora i mitja, depèn de si trobo gent per parlar.
1: Ah, sí?
2: Que això també al matí, eh? A la tarda la gent va d'una altra manera.
1: Si trobes gent per parlar, què vol dir? Que aquella hora són dues o tres... No, no tant, mitja hora més.
2: Mitja hora més, o tres quarts, com a molt. I després a un bar del canal, que no vull dir el nom, perquè no m'agrada fer publicitat, però me tracta molt bé, ja fa dies que ara amb la calor ja m'aprenc un cacaolat fresquet.
1: Ah, fresquet, sí, oh, esclar. I arreu,
2: saps de quin any és el cacaolat? Ho saps?
1: Del 58? No, que va molt abans.
2: Ho saps?
1: No.
2: 1933. I fa bastants anys ho va quedar l'empresa letona de la llet, la marca. Com a Eco s'ho va quedar la Nestlé, que posa Nestlé, o posa Eco, que és el que gasto de matí amb la llet, pues la letona se va quedar el cacaolat.
1: Ah, cada matí fas un cafè amb llet amb una mica d'Eco?
2: No. Llet normal desnatada,
1: sí,
2: i dos cullerades Eco.
1: Ah, que és com si fos...
2: Són diverses... cereals...
1: Com malta, no?
2: Sí, són diversos cereals barrejats.
1: Però això va bé pel cos.
2: Sí, dues culleradetes. Ja fa anys que ho faig.
1: Oh, per això fas tan bona cara.
2: Gràcies, Pere.
1: Escolta, tinc una cançó que del Nabucco,
2: sí,
1: fa de l'any 92, em sembla que ho vaig gravar, i ho tenia en caset. I ara el David, que és un tècnic de so... Sí. Fantàstic.
2: Sí.
1: Ell me n'ha fet, m'ho ha passat amb un llapis d'aquest calibre, en un pendrive,
2: sí, sí,
1: amb una,
2: sí,
1: memòria,
2: mm-hmm,
1: i la podem escoltar.
2: Molt bé.

0: Jordi, tinc una gosseta a casa.
1: Ah, sí?
0: Sí, que es diu Timba.
1: Sí, ja.
0: Perquè va néixer en una masia d'allà a Sant Jaume dels Domenys, que darrere hi ha una timba.
1: Sí.
0: Jo pensava que la timba li deia només els d'aquella masia, però es veu que no, que és un pseudònim de penya-segat, o en castellà precipicio, una timba. I li vaig posar aquest nom perquè ella va venir d'allà. Però l'altre dia anava per allà a la granja,
1: sí,
0: i passa una noia amb una gossa.
1: Sí.
0: Com es diu? Sara. Ah, llavors ve una altra que es veu que es coneixien i també era una gossa petiteta. Diu, quin nom li has posat? Diu, oh, el meu fill va voler que li posessin Rosa. I llavors diu, i la teva, Pierre, com es diu? Jo dic, Encarna. I llavors, dic, bueno, Encarnación, però li diem Encarna. I llavors, ja va, que era broma, dic, home, si una es diu Rosa, l'altra, què m'has dit, Sara? Sí. Però no, li vaig dir que es deia Timba.
1: Home, queda bé, aquest nom, a mi m'agrada.
0: Sí, si jo li dic Timbi, de vegades Timba. Bueno, bé, escolta'm, coses de... T'ha agradat aquesta cançó del Nabucco?
1: Oh, feia molt de temps que no ho havia escoltat. I amb la teva veu, fantàstica. Bueno,
0: gràcies.
1: Eh? No, no, sí, perquè les coses s'han de dir.
0: Sí, la vaig deixar de cantar quan els casets, que jo la música la duia amb un caset, van deixar de... Els llocs ja no n'hi havien, amb CD
1: sí,
0: no
1: sí,
0: el tenia. Bé, continuem amb coses d'aquí, de Molins de Rei. Fan destacat. Saps què és això? Jo tampoc.
1: Doncs pues estem ben... No ho havia sentit mai, això.
0: Això, el Facebook...
1: Sí.
0: El Facebook, sí, de vegades... bueno, a vegades no, jo no ho sabia. Va sortir la meva foto i deia Pierre... no, Pere, el Pere...
1: Sí.
0: No, Don Pierre, que em diu una.
1: Sí.
0: Passa a ser fan destacat del Club Natació Molins de Rei. Per això avui he fet una mica de propaganda,
1: sí,
0: que
1: menys. Sí, sí, sí.
0: I jo dic, fan destacat, però això què és? Després vaig saber que això el Facebook ho fa,
1: sí,
0: però amb una mica, no sé per què, perquè jo del gimnàs no m'hi escric, i vaig cada dia, però no m'hi escric.
1: No, ja.
0: Jo fa, i em diuen que jo sóc fan. Jo més aviat sóc fan dels metges de Molins de Rei, de les mútues i de la clínica i del CAP, que aviat em faran fora, perquè ja tots em coneixen. Escolta, ja torna a estar aquest aquí. Allà sí que hi vaig, però i allà dalt també, a la piscina cada dia.
1: Cada dia. I a la mateixa hora, sempre, aproximadament.
0: Sí, el que passa que no... que no hi escric, només faltaria que sobre que em tenen cada dia els anés escrivint cartes. Jo, tu m'has portat alguna cosa, que explica'm què és això que m'has portat.
1: Diu, guia d'espais singulars d'interès turístic de Molins de Rei. Hi ha 37 i jo he marcat els que a mi m'han semblat més macos.
0: Ah, sí, ara ho veig, ara ho veig. Sí, a veure, sí, digue'm-ne un, aquest. Mira, poso el dit a sobre d'aquest. Quin sí, és aquest?
1: Això és a donde hi ha al costat del Font Sant Miquel, que hi ha una botiga de viatges.
0: Sí.
1: Pues aquell edifici allà, ah, i després ve les escales.
0: Però n'hi ha d'altres, explica'm, sí, sí, algun més.
1: Mira, jo havia començat, el primer de tot, m'agrada molt, encara que m'agradava més abans, com era la plaça de Catalunya, on hi ha la Casa de Vila, Casa Maller i la Font. Cada un té els seus gustos amb això, però a mi i aquell brat que havia al mig, la plaça antiga de la vila, m'agradava molt, però mira, cada ens hem d'habituar a les noves tendències també, no? Però això jo ho trobo molt bé. I després el segon, el que m'agrada molt, el que està aquí a prop, que hi ha la biblioteca, l'edifici del Molí de Ferrer, la fàbrica Ferrer i Mora.
0: Ah, està restaurat, sí.
1: Sí, que volien tirar-la tot a terra.
0: Oh, molta... sí. Sí, i què m'has dit abans? Que també...
1: A l'estació, quan s'anava modernitzant la línia que R4, però la volien tirar a terra i fer la nova. Hi va haver pressió popular, ja fa molts anys això, i es va deixar, i a dintre es fa el que es fa, però es deixa l'edifici tal com és a fora.
0: Aquesta estació la van fer en visió de futur,
1: sí,
0: que,
1: sí,
0: però aquest futur es veu que encara no ha arribat, perquè hi ha unes dependències que estaven preparades com per sala d'espera, d'equipatges, i aquestes, no sé si estan llogades o no, però estan tancades.
1: Sí.
0: I jo sempre deia que, mira, pel petit quin... que que era el poble de Molins de Rei, tenia una estació espectacular, molt gran. I recordo que un dia en una reunió, que hi havia les altes jerarquies d'aquí, bueno, que hi havia molta gent de Molins de Rei, quan jo vaig dir que aquesta estació a mi la trobava tan bé, em van venir a dir que no n'hi havia per tant. Però es veu que ara ja es pensa d'una altra manera.
1: Saps a quin any és? Quan es va fer la línia? 1854.
0: La van estrenar.
1: Sí, mira.
0: Sí, sí. Estres. I tu també la trobes...
1: maca, i sobretot aquelles columnes que sembla un temple gomal grec. A mi sempre m'ha agradat aquelles columnes a l'entrada, de pujar a les escales. Jo és el que li dona la... per mi, eh?
0: I m'has dit 1800...
1: 54, quan es va fer la línia.
0: És dir, fa 150 anys, o més i tot, 170, poder,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: 170, doncs imagina't, 170, que aquí devien haver quatre cases i aquesta estació que sembla de Londres.
1: Sí. A mi sempre, jo quan passo per allà a la vora i veig aquella escalinata amb les columnes, i tirar tot això a terra era una bogeria.
0: Sort.
1: Que la gent va fer pressió de dir no, a dintre es pot modernitzar, però deixar l'estructura de...
0: Sí, tenim unes, també l'església també sembla d'una ciutat gran com Terrassa, per exemple.
1: Sí, és estil neoclàssic.
0: I no s'acaba d'omplir gaire mai, oi?
1: No, mira, la missa del dissabte de les 4 del vespre la fan a la capella del Santíssim.
0: Ai.
1: Hi ha prou gent per omplir-la. Saps quan s'omple de la missa? A les 10 del diumenge, del matí, que és bilingüe pels llatins.
0: I llavors...
1: està així.
0: Està així, què vol dir ple?
1: Sí. Jo he anat alguna vegada que no he pogut anar a Sant Isidre al barri del Canal i he tingut que anar allà i sí, està bé, però és que hi ha molta canalla.
0: No. Un altre edifici molt maco és la plaça del Mercat.
1: Ah, sí.
0: La tenim aquí també?
1: Sí, la tenim. És de l'any 1932.
0: Aquesta és més jove.
1: Més jove, sí.
0: I diu que la van fer amb una mica de semblança al mercat, la plaça del Mercat de Sabadell. Això ho sabies?
1: No, això no ho sabia.
0: Si vas a Sabadell, vés-la a veure, que veuràs que té... que... no és igual, però té molta similitud. I és molt maca. També hi havia qui deia que no... Val, que ara, amb les grans superfícies de vendes i tal, queda una mica que fem. Però l'edifici és preciós... molt guapo.
1: No es pot tirar una cosa així.
0: Que... No, això em sembla que no van dir res de tirar.
1: No, això no va... van treure tot el que era de dintre perquè deien que els fonaments ja estaven molt malament i van dir tirar tot i fer nou, però el que és l'estructura de fora, deixar-la. I va ser aquells animals amb pedra dalt, que queda molt bé.
0: Aquell gallindis, i també hi ha com una noia amb els braços oberts pel carrer de baix.
1: Sí, a dalt. Allò,
0: i la glorieta. Glorieta és allò?
1: Sí, glorieta. Sí, una glorieta, per mi sí que és una glorieta.
0: Guapíssim, allà dalt.
1: Aquí no li donem... jo, el primer edifici que vaig llegir la història va ser d'aquestes plaques que posen els llocs principals de Molins, que a mi una persona que conec ja fa temps diu que n'hi ha més de 20. La primera que vaig llegir era de la Federació, que es va fer entre el 1921 i 1923.
0: Ah, a les plaques que fan una explicació,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: També hi ha... sí, n'hi ha diverses. Sí.
1: Més de 20, eh? Ja són una quantitat... Per exemple, el que m'agrada d'edifici, per posar un cas que ara em ve a memòria, que hi ha l'Escola Municipal de Música, hi ha el començament del carrer Major, tocant a la plaça de Creu. És maquíssim, allò, eh?
0: És que s'han perdut edificis, però n'hi ha encara molts de macos, eh?
1: Home, per això va bé. Això, si ho continuem fent, doncs estava a baix, al costat del cap parava del Mercat Municipal, jo vaig agafar d'allà el paper i m'ho vaig llegir tot això, i després vaig mirar la situació en el planer i queda molt bé.
0: Doncs encara escoltarem ara a Michel dels Beatles i continuarem parlant amb el Jordi Nicolau i Coll.
1: Val.

0: que s'ha acabat la cançó i tu m'estaves parlant d'edificis macos de Molins de Rei. Que no t'agrada la Casa de les Aigües, que no me l'has anomenada?
1: Molt.
0: Ah, sí?
1: Sempre que passo per allà m'agrada, me quedo una estona mirant-lo, perquè és, dius, se sabien fer bé les coses abans també, eh? Perquè dius, escolta, aquestes coses s'han de continuar conservant, encara que no, ara tot s'ha canviat, però està molt bé. El que passa que no sé de quin any és, ha de ser de finals del segle XIX o principis del XX.
0: Però li deien un altre nom també, oi?
1: Sí, mira, ara t'ho dic.
0: Sí? Aprofito per dir-li amb el senyor David que m'ha dit que la cançó Un ramito de violetas de la Cecília li agrada molt amb ell. Si la trobes, la posaríem, eh? D'aquí una estona, ara continuarem parlant.
1: Es diu La casa de les compotes del Reial Canal de l'Infanta, doña Luisa Carrota de Borbón.
0: A veure, com es diu aquesta dona?
1: La infanta doña Luisa Carlota de Borbón.
0: La coneixes tu, aquesta
1: no,
0: dona?
1: No, jo encara no havia nascut.
0: Però me vols dir, però saps qui és, almenys?
1: Bueno, ja també hi ha una placa que posa la història.
0: Devia
1: també
0: tenir parents aquí a Molins de Rei.
1: Igual que al Palau del Requesès, quan tot estava fet, o el Renaixement, doncs hi havia jardins, hi havia unes coses maquíssimes, però es va anar parcel·lant de fer cases i...
0: I aquesta casa tan maca, de la Casa de les Aigües, del Real Canal de la Infanta i tal...
1: Sí.
0: Les comportes, què era? Com unes... A veure, les comportes deu ser que donava i treia pas de l'aigua del rec, no?
1: Sí, això sí, sempre s'ha fet així, per anar donant aigua a mesura que es feia falta. Jo sempre ho he entès així.
0: Pel rec dels camps, dels conreus, per aquí.
1: Imagina't amb la terra tan bona que teníem aquí i que mira el que ha quedat.
0: Encara n'hi ha, no?
1: Sí, molt poquet, però va al riu una mica i tirant al barri del Canal avall una mica també.
0: Que hi ha els aiguamolls per allà, bueno, sí, abans sí, dels aiguamolls. Sí, abans
1: i el meu tiet, el camp que tenia arrendat, que no era seu, quan va traspassar amb un altre, que no sé com ho va fer, li van tallar tots els arbres fruiters i van posar oliveres.
0: Ah, oliveres aquestes per adornar els jardins.
1: No, oliveres per fer olives.
0: Ah, per fer olives. Abans el que hi havia era molta pomera,
1: sí,
0: i pera, no?
1: I pera, és el que tenia el meu tiet. Poma vermella, poma groga i pera blanquilla.
0: I parlant de les comportes de la casa aquesta, jo recordo que hi va haver molts anys que vam fer un pagot. Ara fem algun disbarat, però abans se'n feien de grossos i semblava que no es veia res. I va bé, a veure, a la part que dona el terraplè ara, o al carrer, com es diu aquell carrer?
1: Verge del Pilar.
0: Sí, però n'hi ha un altre, el carrer que hi havia les Gasoses Mallorca.
1: Era a Castanyes.
0: Sí. Van posar com un... per guardar-hi una maquinària o com un magatzem, van fer amb maons un afegit amb aquesta casa tan guapa, aquesta mansió, digue-li com vulguis, que van tapar i van deixar un tros de vorera per poder-hi caminar.
1: Sí.
0: I allò va estar així 40 anys, eh? I ho devien treure fa 5 o 6, que fins i tot es van menjar un escut que hi havia, n'hi havia dos. I un s'ha conservat. Al treure aquest afegit, es recuperar això.
1: Ja,
0: tu te'n recordes d'això?
1: No, això ja no, aquest detall no me'l recordo.
0: De que no podies passar
1: No, estava estret, vull dir, no. Tenies que passar per l'altra banda. Això sí que ho recordo, però no, la forma com ho van fer no ho recordo.
0: I que va estar molts anys, que ara hi ha aquella font i el record del Carles Viva.
1: Sí, això també, mira... Sí, mira.
0: Bé, sempre, doncs...
1: Sembla que totes les èpoques es fan disbarats.
0: Però després s'arreglen, també, veus?
1: Sí, i després torna a quedar la cosa quasi com ha de quedar.
0: A veure si ens arreglen una mica nosaltres. Bé, nosaltres no cal. A veure, qui digue'm un altre edifici d'aquests que t'agraden.
1: La de la bàscula.
0: Ah, sí?
1: Ja m'agradava molt. Passava i hi havia la bàscula. i va haver un temps, fa no sé quants anys, va haver un moment que van posar dues plaques, plaça d'Espanya i plaça de Bàscula, i un veí, que no sé, sé qui és però no m'agrada dir-lo, va dir que aquí es coneixia com a plaça Bàscula i de plaça d'Espanya res, i van treure la placa de plaça Espanya i van deixar plaça de Bàscula.
0: A plaça Espanya ja n'hi ha una, ja a Barcelona, grandíssima. Ja.
1: Aquí tothom coneixia plaça Bàscula.
0: Encara se li diu, bueno, se li diu ara, sí, la Bàscula sí. Ja no hi és.
1: No, però hi ha la placa aquesta de la història i hi ha la foto antiga de llavors.
0: Jo recordo una noia, llavors, quan jo era un nen, una noia, que Montserrat, que era la que se'n cuidava. Mm. Escolta'm...
1: I després recordo que van passar ja a l'altra banda del barri Canal, tocant el graig del Sora i Sauret. Ja va estar un temps, quasi tocant el pa de les palmeres, i després també ja la van treure perquè ja no la...
0: Has dit, la Bàscula no va morir allà,
1: no,
0: a la plaça...
1: No. Va morir davant el Sora i Sauret, que tenia aquells pisos nous que han fet a baix, abans de tirar-lo tot a terra, guardaven el tocàs. Hi havia un de molt vell al final de tot, sempre ho veia passar.
0: Un home vell? No.
1: No. Autobús.
0: Un autobús dels primers que
1: dels
0: hi devia haver, no?
1: Sí, sí. És que té més de 100 anys el Sora i Sauret, ja.
0: Clar, que en venien de Avinyonet.
1: Sí, sí.
0: No?
1: Sí, sí, Avinyonet és el més lluny que anaven per aquí.
0: Que ara ja es diu Avinyó Nou. Tu ho sabies, això?
1: No.
0: Ara es diu Avinyó Nou.
1: Avinyó Nou?
0: Sí, no sé per què.
1: Ha canviat Nou o Nou pel Net.
0: Perquè hi ha l'Avinyó, un altre Avinyó hi deu haver, i llavors Avinyonet, pel que sigui, ara els cartells, quan passes per la carretera, posa Avinyó Nou. Escoltem a la Cecília.
1: Sí.
0: Un rabito de violetes. Sí.

0: Jordi, sempre t'han agradat les cançons de la Cecília?
1: Sí, molt. Va ser el primer doble CD que vaig comprar-me.
0: Va ser el primer?
1: El primer l'any 2000, per la feina, per distreure'm a la feina.
0: Però ella ja no hi era, l'any 2000?
1: No, però bueno, això, que les gravacions aquestes queden ja per la posteritat.
0: Ella va morir el 76, em sembla?
1: Sí, jo crec 76, que sí, 76.
0: Fa 50 anys. Aquesta cançó i aquella altra que deia Dama, dama de vieja... No, com era?
1: Dama, dama de alta cuna, de baja fama...
0: De baja cama.
1: De baja cama, volia dir.
0: Ah, o fama. Que
1: o fama, sí. Sí.
0: Però... I vols dir que no tirava per alguna indirecta?
1: Sí, sí, tirava una indirecta, però ben donada, perquè ja, en aquella època ja havia...
0: Ja hi havia rebombori.
1: I rebombori, sí. Sí.
0: Molt bé, Jordi, que ens ho passem bé aquí recordant coses. L'altre dia vaig anar a un palauet del Passeig de Gràcia,
1: sí,
0: que feien una reunió d'uns que havien tingut abans opcions polítiques, però no tenia res a la política, era una cosa cultural,
1: sí,
0: però sé que algú d'allà a mi sabia que havia estat en política. Bé, i vaig anar amb un noi que de vegades m'acompanya, fins i tot ha vingut aquí, que canta, per ser força bé, i aquell em va dir, ai, em sembla que vaig poc mudat aquí. Per què diu? I dic, com no? Diu, ai, si és que aquí veig tot de molta gent i molts nois de la meva edat, però tots fan cara d'anar a missa cada diumenge. I jo dic, ai, dic, escolta, què vols dir que es veu a la cara si vas a missa el diumenge o no? Perquè jo fa dies que no hi he anat, dic, a veure si m'ho veuran a la cara. I em diran, però escolta, no, i es veu que no, que volia dir que es veien nois molt... Bueno, de bona posició.
1: De bona posició econòmica i social.
0: Sí, dic, però poder no, perquè tu també dius que no vas prou arreglat, però a mi em sembla que sí.
1: Mira, avui tenia ganes el color groc, m'agrada.
0: Ah, noia, ja et queda bé la cara, I les ulleres també hi portes com una mica de cosa groga per anar al joc, no? I com presumim... Doncs escolta, aquest que em deia això, dic, noi, si es veu a la cara que no he anat a missa, a veure, si no podré anar a combregar,
1: no.
0: O em diran que em vaig a confessar, i què m'haig de confessar jo? Què haig d'explicar jo? Si no, ja no jugo ni a cuita amagar. Què puc explicar? Si em podria confessar aquí ara, em podries confessar tu i tot. Què t'haig d'explicar? Res.
1: No, igual que jo, això d'explicar coses privades amb una altra persona que no conec, no.
0: És a dir, ara què et sembla? De cara jo t'explico els meus pecats i tu m'expliques els teus. I aquí ara, que no sé que ens escolten, però és igual, tots són de Molins de Rei.
1: Sí, i tant.
0: Però ho deixem per un altre dia.
1: Sí, ho deixem per un altre dia.
0: Una cosa que et volia comentar, que hi dues que he llegit al diari, i ho volia dir aquí, però com que has vingut tu, t'ho explico tu, veure què et sembla.
1: Va.
0: Era en una població d'aquí del Baix. I hi va haver una defunció en aquella família, i escrivien els fills, i van dir que tant els sanitaris, els de la camilla, tots els que el van atendre, que va ser... Bueno, que els van atendre molt bé, però hi va haver una cosa que els hi va saber greu. I van... Deien això. Deia que ja saben que ells estan fent la seva feina i per anar a acompanyar a la família d'un difunt o a un difunt, és una cosa, és el seu dia a dia. Diu, però tots encara no havien fet caminat un metre de que ens havien donat el condol, ja marxaven, ja no sé què ens van explicar, que reien, van riure, ai, si te'n recordes d'això o d'allò. Diu, home, una mica de respecte, que nosaltres encara érem allà. Què et sembla?
1: Falta de respecte. Falta de respecte i educació, les dues coses.
0: Professionalitat per atendre la situació, sí.
1: Sí.
0: Però després, si aquestes bromes que expliquem ara tu i jo, si estéssim en un altre lloc...
1: En un tanatori mateix no es pot fer això. Cada cosa al seu moment.
0: Sí, aquells que haguessin pogut esperar una mica més. Mira que la família, per felicitar l'atenció que van tenir, per requerir això, tenien tota la raó. I una altra cosa que l'he llegida més d'una vegada i fa patir, fa por, i és molt trist. D'un home, això no sé si era d'aquí del país, però no sé exactament de on, però ja et dic que ha passat més vegades, que se'n va anar a la feina i duia el nen que l'havia de portar al col·legi o a la guarderia, a on fos. Però ell, distret amb la seva feina, aquell dia va fer un altre recorregut perquè havia d'anar a portar un paquet, el que sigui, que quan era a la feina, al cap de 3 o 4 hores, es veu que la mare truca a la guarderia i li diuen que el nen no hi és, el truca ell o el nen, i llavors se'n recorda que el nen estava al cotxe.
1: Mort?
0: I ja no el van poder recuperar.
1: Ostres! Hi ha hagut diverses notícies d'aquest tipus, sí. De que... O has llegit els diaris o ho han dit per la televisió?
0: Jo, sí, jo llavors...
1: Anem massa atabalats, potser.
0: Sí, jo pensava que en un cas així que poder ja hi són. I hauré d'haver, esclar, que el nen és a darrere per protegir-lo. Però com una cadireta al davant, que el protegeixi de la manera que sigui, però això no passaria.
1: No, ja. Però davant fins als 12 anys no pots posar-te davant.
0: Com?
1: Sense cadireta, a davant fins als 12 anys.
0: Als 12?
1: Si vols posar cadireta, pots posar al revés, diuen, que quedes protegit.
0: Doncs hauria de ser obligatori, sí, perquè sí. Això pot passar i aquest pare...
1: Devia estar desesperat.
0: Aquest, vaig llegir que es tornava...
1: Han passat diversos casos, aquests, que se'l deixen, se'n van, i quan... Ai, que m'he deixat
0: és
1: la criatura.
0: És que no et passa, et pot passar amb un paquet que tens allà. Ha passat també amb animals, que sí, també sí, a gossos... Sí. Hi ha una altra cosa que això no m'ho vaig pensar jo, el de la cadireta, sí. De deixar darrere alguna cosa que tu necessitis. Per exemple, si jo havia de venir aquí a la ràdio, haig de venir amb aquests escrits que porto, no?
1: Sí, sí.
0: Doncs, en comptes de posar-los al costat, a darrere. Si hi ha el gosset, o hi ha un nen, o hi ha el... o les claus.
1: I, esclar, recordaràs, i recordaràs que tens la criatura.
0: Clar, has d'agafar això, o les claus de casa, o de la feina, sí. No, surts, i si les agafes d'allà a la guantera, ja està.
1: Posa-se
0: a darrere. Dos apunts, i em sembla que et quedava una casa per anomenar, no?
1: Sí, un dels edificis més vells d'associació de Molins de Rei, a la Penny, el que abans es deia la Joventut Catòlica.
0: Ah, sí. Saps a quin any encara li diuen catòlic, sí. Encara que
1: no,
0: poden...
1: No, tothom diu la Penny, com que el restaurant es diu la Penny, però tothom l'altre li diu la Penny.
0: Ja ni catòlica ni joventut.
1: No, però qui posa encara Joventut Catòlica? De quin any diries que és? A veure...
0: Si la... 100 anys, poder?
1: Sí, però si el Foment és el 1921, la Penny és una mica més enllà.
0: Més però... cap aquí, més jove?
1: Sí, però no gaire més.
0: Ah, jo pensava que era més gran.
1: No, el Foment 1921, la Penny 1922.
0: Un any.
1: Un any, vull dir, ah, vull dir que és poqueta de diferència. Primer es va fer... aquí se considerava de la gent benestant i l'altre de la parròquia.
0: Feien...
1: Perquè ja durant la... Durant quan s'estava fent l'església, me va explicar el meu pare que ja feia les misses a la joventut, perquè la parròquia s'estava construint.
0: Ah, sí, sí. Ah, no, sí, sí, això ja ho sabia. Jo no sé si van casar els meus pares. Poder, eh? Hi ha coses que m'han dit que n'hem parlat, però de vegades no me'n recordo prou. Escolta, enllestim... Bueno, enllestim no. Hem de posar una cançó que tu m'has dit que t'agradaria escoltar, del Diango, que parla de la ràdio.
1: Home, és ben adient el tema aquest, eh?
0: Sí, però sí, tu t'ha agradat sempre.
1: Sí, sí, sí. Aquella veu tan peculiar que té.
0: Que la canta en català?
1: No,
0: no
1: sé, no me'n recordo la ràdio.
0: Ara ho escoltarem.
1: Escoltarem.
0: Però escolta, la ràdio, aquí ens fan... Ens fan molt bon paper, ens tracten molt bé, però hem d'acabar l'hora, eh? Si ens passem, ens picaran la cresta.
1: El crostó.
0: El crostó. A veure, què vol dir picar la cresta?
1: Pues, de fet, reaccionar de dir... Això no ho tenies que fer.
0: Renyar-te.
1: Renyar-te, sí.
0: Però què és, la cresta o el crostó? Ah, no, el crostó és el crostó de pa, no?
1: Sí, però hi ha gent que diu la cresta i altres el crostó.
0: Ah, sí?
1: Sí, jo he sentit les dues versions.
0: I la cresta, si te la piquen, és que li piquen amb els galls picada, ho he dit allà.
1: Sí.
0: I si li tallen la cresta, què vol dir? Que estan més mansos?
1: No, fins aquí no arribo. Això queda molt bé, eh?
0: Sí, eh? Sí. Escoltem la cançó del Diango.

0: ara és quasi l'hora de berenar, jo. De berenar. Saps que em vindria de gust?
1: No.
0: Un llonguet.
1: No, no dius res tan bo com un llonguet a aquesta hora, farcita dita de truita o de lo que fos, o pernil o lo que...
0: Truita em faria gràcia, que hi ha al mercat que parlàvem abans,
1: sí.
0: Hi havia un bar que anys enrere feien, i llavors que anaven més justos company de cop,
1: sí.
0: Aquell entrepà de truita a la francesa.
1: Devia estar bo, eh?
0: Sí, això, i no hi havia tomàquet, imagina's, o potser sí que hi havia una mica tomàquet, però esperava aquella hora jo, més que el pollastre de Nadal.
1: Home, sí, és que...
0: N'hi ha de llonguets, encara?
1: Jo, no és per fer publicitat, però vaig anar al Font Verdaguer, d'allò, el número 101 del carrer Verdaguer, em fan...
0: Ah, sí?
1: Gros, tamany normal i de petits.
0: El normal era el de sempre.
1: El de sempre, el de tota la
0: I
1: vida.
0: I després
1: de més petits, també.
0: Doncs podria que em digui, vagi, perquè em fa gràcia. Que...
1: Sí, jo, si vaig anar ja fa cosa d'un any o dos, suposo que continuen fent.
0: L'altre dia em van dir que no sé qui feia cara d'estar molt ensupit. Dic, no ho diràs pas per mi, que sempre estic content. Diu, sí. no gaire, que de vegades també fas una cara de tenir cabòries. I que ja saps què vol dir cabòries?
1: Que menja, rumies molt les coses.
0: Sí. Sí. Això són cabòries.
1: Cabòries, i vas ficant coses al cap i al cap, i arriba un moment que està a punt d'esclatar. Eh?
0: Et vas atormentant i et vas fent agafar mal de cap tu sol.
1: No val la pena això.
0: Si haguessis sigut quan anàvem als padres o a les escoles, amb una plantofada haguessin arreglat això. Què vol dir una plantofada?
1: Pua! Una bona...
0: Això
1: a la cara o aquí, sigui. Però
0: pitjor.
1: Més aviat a la cara. Abans potser eren massa rígids els mestres, però ara si fa una cosa amb l'alumne, l'alumne li fa molt mestre, no passa res. Li fa el mestre amb l'alumne, ja ho denuncien.
0: Sí, a mi, a nosaltres ens
1: sí,
0: tiraven.
1: Pues molt fort, sí. Ho feien, sí. A la cara o al cul?
0: No, al cul, sortosament, no.
1: No, a la cara, no?
0: Però, i a la cara...
1: Sí.
0: A mi, una vegada.
1: Una sola vegada.
0: Que recordi. I sí. Va ser el director i no tenia cap raó.
1: Ja.
0: Això no puc...

0: de silenci de 6 a 7 de la tarda. I anava passant els fulls així. Zit.
1: Sí.
0: Zit. Al cap d'una estona. Zit. I veies el capellà que anava mirant per sobre les ulleres de regull. Sí. I aquell anava passant fulls. I no, aquell llibre no s'acabava mai. No. Llavors aquell, el capellà va agafar el primer que tenia mà, que era el borrador, sí, de la pissarra del guix,
1: sí,
0: i li va tirar.
1: Oh! Quina, quina violència, no?
0: Va ser més de la que ell volia. Ell poder només volia espantar-lo.
1: Sí.
0: Però li va tocar el cap.
1: Sí.
0: I aquell borrador tenia com un cargol o un,
1: sí, sí, allò
0: un,
1: que
0: per... un ganxo, no sé com es diu, sí, en català. Sí. Un cargol, poder.
1: Un cargol,
0: per,
1: sí,
0: agafar-lo al clau.
1: Sí.
0: I amb aquell cargol li va tocar i li va fer ferida. Ah, cony, l'endemà el pare de Can Nano el van a veure... Que no era manso, tampoc, que el pare de Can Nano. No, no era punyetero com el fill, o poder més.
1: No poder més, però home, això, tirar un borrador amb allò que pot fer mal...
0: No va fer amb intenció de fer mal ni no, de tocar-lo, però va anar així.
1: Uh-huh.
0: I bé, per què t'ho explicava, això? Que ja m'he engrescat molt per les històries de...
1: Ah, per això, de cada l'hora de berenar, hem començat a parlar...
0: La plantofada.
1: La plantofada, sí.
0: La plantofada és una bufetada en
1: una
0: castellà,
1: bufetada,
0: no?
1: Una bufetada, sí.
0: Bueno, ens diuen que ens queden 2 minuts i sé que abans de començar el programa una senyora ens ha dit si podíem posar una cançó de la Rocío Dúrcal. Como han pasado los años. Que poden han passat masses per tu i per mi, i per mi encara més.
1: Sí.
0: I molt, i bé, fins la setmana vinent, eh?
1: Adéu a tothom.

0: Este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta clara y además que tiene hechos y resultados.
1: El Consell de Ministres, per cert, ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis, uns diners que es poden destinar també per fer habitatge públic. I l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha ampliat des d'aquest dilluns la cobertura presencial del servei de trombectomia mecànica per al tractament dels ictus isquèmics. Segons el Departament de Salut, el centre ha passat a oferir aquesta tècnica especialitzada de 9 del matí a 2 de la tarda, dies feiners, a prestar-la de 8 del matí a 8 del vespre, dilluns a divendres. L'ampliació ha estat possible gràcies a una aliança entre els hospitals Arnau de Vilanova, Vall d'Hebron i Sant Pau. La previsió és continuar ampliant aquesta cobertura en una segona fase a partir del setembre. I el sector de les vetlladores de Girona i l'UGT denuncien incompliments sistemàtics del plet de condicions per part de la Fundació Catalana de l'Esplai. Es tracta d'una empresa encarregada de monitors de suport als alumnes amb necessitats educatives especials de les escoles de Girona.
2: Informació local.
3: Demà dimecres s'inaugura una exposició dins els actes amb motiu del pas de la Tour de França per la vila. Dins de les activitats Vivim el Tour i es farà una inauguració, s'inaugura l'exposició de pintures titulada Tours de França de Miquel Soro a les 7 de la tarda a la sala de Can Ametller. Exposició de pintures sobre el ciclisme, sobre el Tour de França, inauguració demà dimecres a les 7 a Can Ametller. I de cara al cap de setmana destaquem que els timbalers del Camell organitzen la Tremolinada, segona trobada de percussió, han convidat a 9 colles més. L'activitat es farà dissabte a la tarda a la plaça de la Llibertat. Primer a 7:15 hi haurà Cercavila pel centre Vila, després a 7:45 lluïment de colles, a 8:45 bingo musical i barra amb entrepans i beguda i a partir de les 11 de la nit música amb el DJ Xivi. Aquest dissabte que ve a la plaça de la Llibertat. I també dissabte els matussers convidant els infants de la vila a una tarda d'inflables i de berenar gratuït al pati de l'escola al Palau. La colla castellera vol organitzar aquesta jornada lúdica adreçada als més petits per obrir les seves portes, donar-se a conèixer i compartir una estona amb les famílies i el teixit associatiu de la vila. Serà dissabte a la tarda entre les 6 i les 8, aquesta activitat gratuïta oberta a tothom que es farà al pati de l'escola al Palau amb berenar gratuït i també els matussers instal·laran una barra de bar dissabte que ve a la tarda. I el SEM, que torna amb les nits musicals del Botànic, en aquest cas al pati de Can Ametller, perquè per la pesta porcina no es pot accedir al Botànic, que està a Collserola. Hi haurà 4 concerts en total, 2 aquest mes de juny i 2 al juliol, i el primer és aquest divendres amb Namina and the Barbarians. El concert es farà en 9:15 de la nit, però portes obertes ja des de les 8. Si voleu, podeu dur-vos el vostre sopar de carmanyola. Hi haurà taules i cadires i també hi haurà servei de bar. L'entrada del concert val 17 euros pels socis del SEM 12 i és gratuït fins als 12 anys d'edat. I encara parlant del cap de setmana, per diumenge a la tarda, la grupa continua amb les ballades de sardanes d'estiu, en aquest cas amb la Copla Mediterrània, com sempre a la plaça de la Creu, a les 7 de la tarda, el diumenge. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimarts és la farmàcia Oriol. Està al carrer Santiago Rossinyol, 810. Ràdio Molins de Rei.
4: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
5: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
6: Generació Chic.
5: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
7: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
6: L'Ajuntament de Molins de Rei estrena nou servei d'assessorament en sexualitat i afectivitat.
8: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, l'Helena i el Pau de la cooperativa Plaer t'esperem al Molí Jove.
6: Un espai confidencial i de confiança per resoldre dubtes, parlar i aprendre sobre relacions i sexualitat.
8: I un cop al mes, participa al taller obert.
6: Vine i descobreix aquest nou servei pensat per tu.
9: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
10: No!
9: Nosaltres t'ho posem fàcil.
10: Yuhu!
9: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
7: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Hola, molt bona tarda. Benvinguts al vostre programa Una finestra oberta al món. Avui saludarem els nostres amics. El Enric, què tal? Com estàs?
1: Mira, magnífic. Habrà avui molt de diàleg, perquè al ser menys participem més tots i sí, podem descobrir misteris de la vida, perquè cada dia hi ha una cosa nova que anem descobrint. I això és la trobada i l'expansió a tot el món.
0: Exactament, avui som menys, però som ben aprofitats, eh? Perquè avui tenim a dos invitades de luxe, a l'amiga Dayana. Què tal, Dayana, com estàs?
2: Muy bien, con muchas ganas de venir, de verlos, de visitarlos, y con el tema de hoy también encantada.
0: I també ens ha portat una amiga, la Montserrat, no? Montserrat?
3: Sí, sí.
0: Llanes, no?
3: Llaràs.
0: Llaràs, Llaràs. Eh? Molt bé.
3: No canviés el nom.
0: Una amiga de Dayana, eh? Les dos en un nou projecte, que ara ens ho explicaran, eh? I avui parlarem precisament de, bueno, de les constel·lacions familiars, no? Un tema molt interessant, eh? Doncs vinga, comencem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern treu ferro al focus del català que farà el papa a la seva visita a Catalunya la setmana vinent i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima al respecte. Tot això, l'executiu ha traslladat al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Panec és la portaveu del govern.
2: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
1: El maig tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la base històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que a l'abril, una reducció del 2,2%, mentre creix l'afiliació en 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig. Paco Ramos és el secretari de Treball.
3: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valor absolut, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
1: Més qüestions. Junts, Partit Popular, Vox i CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per al 2026, que pugen a 41.000 milions d'euros. Avui s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. Els vots del PSC, Esquerra i Comuns les tombaran i els comptes continuaran el tràmit parlamentari amb la previsió que es puguin aprovar definitivament al juliol. Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat en fase d'alerta per la previsió de pluges intenses aquesta tarda al nord-est de Catalunya. Les

0: precipitacions afectaran en principi fins a les 8 del vespre al nord-est. Les pluges intenses poden arribar als 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Avisen també de temps violent en calamarsa i pedra de fins a 2 centímetres i vents de 90 km hora esclafits, possibles tornados al Berguedà i Ripollès i també a l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Lluçanès, Osona i el Pla de l'Estany. Per tant, anem alerta. I la ciutat de Girona comença a transformar-se des d'avui en un dels escenaris de la nova sèrie de Tomb Raider que s'emetrà a Amazon Prime Video. Des de finals de la setmana passada es va tancar l'aparcament que hi ha al carrer Font de l'Abat, al costat del Zocine, i des d'aquest dimarts es comença el muntatge del tram en el carrer Santa Clara. A propers dies hi haurà rodatge.
1: Informació local.
2: Demà dimecres hi ha un taller per parlar de la menopausa, un taller pràctic per entendre la menopausa, compartir experiències i aprendre eines per viure aquesta etapa de la vida. En parlarà Sílvia Fernández, que és llevadora de l'atenció a la salut sexual i reproductiva de l'Institut Català de la Salut. El taller es fa demà dimecres a les 6 de la tarda al CAP La Granja i està obert a tothom que vulgui anar-hi. També demà dimecres torna el cicle de museus convidats al Museu del Renaixement. En aquest cas, es parlarà del Museu Tèxtil de Terrassa i ho farà Sílvia Carbonell, que és la directora del centre en excedència. Demà dimecres, a les 6 de la tarda, a la Sala Gòtica, entrada lliure. I també demà dimecres, l'Ajuntament fa l'acte de reconeixement als esportistes de la vila, l'Esportíssim, que vol reconèixer el treball, esforç o resultats d'esportistes, equips o persones vinculades a les diferents entitats esportives. Un acte obert a tothom que es farà demà dimecres a les 8 del vespre al pati de Can Ametller. I de cara al cap de setmana arriba la 8a trobada modelística de Catalunya, especial Itàlia, més enguany. Hi haurà tallers infantils, campus, exposició i concurs. A la planta baixa del Molí durant tot el cap de setmana, des de divendres i fins a diumenge, els dies 5, 6 i 7 de juny, aquesta trobada modelística. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimarts és la farmàcia Oriol, que està al carrer Santiago Rossinyol, 810.

0: rei del cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
1: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.seat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
3: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
2: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
3: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
2: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
4: Ona Rainbow, amb Helena Feiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
6: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
4: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que abans d'acabar la legislatura espanyola caldria fer efectiva del tot la llei d'amnistia i aconseguir l'oficialitat del català a nivell europeu. Illa assegura que no li agrada gens el que apunten les enquestes a nivell espanyol i diu que no veu una alternativa conservadora, sinó involucionista. El cap de l'executiu català ho ha dit en una xerrada al Cercle d'Economia amb el lehendakari basc i Manuel Pradales, i el president de la Junta de Galícia, Alfonso Rueda, on ha apostat per acabar la legislatura del govern central.
2: Creo que a la legislatura le quedan algunos hitos importantes. En primer lugar, la efectividad de la amnistía, aprobada por el procedimiento debido y con la mayoría debida por el Congreso de los Diputados. Estamos aquí presidentes de tres comunidades históricas con lenguas propias que se consiguiera la oficialidad del gallego, del vasco y del catalán en Europa.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, serà demà precisament al Cercle d'Economia. I la Diputació de Barcelona ha desplegat un programa perquè els municipis implementin mesures per mitigar la calor. En la primera edició s'ha aconseguit 800 actuacions als 300 municipis que formen part d'aquesta Diputació, amb la idea que es repliqui en següents edicions. L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Marc Serra és diputat, president de l'àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica.
3: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, en el que quan venen aquests mesos de maig que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles, hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no?, algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
1: I a hores d'ara hi ha un tall de circulació de trens en dos sentits, a la R11 i a la RG1, entre Girona i Sant Miquel de Fluvià, per una incidència a la infraestructura. S'està gestionant transport alternatiu per carretera. I una setmana de l'arribada del Papa Lleó XIV a Barcelona, la ciutat comença a preparar-se per la seva visita. Alguns balcons ja llueixen banderes a la ciutat, de la ciutat del Vaticà, la majoria distribuïdes per l'Associació Ginesta de la Guineueta, que n'ha fet arribar 15.000 als feligresos. Els comerços propers a la Sagrada Família ho tenen tot a punt i ja venen articles per l'esdeveniment, com tasses, imants o bosses. De moment encara no n'han venut moltes, però esperen que els propers dies la venda s'incrementi. I la miastènia és una malaltia neuromuscular d'origen desconegut que talla la comunicació entre els nervis i els músculs i provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària, poc coneguda, però es calcula que a Catalunya hi ha 2.700 persones afectades per

0: aquesta malaltia. Avui és el Dia Mundial, precisament, de la lluita contra la miastènia.
1: Informació local.
2: Demà dimecres s'inaugura una exposició dins els actes amb motiu del pas de la Tour de França per la vila, dins de les activitats Vivim el Tour, i es farà una inauguració, s'inaugura l'exposició de pintures titulada Tours de França, de Miquel Soro, a les 7 de la tarda a la sala de Can Ametller. Exposició de pintures sobre el ciclisme, sobre el Tour de França, inauguració demà dimecres a les 7 a Can Ametller. I de cara al cap de setmana destaquem que els timbalers del Camell organitzen la Tremolinada, segona trobada de percussió, han convidat a 9 colles més. L'activitat es farà dissabte a la tarda a la plaça de la Llibertat. Primer, a 7:15 hi haurà Cercavila pel centre Vila, després a 7:45 lluïment de colles, a 8:45 bingo musical i barra amb entrepans i beguda, i a partir de les 11 de la nit música amb el DJ Xivi. Aquest dissabte que ve a la plaça de la Llibertat. I també dissabte els matussers convidant els infants de la vila a una tarda d'inflables i de berenar gratuït al pati de l'escola al Palau. La colla castellera vol organitzar aquesta jornada lúdica de les sales més petits per obrir les seves portes, donar-se a conèixer i compartir una estona amb les famílies i el teixit associatiu de la vila. Serà dissabte a la tarda entre les 6 i les 8, aquesta activitat gratuïta oberta a tothom, que es farà al pati de l'escola al Palau amb berenar gratuït, i també els matussers instal·laran una barra de bar dissabte que ve a la tarda. I el SEM, que torna amb les nits musicals del Botànic, en aquest cas al pati de Can Ametller, perquè per la pesta porcina no es pot accedir al Botànic, que està a Collserola. Hi haurà 4 concerts en total, 2 aquest mes de juny i 2 al juliol, i el primer és aquest divendres amb Namina and the Barbarians. El concert es farà en 9:15 de la nit, però portes obertes ja des de les 8. Si voleu, podeu dur-vos el vostre sopar de carmanyola, hi haurà taules i cadires i també hi haurà servei de bar. L'entrada del concert val 17 euros pels socis del SEM 12 i és gratuït fins als 12 anys d'edat. I encara parlant del cap de setmana, per diumenge a la tarda, la grupa continua amb les ballades de sardanes d'estiu, en aquest cas amb la Copla Mediterrània, com sempre a la plaça de la Creu, a les 7 de la tarda, el diumenge. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimarts és la farmàcia Oriol. Està al carrer Santiago Rusiñol, 810.

0: ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets uns tequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
4: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
3: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
5: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
3: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
6: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
3: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
7: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
8: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
0: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets uns tequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
8: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
10: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
8: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona tarda, aquí des del món interior. Bona tarda, Rocío, com estàs?
1: Molt bona tarda, Marta, doncs molt bé, molt contenta.
0: Sí, fa un dia una mica raro, eh?
1: Sí, venen borrasques.
0: Borrasques.
1: Bueno, altre cop.
0: Les borrasques que estan caient en Medio Oriente, mare això sí que són borrasques.
1: Això sí que és un problema.
0: Mare de Déu, quina por.
1: Pues
0: d'això també en parlarem, eh?
1: Sí.
0: Bueno, a veure, perquè avui tenim un programa que...
1: Una miqueta així.
0: Avui el programa t'ho dic que no sé com sortirà.
1: No sabem com etiquetar-ho.
0: No. No, perquè... Bueno, ja en parlarem. Ja en parlarem. Avui és Sant Jacobino. ¿Conoces algún Jacobino?
1: No.
0: ¿Jacobo sí? ¿Jacobino?
1: No. Jacobo el... crec que no em sona.
0: O el Jacobo que vino.
1: Sant Jacobo.
0: Bueno, però si era petit potser li van posar Jacobino.
1: També.
0: Però si és Jacobino, és Sant Jacobino. ¿Coneixes alguna Màrcia? És com molt, molt latinoamericà, no?
1: Sí, aquest, això
0: no?
1: Sí, és que em sona, però no, sí que ara...
0: Màrcia, sí, és com... Bé, avui és el dia de les nines.
1: Ah, mira, eh? Avui... Qui no ha tingut una vida?
0: Sí, el que a mi no sé... O sigui, em van agradar molt per jugar, però... no sé, ara em fan com una mica de coses, ja. Saps, les nines, quan no sé.
1: Bueno, són com d'una etapa. A la meva avi li agradaven molt les nines. Sempre tenia una sota...
0: A sobre el llit. Sí, no sé. Avui és el dia de les carns fredes.
1: Ah, molt bé.
0: Que jo no sé qui se li va ocórrer de dir, mira, vamos a poner un dia el de la carne
1: sí,
0: fria.
1: Sí, ja...
0: No sé, és que, saps?
1: Bueno, que sobraria un dia.
0: Sí,
1: i ja, pues venga, pues carne fria.
0: Ahí, pim pam. No sé.
1: Esos días que no sabes qué poner, pues ya pues venga, la carn freda.
0: Avui és el dia de la naturalesa.
1: Ah, això sí que m'agrada.
0: Avui sí, però avui anirà més per la naturalesa humana.
1: Sí, avui parlarem
0: avui
1: més
0: de la naturalesa humana. És el dia de l'audició, que el convidat això sembla que li agrada, i és el dia dels homes únics.
1: Home, ara ja llora. Ara sí, ara llega el regalazo. Nuestro invitado.
0: Avui tenim l'Àngel Vergara. Bona tarda, Àngel.
2: Bona tarda, què tal?
0: Molt bé, què t'ha semblat la presentació?
1: De...
0: Hombre único.
2: Amb això m'he guanyat, eh?
1: Home, no sé si per suerte o per desgracia, però...
0: Vamos a rematar. O sigui, que sàpigues, Àngel, que aquí només venen persones guapes. O sigui, aquí no nos juntamos com cualquiera.
1: No. Sí. Sembla que sí, no, però no.
0: O sois guapos o escucha, fuera.
1: Res és aleatori.
0: Tots fuera.
1: Tots fuera.
2: Aquesta és la meva emissora, llavors.
1: Llavors, sí.
0: Hombre...
1: Has trigat molt a l'arribar.
0: Almenys, sí, és veritat, eh? Però bueno, ja està aquí, ja està aquí.
1: Ho teníem en cantera ahir, esperant.
0: Ja està...
1: Calienta que sales. Ho teníem allà, al banquillo.
0: I, a veure, qui és l'Àngel Vergara? Doncs pues és psicòleg general sanitari, és psicòleg esportiu...
1: és psicòleg, no? És psicòleg.
0: Sí, sí, sí, és un home que va decidir ser psicòleg per dir, escolta, me'n vaig a Bellaterra a estudiar.
1: Clar.
0: Eh? Aunque sea de Murcia. Pim pam. Sí o no?
1: Alacant.
0: Ara, a veure una cosa.
1: Alacant.
0: Ara no te me quedes callado perquè no hem pogut fer una prèvia medio decente. I ara estàs molt callat. Només seas tímido.
2: No, perquè com m'has dit abans que era el dia de l'audició, dic, bueno, vaig a practicar-la. Vaig a practicar-la en profunditat.
1: És el dia perfecte per escoltar.
0: Clar, sí. El que passa és que estàs a la ràdio i també s'ha de parlar.
2: Vale,
1: és
2: vale.
1: El dia de l'audició, però has de fer una altra cosa.
0: També has de parlar.
1: A veure, si és no ho fas mai i ho has fet avui.
0: També, sí.
2: Audició recíproca, no?
1: Així mateix.
2: Sí, tens raó. Sí, vaig marxar cap allà per estudiar, però sobretot per sortir de festa.
0: A veure, necessitem un hilo argumental. Que és que també...
1: Bellaterra.
0: A veure, va, sí.
1: 2001.
0: Bueno, és que és...
2: que no pari ningú.
0: Sí, però, a veure, un moment. Perquè jo veig que a l'Instagram de l'Àngel posa Àngel Vergara 77 i dic, ostres, pues somos coetanios, saps?
1: No.
0: Però no, és del 78.
1: No, és per despistar.
2: És per despistar.
0: Perquè el 77, no el 78 donava... estava pillau, no?
2: Sí, no donava opció, dic, bueno, pues 77.
1: Clar. Ell va anar a lo fàcil, però va dir res, pues vinga. Si no, pues sí. Bé.
2: I a més, com m'agrada el número 7, dic, pues doble 7.
1: Pues vinga.
0: Pues tal qual.
1: Molt bé.
2: Tal qual.
1: El pragmatisme està molt
0: bé. I llavors, tu eres petit i vas dir, mira, jo ni bombero ni astronauta, jo psicòleg.
2: Sí.
1: Això va ser una decisió de vida o va ser més tard?
2: Va ser una decisió, no sé si de vida o de més tard, però va ser una decisió... No ho tenia clar, perquè volia ser psicòleg i no, jo feia esport, I sí que m'agrada mirar, observar els esportistes, i començava a preguntar-me per mi mateix, hòstia, aquest tio, per què li va tan bé si no és tan bo, a priori, no? I aquí vaig començar a rascar una mica i dic, això poder m'interessa. I també una mica barrejat amb el tema de les famoses emocions, aquella paraula que està tan de moda, dic, va sortir allò de que m'agradava una noia, no, problemes amb els amics, i dic, això de què va? I vaig descobrir que això era la psicologia, bueno, això era el que jo pensava, i per aquí vaig decidir, bueno, marxo cap a Bellaterra, sortiré de festa cap allà.
3: Clar, sortiré de festa cap allà.
0: Home, sí. A veure, si has d'estudiar algun lloc, Bellaterra és el sitio, eh?
2: És el lloc. De fet, Bellaterra es diu el campus.
0: El campus. A més, és que genera com un microclima allà.
1: Un lloc de referència, no?
0: Un caldo de cultiu, de tot.
2: Sí, de tot.
0: De tot.
2: Però amb ordre, eh? Però amb ordre.
0: Sí, bueno, ara ho estem fent tot molt ordenat.
1: Fem una cosa, després una altra.
0: I llavors... Ara. I bueno, però tu vivies a Santa Perpètua, no?
2: Jo he viscut a molts jocs. He viscut a...
0: Però l'època de Bellaterra, el que interessa. A veure, el que interessa.
2: Aquella vaig agafar la Florida, Santa Perpètua. També vaig estar allà a la vora vostra, a Castellbisbal. I a Barcelona. Barcelona ciutat.
0: Barcelona ja... Dijiste, me paso a la capi, no?
1: A la capital.
2: Sí, sí, em vaig posar també allà a un lloc on hi hagués festa. Sí. I vaig anar cap allà.
0: I després ja de tot dius, mira, escolta, agafo i milions ens posem tranquil·lets, te'n vas tornar cap a casa i ahir...
2: Exacte.
0: I ahir ja està, no?
2: Ja està.
1: Home,
2: ja
1: però això
2: està,
1: va ser molt ja. Després, no? Després d'haver
2: estudiat. Home. Sí. Sí, jo he tornat cap aquí el 2020. Sí, he estat allà molt de temps.
0: Mm. Home, parles molt bé el català.
2: Gràcies.
0: Ja que bé. Escolta'm una cosa, ara parlant, mira, que com que parlàvem del tema de la guerra, tu què en penses, o els pacients amb els que tu tractes, no penses que la societat, ostres, amb tot el carinyo, és una mica cabrona, perquè vam tenir el Covid, després, ahí que viene el Covid, otra pandèmia d'otro bicho, després, ui, el gran apagón, i vam apagant-se, però, claro, si todo el mundo, tots són com problemes, la guerra d'Ucraïna, ara aquesta. Clar, vivim amb una pressió que tothom està supertens, no? No és normal que estiguem tots malament del cap?
2: No sé si malament del cap o del peu, però... Però malament. Sí que és cert també que posar el focus en el tema de la guerra, que és molt alarmant, està clar.
0: No vull dir el tema de la guerra en general, saps? Que tot és... O sigui, hi ha poques alegries.
2: Ja, jo sóc una mica raro i, clar, parlar en general amb un psicòleg
0: únic,
2: és complicat.
0: Únic, ets únic. Únic, raro, i guapo.
2: Exacte.
0: O sea, un hombre único y guapo y que sepa escuchar...
1: Madre mía.
0: O sigui...
2: Poca broma.
0: Top. Sí, digues.
2: Poca. Deia que parlar en general a mi no m'agrada molt. Per què? Perquè... Una de les paraules que poder definir a un psicòleg és que digui depèn, no?
1: Clar.
2: Sí, i en general hi ha problemes? Bueno, depèn, no? Però sí, és cert que hi ha problemes, però també hi ha bones notícies, no? Si preguntem, ostres, avui què has fet? Pues avui he parlat amb la Marta i la Rocío, per mi és una bona notícia.
0: Bueno, espera, que acabem de començar,
1: fa més nosa, no? Fa més nosa que no ens agrada.
2: Ara.
0: Clar, no, però jo ho dic perquè, ostres, hi ha un en general, ja et dic, evidentment, jo no vius, però clar, no ets, no, en certa manera t'afecta, no? Tu agafes, arribes a casa i poses la tele en un momentet i, escolta, és que esgarrifa una miqueta. Però de tot, ja no només de les notícies, o sigui, les notícies en general, o sigui, tot són alegries. Sembla el telediari, parece el caso.
2: Sí, tal qual. Tal qual. Sí, és cert, és una realitat i forma part del context que ens toca vivir i això probablement, amb certa probabilitat, afecta el nostre benestar o el nostre malestar, digue-li com vulguis. Al final és mateixa moneda, diferents cares, no?
1: Normalment, el que és notícia, no? Si tu penses també en la nostra vida, és com quan passa alguna cosa com menys agradable, és com... em sobta més, no? El que és més notícia potser és el que és
0: sí,
1: més
0: no,
1: negatiu.
0: Però... Això i el fet de no poder-ho... Perquè hi ha molta gent, l'altre dia llegia, ostres, una quantitat molt alta de persones que viuen soles. Sí. I clar, dius, ostres, vius sola, això no ho pots compartir, el neguit aquell de, no sé, de veure el que està passant. És més, a més, a Xina ara hi ha tota una indústria al voltant de les persones soles. És a dir, fan... mini neveres, mini lavadores, mini microondes, mini platos, mini tot per una persona sola. Perquè tot el, bueno, o em sembla que tu ho tens apuntat en el teu Instagram, que dius, ostres, que tu et vas fer una paella i et van preguntar, te l'has fet per tu?
2: Sí. Exacte.
0: Que guai, no? Cuidar-se, però estranya.
2: Sí, i alimentar-se.
0: No? Sí, sí, no, no, i tant. Però estranya, no? Perquè aquesta pregunta... De fet, la Jéssica del Moral va venir, ha escrit un llibre, és una periodista, i el llibre va ser arrel de que volia una paella de cranc blau del Delta i no li servien perquè era una persona.
1: Mínim dues persones.
2: Clar. I és curiós perquè dius, no, no, si te la pagaré.
0: Sí, sí.
2: Sí. No tinguis problema, te la pagaré.
1: Però és qüestió d'eficiència.
2: Ara. Clar. Sí. Sí, teniu raó, però al final el tema de la soledat no deseada, li diuen, la soledat no volguda, és un problema molt, molt fort, que a consulta jo per sempre sí que el veig molt.
1: Sí, i tant, que es veu, sí.
0: És que molt. Hi és.
1: I socialment també, és com la persona que està sola... És com que estàs sola?
0: No bueno, ser, no? I estem amb l'era de la connexió, se supone, o supuesta mala connexió, perquè jo per mi és mala connexió.
2: Sí, aquí tenim wifi, no? Sí.
0: Sí. Bueno, sí.
2: Vale, vale. No, per la connexió d'ella.
1: I no, i clar, si no, ho inventem.
0: Però estàs connectat, podes tenir 4.000 amigos, però clar. Realment és com... És tot volàtil, perquè realment estàs sol.
2: Clar, és estar sol versus sentir-se sol, no? O sigui, hi ha gent que també està acompanyada però se sent molt sola. Aquí és on està també poder el petit detall.
0: Llavors es tracta de com un es sent.
1: Ja tornem amb les emocions. Un altre cop.
0: Bueno, no, ara no anem a cap emoció perquè ara anem a escoltar la cançó del Ronan Keating, que avui fa 49 anys. I quan escolteu la cançó digues, ostres, em sona. The Way... Mira, i a més em va bé. Mira com ho hilamos. Perquè la cançó es diu The Way You Make Me Feel. Què te parece?
1: Perfecte.
0: I resulta que ara, tant que ho dèiem, el nostre regidor està tenint una xerrada molt interessant amb la noia, amb la directora del programa que ve després. I no ens posa la cançó.
2: Bueno,
0: mira, ara va, no ara va, res. Vamos.
1: Ara la...

0: Que maca, la cançó.
1: Sí, és molt maca. Sí.
0: Té diverses d'aquestes que a mi em recordaven a Friends, no sé per què.
2: Sí. Sí, és tendre, no?
0: Sí, home, i, bueno, i ens ha anat bé, no?, pel tema de les emocions. Hi ha una que a mi em fa molta ràbia, que és la de la felicitat.
2: Oh.
1: L'emoció de la felicitat.
0: A veure, sí.
2: Aquesta no la coneix. No sé on està.
1: La conec. No.
0: Aquesta cosa que ens hem imposat de que parlant clar i català per pebrots has d'estar feliç tot el rato, tot, no, sin parar.
1: Tot el que sigui imposat no és bo.
0: Sin parar. O te tomes un tripi o no va, això.
2: Exacte. Sí, és un problema que a la societat cala molt, el de tens que fer això, tens que fer això, sí. Altre, i més que fes, tens que ser feliç, i dius, bueno, digue'm la fórmula, a veure si l'aplico i la faig, i cap problema, eh?
0: Clar.
2: Però és una imposició que més que res pot generar i genera
0: frustració.
2: Molta frustració i molts problemes, perquè, clar, si tengo que ser feliç i no ho soc, hòstia, tinc un problema.
0: Sí, no seria millor has de ser, punto, amb això ja n'hi ha prou?
1: No, és una emoció més, clar.
2: Però és que no sé ni si has de ser, o sigui, de què has de ser? O sigui, on està el llibre que posa,
0: bueno,
2: que l'Àngel Vergara...
0: Tu, no? Tu. Ja està. O sigui, jo, per exemple, en los propósitos de principio de año, jo sempre dic... No, o sigui, jo vull seguir respirant. Després, lo d'anar al gimnàs ja és altra cosa. Però vull dir, jo necessito seguir respirant.
2: Sí.
0: Pues, però aquesta premissa tan bàsica la gent s'oblida.
2: Sí, perquè vivim en un context que crea realitats i crea necessitat. O sigui, ja no és tens que tenir un treball. Tens que tenir un treball que et doni diners per comprar una casa, un cotxe. Bueno, depèn. Una casa a segon quin lloc, un cotxe de segon quin model,
0: claro.
2: Un mòbil a l'últim model, òbviament,
0: claro,
2: un ordinador, etc, etc. Llavors, me vas posant obligacions que dic, jo no les he triat.
1: Que hi ha necessitats.
0: Bueno, són també autoimposades, jo penso.
2: Bueno, més que auto...
0: Per pertànyer, dintre del teu grupet.
2: Exacte. És veure quina funció compleix això que hem de fer, no? El famoso para qué. O sigui, vale, jo necessito un telèfon. Bé, per fer què? Per parlar? O per escriure? O per estar connectat? O sigui, per què? Quina és la utilitat?
0: Bueno, i de vegades és el que et comentava, no? Pel tema de l'estatus, simplement.
2: Clar, clar.
1: Bueno, sí, ara, vivim molt, ara
0: vivim molt amb el tema de l'estatus, no? Que, a més, que això es veu molt en les xarxes socials, que, a més, tenir aquest estatus, la gent no s'han enterat de que l'únic que aconsegueixen amb això és allunyar-se dels altres.
2: Per exemple...
1: Però és que depèn de quin és el teu objectiu en la vida, no? Si vull allunyar-me, potser ja és la intenció.
0: Però llavors com has de ser feliç?
1: Bueno, cadascú la felicitat és molt subjectiva, també, perquè potser per mi un cotxe de luxe no me'n fa feliç i per una altra persona sí.
2: Clar, a més, la variable que jo introduiria aquí és el termini. O sigui, has de ser feliç, està bé, però quan?
0: Quant de temps? Sempre, perquè jo lo quiero todo.
2: Clar, llavors, això no... Jo sempre poso comparacions molt tontes, sempre, ja m'anireu coneixent. Jo sempre dic que si et toca la loteria, et toca la grossa, d'un piló de milions, suposo que tindràs una explosió de felicitat, benestar, uau, però això, al cap del temps, anirà caient a una certa estabilitat. No sempre aniràs gastant 1.000 euros cada dia. Bueno, aniràs bastant normal, o sigui, el que necessitis.
1: Llavors, cap emoció la pots sostenir molt de temps. L'emoció va canviant.
2: Exacte. En funció del context, en funció de la teva història d'aprenentatge, però has de ser feliç. Això és com la pandèmia, us recordeu? Todo irá bien.
0: O no.
2: Pues, explica'm això, com que todo irá bien.
1: Depèn de lo que te tocara.
2: Què és tot, què és anirà quan i què és bé. Li preguntem al que estava a l'hospital que va morir o li preguntem
0: això,
2: a qui?
0: Això em sona a tienes que ser normal.
2: Ah, o fuerte, tienes que ser fuerte.
1: Sí. Ja. Esa hace daño, la de tienes que ser fuerte. Yo es que soy fuerte.
0: No,
1: claro,
0: a més, mira, i això voy a hilar-lo perquè tu també estàs ajudant a dones amb càncer, no?
2: Sí.
0: A mi em fa molta ràbia la gent, jo soc una persona que tinc una enfermedad, que diguin... Que luchadora eres.
2: Ostres, sí, que valiente.
0: Perdona que et digui, és que és lo que toca. no hay más putia, eh?
2: Vull no he dir... triat aquesta lluita.
0: Clar, vull dir, és que és lo que toca, o sigui, te van a pinxar i te pinxen i te va doler, sí, sí o sí i ja, punt, no hi ha més. Si ets luchador, exacte, no luchas res.
2: Exacte, sí.
1: Estàs en una batalla.
2: És tal qual, eh? És tal qual, a més, són batalles que com dient, no hem triat. O sigui, la tinc aquí, hòstia, què haig de fer, no? O sigui, vale.
0: No, i a més, encara et dic una cosa. Encara que et vulguis, diguem-ne, si vols, abandonar, que dius, mira, ja, saps? No, ara no tinc ganes.
1: És igual d'elícit.
0: No, però no t'ho permeten.
2: No,
0: perquè s'ha de fer això. Ja, però
2: és el meu cos,
0: jo no vull. No, és que s'ha de fer. Com que s'ha de fer? Però és això. Mm. Llavors, ostres, cuidado amb això també. I a mi em fa molta ràbia les frases fetes, no? El t'acompanyo amb el teu sentiment quan es mor algú, quan a tu no se t'ha mort ningú, quan... Mm. I això, no? I no, una gran luchadora. Què coño, una gran luchadora?
2: Clar, que per sota... Exacte. De vegades, aquestes frases, no les analitzem bé. Quan algú en general... Mira que parlàvem abans de que en general, no? Quan algú en general diu tienes que ser fuerte, el que està dient de veritat és que aquesta persona que li diu a l'altra tens que ser fort no és capaç o no està sent capaç de mantenir el dolor que li provoca veure una persona estimada que té un problema.
1: Clar, sostenir.
2: Llavors, amic, això és el teu problema. O sigui, t'ho manegues tu, però no li diguis a l'altra tienes que ser fuerte. Perquè, clar, si l'altre està fort, jo no em sentiré malament.
1: Clar.
2: Dius, ei, cuida'l.
1: Mira, és això, més per tu que per l'altre.
0: Mira, això que estem parlant ara, i ara vaig a... Perquè hem dit que podíem parlar de les etiquetes, em recorda una mica també a quan tu estàs malalt, no? Vas al metge i si vols posar el psicòleg o el psiquiatre, en aquest cas potser seria més el psiquiatre, no? Et donen un diagnòstic, o sigui, tu li expliques i automàticament... pum, te cuelgan el San Benito. Llavors, un cop t'han colgado el San Benito, el problema ja no és d'ell. És a dir, tu eres la que tiene esto. I ja està. I jo ja me olvido. I ja llavors ja tu te podes leer un llibre del...
1: Soc més que l'enfermetat.
0: Clar, o sigui, tu ja no ets, per exemple, l'Àngel. No, tu ets el que tiene, jo què sé...
2: La depressió.
0: La depressió, això, ja està. Eres, i entonces, pues ja, jo ja t'he diagnosticado. I això, avui en dia, i em sap greu dir-ho, però jo ho he patit. I li vaig dir al psiquiatre, en aquest cas, li vaig dir, ah, muy bien, i ara què? Dic, et penses que et deslliuraràs de mi? No, O sea, tu no m'has colgado esto, que em sembla molt bé, perfecto, estaré más o menos de acuerdo, perquè fa 10 minuts que em coneixes, però...
1: Bueno, y eso no,
0: ahora trabajaremos más yo, ¿eh?
1: Acá limita la etiqueta, ¿no? Ya es como, como soy eso, ya está.
0: No, pero tú dices con el tema de sostenir que comentàvem, ¿no? O sigui, el metge o l'especialista en aquest cas te lo cuelga y después ya no es mi problema. A partir d'aquí és el teu problema. Busca en Google y tú mismo.
2: Exacte, o en ChatGPT.
0: És veritat, aquest és millor. Esto...
1: Tu és vintage, tu és analògica.
0: No, a més, és molt fort, eh? Perquè inclús també amb el tema de la medicació. Però me medico o no? Bueno, no sé, a veure, si t'has de medicar, et mediques. Com
2: tu
0: que
2: mateix.
0: Si t'has de medicar? No?
2: Sí, és que aquí Marta, tenim un problema de base. És a dir, les famoses malalties mentals... Jo sóc un psicòleg conductista, que diem. Les malalties mentals per nosaltres no existeixen, m'explico. No existeixen perquè la ment com a tal no sé on està. Jo no m'he pres mai una canya amb la ment.
0: Sí, senyor,
2: no
0: sé, jo estic molt d'acord amb això.
2: No sé on està. Si algú la coneix, que li passi el meu Instagram. Però jo no la coneixo. Llavors, les malalties són malalties del cos que tenen una causa interna. Sí? I les tindrem aquí o a Xina
0: o també pot ser situacional, no? De la situació que un pateix,
2: sí, però,
0: en funció de la situació que estàs...
2: Sí, però mira, perdona que t'interrompa. Sí. Si és un problema de situació, ja és un problema de comportament. I la ciència que estudia el comportament humà és la psicologia. I el comportament humà és producte de les interaccions de l'organisme, o sigui, de la persona, amb tot allò que ens envolta. Però no hi ha cap medicació, cap pastilla, cap ni una, i ho estic dient així de clar,
0: sí,
2: que solucioni cap malaltia mental.
0: Clar que sí,
2: la depressió no es cura, parlant de termes metges, no es cura amb una medicació. No té res a veure. Hem d'analitzar què la provoca, què la dispara i què la manté. I això no ho fa un metge. Ni tan siquiera, ho dic bé, no.
0: Ni un diazepam, ni tan tampoc.
2: Sol. Ni tan sols. Exacte, ni un psiquiat, ni tan sol.
0: El que passa, Àngel, que no sé, però també el que jo penso és que avui en dia la gent, igual que abans estàvem comentant, no? Diuen, bueno, que eres una luchadora, no? Perquè no poden sostenir, sí. La gent tampoc no volem patir. Llavors és, clar. Bueno, pues mira, ui, estoy estresado, estoy deprimido, mira, me tomo la pastillita, duermo un rato, clar. I ja està. Clar, i la realitat, clar. La veu difusa.
1: O me drogo, o salgo, clar. O sexo.
0: O bebo, clar. O, sí, clar.
2: I tractes molt bé el símptoma. Però no la causa, no l'arrel. No l'arrel.
0: Bueno, perquè és que tractar...
1: Em marxo de viatge al Tíbet, d'igual.
0: Claro, la mierda te va contigo. Al Tíbet vas...
2: Al Tíbet i ja està.
1: Pues ir a Castelldefels, igual de bien, sí,
0: claro,
1: que al
0: però,
1: Tíbet.
0: Però el que vull dir és que... Ja, però és que llavors això és igual que el... El guay desarrollo personal, es a dir, yo me leo un libro del Bucaray, ¿no?
2: Sí, y yo dius... cuando no tengo para hacer llenya, los poso todos allá y se dan muy bien.
0: Bueno, pues perdona, que son los libros más venguts que hay en aquí a España, cuidado. Pues el que pasa es que pues, la gente piensa que se lee un librito, y así... i ja està. O, per exemple, i bueno, i jo sempre ho dic a les formacions que fem amb la Rocío, i ja quan vas a retiro, ja estàs elevado, eh? Quan ja vas a un retiro, t'has llegit un llibre. O, bueno, si no te l'has leído, te l'has comprado, que mola. Per portar-lo a sota el braç quan va a la platja.
1: Sí. Que no està aquí, sobretot.
0: Podria... Que no està aquí, eh?
2: Aquest es podrien inclús tacar, subratllar...
1: Sí, així no t'importa, no, amb aquest tipus de llibre?
0: Jo directament no els compro, però...
1: Després, com després els crema, li deu igual...
0: No, o, saps? Doncs, i llavors se l'han llegit, o se l'han comprat, o van al retiro, i llavors ja està, ja s'entienden i tot.
2: I el retiro que sigui car, eh?
0: Sí, home, clar.
1: Contra més lluny, millor.
0: Que sigui car, que mengin molta col... o bleda, i aigua, sobretot.
1: Kombucha.
0: I, no, la kombucha és cara. No, kombucha no. I no se puede... I col, o no sé, lo más barato. Esto...
2: Sí, o caducat.
0: I passar gana, perquè això limpia mucho. Això
2: també.
0: Has de fer molt de detox, total, i llavors ja vienes...
1: I matina.
0: Sí, i vienes ligero.
1: Ligero. Agraït, matina. Agraït. No, clar, amb tot això dius, és que estic millor on estava, clar.
0: I clar. Llavors, ja...
1: és molt fàcil estar millor. No? Jo quan em diuen has de matinar a les 5 del matí, diu que jo no matino, sí. em dona el mateix que ho digui Buda o digui jo necessito dormir. Jo matina,
0: bueno, a veure,
1: no m'aporta res en el meu autoconeixement.
0: Vale, un moment.
2: Matina,
0: jo sóc...
2: per què? Per fer què?
1: Pues jo gimnàs, tinc tot el dia.
0: Jo vaig al gimnàs a les 7 del matí i ja molt està, bé. Jo soy del club de les 6, però també és veritat que a les 9 estic dormint.
2: Bueno,
0: ah, sí, o 10. Cada un tiene unos tiempos.
1: Clar, però això està bé. Cadascú té el seu tempo, però no és si matina, si t'aixeques a les 5 del matí és el millor.
0: No, a més...
1: Hi ha persones que sí, per mi...
0: No, però jo penso que és amb el sentit que ho fas. És a dir, si dius, jo és que me tengo que levantar a les 6, perquè de 6 a 6 i media cago. A les 6 i media cojo el cotxe, me voy al gimnasio, en el gimnasio hago 25 minutos de pesas, 23 y medio de andar con esta posición, 20 minutos o 30 para ducharme, tanto para vestirme.
1: Acabas estressat?
0: Clar, home, això, per tant, millor que dormis.
2: Sí, i no despertis.
1: Ningú. Que no, després a les 8 has d'anar al psicòleg. Perquè, clar, això és un estrès.
2: Clar, és que és una qüestió de context. O sigui, de vegades la gent no agafa el seu calendari, el seu almanaque, que m'agrada a mi dir. No agafes el calendari i dius, a veure, de vegades no som conscients de les coses que fem o volem fer. I no tot i cap.
1: Això mateix.
2: Llavors... Dius, jo vaig al gimnàs a les 7. Vale, molt bé. Digue'm, per què vas a les 7? Doncs mira, vaig a les 7 perquè després és que si no tinc temps i he de fer això, perfecte.
0: Ah, no, jo vaig a les 7 perquè és l'hora que està més tranquil i ningú m'empipa.
2: Genial. Té un sentit.
0: Total, total. Té un sentit. Total.
2: Però no és, ai, aniré a les 7 perquè no en cap i haig d'anar al gimnàs, perquè com que el llibre aquest fabulós m'han dit que haig d'anar al gimnàs, doncs llavors, hòstia, ho foto allà i sigui com sigui, és igual, si peto, és igual, després aniré al psicòleg i li diré, tu, que no me'n surto, què faig?
1: Clar, i una miqueta això, el pensamiento crítico, no? Que me va bien a mí, que no, no compro todo lo que me dicen.
0: Bueno, claro, pero es que el pensamiento... Claro, ¿no? Claro, pero el pensamiento crítico, nena...
1: Claro,
0: está muy buscado, ahora.
1: Que m'agrada, no? M'agrada i així aquestes coses, i bueno, una miqueta de qüestionament, però que, això no, tot no val, no val per tothom. Cadascú ha de saber també
0: sí, però és que ara no hi ha... Abans deies, en mi opinió... No? Mm, i ara, clar. I vol dir que tu havies pensat, respectava la teva, t'escoltava i després jo tenia la meva opinió, però ara ja ningú té cap opinió, no diu que tenen cap opinió.
2: No, i això va donar
0: me l'ha dit el xat GPT, punto, ja està, i va a missa.
2: Ara. Això va també molt lligat a les noves tecnologies, no? I a les ciències de la informació, o sigui, l'opinió ens la venen, ens la donen ja empaquetada,
0: perquè si no pensem.
2: I com ho saps això? Bueno, perquè ho han dit a tal lloc. Ah, vale.
1: Ja, claro.
2: Perquè ho han dit. Vale. Sí, perquè ho han dit. Vale. Ja està clar.
0: Doncs mira, ara toca la cançó de l'Àngel i mira per on, que clar, així parlant amb ell, és un home de frases llargues. Havia escollit una cançó, però ha dit, mira, hi ha una d'Izal que el títol és superllarg i és tan llarg que ni me l'he apuntat el David, així que escoltem-la. No le podemos...
1: Es que le he dicho...

0: He visto a Bowie flotando. Espectacular.
1: Al loro, ¿eh?
0: Al loro esa frase. Madre. Marta, es que no escuchas las canciones. Yo sí.
2: Bueno, sí, ahora, ¿eh? Ahora, a ver, un moment. A ver,
0: lo he dicho dos veces. He visto a Bowie flotando.
2: Esta canción, vosaltres dos la cançó, ja la sabíeu. Jo soy de simplificar.
1: A ver, de resumir.
2: Clar, de resumir.
0: És de culte instrumentals.
2: No, no, a veure, hi ha coses que m'agraden, i ha d'altres que no. Aquesta cançó penso que és maca, no l'havia escoltat mai, però jo si puede ser corto, ¿pa qué va a ser largo? Claro. Bueno, a ver... Claro.
0: Depèn. No es pot generalitzar, no?
1: Bueno, claro.
2: A veure, cadascú té les seves cosetes, no?
1: Aquesta cançó t'agradarà, Marta, fes-me cas. Quan vagis amb el cotxe, condueixes... Posa't,
0: sí.
2: A veure,
1: posa't molt alta.
2: Vale, a veure, Àngel, jo sé que només és... Veus, los jo hombres, resumeixo. És d'Izal.
0: Los hombres que no saben volar... Saben volar
2: que, escolteu el nom de la cançó. Los hombres que no saben volar...
0: Que saben volar
1: no,
0: i no saben com.
1: La increïble història del hombre que podia volar, però no sabia com.
0: No sabia com.
1: Que això dona joc,
0: eh? Esto es Juan Salvador Gaviota.
2: La,
0: la gaviota que pensava que no iba a hacer nada y al final acabó volando.
2: A ver, un moment, que es que ya me he perdut. La increíble historia del hombre
0: que sabía volar,
1: que podía volar, pero no sabía cómo.
2: Bueno, això ens passa molts, eh?
1: Ah, ara, exactament.
0: Claro.
1: No he donat puntada sense fil.
2: Hombre, no, ja ho tenia clar, això. I no sabia cómo. Déu-n'hi-do.
0: Si hubiera sabido cómo, volaria.
2: Bueno, però clar, terminó més, volando, un... ¿no?
1: Bueno, però hi ha un moment a la cançó que diu cambio de rumbo y salgo de la órbita oscura.
2: Sí. Que això va pel tema dels llibres de creixement personal.
0: No, fer les coses diferents.
1: No, no, exacte. La Rocío en sap, d'això.
2: Bueno, és que és coach. És que, a veure, tu no saps...
1: Però de les bones.
0: De les bones.
2: Tu no saps que sempre estic en minoria, jo? O sigui, ella és
1: no,
2: coach. Ella es coach y vienen, claro, venís todos sus amigos.
0: Toda mi gente.
2: Bueno, toda la gente. Toda mi gente, güey. A ver, encara us vaig seguint, ¿eh? Porque, claro, a ver, todo se pega, ¿eh?
0: Claro,
2: después de
0: alguna cosa
2: temps, s'aprèn. Fa molt de temps que ens coneixem amb la Rocío, claro. Y tant de temps, imagina't, ya. A veces me dicen, eres coach, ¿no? Y digo, no, que yo te digo lo que tienes que hacer. Sí. Y me cago en otra cosa.
0: Té el telèfon. Ara. No sabe si no té el telèfon del que sap.
2: Sí, la Rocío és més... Ella és més todo, más todo... Más professional.
1: És genial.
2: Sí.
0: Sí.
2: Que, a veure, què he de dir?
0: La tinc aquí totes dimarts, no?
2: Què he de dir? A veure, el tema... Estem amb el tema de les etiquetes. El tema de les etiquetes que te cuelgan el San Benito, tema emociones, que tenemos que ser felices, el tema de la soledat no deseada. Que, a veure, què altre hit nos toca?
0: Home, les etiquetes pot donar
1: per moltíssim. Al cap i a la fi, el que a mi m'agradaria és que la gent tingués clar alguna cosa, és a dir, el diagnòstic, l'etiqueta, no diu res. O sigui, té alguna funció, clar que la té, per comunicar-nos entre professionals, per referir-nos a moltes coses amb un terme, però no defineix el problema en si. Sí? El problema que té la gent és que el diagnòstic, l'etiqueta, la confonen amb la seva identitat, el famós jo soy así.
2: Sí.
1: Què vol dir això de jo soy así? Sí, jo sempre dic que tu ets o moreno o pel roig, o de cabell rubio?
2: Ros.
1: Ros, hòstia, fa temps que no parlo català.
2: Bueno, però es que t'has valorat l'esforç.
1: Llavors, això no canviarà ningú. Això segur. Ara bé, el teu comportament no és estable sempre perquè sí.
2: Clar.
1: Hem de veure per què. Què hi ha al darrere i què hi ha al davant. I això és el que hem de fer. O sigui, el psicòleg el que hauria de fer, el que ha de fer, millor dit, és explicar el famós anàlisi funcional de la conducta. Traduït és per què fas allò que fas. Això és el més important. Llavors, no val a dir, bueno, és que jo tinc tal.
2: Veritat bueno, que perquè, no, escolta, diem, també...
1: Jo sóc hipertensió. No, tu no ets hipertensió.
2: Clar, a tu no t'ha passat també, cuidado, perquè pot haver-hi gent que ja li va bé, és a dir, clar, darrere de l'etiqueta justifica el seu comportament.
0: Tant, clar,
1: clar, clar. Això és una cosa important per ells, però clar, no és per dir-ho d'alguna manera una bona cosa, perquè pot d'alguna manera aliviar aquest malestar, no?
0: I el limita d'una, també, no?
1: Depressió, el normalitza, bueno, com que jo tinc depressió, doncs... Pues...
2: Sí, però el que diu la Rocío, jo penso que més et limita que una altra cosa.
1: Clar, pot limitar, i tant. Perquè, i tant que pot limitar.
2: Perquè mentre tu t'han dit que ets allò, o que, i a més, bueno, t'ho han dit, i ara t'ho creus, perquè per mi el fons és que t'ho creguis, ja està, o sigui, ja ho tenim tot fet.
1: Clar, i està...
2: I així no em preocupo jo més.
1: Ara, i jo soc, reconeixo, soc molt pesat, intens, que diuen ara, bro.
0: Òbvio.
1: En plan, vull dir...
0: En plan, vull dir...
1: El tema està en que la societat està molt medicalitzada. És a dir, tens això i ja està. I pren la pastilla o la medicació. I no, no funciona així. No és tens això. Què em passa? O sigui, jo no tinc. Com que tinc? A on el tinc? O sigui, no tinc la depressió. A on la tinc? Al genoll, al turmell, a on? Tinc una sèrie de comportaments que m'estan donant problemes. Ostres, no vagis al metge. Ves-hi al psicòleg. I si pot tenir un psicòleg conductista, millor. Però...
2: I si és amb tu, millor, no?
1: Ara. No ho volia dir, però...
2: Ahí vamos, sí. Perquè, escolta, això s'està acabant, Àngel?
0: Sí.
1: Haurem de fer una segona part.
2: Sí. És que no sé què tenim la Rocío i jo, que tothom vol repetir.
0: La saga. Volen una saga, de programes.
2: I després ens diuen, ei, una cosa, per la pròxima temporada, i dius, ui, espera, perquè ara ja anem a juny. Com que anem a juny?
0: Clar,
2: a juny?
0: Acumula la feina.
2: Sí, ja, és que clar, ho tinc tot ple. Bueno, de vegades
1: falla,
2: no?
1: I de l'any que ve. Sí, no d'aquest any, de l'any
2: que ve. No, però és veritat, ara nosaltres l'escaleta més o menys la tenim
1: llenita, no?
2: O, bueno, sempre hi ha algú que d'on tirar, no? Perquè de vegades pot fallar algú i dius, bueno, mira, però si no, és veritat, bueno, tenim el nostre club d'amics. Tots guapos, que això ja, cuidado, és un nivell. Cuidado,
1: sí, sí. Cuidado, amb aquestes coses sí que és fàcil ser feliç.
0: I tant.
1: No.
2: Mira, escolta'm una cosa.
0: Som molt afortunades.
2: Nosaltres, sí. Jo, per exemple, bueno, fa quasi 8 anys, aquesta és la 8a temporada, i hem fallat poques vegades, de vegades, a veure, són circumstàncies, però tot i que de vegades, personalment, jo hi ha dies que m'he trobat malament i que dius, avui millor que no hi vagi, quan vinc aquí, ostres, m'ho passo tan bé que se m'oblida tot.
0: Clar,
1: clar.
0: És medicina.
1: Doncs aquesta és la conseqüència que fa que molt probablement repeteixis. No pel teu...
2: Fa 8 anys.
1: Pues això. O sigui, la conseqüència és molt enriquidora per tu i això és el que augmenta la probabilitat de que tornis a fer.
0: És el però
1: no
0: compensa.
1: Diguis...
2: Sí.
1: Ah, exacte.
2: I ara
1: més renta.
2: I renta. Esto
0: era
2: renta.
0: La que me faltaba. El me renta.
2: Esto debe ser de generación Z, ¿no?
0: Yo no sé. Ya... Sí.
1: Yo me he perdido.
0: Le han dado la vuelta al
2: abecedario. O sí, que será A.
0: A.
2: A, ya.
0: Generación A.
2: A. A. Se ha unido. Bueno. A Àngel, que t'hem de vendre una mica, no? Perquè has estat aquí amb nosaltres un ratet. A l'Instagram, Àngel Vergara 77... Que seria 78, però és 77 perquè ell és així, i punto, i 77.
1: I s'ha acabat.
2: I després on et poden trobar més? De dir, ai, mira que chico más majo, encima han dicho que és guapo, vamos a verlo. On et poden trobar? A part, no sé si aniran a Elche.
0: Clar, està una miqueta lluny.
2: Bueno, però escolta'm una cosa, fa sessions online, no?
1: Sí, online, faig molta feina online. Amb una de les pàgines que em poden trobar precisament és a psicologsdeldeporteonline.com. Aquí em poden veure. Aquí
2: una cosa,
1: òbviament,
2: només és per esportistes? O...
1: Aquesta que et dic, sí. Va. Aquesta que et dic, sí.
2: D'acord.
1: A part, jo sí que tenc persones amb altres problemes i em poden trobar a Faro Psicoteràpia, que és on passo consulta, però si no em volen complicar, jo per això soc bastant dolent a l'hora de vendre'm, doncs el mateix perfil d'Instagram, que és bastant cutre.
2: Bueno, que et diguin, i Àngel...
1: Exacte. Vull Xerrar, doncs, pues molt bé. Vale. Parla amb la Rocío i la Marta.
0: I a mi em deixem en pau. I subireu una sessió per pagar-m'hi.
1: Ara, exacte.
2: No, home, no, que ets, sí, sí, que ets una persona sèria, tu.
1: Tinc pendent fer-me una web, veus?
2: Bueno, doncs, pues, escolta, ja va estar. El que passa que, a veure, jo només et dic una cosa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els responsables de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya han dit que els organitzadors dels actes a Barcelona han posat clarament en valor la realitat social i idiomàtica catalana, però que correspon a la Santa Seu fixar la llengua que utilitzarà el pontífex. El coordinador general adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barriocanal, a una roda de premsa a Madrid, ha respost així a les crítiques de Junts, que veu el risc que el català quedi relegat durant la cerimònia. L'organització també ha detallat que Catalunya i Canàries pagaran el 20% dels 25 milions d'euros que costarà el viatge, mentre que Madrid només cedirà espais i serveis. I el maig tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que l'abril, una reducció del 2,2%, mentre que creix l'afiliació en 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. Tot i aquestes xifres, els sindicats demanen al govern que entomi els reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de l'UGT. L'escoltem.
2: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
1: I els veïns dels barris tarragonins de Sant Salvador i Sant Ramon exigeixen una millor informació a la ciutadania arran de l'aturada no programada del cràquer de Dou al polígon nord petroquímic. Denuncien que durant diversos dies i nits han patit sorolls i vibracions per una incidència a l'empresa química que ha obligat a activar de manera continuada la torxa de seguretat. De fet, Protecció Civil va rebre la setmana passada més d'una seixantena de trucades arran d'aquest incident. I els treballs d'excavació del jaciment del Camp dels Ninots han permès recuperar l'esquelet complet d'una cria de tapir d'un any que va viure fa 4 milions d'anys. Aquest exemplar, conservat gairebé íntegrament en connexió anatòmica, és un esquelet juvenil de tapir. És el més complet trobat a Europa fins ara i ofereix una oportunitat única per estudiar el desenvolupament de la biologia dels tapirs europeus del Pliocè. Les restes ara passaran un procés de restauració i estudi que començarà l'espai Aquae de Caldes de Malavella i els laboratoris IFAE Cerca de Tarragona per aprofundir en el coneixement d'aquesta espècie extingida. I avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina. El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació local.
4: Demà dimecres hi ha un taller per parlar de la menopausa, un taller pràctic per entendre la menopausa, compartir experiències i aprendre eines per viure aquesta etapa de la vida. En parlarà Sílvia Fernández, que és llevadora de l'atenció a la salut sexual i reproductiva de l'Institut

0: Institut Català de la Salut. El taller es fa demà dimecres a les 6 de la tarda al CAP La Granja i està obert a tothom que vulgui anar-hi. També demà dimecres torna el cicle de museus convidats al Museu del Renaixement. En aquest cas es parlarà del Museu Tèxtil de Terrassa i ho farà Sílvia Carbonell, que és la directora del centre en excedència. Demà dimecres a les 6 de la tarda a la Sala Gòtica, entrada lliure. I també demà dimecres l'Ajuntament fa l'acte de reconeixement als esportistes de la vila, l'Esportíssim, que vol reconèixer el treball, esforç o resultats d'esportistes, equips o persones vinculades a les diferents entitats esportives. Un acte obert a tothom que es farà demà dimecres a les 8 del vespre al pati de Can Ametller. I de cara al cap de setmana arriba la 8a trobada modelística de Catalunya, especial Itàlia. A més, enguany hi haurà tallers infantils, campus, exposició i concurs. A la planta baixa del Molí durant tot el cap de setmana, des de divendres i fins a diumenge, els dies 5, 6 i 7 de juny, aquesta trobada modelística. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimarts és la farmàcia Oriol, que està al carrer Santiago Rusiñol, 810. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra.
1: Ràdio Molins de Rei. Els dilluns a la Penya Blaurana teniu escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
2: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
3: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
2: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
3: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
2: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
1: Ona Rainbow, amb Helena Feiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
3: T'agrada cuinar i no saps per on començar? Nosaltres t'ho posem fàcil. T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
1: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

Quan el sol jeu a la posta, els versos prenen formes distints. En tots ells hi ha una resposta, o un sentiment pell endins. El seu nom és poesia, i és l'essència del tot. La música, l'harmonia, la paraula i el ver mot. Et convido a la tendresa, a somiar ben despert, a l'autèntica riquesa i al nostre gran desconcert. És la vida i els paranys quan els dimarts cau la tarda, la paraula sense enganys, amb la vostra amiga, l'Alexandra.

Déu i l'espiritual. Déu és l'abisme immens de la llum pura, d'on brolla el riu secret de l'esperit. És veu eterna, font que mai no atura, el cant profund que viu dins l'infinit. L'espiritual és l'eco que ressona quan l'ànima escolta el seu parlar. És com la brisa que silent corona els pensaments que aprenen a estimar. Déu és el sol que encén tota existència, l'espiritual, el raig que ens toca el front. Déu és l'origen, força i transcendència, l'esperit, camí que du a la font, com mar i onada, en l'íntima presència, són un mateix, misteri, viu pregon.

0: Bé, doncs bona tarda, bona vesprada, encara que fa molt de sol per dir bona vesprada, però és per l'hora més que res. Per tota l'audiència, gràcies. Doncs al registre de so avui tenim el David Rius. Gràcies, David. Després farem canvi i vindrà l'Eli Arjona, és a dir, que ja els saludem anticipadament. Com cada dimarts, per tenir cura d'aquest programa, doncs ells doncs estan a la White. Sense ells, poca cosa faríem. De fet, doncs, no ens podríem pas dirigir al personal. Jo diria que avui és un dia especial. Primer que tot perquè tenim dos espectadores. N'hem guanyat una. Tenim a la Paquita Gil i tenim també la Maria Antònia Granados. Gràcies a totes dues per ser aquí. Molt bona tarda.
1: Gràcies
0: bona
1: a tu. Tarda.
0: I tenim el poeta convidat, que ara el saludarem. Que, bueno, d'entrada ja diem doncs, que és més que amic, ja és com si fos un col·laborador nostre. És el Josep Soler Sagarra. Hola,
2: hola,
0: Josep.
2: Hola, què tal?
0: Benvingut.
2: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu. Bé, jo fins fa un ratet no sabia si podria fer el programa. Ha sigut una mica una correcuita, jo. Però, bé, ho hem pogut solventar, no? De moment ho hem pogut solventar. Ens ve perquè el bon amic Josep Soler Sagarra doncs, ha presentat o està presentant el seu darrer llibre, perquè ell doncs, ja és campió en llibres, eh? Ja, bueno, en tens uns quants.
2: En tens uns quants.
0: Curiosament, estava mirant a l'ordinador aquests dies que feia el programa, estava preparant doncs, el que és el guió, i dic, fixa't tu, jo diria que ets el campió d'aquest programa. Has vingut dues vegades quan fèiem Essències. Després has vingut un mes d'octubre, un mes de gener, un el 19, l'altre el 23, i ara aquest últim, aquest darrer, no? És a dir que has vingut 2, 4, 5, i amb aquestes 6 vegades has vingut.
2: Que bé.
0: 6 vegades. Això vol dir que cada vegada és un llibre nou, no? Suposo. No,
2: sí.
0: Molt bé. Bé, d'això es tracta el programa, no? De poetes, de música, de poesia, una mica de tot. Tot el que intervé dins de la programació cultural. En el transcurs d'aquests dies, doncs, i aquest matí t'hem anat anunciant, suposo que ja ho has vist per les xarxes.
2: Sí,
0: aquest matí doncs, el nostre company l'Oriol, l'Oriol Romeu, t'ha anunciat el dematí sobre les 9. És el que acostumem a fer perquè la gent vagi assabentant-se, no?, de qui tindrem com a convidat. Deixa'm dir, però, que amb el poema que hem iniciat l'espai l'he fet pensant en el teu llibre. Jo no sé si m'hi he apropat o no, no tinc ni idea perquè no l'he llegit encara, però aquest títol, Godis, no?
2: Sí.
0: Godis, que, bueno, ja tu ens ho explicaràs millor que no pas jo, però m'ha semblat que era un llibre que té molta espiritualitat, no?
2: Bueno, té espiritualitat i també la relació nostra amb la vida.
0: De fet, Godis, la traducció seria és Déu.
2: Bueno, és un joc d'aquests que faig, no? Com jo, i Woofer, que vaig fer jo.
0: Sí.
2: Godis és... ve de is God, en anglès, que vol dir és Déu, no?
0: És Déu.
2: I llavors, bueno, vaig fer...
0: I per què t'agrada fer aquestes combinacions?
2: Bueno, mira, ho he fet només amb aquests dos llibres.
0: Ja, molt bé.
2: Però, mira, em va fer... vaig pensar que...
0: El que farem, si et sembla, és una miqueta de trajectòria teva, tot i que em sembla que ja se la deuen conèixer, però la tornarem a fer, eh?
2: Molt bé.
0: Doncs fem una mica de biografia. Doncs diré que en Josep Soler i Sagarra va néixer el 20 de juliol, és a dir, que s'apropa el teu aniversari.
2: Sí.
0: Però jo et guanyo abans, eh?
2: Sí.
0: El meu és el juny, sí. Massa de pressa passa el temps, eh?
2: Massa.
0: Va néixer el 20 de juliol del 57. Als 13 anys va perdre tràgicament la seva mare, fet que el va marcar d'una manera molt profunda en el seu esdevenidor. Va cursar estudis d'enginyeria, però la poesia ha estat sempre una constant en la seva vida. Des dels 16 anys que escriu llibres de poemes, però s'ha dedicat a publicar una miqueta més gran. No ben bé de massa jove, diguéssim, però vaja, has fet carrera, també. Durant els anys de joventut va mantenir un intens lligam amb el món de l'art, fet que el va, doncs, segellar en ell una clara conducta emotiva. Per què aquest llaç tan estret amb l'art?
2: Va ser també... Bé, primer perquè amb el meu cercle d'amistats tinc un amic que encara ens veiem i tal, però sí, que és de l'època dels 16 anys,
0: sí,
2: que és un pintor que ho fa extraordinàriament bé. Jo dic que és un geni.
0: Yeah.
2: I això, pues, bueno, d'alguna manera, pues, les nostres converses eren poesia i pintura, dibuix, etc. No? I després vaig tenir... vaig anar a una presentació que va fer el lector Fermí Reixac, que no fa molts anys, que fa poc que ens va deixar. I allà ens vam conèixer i vam establir, pues, una molt bona amistat i connexió. Ell era fundador del Teatre Lliure i llavors això em va també portar al món del teatre, sense fer-ne jo res. Ell va recitar a la campanya del Grec de Barcelona, a la plaça del Rei.
0: Sí.
2: Va recitar un poemari meu.
0: Bé,
2: va ser una cosa molt maca. I bé, d'alguna manera, doncs, tot això, el del Martí Pol, que també el vaig conèixer, i tot aquest entorn és el, diguem,
0: el motiu de que estigués vinculat.
2: Tan vinculat, no?
0: Introspectiu, ens dius, té dos mons ben diferents, no? Diferenciats. El real, que li permet menjar, i l'oníric i poètic, el qual, doncs, es trasllada sovint i que li és possible, doncs, de potenciar allò que és i que veritablement estima. Íntim va ser el seu primer llibre de poemes. Més tard va publicar La pell de vidre, el seu segon llibre de versos, amb dos per l'editorial Omicron. Un tercer, País invisible. I l'anterior, aquest que presentem avui, és Igúfer.
2: Sí.
0: Que, llegit al revés, seria Refugi.
2: Sí.
0: Això m'agrada, aquests jocs de canviar els títols que tinguin doble sentit. I aquest últim, doncs, Godis, no? Que és, sí, el que parlarem avui, del qual ens recitaràs poesies.
2: Sí.
0: Molt bé, doncs, dit això, podríem anar una miqueta ja de cara a fer alguna pregunta i tu ens recites alguna cosa. Com que els fas més aviat curtets, en pots fer dos cada vegada, si et sembla. I m'agradaria preguntar-te... A la introducció afirmes que el llibre neix de les grans, dels grans projectes humans. D'on venim, qui som i per què existim. Mm. Llavors, quan vas sentir la necessitat de convertir aquestes preguntes en poesia?
2: Doncs mira, quan vaig acabar i Woofer, va ser quan em va venir la vena i em vaig posar a fer això. Però bueno, és un tema molt recurrent amb la meva poesia. La pell de vidre parlo molt de l'existència i és algo que sempre tinc a dins, no? Uh-huh. I vaig pensar, fes un poemari d'aquest tema, que és un poemari molt de... molt més de missatge que no pas com i Gúfer, que era sentiment pur.
0: Sí.
2: Aquest no és així, no? És una mica diferent.
0: Bueno, ja ho descobrirem. El concepte de Godis, sí, el títol del llibre, és molt original, fruit d'un joc lingüístic amb l'expressió isgot, no?
2: Sí.
0: Que tu deies que la traducció seria es Déu, no?
2: Es Déu.
0: Com va aparèixer aquest nom i què representa exactament per tu?
2: Bueno, Godis, jo volia donar-li en els meus poemes, és com un monòleg, que jo parlo amb Godis. I no volia posar-li Déu, ni univers, ni... Volia buscar algú diferent, perquè aquestes paraules estan molt...
0: molt sentides, ja.
2: Sí, quan algú diu Déu, automàticament se t'obren un munt de clichés, no, en el cap. Llavors vaig dir, pues, buscaré un altre... I llavors vaig pensar en Godis.
0: Clar, però posant aquest nom deus trobar que la gent t'ho pregunta,
2: sí,
0: no?
2: Sí, clar, sí, sí.
0: Clar.
2: Sí. Però bueno, quan sents els poemes, en seguida ho entens, perquè em dirigeixo a ell.
0: Molt bé, molt bé. Insisteix que no és el llibre religiós, sinó espiritual.
2: Sí, no? O sigui, no és religiós perquè les religions t'encurseten. I jo no parlo en aquest llibre de cap encursatament.
0: Ja. Yeah. On situaries la frontera entre l'espiritualitat i la religió?
2: Justament, és a dir, la religió és una eina molt bona per la gent que no hi pensa massa en tot això, no?
0: Ja. Yeah.
2: I llavors, doncs, és una guia. És una guia que els ajuda a ser morals, ètics i acostar-se a l'espiritualitat, no?
0: Mm-hmm.
2: Però jo parlo de... O sigui, el llibre L'espiritualitat per mi és sense tenir un patró, una guia, sinó és un treball intern que hem de fer, que jo crec que és molt bo fer-lo, i que cadascú de nosaltres... pues, l'evolucionar a la seva manera.
0: Sí, a la seva manera de pensar.
2: Sí, sentir. Però al final tota aquesta evolució va al mateix lloc.
0: Ja, molt bé. Farem una cosa, posarem una música de fons per recitar, però com que són curtets els poemes, podem aprofitar la mateixa música, pujar i baixar, farem això. Ara ja hem fet el canvi, ara tenim l'Eli Arjona, o l'Eli, i comença tu pels poemes que vulguis.
2: Bueno, és un llibre que... És bastant correlatiu.
0: Ah, dir que comença i té un seguiment.
2: Comença i té... No té un seguiment, però té un final.
0: Ja.
2: Llavors, ho faré seguint-los.
0: Molt bé, perfecte.
2: La fosca. L'eterna i impertorbable fosca. I enmig d'ella... boles perennes que giren i giren, tot buscant un lloc que mai no troben. Constant moviment de foc i gel i de núvols voladors que giren i giren. És un perfecte escenari del tot orgànic del que en sóc part indefugible.
0: La música també m'ha agradat, Molt bé.
2: És tot, avui les músiques que he portat jo també són totes així.
0: Però vull dir que són profuns, encara que siguin curtets,
2: sí,
0: tenen
2: sí,
0: profunditat
2: tenen
0: els
2: profunditat,
0: poemes.
2: Sí.
0: Molt bé. Els poemes semblen plantejar preguntes més que oferir respostes, no sé.
2: Sí.
0: La poesia serveix més per preguntar que per respondre, què opines?
2: És totalment d'acord que és per preguntar.
0: És per preguntar.
2: Sí, jo no puc donar respostes. Només puc fer les meves preguntes, exposar-les, no? Són...
0: Bueno, els teus pensaments,
2: els
0: no?
2: Els meus pensaments, sí.
0: Com has portat quatre temes i ens has dit que també són especials, comencem...
2: Bueno, són són molt religiosos, aquests.
0: Sí.
2: Bueno, sí, no, perquè ja no. He pensat, bueno, portaré algú que lligui
0: no?
2: Una mica, no? El primer és un... és un... com li diuen això? Un... això que fan, que els budistes diuen moltes vegades, un...
0: No sé què refereixes.
2: Ara no em surt el nom.
0: De totes maneres, has llegit un poema.
2: Sí.
0: Jo t'he dit que en diguessis dos.
2: Bueno, ara... Bueno.
0: Sí?
2: Sí?
0: Sí, perquè així es posem la cançó després.
2: Vinga, d'acord.
0: I això. I potser et surt això que vols dir.
2: Mantra.
0: Mantra, va.
2: Mantra.
0: Molt bé, d'acord.
2: És un mantra hindú.
0: Molt bé. Doncs quan vulguis. Sí, l'Eli ens posa la música... Ara.
2: El teu nom ressona dins l'eco que proclamen els límits del meu pensar. Godis. Miro en la nit el tapís de la teva presència, ple de llums llunyanes, cotons que engalanen la teva fosca existència. I tu camines lentament, amb la constància del temps, i jo miro allò que em deixes veure, sense no entendre res de res.
0: Que bonic. I estava mirant el llibre teu, la portada del llibre, que ja l'hem anunciat també a la xarxa. És un ull, però aquest ull té molt de significat. Jo no me n'havia donat compte. És a dir, el que representaria la nineta de l'ull...
2: És l'univers.
0: És l'univers. Per això hi ha tants colors, no?
2: I és un ull d'una nena de 5 anys.
0: Un ull d'una nena de 5 sí. anys.
2: És a dir, és a l'inici.
0: Ja, tot té, una relació, eh?
2: L'inici i l'eternitat.
0: No, no,
2: I això,
0: bé,
2: i això té relació amb l'últim poema.
0: Llavors, què hauria de fer la gent si vol aquell llibret de poesies teves?
2: Jo els tinc publicats tots a Amazon. Si poses poesia de Josep Soler,
0: sí.
2: Surten tots.
0: Surten tots.
2: Sí. Llavors els tinc amb llibre i també els tinc amb e-book.
0: Ah, ja. Molt bé. Doncs així és més fàcil, no?
2: És molt senzill, si algú...
0: Molt bé. Doncs ara sí que potser escoltaríem la primera peça, eh? Que
2: el mantra.
0: El mantra, això. Molt bé.

0: Bé, és com són cançons espirituals, sí. Doncs són bastant complertes. Llavors ens escoltem una estoneta i anem baixant la música. Però és bonica, eh? Dona, almenys transmet pau, no? Relaxació.
1: Molta pau, sí. L'utilitzen pel ioga i aquestes coses.
0: Ja, no, ja m'ho penso, sí, sí. Al llibre apareix sovint la idea que formem part d'un ens únic. Sí. Aquesta intuïció neix de la reflexió filosòfica, de l'experiència personal o de totes dues?
1: Neix de l'observació. Neix de l'observació.
0: De l'observació.
1: Sí, perquè, tal com dic amb els primers poemes,
0: sí.
1: Hi ha algú aquí fora que és orgànic, que és únic, i nosaltres formem part d'això.
0: Yeah.
1: És a dir, no cal... És l'única cosa, és l'única cosa que hi ha.
0: I tu, què és el que tu opines de l'univers? Què penses o què creus que...
1: Bueno, jo penso que... Ara hi ha tot una corrent de gent que, sobretot a partir de les experiències properes a la mort i aquestes coses que... El Segarra aquest, el Sant Segarra,
0: sí,
1: etcètera.
0: Sí, el doctor Medel Sant Segarra. Sí.
1: Doncs, bueno, cada vegada és més... s'està més a prop a concebre l'univers com... la consciència màxima, no? Com única, la única consciència, que tots en som part.
0: Sí, de fet, sí.
1: I jo ho veig d'aquesta manera. Per exemple, la introducció del llibre, doncs ho dic, no?, de que formem part d'un ser omnipotent, omnipresent.
0: A més, jo crec també que falta molt per saber i per explorar encara.
1: Sí, però jo crec que no sabrem mai res.
0: No, evidentment.
1: Perquè...
0: Potser sap més la NASA que nosaltres, no?
1: Jo penso que nosaltres no podem saber més del que nosaltres podem intuir. Ja, tinc un poema que això ho dic, no?
0: També del llibre.
1: Sí, del llibre.
0: Ja.
1: Perquè són aquest tipus de pensaments els que he anat col·locant. No? Hi ha un poema que dic que un llapis, un dibuix a llapis, no en pot fer un altre. És a dir, nosaltres podem arribar fins a on, ella ens deixa. No podem anar més enllà.
0: Ja. Hi ha una afirmació molt potent a la introducció. Vivim i morim, perduts en l'espai que no entenem.
1: Exacte.
0: El que deies tu,
1: és
0: no?
1: És el que dic.
0: Aquesta incertesa li provoca inquietud, et provoca inquietud, o, al contrari, una certa fascinació, per dir alguna cosa?
1: Em provoca fascinació, potser, sí? Més que inquietud. Al final, és quan acceptes això, pues dius, bueno, és el que hi ha. No sé com dir. Jo penso que és bo arribar a dir, això és així, nosaltres som això.
0: I tu quan escoltes el cirurgià, senyor Manel Sant Segarra, que parla molt de la física quàntica i de les seves experiències als quiròfanos, quan ha trobat doncs, que les persones s'han mort durant uns minuts llargs i han pogut retornar i li expliquen doncs, el que hem vist que passava al quiròfan del costat i se n'han assabentat que era així mateix, què opines de tot això?
1: Jo penso que és la prova de que som godis, que és omnipotent, omniscient i omnipresent. I nosaltres som això. El que passa és que ho som amb una experiència de vida, d'existència. Una experiència
0: Que aquesta experiència no té res a veure amb la part, diguéssim, que ve després, no?, de la mort.
1: No la coneixem, però jo penso que quan ens morim segurament, pues, igual hi ha altres estats, o hi ha... No ho sabem, és que no ho sabem. Mm-hmm. Però som això. De la mateixa manera que físicament som pols d'estrelles, espiritualment som godis i ho som tot sense ser res. No sé si m'explico.
0: No, és vera, que no és fàcil, tampoc entendre-ho, però...
1: Només amb el tema del Sant Segarra, jo vaig tenir una experiència que vaig intentar, li vaig enviar amb ell, però bueno, li vaig enviar per el correu que
0: sí,
1: ell,
0: sí.
1: Suposo que ni se n'haurà enterat, no, perquè...
0: Bueno, suposo que té qui li deu portar tots els correus, clar.
1: Però jo vaig tenir una experiència que, de molt jovenet,
0: sí,
1: que jo em posava al llit i m'imaginava sí, que em veia de des de, com si sortís, no? Em
0: veia des de dalt,
1: no? Sí. I després anava pujant, ho feia per distracció, i anava pujant, i estava allà en el llit, i llavors, doncs clar, ja...
0: Com si l'evités,
1: però... imaginació absoluta. Ja m'imaginava, doncs, els teulats, això ho fèiem en el poble, i després veia el poble, veia tal, anava... I llavors ja entrava a el que era l'univers, no? Que veia la Terra, jo m'ho imaginava, anava amunt, saps? I quan feia això, em posava molt nerviós, m'agafava un estat d'ansietat molt, molt forta, no?
0: És curiós, això.
1: Sí, sí, i llavors quan venia aquesta ansietat i aquesta cosa, ho deixava estar, deia, va, ja està, a dormir. I va haver-hi un dia que vaig dir, no, ara continuaré i a veure què passa. I sí, vaig començar, tal, i sí, vaig començar a angoixar, i jo, vinga. I jo anava imaginant i estava super concentrat en aquesta,
0: sí, sí, aquesta obsessió,
1: paranoia meva,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: I de cop jo era llum.
0: Caram.
1: Però és algo que és difícil d'explicar. Però no tenia cos.
0: Com si no haguessis pogut anar més amunt. Sí,
1: no, és que no tenia cos. Veia 360 graus. I tot el que veia era una llum blanca.
0: I això no l'has pogut comentar mai?
1: No, he tingut, no puc
0: amb
1: arribar.
0: Aquestes xerrades que fa, no hi ha anat mai.
1: I era tot llum, uh-huh. I jo era aquella llum. I veia, sense cos, tenia una sensació de llibertat brutal.
0: Però això només et va passar en una ocasió.
1: Sí, vaig dir mai més, perquè em vaig espantar molt. Jo estava... no sabia què em passava. I estaven allà, això sí, estava superbé, ja et dic, no tenia, el no tenir cos...
0: Sí, sí, et senties com si, com es diu això, flotar, no? Com
1: sí,
0: si...
1: sí, però era tot blanc, era blanc lletós, no? Era, i estava jo allà, i jo era allò. Mm-hmm. I llavors, això va durar, no ho sé, jo crec, per mi va durar un minut, no? I pum, torno. I al tornar vaig sentir la sensació pitjor que he sentit a la meva vida, que és tornar a sentir, respirar, com si fos tot obligat.
0: A lo millor tu no ho saps i tens aquest do de poder-te...
1: No, ja que va.
0: No?
1: No.
0: Home, ja, si ho estàs explicant com si ho estigués veient.
1: Sí,
0: jo.
1: Sí, no, és que va ser algo espectacular, no? Però el més curiós d'aquesta història és que quan em vaig tornar i em vaig despertar en el llit, em vaig trobar a la meva àvia...
0: Què dius ara?
1: Sí, que havia vingut. Era una dona que parlava molt poc, bueno... No tenia jo massa relació amb ella, no com avui, que els avis són...
0: Sí, sí, sí,
1: llavors,
0: diferent.
1: Era diferent. I me la trobo, que em tenia la mà agafada, plorant, com bueno... I diguem-me que... Diu, és que estaves mort.
0: Ostres.
1: Em diu, és que estaves mort.
0: I això no ho has somiat, tu?
1: No, què va, no.
0: Ho has viscut?
1: Sí, totalment real.
0: És com per comentar-li,
1: És curiós, eh?
0: Sí,
1: és clar. És molt curiós. A mi m'hagués agradat poder-li...
0: Fa respecte, això, eh?
1: Jo vaig dir, jo no em torno a imaginar això...
0: Mai més.
1: Mai més.
0: Bueno, continuem. quins ens recitaràs ara? Quin parell de poemes has escollit?
1: Vaig seguint.
0: Va seguint, una miqueta el llibre.
1: Sí.
0: Doncs posem una música. Endavant.

0: Visca aquest joc efímer, aquest que tu has creat, usant el meu pensar. Barrejo passat i futur, i el present és un aire que passa imperceptible. Presoner de mi, respiro autònomament, faig, desfaig, i decideixo ximpleries. I tu ressones en totes les idees, amb una veu clara, que em col·loca a cada instant on just haig d'estar. Godis, cerco en allò més minúscul la teva omnipotent presència. Només trobo espai, tendrament acotxat per la fosca que et vesteix. Del no-res, jo desfilo camins i pregono veritats fútils. Il·lusió complaent que creiem que ens fa. Cap dibuix a llapis pot dibuixar-ne un de nou.
1: Molt bonic, això és el que deies abans.
0: Això és el que deia abans.
1: Molt bonic. De fet, no sé com t'ho fas per fer amb tan pocs versos aquest contingut de cada un dels poemes. Suposo que aquests poemes jo els haig llegit més d'una vegada,
0: sí,
1: per entrar dintre d'ells, eh? Perquè ara, escoltant-te la primera vegada, no capto prou bé el significat. Sí. Però després, quan llegeixi, que per cert, gràcies pel llibre, que m'agrada molt que me l'hagis regalat, i a més veig que m'has posat també una petita dedicatòria per l'amiga Alexandra, amb el defecte. Molt bé, Josep Soler Sagarra, 2/6/2026. Moltes gràcies, eh?
0: De res.
1: No, home, no. Gràcies, perquè, a veure, les coses... sobre de què vens, que prenem un temps del teu temps...
0: No, jo estic encantat de venir.
1: Bueno, ja ho sé que t'agrada venir aquí. Nosaltres també que vinguis. Doncs continuem. Continuem fent alguna de les preguntes. El poemari parla de l'amor.
0: De l'amor? A veure...
1: Pot ser l'amor espiritual, també, eh?
0: L'amor... És un tema... O sigui, per mi l'amor és un estat que tenim que ens el dona la pertinença. Això s'ha d'explicar, no? Perquè... Però per mi l'amor és això. Per exemple, si estàs en un grup que hi ha algo en comú que uneix aquest grup,
1: sí,
0: i és algo potent, doncs en allà sorgeix d'alguna manera aquest estat d'amor. La pertenença amb la família, quan estàs amb la teva família, i hi ha una pertenença al grup familiar, no sé. No sé si em sé explicar.
1: Sí, sí.
0: Jo crec que l'amor ve del sentiment de pertinença. Però què passa? L'amor més gran és quan tu et sents que pertanyes a tot.
1: Ja. Sense excluir res.
0: Sense excluir res. Això és potser un treball que només són estats que s'agafen, que els tens en un rato, no?
1: A part de l'amor, també hi ha altres, no? Per exemple, del dolor, de l'absència i del plaer, del dolor, anem pel segon. Parla també del dolor?
0: Sí, perquè el que dic és que de la manera en què està fet això, el dolor i l'amor i el plaer i tot...
1: I l'absència.
0: Tot forma part de... O sigui, ho necessitem tot per poder viure, no?
1: O sigui, al llibre hi ha totes aquestes parts, diguéssim.
0: En el llibre hi ha un poema que dic que no entenc com és que no és tot amor. Com és que no és? Com és que hi ha plaer? Com és que hi ha dolor? Com és que no hi ha només... Perquè realment fa falta que estigui tot tal com està fet això, tal com està creat Godis, tal com és Godis. Godis fa que tu tinguis totes aquestes coses, no? I no podem treure'n cap, perquè a més tot està compensat.
1: El que cal també és saber-les conduir.
0: Això és molt complicat, eh?
1: Ja, clar, però si són totes, doncs, com sí. És la vida, no?
0: Sí, és que la vida és així.
1: Clar, el que costa és saber-les conduir, perquè si no es condueixen bé és el que passa després. Com està el món, no? Què n'opines tu de tot això?
0: Està
1: molt malament, no?
0: El món està molt malament.
1: Molt bé. Continuem, doncs?
0: Sí.
1: Continuem i... A veure, per exemple... Quina d'aquestes experiències que comentàvem, l'amor, el dolor, l'absència, el plaer, experiències universals, no? Em refereixo. Quina d'aquestes experiències consideres més reveladores per comprendre què som?
0: Jo penso que no n'hi ha una. És el conjunt. És el conjunt.
1: No una de sola.
0: No n'hi ha una de sola, és el conjunt.
1: De fet, som un tot, que deies tu,
0: som
1: no?
0: Som un tot, sí.
1: Un tot. Molt bé, doncs posem el segon tema que has escollit.
0: Sí.
1: Quin serà?
0: Aquest és una cançó que vaig trobar que és religiosa i és d'un africà. Sí. I canta un tros amb...
1: Em sembla que l'he escoltat, aquesta també. Sí, que és una mica més alegre.
0: Són més alegres.
1: Sí.
0: I diu amb suahili, que hem d'obrir el cor, el nostre cor, no?
1: Molt bé. Doncs escoltem-la.

0: Bueno, sembla ser que ha saltat la, la música. És a dir, a vegades passa això, eh?
1: Sí, sí.
0: Que no, no era un CD, sinó que l'havíem baixada, però ha arribat un punt que ha saltat. Bueno. No sé per què. Tu saps que continuava la cançó?
1: Bueno, però...
0: Però ja, faltava poquet.
1: Ja faltava poc,
0: bé,
1: sí.
0: Doncs no passa res. Doncs vinga, recuperarem una miqueta el fil conductor. La portada mostra un ull, que és el que dèiem, que conté un univers. És una metàfora de la mirada humana o de la idea que l'univers també ens observa?
1: No, és una imatge de, del cicle de la vida. Un ull d'un nen, d'algú molt, molt recent.
0: Però sí que té com una petita relació que sembla que sigui a l'ull de...
1: Sí, però no
0: de l'univers, no?, que ens està contemplant.
1: Sí, però no ho vaig fer amb aquesta idea.
0: No ho vaig fer amb aquesta
1: idea. La idea és que és algú que acaba de sorgir com a existència a dintre de Godis.
0: Sí, quasi bé és al revés del que et deia jo, no? I contempla...
1: I per un altre costat, dintre del seu ull, el que poso és justament que Godis, que és el tot, no?
0: El tot, sí, sí. Molt bé. Tu vés preparant dos poemes més.
1: Vale.
0: En escriure aquests poemes de Godis, has descobert alguna cosa sobre tu mateix que abans no havies formulat amb la paraula?
1: No, però... Bueno, potser sí. El que m'ha passat és que he escrit coses que les tenia, però el fet de sortir i escriure-les, llavors em queden més... Més marcades.
0: Més
1: mi, no?
0: Marcades.
1: Sí.
0: T'han portat algun record especial?
1: No, record no.
0: No. Creus que és una societat tan accelerada com l'actual, encara que hi ha espai per la reflexió profunda sobre l'existència?
1: Jo crec que sí. Jo crec que això ja depèn molt de cadascú de nosaltres. El treball intern que fem... Hi ha persones pues, que no són reflexives, són...
0: Per escriure aquest tipus de poesia, s'ha de treballar un mateix, també?
1: Home, jo penso que sí. Jo penso... La poesia no és fruit d'un treball, però sí que si jo no tingués les meves reflexions i el meu treball personal, no podria escriure això.
0: Mhm. Molt bé. Què ens recitaràs ara?
1: Jo vaig a llegir.
0: Tu segueixes. Com si estiguéssim llegint el llibre.
1: Sí, perquè, a més, és un llibre molt curt.
0: És curtet.
1: Que...
0: Molt bé, doncs posem una música.
1: Tot ho has fet orgànic. I a cada nivell d'encaix has creat regles per donar-los existència. Has fet del contrast la regla primera que tot ho domina. Ens vestim, però, amb togues de savis, definint el bé del mal, imaginats. Escrivim regles i preceptes sota els nostres febles cànons de justícia i res no encaixa. Godis, dibuixo en la sorra un traçat imperceptible que t'assenyala just allà, en el no-res. Ens has fet en allò que és dual i has vestit la nostra conducta sota el jou de l'intercanvi. La nostra existència flueix sota aquest jou subtil que ens enllaça, dirigits per fils invisibles que tu, titellaire del tot, mous curosament i assertiva. Movem les paraules i capgirem les intencions, tot buscant sempre el nostre millor acord.

0: Doncs continuem. La música que ens acompanya també és ben bonica, eh? Sembla que estem dins d'un tot, no?
1: També. Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Creus que en una societat tan accelerada com l'actual encara hi ha espai per la reflexió profunda sobre l'existència? O te l'he preguntat, aquesta?
1: Ja me l'has preguntat.
0: Ah, doncs no l'havia marcada. Bé, doncs així res. Quina importància tenen la natura, el cel, la terra, el mar, en la construcció simbòlica del llibre?
1: És que justament la natura, el cel, la terra, el mar, això és el que som, això és el que és. I no trobaràs una altra cosa, perquè és el que és. I nosaltres quan sentim l'amor ple, és quan nosaltres sentim la pertinença plena amb tot això.
0: I per què et vas inspirar a escriure el llibre de Godis?
1: Bueno, és un tema que a mi... és un tema que jo hi penso i faig els meus treballs. Ho havia de fer.
0: I si n'has d'escriure un altre, que suposo que ho faràs, quin tipus de poesia seria?
1: No serà aquesta.
0: Seria diferent.
1: Sí, això ja està. Godis està aquí.
0: Completament diferent.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Hi ha casualitats o causalitats?
1: Això realment no ho sabem. Nosaltres probablement hi hagi causalitat en lloc de casualitat, no?
0: Això és el que diu el doctor, sí, Manuel, sí, Sansegarra, no?
1: Segurament, però és que no sabem res. És que no sabem res.
0: O no tenim prou desenvolupat l'intel·ligència, no? Perquè diuen que el cervell es pot desenvolupar més.
1: Si tu estàs en un... Saps allò... aquella... Bueno, si tu estàs en un lloc,
0: sí,
1: i no surts mai d'allà, tu no saps el que hi ha fora, perquè estàs sempre en allà.
0: Sempre,
1: no?
0: Estàs al mateix lloc.
1: Sempre,
0: sí,
1: estàs en el mateix lloc. Però nosaltres estem en un lloc i no sortim d'aquest lloc, perquè no podem. No hi ha cap manera de sortir d'aquest lloc. Som això. Som part de la Terra, que té aire, que té aigua, que té... Llavors, com que això és el que som, no hi ha més. No sé com explicar-me.
0: Sí, sí, sí, t'entenc, però...
1: És que és molt difícil.
0: Sí, no, és difícil, ho entenc, però... Sí que hi ha persones que surten del lloc i tornen.
1: Bueno,
0: i tenen,
1: sí,
0: unes,
1: sí,
0: experiències,
1: i tenen unes experiències, sí, sí,
0: que no tenen res a veure.
1: Totalment, però diguem que aquestes persones no és un camí natural. Bueno, natural.
0: Però tu creus que aquestes persones són privilegiades o és que
1: no,
0: és el camí?
1: Jo crec que és el camí. Estan veient part de l'inici del camí.
0: Perquè, és clar, això ens està dient... Posem ara el cas que, sí, hem dit abans, el cirurgià, sí, Manuel Sansegarra. Però jo el crec perquè el veig tot un senyor respectuós, sí, una eminència de cirurgià que doncs ara està retirat i s'està dedicant a fer aquestes conferències, sí, i molts llibres sobre la, sí, física quàntica. Però hi deu haver gent que deu pensar, jo això... No m'ho crec, perquè jo haig de veure per creure-m'ho, no? O haig de viure per...
1: Jo estic segur que tot això és cert, però ja no per un acte de fe, sinó perquè com ell, hi ha moltíssims científics, metges, que jo si busques una mica, doncs et trobes,
0: sí, sí,
1: un testimoni, un altre,
0: sí, sí,
1: testimoni.
0: I inclús hi ha un llibre que està fet per una doctora que explica experiències,
1: que explica
0: també.
1: Experiències, sí, o sigui... Sí. Això és una realitat. Això és una realitat. Jo estic convençut que ho és. Però, clar, per poder tastar aquesta realitat has de tenir una situació extrema.
0: No,
1: I tornar.
0: I que tindríem que tenir molt més obert la nostra ment per entendre de que, veritablement, si això és així, hi ha d'haver-hi una vida després de la mort. Encara que no sigui física, però pot ser espiritual o
1: sí,
0: no sé,
1: una vida
0: diferent, sensitiva, no sé com explicar-ho.
1: Jo penso que no és que hi hagi una altra vida. jo crec que Godis

0: ja sabem que això és un envoltori, i el cos es queda aquí, però com podem veure, o com persones poden veure, o donar-se aquesta sensació de que són llum, i veure's, o veure altres persones que han marxat, no?
1: Jo estic convençut que això és un procés de quan ens morim, no? Però realment, si tu penses en el que... Anem a l'aspecte físic. Tu avui, què tens de similar amb quan tenies 5 anys? No tens res?
0: No, home, no, clar.
1: Però en canvi ets tu.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Què vull dir? Que hi ha una transformació constant. I aquesta transformació...
0: Sí, però aquesta transformació constant sempre ha estat dins d'un cos.
1: A nivell terrenal.
0: Clar.
1: Però, de la mateixa manera, aquesta transformació també fa que tu acabis la teva experiència humana i en tinguis una altra, que no en tenim ni idea. Però el que és segur és que tu no tindries l'experiència humana si no fossis, bueno, jo li dic godis, no? Si no fossis godis. Llavors, si tu ets godis, no ho deixes de ser, perquè és permanent. Senzillament és una transformació que hi ha. No sé si m'explico.
0: És complicat, eh? És molt complicat d'entendre, però bueno. Però és complicat, eh?
1: Digue-li el tot, digue-li l'univers, digue-li Déu, bueno, digue-li com vulguis, però... hi ha un univers, que cada vegada és més evident que és infinit, no? Llavors, nosaltres som això. Llavors, tot el que passa dintre d'aquest...
0: O sigui, tu creus, per ser-ho més fàcil i més senzill, tu creus que quan la persona acaba el seu camí de vida i tal, hi ha una altra vida?
1: Jo crec que que continua...
0: Amb una altra transformació.
1: Sí, però nosaltres tenim la idea de individualitzar-ho, perquè com que som persones, dius, jo, que sóc fulanet, que després el fulanet té que continuar. Jo no penso que això tingui que ser així. No és necessari que sigui el fulanet. Al final... l'essència és la que realment continua.
0: L'energia.
1: I continua, d'alguna manera. Però nosaltres no sabem...
0: No tenim aquesta capacitat de poder-ho saber.
1: Ni tampoc sabem si hi ha un fil conductor de nosaltres. Jo això no m'ho crec. Jo penso que nosaltres ens fonem amb el tot, i llavors apareix una... Mira, jo això, per explicar-ho, dic, tu imagina't una olla plena d'aigua i que l'escalfes, la fas bullir. Quan la fas bullir, fa bombolles. Aquestes bombolles neixen, tenen identitat i moren. Però són aigua. Són aigua.
0: Sí, sí.
1: Llavors, amb el que jo em quedo és amb l'aigua, no amb la bombolla.
0: Ja.
1: No tinc per què pensar...
0: És un moment, allò.
1: Sí, però és que nosaltres som un moment. amb la immensitat. És un moment. Llavors, aquest moment, mentre dura, nosaltres diem, això té personalitat.
0: Sí,
1: aquesta bombolla té un color, té un no sé què...
0: Sí, sí, sí, però després...
1: Però després és aigua.
0: Es fon i queda drogada aigua.
1: I llavors, ha mort la bombolla? Ha mort la forma?
0: Però l'aigua s'evapora i també es transforma, no?
1: Bueno.
0: Ah, és que...
1: Tu ja m'entens el que
0: vull dir. Jo t'entenc. Una mica difícil, però t'entenc. Vinga, escoltem un tema o vols seguir recitant?
1: No, escoltem.
0: Sí, escoltem el tercer.
1: Sí.
0: Aquest tercer ens el pots anunciar.
1: Bueno, també és una d'aquestes cançons que he trobat religioses.
0: Espirituals.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs escoltem-la.

0: S'ha acabat també. Què ha passat amb aquesta cançó?
1: No, aquesta...
0: Aquesta és així?
1: Sí.
0: Ah, no, aquesta és així. Sí, sí. Es veu que és normal. Aquesta és així. Vinga, tan bé que estàvem, que ja sentíem el ritme a la sang, quasi bé. Sí. Si un lector acabés a Godis, el teu llibre, sense haver trobat cap resposta, doncs, que fos definitiva, però amb noves preguntes, sentiria que el llibre ha complert la seva funció?
1: Jo sí que penso que...
0: Que sí?
1: Que sí.
0: Sí. Per què?
1: Bueno, perquè li ha fet pensar, reflexionar, tenir les seves preguntes. Tot el que sigui remoure,
0: sí,
1: jo penso que és positiu.
0: No, de fet ja ens has remogut una mica. Ja. Sí.
1: Em costa molt dir aquestes coses que dic, però...
0: No, però a veure, però si les que, dius és perquè les sents, no?
1: És el que penso,
0: no?
1: I el que
0: i
1: sento,
0: sí. Sents. A mi el que m'ha deixat molt impactat és el de quan eres petit.
1: Sí, tindria 13 o 14 anys.
0: O tenies una gran imaginació en aquell moment, o et sabies introduir molt bé en el teu pensament, no ho sé.
1: No ho sé, però va ser absolutament real.
0: Va ser real.
1: I a més, el de la meva àvia...
0: Allò ja va ser...
1: Què ha passat?
0: Perquè
1: no va ser un minut. Es veu que jo portava molt de rato.
0: I no podia ser que haguessis tingut com... No sé, un moment d'aquests d'un xoc... Jo que sé, que et quedes una estona sense...
1: Jo estava... en un lloc...
0: Tu estaves en un lloc.
1: Que era... Jo era allò. Era un blanc lletós. O sigui...
0: I no podia ser que per aquells moments o aquelles estones... A veure, fa mal d'allò dir la paraula, però haguessis estat realment mort. Home, i haguessis...
1: Jo em costa creure això, perquè jo estava a la mar de bé. Vull dir...
0: Sí, però... Escolta, però no sé, una parada i tornar altra vegada, jo què sé...
1: No ho sé.
0: Una amnea? O...
1: No ho sé el que va passar.
0: No, una amnea em sembla que no és tan llarga, no? Perquè si està llarga et mores de veritat.
1: Però la meva sí. Àvia va entrar, em va veure, i va estar allà amb mi,
0: sí.
1: I portava rato. I a ti me la vaig trobar desfeta.
0: Clar, no. Perquè pots comptar que ella devia estar preguntant-te coses.
1: Clar,
0: i tu no te'n vas enterar
1: i
0: de res.
1: I
0: tu res, tu estaves al séptimo cielo,
1: estava
0: no?
1: Allà.
0: Sí, sí. Molt bé. Vinga, més poesia, escoltem-ne.
1: Godis, passem aquest moment efímer, tot cercant-te, en cada tros de vida que ens envolta. Et cerquem creant fórmules que ens donin certeses de cada esdevinença que tu ens permets mesurar. En aquest teu joc, però, et trobem en la unió de cada fet que ens configura. En ella, exultem el sentir comú. Quan som unió excelsa, tot és amor.
0: Bé. És per estudiar-lo, aquest llibre. És per estudiar-lo. Jo li demanaria a l'Eli que em posi una musiqueta perquè em vull afegir.
1: Vinga.
0: Però no és del teu llibre.
1: No.
0: És un poema que està escrit a l'1 del 6 del 26, o sigui que està fet ahir, no?
1: És un que m'agrada molt, no?
0: Sí, que jo te'l vaig llegir, em vas dir que et havia agradat molt.
1: Sí.
0: Es diu Quan poca cosa som. Quan poca cosa som davant la tarda. Un bri de pols que el vent dispersa lent. Un pas fugisser sobre el firmament. Una ombra breu que el temps aviat guarda. La mar no sap el nom de qui la mira, ni el cel conserva el rastre d'un desig. Tot fuig callat, com fuig el vell vertigen d'un foc que crema i que després expira. I tanmateix, enmig d'aquesta absència, hi ha una llum petita i obstinada que fa del cor refugi i permanència. Potser no som més que una veu passada, però en l'amor, en l'art i en la consciència, la nostra petitesa és elevada. Te'l regalo.
1: Sí, m'encanta.
0: És curiós perquè a mi, no sé si tot passa, jo no em proposo escriure un poema, però em ve un vers. I dic, apunta'l. I darrere del vers va naixent el poema. I a vegades són així curts, a vegades són més llargs. Sí. Però no és allò de dir, em vaig a posar a escriure, no. A lo millor estic a la cuina, o estic al menjador, i em ve una cosa que penso, si ara no l'apuntes, la perdràs.
1: I arrenques.
0: I ja la noto, sí.
1: Molt bé.
0: I aquest em va sortir així, de cop i volta. Sí, però sí. Pensant una mica en com podia ser el teu llibre, eh?
1: Ja.
0: Pensant una mica. Molt bé. Hi ha algun poema del recull que consideris la clau de volta del llibre o aquell que millor sintetitza el seu missatge?
1: No, cada poema diu alguna cosa, té un missatge. No n'hi ha un que digui aquest ho engloba tot, diguem, no.
0: És... Més que res, com que has dit que tu has fet una continuïtat de cada poema.
1: Sí, bueno, he fet una continuïtat perquè he anat tocant temes, no? El tema de l'intercanvi, uh-huh. El tema de la dualitat, tot això són aspectes nostres que ens ha fet Godis, no?
0: Clar. Aquest Godis, que vol dir, amb la traducció seria, és Déu, no?
1: És Déu, sí. Bueno,
0: és Déu.
1: Déu,
0: com pots dir, és univers.
1: Univers, Déu, sí. El tot, digue-li com...
0: Després d'escriure Godis, la pregunta, qui som, aquesta pregunta, qui som, et sembla avui una mica més clara o encara més misteriosa?
1: Jo la tinc bastant clara.
0: Sí?
1: És el que...
0: Però clar, jo suposo que és per l'experiència que vas tenir de petit, també.
1: No ho sé, realment això em va impactar molt, eh?
0: I no se't va repetir mai més.
1: Mai més. Bueno, és que no ho he ni intentat. Però vaig passar molta por, perquè estava molt sol. Era un lloc que jo estava sol. Uh-huh. No sabia per què estava allà.
0: No hi havia ningú més. I com va respondre l'àvia?
1: Bueno, quan em va veure, ja em va posar contenta, no? Però em va dir, em deia, però si estaves mort. I jo pensava, mare de Déu, què ha passat aquí,
0: si
1: no?
0: Si ella va dir això, devia notar alguna cosa, clar.
1: Sí, potser ella estava molt quiet i allà, doncs...
0: Si haguessis de resumir l'essència de Godis en una sola frase, per als oients, de quan cau la tarda, per exemple, d'aquest programa nostre, quina seria?
1: Seria...
0: Ui.
1: Sí, seria... adonem-nos-en que som una sola cosa.
0: Això és el que tu creus, no?
1: I que som una sola cosa. Eterna.
0: Eterna. Tenim una trucada, que és el Jordi, que li donem la benvinguda.
2: És que estic fitxat ja, eh?
0: Sí, Jordi, sí, estàs fitxat, però ja ens agrada, perquè, és clar, imagina't, ara ja... Una de les persones que més ens trucava, quina llàstima que no la tinguem entre nosaltres, la Maria Rosa, el record de la Maria Rosa.
2: La seva veïna d'aquí, ella de 40 o 43 i jo de 48, doncs imagina si la tenia a prop.
0: Doncs mira, jo crec que parlant del que estem parlant avui, d'aquest llibre, que té molta part espiritual, estic segura que si hem de pensar en què som un tot, la Maria Rosa ens està escoltant. Des d'una altra dimensió ens està escoltant.
1: Sí. Molt probablement.
0: Pot ser, no?
1: Pot ser.
0: No ho sabem. No ho sabem. I fins que no arribi l'hora no ho sabrem. Doncs digue'ns, Jordi, digue'ns què ens volies dir.
2: No, que com sempre he arribat tard, perquè al trobar-me gent, després de sortir amb el Pere, sí, del programa, començo, i després arribo tard a sopar, comença tard el programa de la Sandra, avui he començat a 8:45, però tot el que he escoltat...
0: Jo no, eh?
2: No, jo.
0: Ah, tu, jo no he començat a 8:45.
2: Jo que he començat a escoltar el teu programa a 8:45.
0: Molt bé.
2: Escoltar fins ara, que profund, aquest senyor.
0: Sí que ho és, sí. I et dic una cosa, eh? Sí. Aquests poemes són curts, són condensats i, a més, omplen. Vull dir que és per llegir-los, rellegir-los i tornar-los a llegir. I t'acompanyen, eh? I, a més, t'acompanyen. Doncs escolta una cosa, Jordi, el programa el pots tornar a escoltar, si vols, en el podcast o el dissabte a les 8, que es repeteix.
2: Ja miraré de fer un esforç.
0: Oi, aquest home.
1: Gràcies per trucar, eh?
0: Oi, aquest home, ara ha fet un esforç.
2: Que porta l'Alessandra sempre porta persones molt interessants de la mena que sigui. Si músics, escriptors, el que sigui, jo procuro el màxim agafar el programa perquè estic aquí escoltant i estigui la mar de bé així.
0: Doncs jo t'ho creieixo. Gràcies, que això és un plaer que ens ho diguis.
2: No és per quedar bé, ja em coneixes.
0: No, és que si fos per quedar bé, prepara't, eh? Molt bé. Molt bé, Jordi. Una abraçada també per tu. Bona nit.
1: Gràcies, bona nit.
2: Adéu.
0: Molt bé. Que sàpiga la gent que el telèfon no és molt fàcil de recordar, però és que, ja veus, la gent quan fa bon temps se'n van a prendre la fresca i quan fa fred es posen a la cuina, també que truquen. El 93-668-61-61. T'escolten avui?
1: No ho sé.
0: La família?
1: No ho sé, no ho crec.
0: No?
1: Bueno, no ho sé, igual la meva dona sí, perquè...
0: I si no, ja li passarem el programa,
1: sí.
0: Molt bé. I perquè tu ens has dit que venies de Bonn? De Bonn venies?
1: Jo visc a Cubelles.
0: Tu vius a Cubelles?
1: Sí.
0: I Cubelles, quant de tros tens aquí, fins allà?
1: Una hora.
0: Una hora?
1: Sí.
0: Amb cotxe?
1: Amb cotxe, sí.
0: Amb la Renfe potser més, no?
1: Sí, seguríssim.
0: Amb la Renfe molt més, no?
1: Sí, però he vingut en cotxe i no hi ha problema.
0: No hi ha problema. Bé, i tampoc et ploren els nens, no? Si arribes tard.
1: Exacte.
0: Molt bé. Doncs ens recites alguna coseta més?
1: Sí.
0: Sí? Doncs vinga.
1: No entenc la vida. La violència i l'amor es balancegen plegats en una dansa críptica de dolor i tendresa. Tu ho has fet així. Crueltat i compassió van plegades, agafades de la mà, compartint el moment. No hi ha vida sense mort, i sense mort no hi ha font de vida. Com comptar-te com n'ets de present en mi. Com un aire inacabable, cavalques en el meu pensar dia i nit. Cerco en tu les paraules que ningú no em diu, les certeses que ningú no sap. I tu ets silent i constant, movent el temps que em defineix i em mostres dreceres amagades que jo camino. Absent del present, agafat fortament i afectuosa per la teva mà que em preserva.
0: Doncs a mi m'agraden molt.
1: Doncs m'alegra molt.
0: Sí, a mi m'agraden molt. Molt, perquè a més és el que passa, no? Quan estàs fent el programa no poses l'atenció quan estàs a casa i l'escoltes amb tranquil·litat, que ho faig cada dimarts, això. Em poso els auriculars, l'escolto, el pujo a les xarxes, el comparteixo amb el convidat i fem el reel, no? Que també pujarem a l'Instagram. Però, tot i que no puc estar ara molt pendent de la poesia, perquè estic pendent també de tot l'entorn, no? M'agrada perquè en poques paraules costa molt donar-li aquest significat de profunditat. És més fàcil escriure en vers lliure, així, planer, que voler anar a buscar l'arrel de les coses, no? Mm-hmm. Trobo que és més difícil, però veig que a tu et surt amb molta facilitat escriure així, perquè tots els teus llibres tenen aquest aire.
1: Tots són així, sí.
0: Tots tenen aquest aire.
1: Sí.
0: Bé, això jo crec que es porta ja del néixer, no?
1: Suposo.
0: El poeta es fa o neix ja?
1: Jo penso que neix.
0: Neix.
1: El que es fa o es pot fer és la tècnica.
0: Això s'aprèn estudiant.
1: Però jo crec que el que és el poeta...
0: I recordo quan freqüentava ja fa molts anys la Cova del Drac de Barcelona.
1: Ui, sí.
0: Te'n recordes?
1: Ui,
0: el carrer
1: sí.
0: Tuset?
1: M'encantava.
0: Sí, era un lloc molt, molt peculiar, no? Era molt bohemi, però sí. Feia olor de ranci perquè havies de baixar sí, les escales. Sí. Però era molt, molt bonic aquelles trobades que es feien de poesia viva allà. Jo recordo que el senyor Josep Colet i Giral, que era el que ho portava, el conduïa, que ja, doncs ja no hi és, recordo que ell feia classes d'investigació poètica per explicar precisament això que deies tu, no? Quines són les tècniques d'escriure bé una poesia, ja. Que no és tan fàcil. Ja. N'hi ha molts, com per exemple jo m'he fet a mi mateixa, no tinc una tècnica perfecta, no la tinc, però m'agrada ser planera, escrivint, que la gent... quan jo llegeixi, ho entengui. No hagi de trencar-se el cap, saps? Clar, aquesta poesia potser no està tan valorada com la que feu els poetes que aneu a buscar l'arrel una mica de dels versos. No, jo ja ho veus, aquests dos potser són els que m'he trencat una mica més el cap, aquests dos últims que he dit, però no... jo ho admiro, vull dir, és com la poesia, no sé, d'Espriu o de Foix, són poesies que s'han de llegir diverses vegades per arribar al fons del que vol el significat que li volien donar. I moltes vegades hi ha poesies que és com si t'expliquessin una història,
1: sí.
0: Com el que veu una pel·lícula,
1: sí.
0: I altres, doncs, que són una mica misterioses, no?
1: Sí.
0: Però, bueno, hi ha d'haver-hi una mica de tot, no?
1: Pues sí.
0: A la vila del senyor que diuen, no?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs mira, són i 23. Mm-hmm. Pots llegir, si vols, alguna cosa més. Acabaríem amb l'última cançó, si et sembla.
1: Vinga.
0: Sí?
1: Sí.
0: Doncs continua. Jo em sembla que ens estàs ja fent una bona part del llibre.
1: Sí, perquè és curt, el llibre.
0: És curtet. Bueno, a veure si la podem agafar. La gravarem sencera, aquesta. En tot cas, digue'ns com es diu, el títol...
1: Bueno, no té títol, jo ja saps que no els hi poso títol. Si de cas llegiré aquesta, i com que ja no tindrem més temps, llegiré l'última.
0: Ah, molt bé.
1: I ja està.
0: Molt bé, doncs, endavant.
1: T'hem humanitzat, amb llargues barbes, assenyalant el bé i el mal, castigant i premiant, segons la nostra pròpia justícia. És clar que no podem entendre. La teva fosca inexpugnable no ens du a l'amor, ni ens eximeix del patiment. Només ens condueix sobre el fil del temps, vida enllà. No hi ha mort ni naixença, només tu amb mil formes, i nosaltres una d'elles. Llegeixo l'últim. Ui, sí que n'hi havia encara.
0: Ara llegiràs l'últim?
1: Sí, però l'agafo d'aquí, que és més fàcil.
0: Sí, a vegades amb els llibres un avança més, que amb el mòbil, perquè a vegades s'apaga la pantalla mentre estàs llegint.
1: Diu... I al damunt de mi mateix... De nou la fosca imperturbable, el teu balanceig que tot ho mou i aquest silenci omnipotent. Boles orgàniques que giren i giren i uns ulls bellíssims, sorgits de poc, que et miren innocents des d'un lloc perdut dins del teu cos majestuós.
0: Doncs és ben bonic.
1: Què és això?
0: Molt maco. Això és un tot, no? Aquest llibre és un tot.
1: Aquest llibre és un tot.
0: És un tot, podríem dir. Molt bé. No sé com se't va ocórrer posar la portada aquesta, però m'agrada força. Sí, no m'havia fixat amb lo de l'ull, però sí. M'ho has fet veure tu. Llavors, a vegades les coses no les copsem per no aturar-nos una estona a mirar-les.
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Doncs passem a escoltar la música, la darrera cançó, i ens acomiadem. Et vull donar les gràcies, com sempre, per haver vingut.
1: Gràcies a tu.
0: Perquè hem pogut fer el programa.
1: Sí, sí, sí.
0: Gràcies també a la Maria Antònia, gràcies a la Paquita i gràcies a tota l'audiència. També a l'Eli i al David. Molt bé. Han fet un soroll, perquè estic aquí. Endavant, amb l'última cançó.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou Històries de la Fotografia. Aquest espai sonor on us expliquem les històries que hi ha darrere de les fotografies més famoses del món, dels fotògrafs i les fotògrafes que les van fer i dels personatges que les protagonitzen. Abans d'iniciar l'episodi d'avui, rebeu una cordial salutació de qui us parla, David Rius Hernández. Tot un plaer estar amb vosaltres una setmana més per oferir-vos aquestes Històries de la Fotografia. I bé, ara sí, anem a explicar el que escoltareu a continuació. En aquest episodi descobrirem la vida i l'obra del que està considerat un dels grans mestres del fotoperiodisme humanista del segle XX, William Eugene Smith, més conegut com Eugene Smith. Recorrerem la vida i l'obra d'un home obsessionat amb la veritat visual. Coneixerem els seus assajos fotogràfics més importants, des de la Segona Guerra Mundial fins al drama ecològic de Minamata. Descobrirem també els seus conflictes personals, la seva exigència extrema i el llegat immens que va deixar a la història de la fotografia documental. Perquè Eugene Smith no només documentava la realitat, sinó que la transformava en memòria col·lectiva. Anem a conèixer aquestes Històries de la Fotografia. Quan es parla del fotoperiodisme modern, el nom de William Eugene Smith apareix inevitablement entre els grans referents. La seva obra va redefinir la manera d'explicar històries amb imatges, convertint la fotografia en una forma de narració emocional i compromesa. Smith no buscava només informar. Volia provocar una reacció humana. Per això, dedicava mesos i fins i tot anys a conviure amb les persones que fotografiava. Necessitava entendre-les abans de retratar-les. Els seus assajos fotogràfics publicats a revistes com Life van marcar un abans i un després en el periodisme visual. Imatges com Country Doctor o Minamata continuen sent avui símbols universals de dignitat, dolor i resistència. La seva carrera, però, també va estar marcada per l'obsessió, els conflictes professionals i l'autodestrucció. Smith era tan brillant com exigent, tant amb el món com amb ell mateix. William Eugene Smith neix el 30 de desembre de 1918 a Wichita, Kansas. El seu pare és empresari i la seva mare periodista amateur. De petit, Eugene té fascinació pel vol i l'aviació. Quan té 14 anys, un dia li demana diners a la seva mare per comprar fotografies d'avions. La seva mare, en canvi, li deixa la seva càmera i l'anima a visitar un aeròdrom local per fer les seves pròpies fotografies dels avions. Quan Eugene torna a casa amb la seva pel·lícula exposada, la mare revela les imatges en una cambra fosca improvisada. A partir d'aquest dia, el jove Eugene queda fascinat per la imatge. Amb només 15 anys, fotografia activitats esportives a la Cathedral High School, fotografies que es comencen a publicar en diaris locals. La càmera es converteix ràpidament en una extensió de la seva mirada. El 25 de juliol del 1934, el diari The New York Times publica una fotografia d'Eugene del riu Arkansas assecat, prova dels fenòmens meteorològics extrems que estan devastant el mig oest americà. Have you seen that vigilante man? Aquestes condicions adverses tenen un efecte desastrós sobre l'agricultura, provocant una enorme davallada de gra, producte amb el que el pare d'Eugene comerciava. Aquest, en veure com el seu negoci va cap a la fallida, es suïcida. Aquesta tragèdia familiar marca profundament la vida d'Eugene, qui observa com els mitjans distorsionen la notícia. És llavors que comprèn el poder i la responsabilitat de la imatge periodística.
2: And they herded us around like a wild herd of cattle was then.
1: El 1936, Eugene es gradua a la Wichita North High School. Llavors, la seva mare li aconsegueix una beca de fotografia que li ajuda a finançar la matrícula a la Universitat de Notre Dame. Però, quan compleix els 18 anys, deixa la universitat i es trasllada a la ciutat de Nova York, on, després de treballar un parell d'anys per diferents publicacions, el 1938 comença a treballar per al setmanari Newsweek, on es fa conegut pel seu estil intens, proper i profundament humà. Conegut pel seu perfeccionisme i la seva personalitat espinosa, Eugene és acomiadat del setmanari per negar-se a utilitzar càmeres de mig format i defensar l'agilitat de les càmeres de 35 mm. El 1939, amb 20 anys, comença a treballar per a la revista Life, on construeix una forta relació amb l'aleshores editor de imatges Wilson Hicks. El 1941, Eugene es casa amb Carmen Martínez, amb qui té 5 fills, Marisa, Juanita, Patrick, Shanna i Kevin. El 1942, Eugene es converteix en corresponsal de guerra, documentant els episodis més cruents de la Segona Guerra Mundial al Teatre del Pacífic, on participa en 26 missions de combat i 13 desembarcaments. Al Pacífic, fotografia marines nord-americans i presoners de guerra japonesos a Saipan, Guam, Iwo Jima i Okinawa. De tots els treballs fotogràfics que Eugene realitza a la Guerra del Pacífic, les de la Batalla d'Okinawa són la seva obra bèl·lica més poderosa. Són fotografies que transcendeixen el mer registre documental per convertir-se en meditacions visuals sobre la condició humana en temps de guerra. Lluny de l'heroisme bèl·lic convencional, la seva sèrie A Day in the Life of Front Soldier, un dia a la vida d'un soldat del front, mostra la cruesa íntima del conflicte. Soldats exhausts, mirades perdudes, moments de vulnerabilitat entre el caos. Una de les imatges més impactants d'aquesta sèrie és la que mostra dos soldats nord-americans a les muntanyes de Saipan el juny de 1944. El soldat que es veu a primer pla sosté entre les seves mans, amb delicadesa, un nen de pocs mesos de vida que han trobat nu i malferit en aquell indret. L'altre soldat es troba en un segon pla a la part inferior dreta de la imatge observant el seu company amb una cigarreta a la boca i subjectant el seu fusell. A preu d'aquesta honestetat visual gairebé és mortal per Eugene. El 23 de maig del 1945, mentre avança amb les tropes nord-americanes, una explosió de morter li destrossa el rostre i el tors esquerre. La metralla li causa ferides que requereixen fins a 32 operacions i 2 anys de recuperació. 2 anys de dolor i impotència on el fotògraf està en mans dels metges que intenten reconstruir, a poc, el seu cos. El seu retorn a la fotografia al 1947 és profundament simbòlic. La icònica imatge The Walk to Paradise Garden, que mostra els seus fills petits caminant cap a la llum entre arbres, es converteix en una imatge d'esperança després de la foscor. Una fotografia que marca el naixement d'un Eugene renovat. El mateix ull implacable, però amb una nova missió: buscar la bellesa enmig de la desolació. Des de finals dels anys 40 i fins a mitjans dels 50, Eugene torna a col·laborar amb Life, per a qui realitza una sèrie d'assajos fotogràfics amb una perspectiva humanista, que es caracteritza pel seu fort sentit d'empatia i consciència social.

El primer fotoassaig publicat per Life al 1948 és el titulat com Country Doctor, doctor rural. Un assaig on el protagonista és un metge de capçalera rural, el doctor Ernest Seriani, que treballa a la petita localitat de Kremling, Colorado. Durant l'agost d'aquell 1948, Eugene fotografia durant diverses setmanes a aquest doctor rural, cobrint la dura tasca d'aquest metge, que ha d'atendre unes 1.000 persones en 400 milles quadrades, lluitant en situacions de vida i mort. Una de les fotografies que millor il·lustren aquestes situacions de vida i mort és la que mostra el protagonista de l'assaig, el doctor Seriani, a la cuina d'un domicili després d'haver realitzat una cesària durant la qual han mort tant la mare com el nadó. El metge, recolzat al taulell, amb una tassa de cafè a la mà dreta i una cigarreta a l'esquerra, té un aspecte esgotat i seriós, i la mirada perduda. És el rostre d'un doctor afligit per la mort dels seus pacients. Aquest assaig, publicat per Life el 20 de setembre de 1948, desenvolupa una narrativa d'introducció, nus i desenllaç, obert amb tres microhistòries. A totes les fotografies apareixen persones en acció, aportant un realisme i una dinàmica inèdita fins aleshores. Si tenim en compte que la revista Life tenia en aquella època uns 20 milions de lectors en un món sense televisió ni internet, l'impacte del reportatge d'Eugene Smith va ser ingent per a la societat.

A finals de 1949, Eugene és enviat al Regne Unit per cobrir les eleccions generals, que guanyen el Partit Laborista per una petita majoria. Aprofitant que es troba per terres britàniques, Smith viatja al país de Gal·les, on realitza una sèrie de fotografies dels pobles miners de les valls del sud. Aquí, Eugene fotografia el dia a dia dels miners i de les seves famílies. Homes amb les cares ennegrides pel carbó, dones fent tasques domèstiques o nens jugant pels carrers sota cartells publicitaris de l'acer. Una de les imatges més destacades d'aquesta sèrie és la que ens mostra a tres homes de diferents edats, tres generacions de miners gal·lesos, en primer pla a la part inferior dreta de la fotografia. Tots tres vesteixen amb roba gruixuda, porten un mocador al coll i duen una gorra col·locada de mig costat. Les seves cares estan mig ennegrides, fet que els hi dona un aspecte com de clowns de circ. I les seves mirades estan enfocades en algun punt indefinit fora de l'enquadrament, com si observessin un esdevenir incert. A la part superior de la imatge es veuen, a la llunyania, les rengleres de cases d'estil victorià dels treballadors, perfectament alineades en grups de 7 o 10 cases adossades. Des de Gal·les, Smith viatja a Espanya amb la idea de fer un projecte sobre la sequera que està afectant el camp espanyol. Durant la primavera de 1950, inicia un treball de camp que divideix en dues etapes. La primera és un mes de viatge per Espanya, del 5 de maig al 8 de juny, on Smith, acompanyat pel seu ajudant i xofer Ted Castle i l'intèrpret Nina Peinado, recorren el país per comprendre'l, per dissenyar els temes importants a fotografiar i perquè l'equip es compenetri. La segona etapa del projecte, que va de l'11 de juny al 7 de juliol, és el treball de camp a la població extremenya de Deleitosa, on Smith mostra, amb una mirada dura però respectuosa, una societat immersa en l'abandó i l'endarreriment, amb carrers sense asfaltar, sense aigua corrent, ni telèfon, ni electricitat o infraestructures sanitàries. Aquest reportatge és un dels més durs que mai abans s'han fet contra el règim de Franco. En ell, Eugene documenta la misèria i les penoses condicions de vida de la postguerra espanyola mitjançant fotografies plenes d'art, de personalitat i d'exotisme, reflectint així el seu gran talent. En aquest reportatge sorgeixen algunes fotografies que esdevenen les emblemàtiques del projecte. La primera és la fotografia dels tres guàrdies civils que posen davant la càmera de Smith amb semblants freds i formals, amb sentiment de poder i plens d'orgull i ressentiment. Una imatge impressionant que reflecteix a la perfecció l'autoritat que imposa aquest cos armat. La segona fotografia emblemàtica del projecte és la filadora, The Thread Maker, una imatge on, en primer terme, veiem a una dona mig asseguda a terra sobre una màrfaga que sosté a cada mà dues bobines de fil. La protagonista es diu Maria Ruiz Rodríguez, té 33 anys, està embarassada per tercera vegada, i Smith la fotografia a la porta de casa seva filant fil de lli manualment, ja que ella no posseix màquina de teixir. I la tercera fotografia possiblement és la més emblemàtica del projecte i una de les més conegudes de la carrera fotogràfica de Smith, la vella, The Wake. En aquesta imatge es mostra la vella de Juan Larrá Trujillo, un veí de Deleitosa de 75 anys que ha mort de gangrena. Al quadrant inferior esquerre de fotografia apareix el difunt, amb vestit fosc, camisa blanca botonada sense corbata i les mans creuades sobre el cos. La resta de la imatge està ocupada per un grup de 6 dones vestides de rigorós dol. En la primera fila es troben la vídua, Tomasa Mateo Cerezo, la seva neta, Josefa Larrá Curiel, i la filla de Tomasa i tia de Josefa, Saturnina Larrá Cerezo. Darrere d'elles, en la segona fila, hi han 3 dones més, possiblement familiars o veïnes. Les imatges del reportatge sobre Deleitosa es publiquen amb el títol Spanish Village, poble espanyol, a la revista Life el 9 d'abril de 1951, assolint un èxit rotund
amb més de 22 milions d'exemplars venuts a tot Amèrica i Europa. El gran impacte internacional que aquest té sobre milions de lectors aconsegueix trencar amb la propaganda oficial de la dictadura franquista. Per primera vegada, molts lectors nord-americans veuen la realitat rural espanyola. Però la història d'aquest reportatge, i sobretot de la seva foto més emblemàtica, la Bella, no acaba només amb l'enorme repercussió pública que van tenir, sinó que també va originar el que podria haver sigut una bonica història d'amor. A poc temps d'haver-se publicat el reportatge Life, un californià anomenat Charles H. Calusdian veu la fotografia de la Bella i queda enlluernat de la noia que apareix al centre de la imatge, la Josefa Larrà Curiel. Sense dubtar-ho, el jove nord-americà li escriu una carta on admira la seva bellesa i li declara el seu amor. En aquell moment, Josefa té nuvi i no mostra interès, però les cartes comencen a succeir-se i també comença a arribar perfums, maquillatges i cremes des de l'altra banda de l'Atlàntic. Durant uns quants anys, els habitants de Deleitosa es mantenen expectants i viuen l'aventura com si es tractés d'una pel·lícula de Hollywood. Tomasa, la mare de Josefa, insisteix que conegui a aquell americà, del que diuen que té un negoci i diners. El nuvi de Josefa, fart de les tafaneries dels veïns del poble i pres per la gelosia, acaba trencant els compromisos amb la jove i emigra a Alemanya. Finalment, Josefa, asfixiada per la situació, abandona el poble i marxa a Catalunya, on primer treballa a una fàbrica tèxtil de Barcelona i més tard a un hotel de Sant Feliu de Guíxols, on s'estableix. A partir de llavors, les cartes del seu pretendent americà s'acaben i mai més sap res d'ell. Josefa acaba residint la resta de la seva vida a la població de Sant Feliu de Guíxols, a Girona, on mor el 22 de març del 2025 als 92 anys d'edat. Després de l'èxit editorial del reportatge Spanish Village, Smith convenç l'editor de Life, Edward Thompson, que li deixi fer un perfil fotoperiodístic de Maydee Cullen, una infermera i llevadora afroamericana que treballa a la Carolina del Sud rural. Aquest assaig fotogràfic, anomenat Nurse Midwife, mostra dignitat i esforç. Es publica a Life el 3 de desembre de 1951 i té una rebuda tan bona que genera una campanya de donacions de milers de dòlars que permeten construir la clínica comunitària Maudie Cullen, que obre les seves portes a Pinville, Carolina del Sud, al maig de 1953, amb Smith present a la cerimònia.

El 1955, Eugene comença a treballar per a l'agència Magnum. El seu primer projecte dins de l'agència és l'anomenat Pittsburgh, un encàrrec de l'editor d'imatges Stephen Lawrence, que vol que Smith produeixi un perfil fotogràfic de la ciutat de Pittsburgh. Probablement és un dels projectes més complexos i profuns realitzat mai per cap fotògraf. Smith desenvolupa la idea de relacionar les imatges i els textos com un tot, retratant la ciutat industrial com un organisme viu, complex i contradictori. El 1957, Eugene ingressa a Magnum com a membre de ple dret, però l'abandona tan sols un any després. A l'agència diuen que la seva obsessiva dedicació fregava el fanatisme i que per això els editors el consideren

Al 1957, Smith deixa la seva dona Carmen i els seus quatre fills i es trasllada a un loft al número 821 de la 6a avinguda de Manhattan, Nova York. Allà, durant 8 anys, realitza un extens treball de 40.000 fotografies, 4.000 hores de gravacions en 1.740 cintes, 3.000 hores d'àudio i més de 300 músics de jazz fotografiats i enregistrats. A part de fotografiar i gravar obsessivament músics de jazz, des de la finestra del loft, Smith fotografia la vida quotidiana de Nova York des de les altures. A finals dels anys 60, la seva salut física i emocional està deteriorada. Però encara li queda el projecte més important de la seva vida. L'agost de 1970, als 51 anys, Smith coneix a Eileen Miyoko, una jove de 20 anys, de mare japonesa i pare americà, que estudia a la Universitat de Stanford i que li fa d'intèrpret en una entrevista que el fotògraf té amb la marca Fujifilm. A cap de només una setmana de conèixer, Eugene li demana que es converteixi en la seva assistent i que visqui amb ell a Nova York. Eileen accepta la proposició i viu amb Smith. A la tardor de 1970, Kazuhiko Motomura, un amic de Smith, es trasllada als Estats Units per proposar-li un reportatge al fotògraf i a Eileen a Minamata, un poble pesquer del sud del Japó, els habitants del qual estan sent enverinats per una empresa química que aboca metalls pesants sense control al mar. De nou, el que ha de ser una feina de 3 mesos acaba durant 3 anys, des del 1971 fins al 1974. Smith i Eileen s'instal·len en una casa al poble de Minamata, on el fotògraf coneix a les víctimes de la contaminació per metil de mercuri que està provocant l'empresa química Kiso Corporation. Les dades d'aquest desastre ecològic són esfereïdores. Més de 100.000 persones es troben altament exposades a patir una intoxicació per mercuri per menjar peix enverinat, i al voltant de 10.000 cauen malaltes, patint greus lesions neurològiques que, al cap del temps, es coneixeran com la malaltia de Minamata. Eugene realitza un extens assaig fotogràfic on mostra el dolor de les víctimes i on denuncia les seqüeles de la pol·lució industrial i l'enverinament que estan produint aquesta malaltia neurològica. Una de les fotografies d'aquest assaig que té més impacte i que es converteix en icona universal és la titulada Tomoko Eumura in her bath, Tomoko Eumura al seu bany, una imatge que mostra una mare bressolant la seva filla greument afectada per la malaltia en uns banys tradicionals japonesos. Aquesta fotografia, presa el desembre de 1971, és dura i delicada alhora, una denúncia social convertida en obra d'art. Al gener de 1972, Smith acompanya uns activistes per documentar la manifestació que aquests estan portant a terme davant les portes de l'empresa química Kiso Corporation. Al cap de pocs minuts d'iniciar-se la concentració, el grup és atacat per empleats de l'empresa i per membres del sindicat local, que identifiquen Eugene i li claven una brutal pallissa que li provoca unes importants ferides que agreugen encara més els seus problemes de salut. Tot i això, Smith continua treballant, junt amb Eileen, en el projecte Minamata. El llibre Minamata Words and Photographs d'Eugene i Eileen es publica al 1975 i ràpidament es converteix en referència mundial del fotoperiodisme compromès. Tota aquesta part de la vida d'Eugene Smith es va portar al cinema l'any 2020 amb la pel·lícula biogràfica El fotògraf de Minamata, una coproducció britànica-americana dirigida per Andrew Levitas i protagonitzada per Johnny Depp, qui interpreta a Smith. La podeu veure a la plataforma Prime Video.

Smith torna de la seva estada al Japó en novembre de 1974. Els amics de Smith s'alarmen pel deteriorament de la salut del fotògraf i el convencen perquè s'uneixi al professorat del Departament d'Art i al Departament de Periodisme de la Universitat d'Arizona. Eugene es trasllada a Tucson, Arizona, el novembre de 1977. El 23 de desembre pateix un ictus massiu, però es recupera parcialment i continua ensenyant a la universitat. Però el 15 d'octubre del 1978, Smith pateix un segon ictus i mor a Arizona als 59 anys d'edat.

La vida de William Eugene Smith va estar marcada per la recerca obsessiva de la veritat visual. Aquest geni del fotoperiodisme creia que la fotografia podia transformar consciències i va convertir aquest art en una eina de denúncia, memòria i empatia humana. Els seus assajos fotogràfics van revolucionar el llenguatge del reportatge documental. Projectes com Country Doctor, Spanish Village o Minamata continuen sent referents universals per a moltes generacions de fotògrafs documentals i reporters de guerra. La seva obra, recollida en nombrosos llibres i exposicions internacionals, ens ha deixat les bases del fotoperiodisme actual. Perquè Eugene Smith no només documentava el món, intentava canviar-lo a través de les seves imatges.

I fins aquí aquest episodi de l'Històries de la Fotografia, on hem descobert la vida i l'obra del que està considerat un dels grans mestres del fotoperiodisme humanista del segle XX, William Eugene Smith. Hem recorregut la vida d'un home que va entendre la fotografia com una responsabilitat moral. Hem explicat els seus assajos fotogràfics més importants, uns treballs que ens parlen de fragilitat, dignitat i resistència i, alhora, ens recorden que, darrere de cada instant capturat, hi ha una història humana que mereix ser escoltada. I hem intentat explicar-vos la immensa influència que aquest fotògraf ha tingut i encara té en la història de la fotografia documental. Esperem que us hagi agradat aquest episodi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també utilitzarà el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Tot plegat després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli en castellà, només en aquesta part central de l'acte del dia 10 de juny. Les mateixes fonts afirmen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segurs que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arcabisbat de Barcelona, però, no vol confirmar-ho i remarca que des de les esglésies locals no es pot incidir en la programació del Vaticà. El govern català també ha traslladat al Vaticà la importància de la llengua i diu que hi troba receptivitat. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que abans d'acabar la legislatura espanyola caldria fer efectiva del tot la llei d'amnistia i aconseguir l'oficialitat del català a nivell europeu. Illa assegura que no li agrada gens el que apunten les enquestes a nivell espanyol i diu que no veu una alternativa conservadora, sinó involucionista. El cap de l'executiu català ho ha dit en una xerrada al Cercle d'Economia amb el lehendakari basc i Manol Pradales i el president de la Xunta de Galícia, Alfonso Rueda. L'escoltem.
2: Creo que a la legislatura le quedan algunos hitos importantes. En primer lugar, la efectividad de la amnistía, aprobada por el procedimiento debido y con la mayoría debida por el Congreso de los Diputados. Estamos aquí presidentes de tres comunidades históricas con lenguas propias que se consiguiera la oficialidad del gallego, del vasco y del catalán en Europa.
1: Per cert, que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, serà demà dimecres al Cercle d'Economia. L'estació d'autobusos de Barcelona Nord es renova amb la mirada posada a esdevenir un gran hub d'autocars. La nova estació concentra tots els serveis en una mateixa planta, té un únic accés per a viatgers pel carrer Nàpols i una distribució que optimitza seguretat i intermodalitat. Protecció Civil ha desactivat aquest vespre l'alerta del Pla Inuncat per pluges intenses les darreres hores. Alguns registres més destacats han estat els 53 litres per metre quadrat a Sant Pau de Segúries o els 30 d'Olot. Durant la tarda hi ha hagut fenòmens de temps violent amb pedra i fort vent, sobretot el Ripollès, el Berguedà, Osona, la Selva i el Gironès. I les pluges abundants precisament de la primavera i l'arribada sobtada de les temperatures altes han creat el context ideal perquè mosquits, paneroles i rosegadors guanyin terreny abans de l'estiu. És un avís que fa l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental que alerta que el canvi climàtic està consolidant una tendència cada vegada més visible. Les plagues ja no són només una cosa dels mesos de calor i segons l'entitat calen accions preventives i començar-les molt abans del maig, fins i tot a l'abril. És tot de moment. Molt bona nit i fins demà.

0: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
1: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
0: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
1: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
0: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
1: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
2: Vols estar al dia de l'actualitat més rainbow?
3: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
2: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
3: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
2: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
4: Ona Rainbow, amb Helena Feiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
5: Vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
6: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
5: Vols dir que val la pena?
6: I tant!

0: Ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
1: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa't a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
3: Generació Chic.
2: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
4: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
5: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
6: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.

i benvinguts al Highway 61. Comença aquí el nostre programa per aquesta setmana i tot seguit el que farem és presentar-vos els continguts que hem preparat per tots vosaltres. Doncs bé, començarem presentant tota una sèrie de novetats discogràfiques. Tindrem el clàssic, una selecció musical de l'estil del Highway. En Rosen ens traslladarà fins al 1929 amb el Fer Memòria. I per últim el que farem és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Doncs bé, començarem ja amb les novetats discogràfiques i els primers protagonistes són els de Crayolas, que acaben de publicar aquest àlbum que es diu Velvet Wire Road. Tot seguit us deixem amb la cançó que es diu Igual que el disc.

I aquí en el Highway 61 que t'estem presentant el més nou del Nick Dittmeier and the Sawdusters, que es diu Apparition. Estem escoltant aquesta cançó que es diu All Downhill From Here. Tot seguit més novetats, us deixarem amb el Willie Nelson i el seu disc nou que es diu Dream Chaser. Us deixem amb aquesta cançó.

Doncs la darrera de les novetats discogràfiques per aquesta setmana va a càrrec dels The Rolling Stones, que el proper 10 de juliol publicaran aquest Foreign Tongues. Estem gaudint d'aquest abans, que es diu Rock and Twisted. Tot seguit us deixarem amb el clàssic, us deixarem amb el Chris Cornell, que fa ja 9 anys que ens va deixar, i us deixarem amb aquest tema que es diu Nearly Forgot My Broken Heart.

Benvinguts de nou al Fem Memòria. Avui us parlarem de 1929, l'any que va marcar el final d'un període conegut com els boixos anys 20 i que donaria pas al començament d'una gran depressió mundial amb la caiguda de la borsa a Wall Street. L'any comença l'1 de gener a Nicaragua, on el general José María Moncada, del Partit Liberal, assumeix la presidència. El dia 2, Estats Units i Canadà acorden preservar les cascades del Niàgara. El 6 de gener, el rei Alexandre I dels serbis, croats i eslovens suspèn la constitució del seu país i estableix una dictadura real. El mateix dia, la germana missionera albanesa Agnes Gocha Bojanshiu, més tard coneguda com la mare Teresa, arriba a Calcuta des d'Irlanda per començar el seu treball entre les persones més pobres i malaltes de l'Índia. El 7 de gener, als Estats Units, apareix una de les primeres historietes d'aventures, el còmic futurista Buck Rogers al segle XXV, de Philip Francis Nolan. Aquesta va ser també la data en què apareixeria per primer cop el Tarzan de Harold Foster. El dia 8, a Nicaragua es retiren les forces nord-americanes d'ocupació. El 10, a Mèxic, és assassinat misteriosament l'estudiant cubà Julio Antonio Mella, un dels líders comunistes del seu país. El mateix dia, el diari belga Le 20e siècle comença a publicar Tintín al País dels Soviets, primera en què apareix el reporter Tintín, l'heroi del còmic creat per Hergé. El 17 de gener, als Estats Units, en l'edició de The New York Evening Journal, apareix per primera vegada una tira còmica de Popeye. El 26, el Congrés Nacional Indi propugna la independència de l'Índia. El 29, als Estats Units es crea l'organització Guia de Gossos Pigalls. El 3 de febrer es crea Amsterdam el Partit Socialista Revolucionari. I el 5, a Montjuïc, Barcelona, es descobreix una necròpolis ibèrica. El dia 9 de febrer, a l'URSS, Romania, Polònia, Letònia i Estònia concerten pactes de no agressió. El mateix dia, a Mèxic, és executat Toral, assassí del president Obregón. I el 10 comença la primera Lliga Espanyola de Futbol, que guanyaria a final de temporada el Futbol Club Barcelona. El dia 11, a l'URSS, s'implanta la jornada laboral de 7 hores. I el mateix dia neix Pere Portabella, el cineasta i productor espanyol. El Regne d'Itàlia, també el dia 11, i la Santa Seu de l'Església Catòlica van signar el Tractat de Letrán per establir la ciutat del Vaticà com un estat sobirà independent dins de Roma, la solució de la qüestió romana. El 13 de febrer, a Venezuela, atempten contra el president veneçolà Juan Vicente Gómez. El 14, a Chicago, 5 gàngsters, rivals del Capone, a més de 2 civils, van morir matrallats en la que es coneix com la matança de Sant Valentí. El mateix dia, a Múnich, a Alemanya, les autoritats locals prohibeixen que Josephine Baker es presenti en escena per indecència pública. El 15, a Atlanta, neix Martin Luther King, religiós i activista en favor dels drets civils dels negres, per la qual cosa va ser distingit amb el Premi Nobel de la Pau de l'any 64. El mateix dia, a Alemanya, el nombre d'aturats s'incrementa fins a 3.200.000. El 18 de febrer, Trotsky demana asil polític a França i Alemanya, ja que el seu permís d'estat a Turquia caduca l'1 de maig. El 21 de febrer, el govern francès nega l'asil polític de Leo Trotsky. El 22, a Nova York, el boxejador espanyol Paulino Escudum vence el Cayo O'Krisner. El 22 mateix, a Venezuela, el general Emilio Arevalo Cedeño realitza un cop d'estat. El 26, Turquia signa també el pacte Litvinov, adherint-se així a Rússia i als països bàltics, amb la promesa de no utilitzar la força per resoldre les controvèrsies entre ells mateixos. El 2 de març, el Congrés nord-americà crea l'acord d'apel·lacions de duanes i patents. El 3, una revolta dels generals José González Escobar i Jesús María Aguirre fracassa a Mèxic. El 4, el republicà Herbert Hoover pren possessió com a president dels Estats Units. I el mateix dia, a Mèxic, es funda el Partit Nacional Revolucionari, antecessor de l'actual Partit Revolucionari Institucional. El 6 de març, Turquia i Bulgària signen el Tractat d'Amistat. El 17, la General Motors adquireix la fàbrica alemanya d'automòbils d'Adam Opel. El 17 de març, el dictador espanyol Primo de Rivera tanca la Universitat de Madrid. El 23, Santa Fe, Argentina, el riu Paranà arriba als 6,55 metres d'alçada i inunda la ciutat. I el mateix dia, a la Casa Blanca, s'instal·la el primer telèfon. També el 23 de març neix a Rio Muni, a la Guinea Equatorial, Guillem Difac, el cantant i escriptor i actor manacorí. El 28 de març, a Ecuador, entra en vigor una nova Constitució democràtica. I les forces japoneses es retiren de la província de Shandong a la seva guarnició de Chingato, posant fi així a l'incident de Jinan. I a l'abril, el dia 1, molt poblat, a Mèxic prossegueixen els combats entre les tropes federals del president Emilio Portagil i les del general rebel Escobar. A Àustria acaba el govern d'Ignaz Seipel. Luis Marx treu al mercat un nou joc, el yo-yo. I el dia 3 a Pèrsia assigna el protocol de Litvinov. El 4 d'abril mor Carl Benz, el creador el 1885 del primer automòbil. El 7 d'abril, a Espanya, Armando Cotarelo pren possessió del càrrec d'acadèmic regional de la Real Acadèmia Espanyola de la Lengua. A l'11, a Xile, es fusiona el cos de gendarmeria de presons i el cos de carabiners, denominats carabiners de presons.
El 14 d'abril, William Grover Williams, conduint un Bugatti, guanya el primer Gran Premi de Mònaco. El 28, a Ecuador es funda el Club Esportiu Emelec. I el 1 de maig, la policia mata 19 manifestants del 1 de maig a Berlín. El dia 9, a Espanya s'inaugura l'exposició iberoamericana de Sevilla. El 15, moren entre malalts i treballadors 125 persones a la clínica Crile d'Ohio, en un incendi al magatzem de plaques de rajos X. El dia 16, als Estats Units es realitza la primera cerimònia de lliurament dels Premis Òscar. El 17 de maig, a Barcelona, es celebra el Congrés de la FIFA, on s'estudia el projecte de realitzar un campionat mundial. El 19, el general xinès Feng Yuxiang declara la guerra al govern de Chiang Kai-shek. El 20 de maig es celebra a la muntanya de Montjuïc l'Exposició Internacional de Barcelona, que deixa Barcelona en una gran quantitat de palaus, pavellons i construccions diverses, com per exemple el Teatre Grec, el Poble Espanyol, l'Estadi Olímpic, els palaus d'Alfons XIII i Victor Eugènia, el pavelló de la Ciutat de Barcelona, la Casa de la Premsa, les Torres Venecianes o la Font de Jujol, al centre de la Plaça d'Espanya. El 26 de maig, la comissió Wickensham comença la seva investigació de la delinqüència organitzada, després de la prohibició de l'alcohol en els Estats Units. L'1 de juny, a Buenos Aires, es fa la primera conferència dels partits comunistes d'Amèrica Llatina. El 3, Lima, Xile i Perú signen un tractat de pau per resoldre les disputes de la zona fronterera entre Taca i Arica. El 4, a Rochester, el George Eastman presenta la seva primera pel·lícula de Technicolor. El 7 de juny, Margaret Bonfield es converteix en la primera dona en ocupar un ministeri a Holanda, el de Treball. El mateix dia, Ciutat del Vaticà es converteix en un estat sobirà. El 8 de juny, Ramsay MacDonald constitueix el segon govern laborista del Regne Unit. El 21, un acord negociat per l'ambaixador dels Estats Units, Dwight Whitney Morrow, ajuda a posar fi a la guerra de Cristera a Mèxic, la guerra de religions a Mèxic. El 27 de juny, Herbert Hives i els seus companys dels laboratoris Bell Telephone de Nova York exhibeixen un ram de roses i una bandera americana. Són les primeres imatges en color de televisió mecànica. El mateix dia, el president von Hindenburg es nega a pagar el deute alemany de la Primera Guerra Mundial. L'1 de juliol comença amb el dibuixant L.G. Segar creant també el Popeye que havia sortit amb tira còmica. El 3 de juliol, els laboratoris Dunlop, a partir d'una escuma de goma, desenvolupen el làtex. El dia 5, Scotland Yard requisa d'una galeria de Mayfair 13 pintures de nus del pintor Lawrence, per motius d'indecència en virtut de la Vagrancy Act del 1878. El 10 de juliol, la Universitat de Mèxic obté la seva autonomia i es converteix en la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic. L'11 de juliol, a Rússia, un decret secret del Sovnarkom crea la columna vertebral del sistema Gulag per allotjar dissidents en àrees de la tundra congelada. El 17 de juliol, Robert Goddard prova el primer coet que portarà instruments científics, un baròmetre i una càmera. El mateix dia, la URSS trenca relacions diplomàtiques amb la Xina. El 23 de juliol, el govern feixista italià prohibeix l'ús de paraules estrangeres. El 25, en una gran processó presenciada per prop de 250.000 persones, Pius XI va sortir del Vaticà i va entrar a la plaça de Sant Pere, posant així fi a gairebé 60 anys d'autoreclusió papal al Vaticà. El 27, la Convenció de Ginebra aborda el tractament dels presoners de guerra trobats durant la Primera Guerra Mundial. El mateix dia, la mitja lluna roja es suma com a emblema addicional de la Lliga de Societats de la Creu Roja. I el 31 de juliol, per tancar el mes, Aristide Briand esdevé nou primer ministre de França. L'1 d'agost, a Espanya, s'enfrontats a la dictadura de Primo Rivera, destacats intel·lectuals espanyols renuncien a les seves càtedres. El dia 4 d'agost, a Múnich, desfilen 60.000 membres de la CCA, la secció d'assalt, i de la SS, l'esquadra de protecció. El 8 d'agost, el dirigible alemany Graf Zeppelin comença un vol al voltant del món. L'11 d'agost, Pèrsia i l'Iraq signen un tractat d'amistat i comencen les lluites frontereres entre Rússia i la Xina. El 14 d'agost es crea l'Agència Jueva per Palestina. El 16, els disturbis a Palestina entre els palestins i els jueus provoquen un total de 133 jueus morts i 116 palestins més assassinats. El 20 d'agost, la BBC emet les primeres transmissions de televisió del sistema de Beir de 30 línies. El 21 d'agost, Diego Rivera es casa amb Frida Kahlo, la fotògrafa, per primera vegada en una cerimònia civil a l'Ajuntament de Coyoacán. El 23 d'agost, neix Zoltán Sibor, un futbolista hongarès del Futbol Club Barcelona de l'època de les 5 copes. El 24 d'agost, els palestins ataquen jueus ortodoxos a Jerusalem. A Hebron, 68 jueus són assassinats. La resta de jueus es veuen obligats a deixar la ciutat. El mateix que passa a Safed, després de l'assassinat de 20 jueus més. El 25 d'agost, l'emissora KDKA a Pittsburgh, Pennsylvania, comença a emetre televisió diàriament, amb 16 imatges per segon. El 28 d'agost, a la ciutat de Dagma,
és envaïda per Xile des de la Guerra del Pacífic i torna oficialment al Perú. El 29 d'agost, el dirigible alemany Zeppelin, que havíem parlat abans, completa el seu primer vol al voltant del món. El 31 d'agost acaba la conferència de l'AIA sobre les reparacions de la Primera Guerra Mundial contretes per Alemanya, en l'adopció del Pla Young, que fixa en 26.350 milions de dòlars a pagar per Alemanya en un període de 58 anys i mig. L'1 de setembre, a Berlín, atenten amb bombes contra l'edifici del Reichstag. El dia 3, Dow Jones Industrial Average va arribar al seu índex més alt, 381.17 punts, que van ser seguits poc després de la crisi del 29. El 5 de setembre, Aristide Briand, cap del govern francès, proposa a l'Assemblea de la Societat de Nacions la Constitució dels Estats Units d'Europa. El 5 de setembre mateix es fa la primera emissió de HJN, la primera ràdio de Colòmbia. El 7 de setembre es celebra la cerimònia de col·locació de la primera pedra per al nou Palau de les Nacions a Ginebra. A l'11 de setembre, Juan de la Cierva creua el canal de la Mànega amb l'autogir, l'antecessor de l'helicòpter. El mateix dia, San Francisco, l'alcalde Rolf, inaugura el nou sistema de semàfors per a vianants. El 12, a Paraguai, el govern ordena l'estat de setge a causa del sorgiment d'un moviment comunista. El 17, les tropes britàniques comencen la retirada d'Alemanya ocupada. El 19, a Lituània, un cop d'estat enderroca el dictador Augustinas Valdemaras. El nou president és Antanas Smetona. El 21 de setembre, a Praga, Txèquia, s'inaugura la catedral de Sant Vit. El 29, a Paraguai, l'expresident Erigio Ayala renuncia al Partit Liberal. I el 30, al davant d'un gran multitud a Frankfurt, Fritz van Opel pilota el primer avió propulsat per coets, l'Opel Rack 1. El mateix dia naixia el Sandor Coxis. El 3 d'octubre, el govern laborista britànic recupera les relacions diplomàtiques amb la URSS. El regne dels serbis, croats i eslovens passa a dominar-se Iugoslàvia. El 18 d'octubre, les dones ja són considerades persones. El Comitè Judicial del Consell Privat del Regne Unit ha anunciat que les dones són persones en virtut de la legislació canadenca i, per tant, elegibles per formar part del Senat del Canadà. El 21 d'octubre, a Dearborn, Michigan, amb motiu del 50 aniversari de la invenció de la bombeta incandescent, s'inaugura l'Edison Institute Henry Ford, en presència dels presidents dels Estats Units, Herbert Hoover, Thomas Edison, Walter Chrysler, Marie Curie, George Eastman i Orville Wright, entre altres. El 24 d'octubre, durant l'ocupació nord-americana de les Filipines, la província de Misamis va ser dividida en dues províncies, és a dir, Misamis Oriental i Occidental. El 24 d'octubre, dijous negre, a Wall Street, la borsa de Nova York cau en un 12,8%. El 28, el Dow Jones cau un altre 13% i el seu índex queda amb 260.64. El 29 d'octubre s'enfonsa el mercat definitivament i es dispara la Gran Depressió. L'1 de novembre, Vladimir Sorokin presenta la primera patent per a la televisió en color. El mateix dia s'acaba el servei militar obligatori a Austràlia. El dia 7 de novembre, el Museu d'Art Modern s'obre a la ciutat de Nova York. L'exposició Cézanne, Gauguin, Seurat i Van Gogh atrau 47.000 visitants. El 12 de novembre neix a Filadèlfia Gràcia Patricia Kelly, coneguda com a Grace Kelly, l'actriu de cinema i princesa consort de Mònaco. El 17 de novembre, Pascual Ortiz Rubio és el nou president electe de Mèxic. I el mateix dia, Stalin expulsa Nicolai Bukharin del Politburó. El 18 de novembre, a la costa sud de Terranova, a l'oceà Atlàntic, un terratrèmol submarí de magnitud 7,2 de l'escala Richter va trencar 12 cables telegràfics transatlàntics submarins en 28 llocs diferents i provocar un tsunami que destruï moltes comunitats de la costa sud a la zona de la península de Burin. El mateix dia, Stalin enviava tropes a Manxúria. El 20 de novembre, Salvador Dalí fa la seva primera exposició individual. El 22, mor a Barcelona Jaume Ferran i Clua, metge bacteriològic català, inventor el 1884 de la primera vacuna antibacteriana contra el còlera de la història. El 21 de novembre, l'almirall Richard Byrd, el capità Ashley McKinley i Harold June es converteixen en els primers a volar sobre el Pol Sud. L'1 de desembre, Edwin Lowe inventa el joc del bingo. El 2 de desembre, l'arqueòleg xinès Pei Wensong desenterra el primer crani de l'home de Pequín, a Zhoukoudian, Xina. El 5 de desembre es funda la Lliga de la Cultura Física de Nova York, la primera organització nudista dels Estats Units. El 6 de desembre, Turquia introdueix el sufragi femení. El 15, Walter Middle-Hunter és el primer pilot en sobrevolar el Kilimanjaro. El 21, a Dallas, a Texas, s'ofereix el primer pla d'assegurances hospitalàries. El 22, a Alemanya, fracassa el plebiscit organitzat per l'extrema dreta contra el Pla Young i Alexander Fleming descobreix la penicilina. El mateix dia encara, per ordre de Stalin, i Trotsky és expulsat de la URSS i a Itàlia, Mussolini guanya les eleccions de llista única.
El 24 de desembre, a Mèxic es crea l'Acció Catòlica Mexicana. El 28, a Nova Zelanda, la policia colonial mata 11 manifestants desarmats, un esdeveniment que porta el moviment Mau per exigir la independència de Samoa. El 29, el Congrés reunit a Lahore exigeix la independència de tota l'Índia. El mateix dia, la policia arresta Sukarno, el líder del Partit Nacionalista Indonesi. I el 31 de desembre, el papa Pius XI publica l'encíclica Divini Ilius Magistri, dedicada al tema de l'educació cristiana de la joventut. Bé, la literatura de l'època, que reflecteix encara els records de la recent Primera Guerra Mundial, gaudeix d'un grapat de bons escriptors amb obres encara vigents, com per exemple les que us relatarem. El Rómulo Gallegos, amb Doña Bàrbara, Robert Graves, amb Adeu a tot això, Eri Maria Remarque, amb Sense novetat en el front occidental, Vicky Baum, amb Gran Hotel, Jean Cocteau, amb Les infants terribles, Aleister Crowley, amb L'estratagema i altres històries, Lloyd Douglas, amb Obsessió, William Faulkner, amb El soroll i la fúria, Edna Ferger, amb Cimarrón, Sona Gale, amb Borja, Henry Green, amb Viure, Dashiell Hammett, amb Collita vermella, Ernest Hemingway, amb L'adeu a les armes, Alberto Moravia, amb Temps d'indiferència, Chesterton, amb L'home etern, Mahatma Gandhi, amb La història dels meus experiments amb la veritat, i White i James Tarver, en El sexe necessari. I tot i que la carrera per oferir un so sincronitzat a les imatges ja està força desenvolupat, algunes de les pel·lícules seleccionades són encara mudes. El mateix passa amb el color, que ja es començava a utilitzar. Anem ara amb la sèrie de pel·lícules. Atlàntic, protagonitzada per Madeleine Carroll, la primera amb so del cinema alemany. Chantatge o Blackmail, d'Alfred Hitchcock. El capità Drummond, de Richard Jones. Drifters, un documental de John Grierson sobre els pescadors de l'arengada del Mar del Nord. El misteri de la Porta del Sol, primer llargmetratge sonor del cinema espanyol. Que comenci el show, una comèdia musical enterament en tecnicolor. Les quatre plomes, protagonitzada per Richard Harding i Faye Gray. Aleluia, dirigida per King Vidor, la primera pel·lícula de Hollywood en contenir tot un elenc de raça negra. Melodia de Broadway, la comèdia musical guanyadora del primer Oscar, protagonitzada per Charles King, Anita Pagina i Bessie Smith. La reina Kelly, d'Eric von Stroheim. Els quatre cocos o The Coconuts, de Robert Florey i Joseph Stanley, amb els germans Marx. La filada de l'amor, d'Ernest Lubitsch. Un gos andalús, el Chien Andalú, un curtmetratge francès de Luis Buñuel i Salvador Dalí. Orient, de Todd Browning. La Valeniosa, interpretada per Raquel Meller. Orquídea salvatge, de Sidney Franklin. La màscara de ferro, protagonitzada per Douglas Fairbanks. Curves perilloses, protagonitzada també per Clara Bow i Richard Arlien. El Virginia, del Gary Cooper i Walter Huston. Lletra i música, primera pel·lícula de John Wayne, on s'acredita com Duke Morrison. I La dansa dels esquelets, un curt d'animació de Walt Disney. I ara fem el darrer broc, que, com sempre, dediquem a les millors cançons i als seus intèrprets, que avui són When You're Smiling, de Louis Armstrong, Carolina Moon, de Jean Austin, Louise, de Maurice Chevalier, The Moose, de Duke Ellington, Singing in the Rain, de Cliff Edwards, Pagan Love Song, de Bob Harding Orchestra, Little Pal, d'Al Jolson, Tiptoe Through, de Tulips With Me, de Nick Lucas, Làgrimes Negres, del trio Matamoros, A Precious Little Thing Called Love, de George Olsen, Pony Blues, de Charlie Patton, The Wedding of the Painted Doll, de Lloyd Reisman, Waiting for the Train, de Jimmy Rogers, Nobody Knows You When You're Down and Out, de Bessie Smith, Honey, de Rudy Vallee i els Connecticut Yankees, Am I Blue, Little Waters, Great Day, de Paul Whiterman, i Ain't Misbehaving, de Fats Waller, amb la que acomiadem aquest Fem Memòria dedicat a 1929.

0: rei del cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
1: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.seat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
3: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei. Els dilluns a la Penya Blaurana teniu Escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
4: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
5: No!
4: Nosaltres t'ho posem fàcil.
5: Yuhu!
4: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
3: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Comença aquí la segona hora del programa del Highway 61 i tot seguit el que farem és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Aquesta setmana el repàs el farem des de la posició número 1 fins al 25 i en el número 1 estan els de Black Crowes amb A Pound of Feathers. Tot seguit us deixem amb aquest Cruel Streak.

0: aquí en el Highway 61 que acabem de començar el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. En el número 1 estan els de Black Crowes amb A Pound of Feathers. A la 2 està el Charlie Musselwhite amb aquest àlbum que es diu Lookout Highway. Us hem posat la cançó que dona títol a l'àlbum. I a la 3 us deixem amb els de Black Keys amb aquest Pitches. Tot seguit sonarà aquest Jugot Toulouse.
1: The Black Keys. Happy birthday, Elvis.

de Lucinda Williams, que ocupa la posició número 4 amb aquest àlbum que es diu World's Gone Wrong. Estem escoltant la cançó que es diu Freedom Speaks. Baixarem una posició més, on trobem els canadencs The Sheepdogs en el número 5 amb l'àlbum Keep Out of the Storm.

I aquí en el Highway 61, que continuem fent el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Ens havíem quedat a la posició 5 amb els The Sheepdogs i Keep Out of the Storm. Hem baixat posicions a la 6 està el Whiskey Myers amb Warm Rock Thunder. A la posició número 7 estan els Córdobas amb Back to Life. Estem escoltant la cançó que dona títol a l'àlbum. Baixarem més posicions. A la 8 trobem els Foo Fighters amb Your Favorite Toy. A la 9 està el Zach Bryan amb With Heaven on Top. Tot seguit us deixarem amb aquesta cançó que es diu Plastic Cigarette.

I aquí en el Highway 61 que ens trobes fent el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Hem baixat una posició, estem a la 10, on trobem el Robert John and the Wreck amb l'àlbum Heartbreak and Last Goodbyes. Estem escoltant aquesta cançó que es diu Back to the Beginning Again, un Robert John and the Wreck que fa poquet que els hem tenir tocant en directe i la veritat que són molt recomanables. Baixarem més posicions. A la 11 està Luke Winslow amb Quest of Light i a la 12 la Courtney Barnett amb Creature of Habit. Us deixem tot seguit amb Sugar Plum.

0: off again.
1: Doncs ens trobem ja a l'equador del repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Ens havíem quedat a la posició número 12 amb la Courtney Barnett i aquest Creature of Habit. Hem baixat més posicions. A la 13 estan The Southern River Band amb Easier Said Than Done. A la 14 està Led Dupas amb Codename California. I a la 15 està el de Marcus King Band amb Darling Blue. Estem escoltant aquest On and On. Baixarem més posicions. A la 16 està el Trevor Sensor amb A Fear Tears of Eros. A la 17 està el Kurt Weill amb Philadelphia Has Been Good to Me. A la 18 està el Joe Bonamassa amb Brick Through, i a la 19 està el Ringo Starr amb Long Long Road. Tot seguit us deixem amb aquest It's Been Too Long.

Doncs aquí en el Highway 61, que encarem ja la recta final del repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig, ens havíem quedat a la posició 19 amb el Ringo Starr i l'àlbum Long Long Road. Hem baixat més posicions, a la 20 està el Robert Plant amb Saving Grace, a la 21 el Grantley Phillips amb In the Hour of Dust, i a la 22 trobem a la Neko Case amb Neon Great Midnight Green. Estem escoltant aquesta cançó que es diu Destination. Baixarem més posicions, a la 23 està el Willie Nile amb The Great Yellow Light, i a la 24 està el Ron Sexsmith amb Hangover Terrace. Us deixem amb Dos Loose Sight. Thank you.

Doncs com us dèiem, el Ron Sexsmith, que ocupa la posició número 24 amb aquest àlbum que es diu Hangover Terrace, estem escoltant aquest tema que es diu Don't Lose Sight, i baixarem una posició més, a la 25 trobem els Kula Shaker amb l'àlbum One Slayer. Us deixarem amb aquesta cançó que es diu Lucky Number, i així posarem punt i final al repàs de la llista per aquesta setmana.

arribem al final del Highway 61 i per acomiadar-nos el que farem és un repàs dels continguts que hem tingut en el nostre programa. Hem començat presentant tota una sèrie de novetats discogràfiques. Hem tingut el clàssic que l'hem dedicat al Chris Cornell. Després hem tingut una selecció musical de l'estil del programa. En Rogent ens ha traslladat fins al 1929 amb el Fem Memòria. I per últim hem repassat la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. No tenim temps per més, acabem aquí i us recordem que si us ha agradat ens podeu escoltar de 5 a 7 de la tarda els dissabtes i també els dimarts en redifusió de 10 a 12 de la nit en el 91.2 de Ràdio Molins de Rei i sempre que vulgueu a radiomolinsderei.cat podeu trobar els podcasts i escoltar-los quan més us convingui. De part de tot l'equip, fins a la propera. Ha estat tot un plaer com sempre. Bye, bye.

0: No em vaig fer gaire mal.
1: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
0: Vols dir que val la pena?
1: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
2: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
4: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
5: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
6: Ràdio Molins de Rei.
7: Aquest programa s'emet en segona audició.
8: La cançó del dia, amb Fermina Recio.
0: Bon dia i bona hora. La cançó del dia d'avui es diu Siete Días i està interpretat per la senyora Paula Ribó amb el seu alter ego, que és Rigoberta Bandini. És el seu darrer single, va aparèixer el mes de març, i bé, ens parla d'un amor romàntic, obsessiu, quan no pots deixar de pensar en algú i t'obsessiona i es converteix en el teu tot de cada dia i has de fer esforços per deixar de pensar en aquella persona. Doncs d'això va Siete Días, que és el tema que espero que us agradi.

0: La tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimarts 2 de juny la compartim amb un equip de 3 avui. Xavi García, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Molt bon dia, Paco Prieto.
2: Molt bon dia, per part del Trident.
0: El Trident atacant i Josep Genés, bon dia i bona hora.
3: Hola, com no podia ser d'altra manera.
0: Molt bon dia. Molt bon dia. Comencem. Tindríem un davanter centre, diguem el davanter que ocupi la banda esquerra i la banda dreta, us podeu dividir.
1: Exacte.
0: Aviam qui voleu cadascú.
2: Tu no, bandes... jo crec que el Pep té que ser el centre.
0: El centre.
2: Com Martí Filosia.
0: I tu potser banda esquerra.
2: Jo banda esquerra com a reixac.
1: I a mi em deixeu la dreta, que no és que m'agradi amb el centre, però podem fer, per no entrar en dretes i esquerres, podríem ser els tres mosqueters i el D'Artagnan, no?
0: Ah, bé, també.
1: Sí. I l'amic seria el D'Artagnan, Atos, Portos i Aramis, un homenatge al Dumas, no?
0: Bé, que el Paco portat, ara estem comentant, sí, una exposició que tenim a la Virreina, molt, dius que molt interessant,
2: sí,
0: dedicada a...
2: Sí, que interessant, és magnífica.
0: A Jean-Luc Godard.
2: Sí, és i molt novel·la... ideològica, molt potent,
0: sí,
2: l'ha fet un, el comissari, és una persona que treballa bàsicament al País Basc.
0: Sí.
2: Per exemple, ha fet moltes coses a la Tabacalera. Al País Basc, la gent sempre pensa en les exposicions del Guggenheim.
0: Que
2: no,
0: també,
2: no, sí, però no. I són molt més interessants les que es fan a la Tabacalera de Sant Sebastià, i és un personatge que ha treballat molt a fora, a la CIN, que és una persona, va néixer a Saragossa, i ha treballat molt a França, a Alemanya i tal, bueno, i ha fet una gran exposició, pena que no n'hi ha catàleg, n'hi ha una, he portat un petit catàleg, sí, però un catàleg general bo, de l'exposició no n'hi ha, perquè estan en plan de retallades a tots els museus i a totes les coses, però que val la pena, i que la gent sàpiga que és gratis i que tot aquest estiu la poden visitar.
0: Fins a l'octubre hem vist, eh?
2: Sí, al Palau de la Virreina, és molt fàcil.
0: Molt bé.
3: Bé, molt fàcil si no t'entrebanques
0: amb les obres.
3: Amb les obres.
0: Amb les obres.
4: O el papa.
3: Va, això serà dos dies. Les obres fa no sé quants anys que duren.
0: Efectivament, doncs interessant, normalment és interessant les exposicions de
2: la Virreina. Sí, han fet, sí, coses bones, però aquestes especialment feia temps que no es feia una exposició tan potent, molt ideològica, molt potent, i n'hi ha moltes referències a Catalunya, etcètera, etcètera, sobretot al final de la carrera de Godard.
0: Sí.
2: L'última cosa que va fer.
0: Molt bé. Avui no ens pot acompanyar José Polo, em sap greu, perquè firmen un article a La Vanguardia amb el company David Guerrero, que diu que les obres del soterrament de Sant Feliu de Llobregat acumulen 2 anys de retard.
1: Encara és poc.
0: El projecte que s'hauria d'haver acabat l'any passat diu no estarà a punt fins al 2027.
1: Amb sort.
0: Amb sort. I la inversió s'eleva fins als 169 milions, molt per sobre també del que s'havia pressupostat inicialment.
1: Normal.
0: Sí, són aspectes que no us sorprenen, a cap dels tres, com a Trident experimentat.
3: Cap sorpresa.
2: El que és important és que l'acabin i que s'acabi bé, no?
0: Perquè
2: aquella notícia que es va repetir molt, el famós túnel de Rubí, aquell que van fer, que era l'any 82,
0: sí,
2: no és de l'època del franquisme, que estigui caient... Qui el va fer, aquest túnel? Quina constructora la va fer? Perquè, clar, un túnel ferroviari passin 50 anys i s'estigui caient a trossos, ningú parla de qui va fer aquest túnel.
3: L'altre dia llegí un article sobre el tema aquest dels trens, us el recomano. Està en una revista que crec que es diu elmirall.cat, i explicava coses com que quan van construir la línia de trens Barcelona-Molins de Rei, el procés era d'uns 53 metres al dia. Mentre que les línies de construcció del segle XXI i finals del segle XX pot acabar estant d'uns 500 metres a l'any.
0: Bé.
3: Hi ha una quantitat de dades fantàstiques que explica, doncs, el que és la manera de fer trens d'un país o d'un altre. Explica molt bé les coses de Xina. I, en fi, i com, doncs, determinats trams del corredor ferroviari del Mediterrani porten dècades per fer i fent-se a aquest ritme, a 500 metres l'any. Quan a pic i pala, fa més de 150 anys, anaven a 50 metres per dia.
2: No, hi ha altres coses interessants. És curiós, un dia parlant, la quantitat de persones que van morir fent l'AVE, accidents laborals. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, ara no recordo la xifra, i posaven en relació a altres construccions, per exemple, els grans gratacels dels anys 30 a Nova York i tal, i la quantitat d'accidents laborals que hi ha per fer una línia com aquesta no quadraven amb el que els costava fer un gratacels als anys 30. Aquestes coses normalment no es posen en qüestió, no? La quantitat d'accidents laborals, etc, etc. Bueno, però torno a dir, qui va construir aquest túnel l'any 82 que resulta que cau a trossos?
0: A veure, intentarem trucar a José Polo un momentet, a veure si... res, perquè ara us aviso, per veure si ens pot donar més detalls de l'article en qüestió, que podeu llegir avui al diari La Vanguardia, perquè diu que el soterrament en si mateix, però està en el 92% d'execució, eh? O sigui que ja està... No, ho signen els dos. És que ara pregunta el Roger si era el David Guerrero. No, dic que ho signen els dos, que són els que fan informació normalment del Baix Llobregat, especialment el José. Diu que el soterrament, que alguns comparen en importància per la ciutat el que va ser els Jocs Olímpics per Barcelona, eh? Atenció.
3: No, és que aviam la transformació que es produirà.
0: Per la transformació que es produirà.
3: La transformació que es pot produir i que es produirà, vull dir, finalment diríem l'Ajuntament i les àrees metropolitanes, etc., decidiran si s'hi va el tramvia o no, si s'hi posa un parc o si fan habitatges. Tot això hi ha debats, hi ha propostes, hi ha alguns acords, hi ha... La cosa pot canviar molt. Però la transformació de la ciutat és espectacular, perquè és que realment el soterrament és de diversos quilòmetres, amb el qual està clar, és tot el centre i fins i tot diversos barris perifèrics que es transformen.
0: Bé, a veure si podem localitzar el José i acabem de tancar aquest primer tema.
2: Mira, això del soterrament, quan a Barcelona van soterrar la línia de tren que passava per Gràcia, el carrer Aragó, i tal, clar... Jo, bàsicament, ja ho recordo soterrat, no? Però, clar, vius les fotos i tal, això va ser un canvi per la ciutat brutal, de cop i volta, el carrer Aragó, que passava la línia de tren, bueno, i això i altres ciutats, no? Però, bueno, jo em recordo d'això perquè la meva mare ensenyava fotos i tal, i m'explicava. Clar, és un canvi extraordinari.
3: No, jo tinc el goig, no de fotos, no?, de la realitat. Jo els corria per allà quan el carrer Aragó estava, era una via de tren en trinxera, que es diu. Cada dia passava per allà.
0: Cada dia,
3: Cada dia. 11 anys, tren, Barcelona, Molins, Barcelona, l'estació era Passeig de Gràcia, ara la línia de Molins de Rei no passa per Passeig de Gràcia, va per Sants, Catalunya. Aleshores era Sants, Passeig de Gràcia. Bé, i ja hi havia... Ja passaven coses, eh? Concretament vaig descarrilar. Això dels incidents dels trens venen de lluny. Ara, el viatge era més curt. Durava menys.
2: Sí, perquè hi havia menys trens.
3: No, és que fins i tot hi havia més parades. Hi havia l'abaixador de Sant Ildefons, que ara està anul·lat.
2: La quantitat de trens...
3: Però anava més ràpid. Una, perquè hi havia semidirectes.
0: Això.
3: I l'altra, efectivament, hi havia, diguéssim, no tantes línies, que després totes es troben a Sants. Però, bueno, de totes maneres, repeteixo, el viatge era més curt.
0: I, per cert, que dimecres teníem l'alcalde de Papiol, Xavi García, aquí al programa, que ens va avançar que hi ha 3 milions d'euros invertirà a Renfe a l'estació del Papiol.
3: Sí.
0: De millores, entre altres, perquè es pugui habilitar, perquè no es podia entrar, diguem, a la...
1: No, és tancada.
0: Estava tancada i, per tant, qualsevol dia de pluja forta, de molta calor, doncs...
1: Bueno, la van tancar, suposo que per vandalisme, o no ho sé.
0: Ara, en principi, s'habilitarà, reformarà.
1: No sé per què, però és una pena, ara l'obriran.
0: Sí.
3: La que s'ha tornat a obrir és tot el vestíbul de Sant Joan d'Espí.
0: També.
3: Un dia en vam parlar, i ara podem parlar amb en José, aviam si té la informació. Però pel que he deduït, al passar aquests dies per allà, al passar amb el tren, veig que està tot obert.
0: Sí.
3: Per tant, això vol dir que aquell problema dels ocupes que havien ocupat el pis de dalt, l'habitatge de dalt, ha estat resolt.
0: Sí.
3: Bona notícia pels veïns de Sant Joan d'Espí.
1: Amb el tema de trens i tot això, un cop jo... aquí som la conya, perquè el Josep parla dels països nòrdics, el Paco normalment de França, Alemanya...
0: Itàlia.
1: Jo parlo amb un saviet de la Xina, sóc el que parla una mica de Xina.
0: Bé, no? Així ho anem combinant.
1: Perquè en tenen perplexa. Parlant de trens, hi ha un tren d'alta velocitat, de color groc, o sigui, en xinès, de color groc, que passa a una velocitat tremenda, recorre totes les vies d'alta velocitat xineses detectant avaries. I passa abans que qualsevol altre tren. És a dir, és un tren, igual que aquí, que si això no estava soldat o que si no sé què, allò passa un tren, tu i ho revisa tot. d'una manera normal, a una velocitat espectacular, i a més, els xinesos, que són molt així, quan el veuen, els xinesos el veuen passar, diuen que porta bona sort. Uh-huh. O sigui que a sobre li han generat una litúrgia.
3: Per això no és excepcional la Xina, això és així a Noruega, a Suïssa...
1: Imagina't la immensitat de Xina.
2: Fins i tot, una de les coses que em va impressionar més, fa molts anys, a Itàlia, uh-huh, em vaig anar des de Roma, estava molt a prop de l'estació Termini, dormint, i vam decidir que volíem anar a Nàpols, i vam poder agafar un expresso, uh-huh, no sé si era a la una de la matinada, que aquí una de les coses bastant curioses en aquest país és que a les 10 de la nit ja deixen de funcionar gairebé els trens i tal, no? Que d'això moltes vegades hem parlat i tal, però després la gent jove té que agafar els cotxes per anar a la marxa i tal, bé, és igual. El cas és que vam agafar un expresso per anar de Roma a Nàpols, i era un expresso d'aquells de tota la vida, corria. Diu, no fa falta tenir un... S'ho van dir, no fa falta un avi. No fa falta un avi, per això no fan tantes aves a Alemanya i tal des de fa molts anys. Vam anar un periquete des de Roma a Nàpols, vam passar el dia i vam tornar en tren sense cap problema, amb un tren normal, que era directe.
0: Però, pel que comences, si vas marxar a la una matinada, devies arribar a Nàpols...
2: Arribo molt d'hora...
0: Molt d'hora, a tal, amb una ciutat, diguem, molt animada.
2: Sí, i tan animada, sí, realment.
0: Bastant. Sí. Aviam si anem, trobem el José, sí, i ara tancarem doncs, el tema trens. I li preguntem per l'estació de Sant Joan d'Espí i per Sant Feliu. Em diu que sí, el Roger. José, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, què tal? Com aneu?
0: Molt bé, i tu?
4: Pues mira, anem fent.
0: Anem fent. Molt bé. Escolta, gràcies per acompanyar-nos aquests minuts, que sé que tenies feina, però com que avui heu publicat amb el David aquest article a La Vanguardia, que t'he de dir que hem llegit els grans titulars, i aquí els companys ningú s'ha sorprès de tot el que dieu, eh? Però en tot cas, el resum seria que tenim aquests 2 anys de retard i molts més diners gastats del que es preveia, eh?
4: Hòstia. Aquest és el resum i són les 2 grans dades que es duran en aquest reportatge, sí. El tema del temps, no? Que vagi amb un parell d'anys de retard, honestament, per l'obra que és, no hauria de ser així, però tampoc és un retard exageradament gran, val? Dit això, s'ha d'informar que van tard. És a dir, més quan el que deien les utilitats ahir és que més o menys tot anava en ordre i que anaven a temps. No és cert que van a temps. És a dir, hi ha 2 anys de retard. I el tema dels calés. Els temes dels calés ha estat una mica més complicat d'investigar perquè han fet com una mena de recàlculs en el cos de l'obra sencer, introduint conceptes que en les anteriors xifres que s'havien donat no els havien introduït. Val? Llavors vam haver d'estar preguntant exactament quins contractes feien que aquest cos pugés, si hi havia algun factor que, doncs mira, diguéssim, no sé, per exemple, l'augment dels preus dels carburants, dels subministres, a veure ben bé què havia passat, no? Sí que és cert que es va fer una modificació del projecte per una cosa d'aquelles que són molt, molt locals però que a mi em resulten interessants, que és que es van trobar unes canonades d'aigua, sí, propietat d'Agbar, a més amb un cert valor històric, i van haver de fer una modificació i incorporar més pendent, sí, dins del túnel. I això ho va encarir. Ara bé, tot això s'ha de deixar bé clar i més clar sota, i això ja no és informació, és opinió meva, i més clar del que ens van explicar ahir. Hauríem de fer-ho més clar, sobretot perquè posem en context i tampoc és per aquí doncs, intentar esvair ombres de res concret, no? Però és que recordem que aquesta hi ha per Cascoldo. Llavors, clar, hauríem d'haver estat més clarividents en el muntatge complet del que és el vessant econòmic. Tot i que sí que quadra que hi ha coses que no estaven incorporades i algunes bonificacions que l'han fet encarir.
0: Uh-huh. Deies és que t'hem perdut la cobertura just en el moment indicat del Cascoldo.
4: No, ho comentava que és una obra que en el seu moment no s'ha provat que és sent investigada per unes presumptes mordides del Cascoldo i Avalos. Sí. Sí. El primer contracte que és el de integració, concretament el del túnel. Llavors, clar, quan en aquest context després hi ha un augment del preu respecte al que es va dir, i tot i que quan vam preguntar sí que ens van donar explicacions que són lògiques i raonables, jo crec que s'hauria de fer un esforç de comunicar-ho millor.
0: Bé.
4: Explicacions que ens van dir ahir.
0: Bé,
4: reitero, que ens van explicar quadra, té lògica, però, ostres, una miqueta més en el context que tenen d'explicacions hagués anat bé.
0: I parlàveu, i ara ho comentàvem amb el Josep, no?, aquesta transformació que suposarà aquest soterrament per la ciutat, comparable doncs, amb el que va passar amb els Jocs Olímpics amb la ciutat de Barcelona, no?
4: De fet, aquesta és la part que a mi personalment m'interessa més de la història, com es transforma una ciutat a partir d'una obra d'infraestructures. Aquí, dins de Sant Feliu, bé, hi ha hagut canvi de govern, hi han hagut doncs, disputes, diguéssim, polítiques d'àmbit local, de veure què s'ha de fer, què no s'ha de fer. Al final, ells utilitzen un terme que és una mica pretensiós sota el meu punt de vista, però és que al final ho acabarà utilitzant tothom, que és ecodistricte. Volen crear un ecodistricte. I dic que és una mica pretensiós perquè a mi això de posar-li a l'apel·latiu d'eco a tot, com tu diria, és a dir, se'm queda una mica buit, però sí que és cert que Sant Feliu guanyarà zona verda, Sant Feliu guanyarà zona de creació d'habitatge, que és necessari, i podrà millorar equipaments a partir del terreny que guanyen a les vies. Unes vies que també, recordem que Sant Feliu ha creat certa polèmica, que, clar, desapareixen les vies de la Renfe, però apareixeran el tramvia, no? Llavors és com si substituir per una cosa per l'altra, que, honestament, a nivell de vertebració de la ciutat no és la mateixa barrera el tram que el que és Rodalies. I si ja ho lliguem amb Molins, el que va recordar, i em va sorprendre, perquè a més no va ser ni arran d'una pregunta, sinó que venia amb el discurs preparat, el que va recordar ahir la consellera Paneque és que aquest soterrament de les vies a Sant Feliu, que implica l'ampliació del tram per la capital del Baix Llobregat, és la porta perquè algun dia el tram arribi a Molins. Normalment, en aquest tipus de rodes de premsa que es fan, sempre són els periodistes els que van preguntant i dient, escolta, i el tram fins a Molins, o el tram fins a Quatre Camins, o aquella actuació que vau dir fa uns anys. I aquesta vegada a mi em va sobtar que fos la consellera que, de motu propio, per entendre'ns, va esmentar aquesta possible arribada del tram a Molins.
0: Bé, que no et volem entretenir massa, José, l'altra qüestió que també apuntava el Josep i que hem vist i ho apuntaves tu també en un altre article, l'estació de Sant Joan d'Espí, que comentàvem amb tu que havia tingut dificultats i havia estat tancada durant mesos, sembla que això s'ha resolt, no?
4: Sí, s'ha resolt parcialment.
0: Parcialment.
4: És a dir, evidentment i efectivament, millor dit, va ser una estació que va estar tancada fruit d'una primera ocupació que va ser molt conflictiva, que feien moltes gambarrades incíviques i greus, és a dir, com pixar-se per la zona de les finestres del pis que hi ha a sobre del vestíbul de l'estació, perquè el que recordem és que el que estava ocupat no era el vestíbul de l'estació, sinó un pis superior a aquest vestíbul. Els primers ocupes que van fer molt rebombori, van admetre doncs, el pis, va fer que s'afectés el sostre del que és el vestíbul, vale? I per això va haver de tancar aquest vestíbul. Aquells ocupes van marxar, van venir uns altres amb un altre perfil no tan problemàtic, per dir-ho esquemàticament, i l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí va haver de negociar amb ells per fer el desallotjament, en el sentit que, escolteu, si esteu vosaltres no podem arreglar i no podem obrir el vestíbul d'aquesta estació. Fruit d'això, l'Ajuntament va mediar amb aquestes persones que estaven allà, van marxar i Renfe, que és l'encarregat de la gestió del vestíbul, mentre que Adif és el propietari del pis que es va ocupar, vale? Aquesta diferència, que sembla una tonteria, però està bé dir-la, ha fet una primera actuació de quatre cosetes, quatre panyets, perquè passar pel vestíbul torni a ser segur. Llavors, ara els viatgers que s'aturen o agafen el tren des de Sant Joan d'Espí poden passar pel seu vestíbul, és a dir, poden tornar a comprar bitllets. Ei, en una intervenció que coincideix amb que Renfe deixa de ser gratis, un altre detallet, però clar, és a dir, és completament segur, està reobert, però cal una intervenció en aquell edifici, per això dic que és parcial, doncs per acabar-ho d'arreglar del tot.
0: Bé, doncs ho deixem aquí. José, gràcies per acompanyar-nos aquests minutets i que tinguis bona jornada.
4: Vinga, molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada.
3: Adéu.
0: Que vagi molt bé.
4: Adéu,
0: adéu. Que no volem robar-li més temps al José. Algun afegitó més?
2: No, que és una pena que moltes estacions que s'han abandonat les tanquin. Jo crec que quan penses que tens que tancar una estació o part de les instal·lacions tindrien que passar-s'ho una mica més perquè no es perdin les instal·lacions, no? Un dia parlava, per exemple, la famosa estació de Portbou, no?
0: Sí.
2: Que era una... si tu mires les fotografies i mires els informes de com era l'estació de Portbou, com la van destrossar, i després no és només l'estació, sinó fora de l'estació havia una sèrie d'instal·lacions, com els pisos on vivien els ferroviaris, que a mi m'explicaven l'alcaldia de Portbou que voldrien fer-se càrrec d'aquests pisos, que són molt interessants. Però clar, no és propietat de l'Ajuntament, és propietat, no sé si de DIF, de Renfe o de que sigui. Que és una pena, no? I quantitat de, per exemple, moltes línies que, no sé, pel Pallars i per la resta de l'estat espanyol, línies d'aquestes fèrries, quantitat d'estacions de pobles es van destrossar, es van... En alguns llocs, ara s'està intentant recuperar aquestes estacions. Això no pot ser. Això no pot ser. No es pot tancar una cosa i que i caigui a trossos o que...
0: Per cert, parlàveu de la visita del Papa. Això serà la setmana que ve. Com veieu tot aquest... anava a dir algunes paraules, no? Aquest moviment que comportarà doncs aquesta visita. Aquestes últimes hores llegim que el català s'ha igualit, segons diu el Nacional, en la visita del Papa Lleó XIV a la Sagrada Família. S'ha igualit, segons informa la missal de la litúrgia que ha fet públic la Santa Seu. El fet és que Catalunya Religió han comparat la distribució lingüística de la cerimònia amb la visita de Benet XVI al 2010 i el resultat és una reducció notable del protagonisme de la llengua catalana i una presència més elevada de la llengua castellana. El cas més flagrant és la de la benedicció de la Torre de Jesucrist, amb la qual culminarà la missa de la setmana que ve, que es farà en castellà. Fa 16 anys, diu, en canvi, va acabar amb la pregària de l'Àngelus en llatí. És cert que el català es mantindrà en alguns moments de la litúrgia, fins al punt que és la llengua escollida per les primeres paraules del Papa a la Sagrada Família. Però a més la missa començarà també amb la lectura del llibre de l'Apocalipsi. Escolta, ja ha transcendit tot això, però en tot cas que sembla que el català no capitalitza, diguem, el canvi, segons explica aquest article. Bé, llegim al Nacional, a VilaWeb i altres reflexions que fan al voltant de la presència de la llengua catalana, que és un dels molts punts d'aquesta visita, que no sé com la veieu, Josep.
3: Bé, no, com deies molt bé, aquest tema té molts angles,
0: sí.
3: Moltíssim, i el de la llengua és un. Referint-se en concret en aquest angle, en aquest tema, no em sorprèn, és a dir, no sé, fins i tot, aviam si sentim bon dia o ni això. Qui ha organitzat aquest viatge? Doncs, fonamentalment, ho dic perquè hi ha noms i cognoms i són públics a la premsa espanyola, persones de l'Opus Dei, de la banda més d'extrema dreta de Madrid. Per tant, si organitza aquest viatge aquestes persones... De fet, aquí a Catalunya hi ha una organització que, més que una organització, una federació, una confederació, una associació que agrupa a nombroses entitats de base cristianes de diferents barris de Barcelona. Com a mínim són 25. Hi ha esglésies, hi ha col·lectius de cristians de base, cristians socialisme, pel socialisme, moltes entitats que estan realment doncs, desolades pel fet aquest de com doncs, desapareix la llengua i desapareix la nació catalana en aquesta visita. Però que a mi no em sorprèn. Ara, per mi hi ha un altre element que em resulta més punyent, i és veure l'Estat als peus d'un ordre religiosa, d'una de les religions del planeta. Què tal si el prior dels musulmans decideix fer això i venir a Barcelona? També mobilitzarem 8.000 policies, guàrdies civils, guàrdies urbans. També farem gratis la sessió de l'estadi de Montjuïc. També tallarem absolutament tots els carrers i autobusos i tot el que faci falta en el transport públic. A mi m'agradaria que aquesta cosa fonamental que està en la Constitució, Espanya és un estat laic, no religiós, es complís, i per tant en aquest sentit, escolti, si ve el Papa, encantats, vull dir, i tots els seus seguidors, ja, però que es mobilitzaran, efectivament, s'està detectant l'increment d'un gran nombre de vols, perquè vindran persones de tota la Unió Europea i dels Estats Units, i a més també, diguéssim, d'aquestes determinades tendències dins de l'Església, perquè, evidentment, l'Església és un món molt plural, també, i, per tant, aquí hi ha bàndols, o hi ha línies, o hi ha tendències, no? A mi el que em dol molt és aquesta despesa, que estic segur que ningú mai... Ara en José es queixava de que si els trens de Sant Feliu o soterrament hi ha un increment de cost i que no se sap ben bé d'on surt. Aviam si aconsegueix el José, com a periodista o qui ho pugui fer, saber quant haurà costat a la ràdio pública aquest viatge del Papa a Barcelona, a Madrid, a les Canàries. Quants milions d'euros s'han mobilitzat i resulta que els paguem nosaltres, fins i tot els no catòlics. És a dir, aquí, si ets ciutadà espanyol, pagues impostos, doncs una part anirà a tot això. A mi em resulta més escandalós aquest aspecte.
2: Em sembla que... ho vaig així... que tots els hotels de Barcelona estaven plens, el sector hoteler estaven...
3: Sí, no, els avions, concretament les companyies d'avions, no tenen en aquest moment places per gent que demana venir.
2: Clar, és un sector bastant curiós, no? A vegades passa, no? Farà com 5 anys o així, el sector immobiliari de Barcelona estava contentíssim que el metro quadrat de Barcelona fos més car que el de París. Hem passat a París, home. Aquestes fites, francament, a ells potser els interessen, però a la majoria de la gent no crec que no li interessa passar per sobre de París o de Berlín el preu del metro quadrat. Ara, els hotels estan contentíssims perquè es veu que ompliran tots els hotels. Però és el que diu el Pep. Escolta, els costos d'això i tota la parafernàlia i tal, no sé, podrien ser una mica més moderats tots, no?
3: I tot el respecte al Papa, eh? I atenció, per exemple, que recomanaria als oients que llegeixin la primera encíclica que aquest Papa acaba de fer. Altament interessant. I veritablement allò de dir un Papa que no només fa un paper, diguem-li, de líder religiós, sinó un paper de líder social.
2: Sí, que sí.
0: Molt bé. Xavier.
1: No, jo crec que això, el que heu dit, és correctíssim, no? És a dir, estem en un país teòricament laic, però si la majoria de la seva gent és catòlica, estem en un país catòlic, dins de la Constitució o fora o com sigui, és a dir, la majoria mana. Per tant, és un país molt, molt cristià, en aquest sentit, molt catòlic, podríem dir, no? El fet de que vingui el màxim exponent d'aquesta religió sempre ha de ser un motiu d'orgull, sigui la religió que sigui. És a dir, et posa... com et diria jo, et posa el país, en aquest cas, vull dir Catalunya, eh? Tant de bo fos així, amb el centre de tot. L'importància de les Olimpiades, per exemple, va ser que va posar Barcelona al món, no? Pel fet de que vingui és important. També és un col·lectiu a l'espanyol molt, molt, molt cristià. Dos, aquest Papa és més oportunista, més no oportunista, aperturista, eh? I, bueno, és un Papa que a mi particularment, dels que han hagut, doncs, potser és dels que em cau millor, eh? Però, bueno, des d'un punt de vista, pel discurs que té. Però això no té res a veure amb el que diré ara. Quan el Pep deia, i vosaltres dieu, quant té el cos i què val i tot això, només hem de fer una cosa. L'última visita del Papa, del darrer Papa que va vindre a Espanya, hi ha tot un pufo econòmic de gent que es va enriquir.
2: Sí.
1: D'Espanya. És a dir, cuidao, perquè els sinvergüences aprofiten qualsevol event per vindre. Qualsevol. I és així, els es ve el Papa i són capaços de robar la gent que organitzava el tema, no? O persones connectades amb el tema. Particularment, jo crec que l'enrenou que porta una visita com aquest personatge és lògic, és normal. Cada cop hi ha més gent als llocs. L'època, per exemple, que el turisme era benvingut a Barcelona és perquè érem aproximadament la quarta part de la gent que ja l'habita ara. És a dir, no només hem d'afegir el turisme que ve, que és massiu, sinó que hi ha moltíssima gent vivint a Barcelona. I ara hi ha un fenomen curiós. Molta gent se'n va de Barcelona per poblar el comtat. Què passa? En un lloc petit, ple de gent, portes un individu que encara porta molta més gent, doncs serà una cosa brutal. Vull dir, jo crec que sí, l'observem.
2: Una cosa que jo vaig sentir, no sé, no estic segur, tal, ho van dir a TV3, suposo que no s'ho inventaven, sí. Tal, era una cadena i tal.
1: Inventes, o interpreten.
2: Una cosa són interpretacions, però una notícia que tenies que pagar per ser rebut pel papa i tal, no? Que tenies que posar peles, perquè es rebés el papa en una audiència i tal. És tot una parafernàlia molt, molt curiosa. Escolta, el Vaticà és un estat,
0: Sí.
2: No és com altres religions, és un estat.
1: Sí, és un país. Sí,
2: és
1: sí.
2: Un país,
1: Sí, sí.
2: Amb banquers, amb tal, és un estat, com qualsevol altre, com Andorra, com a mínim. I bueno, ja veurem. Ara, quan deies tu de que la gent s'aprofita d'aquestes coses, amb tot, en tot.
1: Sí, sí,
2: a les mundials de futbol, amb el...
0: On hem a citar la Champions celebrada a París pels seguidors del Paris Saint-Germain, que no sé com us deixa aquests aldarulls traspassant bastants límits.
1: És que això no té res a veure amb el futbol.
0: No té res a veure.
1: No, hi ha una actitud de... A més, estan esbrinant i estan dient i confirmant, de que tot el merder, sí. Tot aquest lío, l'han fet joves de la perifèria de París, no parisino, sinó de barris més marginals, que tenen l'actitud de que quan hi ha un aconteixement de França, podríem dir, a la celebració de París, ja ho fan. Que passa que aquesta vegada s'han passat molt.
0: Bastant.
1: Home, 900 detinguts o ferits.
0: Un mort.
1: I ara
0: un segon que s'ha trobat al cent.
1: Això el que et porta a dir és que ens estem asilvestrando, que diuen els castellans. No? Ens estem tornant unes bèsties. Qualsevol excusa és bona per anar i fotre un merder de caldeu. És igual que fos el Mundial, com que vingués, jo què sé. Per tant, ojo, no estan tan lluny, Vull dir, els tenim molt al costat, el Paco els té al cor, fins i tot.
0: Sí.
1: Vull dir que el que passi allà a França, cuidao, perquè
2: però
1: els tenim al costat,
2: no només a França, ja hi ha... N'hi ha algú, fins i tot pel·lícules molt, molt interessants i molt divertides el que significava el futbol a Anglaterra, merdes d'aquest tipus. A la Lliga Anglesa entre un equip i un altre, no per la Copa d'Europa, sinó el cap de setmana, etc. Bueno, pues el futbol, i el Paris Saint-Germain és un exemple hipertípic, és un invent d'uns milionaris de l'Aràbia. El Paris Saint-Germain no pintava res dins de la història del futbol i tal, pintava més el Marsella, etc. Bueno, són tot una història que no té res a veure amb el futbol. L'altre dia, a Euronews, ho parlaven, no? Van fer un informe sobre el futbol europeu. I parlaven del que hi ha darrere a nivell econòmic de cada equip, no? Era un informe tal. I acabaven amb certa ironia dient, i a part d'això, sembla ser que també juguen al futbol. És a dir, feien un retrat del que hi ha, del negoci que hi ha darrere i tal. I el Paris Saint-Germain és un exemple. I gent de París que siguin del Paris Saint-Germain, el Paris Saint-Germain no tenia pes històric, que diguis el Marsella o el Girondins o etcètera, que sí que són... però i el que ha passat no té res a veure amb el futbol i tal.
3: És que no és... Aquest tema, penso que, igual que la major part dels temes avui dia, no són coses senzilles, són temes complexes, que s'hi barregen diverses, moltes coses. Jo crec que el Paris Saint-Germain ja sigui inflat dels diners dels petrodòlars, o ja sigui un equip que té base, diguem-li, en el seu barri, la seva ciutat, aquí a Barcelona tenim l'Europa, no? Tot un equip d'una potència històrica i arrelat al barri amb una força immensa, però tots els equips de futbol i sobretot aquests equips, diguem-li, de les primeres divisions, tenen entre els seus socis i seguidors autèntics bàrbars. El Barça també el té. És a dir, persones que, diguéssim, que per una banda barregen ideologies polítiques i que, en tot cas, el primer que fan és començar a beure litres de cervesa hores abans que comenci el partit. Quan això es desencadena, doncs, ja us ho podeu imaginar. Per tant, no defugim que hi ha això.
2: Sí, tant.
3: I en alguns casos, doncs, bueno, els equips, diguéssim, no sé, les juntes directives dels clubs de futbol prenen mesures per tal que aquests seguidors que tenen siguin minoritaris, no puguin fer mal, etc. Però, d'altra banda, hi ha una constatació. Això no és un fet, com deia molt bé el Paco, no és un fet futbolístic, és un fet social. És a dir, per tant, en Rio revuelto, ganancia de...
2: Sí, sí.
3: Això qui ho va dir, doncs, cas... aleshores, què vol dir això? Vol dir que segurament, no sé si hi ha dades d'aquest apartat, hi ha les dades de detinguts, de ferits, etc, però, per exemple, dades de robatori. Uh-huh. Acaben desaparèixer centenars de mòbils. És a dir, per tant, aquí també actuen organitzacions que decideixen, o persones que decideixen dir, mira, podrem fer negoci en aquest moment. I després hi ha la realitat d'amplis sectors de la joventut francesa, en part, evidentment, descendents de la migració, o ells directament els immigrats, el mateix passa, efectivament, a la resta d'estats europeus, també aquí, que van acumulant, diguéssim, una determinada frustració perquè està fallant l'ascensor social, perquè hi ha dificultats molt sèries en els aparells educatius i en la política de l'habitatge, i tot això, aquestes frustracions, obren la porta a que de tant en tant digui, ara és un moment que puc explotar, i aleshores, bueno, el cremar cotxes és senzillament una certa violència gratuïta que està donant sortida a aquesta amargor profunda que tenen milers de persones joves.
2: Això que estàs dient tu, l'altre dia vaig llegir un informe d'una persona que ha sigut regidor i ha estat coses socials, és fill d'uns espanyols i tal, però bueno, això no importa, era la biografia d'ell, i parlava d'això, no? De l'ascensor social, de la frustració i tal. I ara no en recordo, però n'hi havia com un milió de joves a França que no sabien el que feien, perquè s'ha trencat aquest ascensor social, etc, que no tenen futur de cap tipus, de cap tipus. Bueno, quan no n'hi ha futur, quan no, quan la teva perspectiva personal és nul·la, passen coses.
3: Entenem per ascensor social, que potser jo he de dir, què vols dir amb això de l'ascensor social, no? El fet que, doncs, bueno, tens una edat molt jove i pots fer un procés d'estudis, ja, sí, vas fent, per tant, estudis mitjos, estudis superiors, i després resulta que tens unes oportunitats laborals, tens una feina, cobres primer un primer salari molt... Però sí, a poc vas consolidant, doncs, una capacitat...
2: Una vida.
3: Sí, i va apareixent la vida i tot. O bé, com deia ell, és que no sé què faré demà.
2: Exacte.
3: És que no tinc feina, no treballo, no vull estudiar, perquè tot s'ha de dir, no vull estudiar, no em vull esforçar gaire, amb una jornada laboral de 20 hores no fa falta, ja hi menjo, no fa falta treballar 40, això també compta.
2: I fins i tot t'esforces, que és el que s'està dient, no només a Espanya, a França i tal, sinó, per exemple, a Europa, sense parlar d'altres llocs. És allò que molts expliquen, sociòlegs, tu estudies i tal, i és el que deies un dia, estàs treballant d'una cosa que no vas estudiar. Uh-huh. Antigament, quan s'explicava, si tu estudies, treballes, t'esforces, tindràs un futur, més o menys. Més o menys. Era la lògica del sistema des de Polònia fins a Dinamarca a Espanya. Més o menys era l'explicació. Actualment això s'ha trencat. I a part dels que no vulguin estudiar o que no s'esforcin i tal, n'hi ha gent que s'esforça i arriben als 28 anys i diuen, bueno, i estic aquí treballant, jo què sé, de reposant coses en un supermercat. Clar, el tema és complex. És complex. N'hi ha quantitat de gent que ha perdut la sensació de futur.
3: I encara un altre element que no l'hem esmentat, penso jo, que aviam, amb certa brevetat, que és com un nihilisme.
2: Sí.
3: És a dir, la buidor de valors, la buidor de raons en els serveis de moltes persones que no, perquè es mouen.
2: Sí.
3: No tenen nihilisme, il·lusió perquè... Sí. Home, ja, té il·lusió, doncs, no sé, per la independència de Catalunya. Un perquè té il·lusió, doncs, té il·lusió perquè el Barça guanyi sempre.
2: Sí.
3: Un altre té il·lusió perquè, doncs, perquè Espanya guanyi el Mundial.
2: Sí.
3: Hi ha tota una sèrie de persones que no tenen il·lusió per res. Per res, cap valor, ni a l'art, ni a la cultura, ni a la música, ni a l'educació, res.
2: Sí.
3: És a dir, i que a més viuen en un món d'usar i tirar, en què doncs, fins i tot les persones s'usen i després ja no les veus més i les tires. I això acaba sent una població doncs, de centenars de milions de persones, són molts mils. Aquestes persones, aleshores, entren en una dinàmica destructora de violència. I això també està estudiat en altres èpoques de la història de la humanitat.
2: Sí.
3: En aquests moments de tanta buidor ideològica, en què l'esquerra ja no és l'esquerra, en què la dreta no resulta que no se sap si és cada dia més dreta o què, el debat esquerres-dretes està pervertit, no? Tantes coses que estan passant, és la porta oberta a una altra línia de violència gratuïta.
0: Això que...
1: Sí, no, digues.
2: No, això que estàs explicant, tu l'altre dia llegint a un gran estudiós i tal, el Sennett, em sembla que era, deia, és que fins i tot el feixisme clàssic tenia valors.
3: Sí, tenia valors.
2: Ho posava com a exemple extrem, eh? El pitjor és el no res.
3: Que no, els valors del matí són uns, per la tarda ja són uns altres. Sí, per tant, no hi ha valors.
2: No, exacte. Mm-hmm. Buidó.
0: Xavier.
1: Jo crec que la gran base de la situació és... el que ha canviat és el concepte de valorar el futur. Sí. Això és el que ha canviat. És a dir, i tot, a partir d'aquesta perspectiva, tot encaixa, no? Per què? Perquè abans el futur era una aspiració, una promesa, una voluntat, un destí, una ruta, un guany, un benefici. Avui en dia, com el concepte futur no existeix i només es ven el present, no hi ha ningú que vulgui aspirar a res. Vull dir, la joventut i molta gent gran i tothom diu, bueno, demà ja veurem què fotem. De moment vivim el dia a dia, que és el famós carpe diem, que s'ha posat tant de moda, no?
2: Sí, sí.
1: Què passa? Si unes persones tu li treus l'interès, ja no dic ni la projecció, l'interès pel futur, és una persona que viu absolutament a un pam del seu nas, no mira més enllà. Abans, si teníem alguna cosa, o teníem una esperança, perquè la humanitat es belluga per esperances, i per decepcions.
2: Sí, sí, sí.
1: Abans tenies una esperança...
3: Expectatives
1: d'esperances. Sí, exacte. Sí, sí. Què vol dir? Tindre l'esperança de que un futur pot ser millor o et pot canviar la vida, motivava molt. Perquè la solució de vida, la pastanaga que et fotia endavant, era el futur.
2: Sí.
1: Què era el futur? El futur era, pels pares, anem a dir, que el fill visqués millor...
2: Sí.
1: I que tingués més estudis, i pel fill, pues, tractar de, imagina't, ajudar la família a sortir millor. Això s'ha trencat.
2: Mira, una cosa...
1: Això, un segon. Això s'ha trencat perquè els pares, des d'aquest sentit, per la seva macroprotecció o la seva desil·lusió, no fan que el fill aspiri a un futur, sinó que li donen tot el que poden, que està molt bé, però és a dir, abans no, abans deien, escolta, si vols això, tu compres tu, tu guanyes tu i tu pagues tu. Això avui en dia no, el que ho necessites, fan tot el possible per donar-los-hi. Estem maleducant els nostres fills? No, estem obviant el futur. I qualsevol país, qualsevol persona, qualsevol moviment, qualsevol idea, si no es projecta el futur i aspira al futur, està morta. I és el que ens passa, hem perdut, no el nord, hem perdut el nord perquè hem deixat de creure en el futur.
2: Això que estàs explicant tu...
3: Molt ben dit.
2: Aquesta falta de futur i tal, que la gent no pensi que és pas la part baixa de la societat i tal. Fa poc tenia un problema als ulls i vaig anar que em visitessin i tal, i em va visitar una doctora, especialista, a més d'una mútua important de Catalunya i tal, era de fora d'aquí, era, no sé si era argentina o colombiana i tal, molt amable, i tu tal, li vas preguntar quan vas venir, i diu, no, si jo no sé on estaré d'aquí un mes. Havia treballat en 16 països diferents. 16 països diferents. I diu, no sé d'on estaré d'aquí 3 mesos. Això trenca. Això no ho podem suportar les persones. Les persones necessitem tenir unes bases perquè si no ens tornem bojos.
3: Donem-nos compte com realment, és a dir, la complexitat de les coses, sigui quin sigui el front, va a més. I en canvi, justament davant d'aquestes complexitats creixents, apareixen aquestes entitats o aquests líders que ens diuen que blau o negre. Res de grisos.
0: No hi ha punts mitjos.
3: Res de matisos, res de punts mitjos. I aleshores, per tant, és de dir, ui, quines solucions, malament. No són les solucions, són falses solucions. Per tant, com empitjorarem les coses?
0: Bé, abans d'entrar en aquestes tertúlies que es fan abans de la tertúlia oficial, estàveu parlant de Villarejo, no he volgut treure molts temes judicials, però tenim 5 minuts per si voleu fer qualsevol observació de tots els casos que tenim sobre la taula.
2: A mi em cansa.
0: Jo crec que la gent també,
2: Que... No, em cansa perquè no sé el que es passarà i tal. És allò com un bosc tan...
0: Sí.
2: Em cansa. M'interessa, per una banda, m'interessa perquè són coses importants i tal,
0: sí.
2: Però a la vegada em cansa, no? És una situació
1: jo, per mi, complexa. Per mi el gran problema d'això és que quan tu normalitzes la sinvergonceria i l'acceptes, estàs mort. Sí. Aquest país, des d'un punt de vista...
0: Ja està mort, vols dir?
1: Absolutament, en quant a opinió, en quant a criteri, en quant a demanar responsabilitats, és un país domat i dòcil, perquè aquí la teoria de i tu més, doncs, ha qualat molt, no? Aleshores, què passa? Que existeix un punt de vista de que si són els de la teva tendència, els hi perdones, i dius, bueno, és que això ho fa tothom, o els altres més, i quan no són de la teva tendència, són uns sinvergüences que tenen igual. Per tant, aquest blanc o negre que deia el Pep ve per aquí, perquè ja no es racionalitza el fet. El que hauríem de racionalitzar és la causa. Perquè si tu no tens... Una cosa és criminalitzar el símptoma. El símptoma és que està tot podrit. Però el fet és per què està podrit. I aquest per què jo crec que el poble té que tindre aquest interès per aquesta informació i ser just i ser real. No perquè portin els teus colors, tens que donar-los la raó per donar-los. Per tant, què estan fent? Estan polaritzant d'una manera bestial blanc o negre els teus colors, no els teus colors, tot el que fan els altres va en contra teva i tot el que fan els teus va a favor teu. Siguis fatxa, trusquista, paracaidista... O... Per tant, què passa? Ens han tret l'opinió, ens han tret el criteri i ens fan anar com el futbol, per la passió. Uh-huh. El ser humà és un ser humà que... La passió ha fet moltes bestieses, amb ell. Hi ha una passió positiva, per exemple, la passió per l'art, no és el mateix que la passió pels hooligans, no? O la que tenen els hooligans. Què passa? Que juguen amb la massa. La massa és una espècie... Està conformada per sers humans, però no hi ha cap humanitat, no? No té ni cara ni ulls. Ni té, és una espècie de riu que t'hi llences i se t'emporta. I si vas a contracorrent, no molestes els teus, molestes a tothom, perquè tothom va amb la mateixa direcció. Ens fan falta rebels. No rebels d'aquests que... Sí. Cremen contenidors, perquè això són brètols. Rebels del pensament, gent que qüestioni, gent que escrigui, periodistes que realment aprofundissin i burgin on està el problema, polítics que realment la honestetat estigui per sobre dels ideals. Ens falta tanta cosa que jo avui en dia parlar del Villarejo és com parlar, doncs jo què sé, em sona una mica el Mortadelo i Filemón i el Pepe Gotera i Otilio, perquè a més xapuceros, per lo menys podrien ser elegants i fins. No, no. A lo bruto. I jo crec que anem, en aquest sentit, estem perdent el criteri absolut, no?
0: Josep.
3: No, a mi el que em preocupa d'aquest tema, compartint el que s'acaba de dir, és l'impacte que està tenint en el règim democràtic.
1: Clar.
3: L'impacte que està tenint en això que en diem la democràcia, que, de moment, és el sistema polític més dolent,
2: sí,
3: per no dir-ho d'una altra manera, no?
2: Sí, sí.
3: I que, d'alguna manera, teníem, o tenim, una mica de democràcia. L'estan podrint. Quan la percepció que tens és que el partit polític és una màfia, no és un partit polític, és una organització, com deies, de sinvergonya, de com es diu sinvergüences en català?
1: Poca vergonya.
3: Poca vergonya, doncs això. I quan resulta que el partit polític és una col·lecció de poca vergonya, i els altres també, i els altres també, i els altres també, que són, per dir-ho així, mecanismes de col·locació del familiar, de tot això que està apareixent. Bueno, aleshores, per tant, ja no crec en la política, ja no crec en els partits polítics, que tots són iguals, ja no voto. I és aquest fenomen de degradació de la democràcia. Jo crec que aniria molt bé, molt bé, i ara és una perogrullada, és allò de dir foc nou.
1: Sí, mira, hi ha un símptoma molt clar.
0: Mig minut.
1: Molt ràpid. El plantejament i l'enfoc, no? Per mi és característic. És a dir, tu ja no votes el que ho fa millor. Tu ara votes el que ho fa menys malament. És curiós, no? És una actitud de dir, bueno, segur que fa malament, segur que no funciona. Doncs mira, el que dins del que cap no ho fa tan malament és el que votaré. Fatal. Fatal.
3: Error. Això acaba portant al mateix.
0: Home, error.
3: El dia en parlem.
1: Sí, sí.
2: Jo tornaré a repetir que comencem per nosaltres mateixos.
0: D'acord.
2: I les reunions de veïns de les escales.
0: Val. Fins aquí, a Paco, a Xavier,
1: molt
0: Josep, moltes gràcies, i al José també, que ens ha acompanyat un trosset de tertúlia. Bona setmana tingueu.
1: Vinga,
3: igualment.
0: Gràcies. Bon dia. Adéu-siau.

0: programa d'informació
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents ICAT us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: Guia qui també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.
4: I just love to say it.